0: I li toca el torn a l'agenda musical. Per exemple, avui celebra el 13è concert de la Vendímia i el Vi, concert anomenat La veu i l'ànima d'Espanya. Serà avui a les 10 al Teatre de Requena, amb les veus de la soprano Ainhoa Arteta, el tenor Antonio Gandía i també la veu, en esta vegada, de baríton, de Plácido Domingo, amb l'Orquestra Filarmònica de Requena, dirigit pel mestre Francisco Melero. I el divendres, este divendres, dia 26, Spanish Brass té un concert a Maó. Però per a comentar este concert, jo tinc a Inda Bonet a l'altra part del fil telefònic. Bon dia, Inda.
1: Bon dia, com esteu?
0: Molt bé, bueno, has descansat algun dia entre juliol i agost?
1: Bueno, algun dia, algun dia.
0: Algun dia hauràs descansat, no?
1: Estos dies, justament abans de lo que estem ara parlant, estàvem de vacances, perquè la veritat és que l'estiu ha sigut un poquet mogudet, però bueno, això diuen que és bo.
0: Això és bo, això és bo, això és bo. La prova la tens que estàs jove i que es dona ganes de viure. Així de que està bé. Una pregunta, tu quan posen l'agenda i parlen tu i es sentiu ahir, perquè saps que la sintonia sou vosaltres.
1: Sí, sí, m'ha sonat.
0: Reconeixes, no?
1: Sí. És un tema molt... A més que toquem prou.
0: Sí. Inda, el divendres esteu a Maó. A Maó,
1: sí.
0: A Menorca.
1: Quin
0: és el programa que aneu a fer allí?
1: Bé, doncs anem a fer un programa, la veritat que és un poquet especial, que ens han demanat a Message, especialment, que fem. És un poc recordant el nostre disc Caminos d'Espanya. És a dir, que tota és música espanyola, de Manuel de Falla, d'Isaac Albéniz, de Jerónimo Jiménez, o sigui, tot de música meravellosa de
0: principis del segle XX.
1: Sí, n'hi ha moltíssima, evidentment. I és un programa que ens han demanat, perquè nosaltres sí que toquem aquesta música, però diguem que en un programa fem 3 o 4 peces i després fem altres coses.
0: Sí.
1: Però en aquest cas ells volien, perquè jo crec que el festival va tot entorn a la música espanyola,
0: sí.
1: I llavors ens van demanar especialment que fèrem aquest programa i és el que anem a fer.
0: Doncs a veure si encertat, perquè... Saps que enguany fan una efemèride que és a Falla, a Manuel
1: sí,
0: de Falla.
1: Sí. Sí,
0: I esta peça que escoltem ara, la toqueu. Escoltem.

0: Ho has dit tu, jo anava a soltar l'olé ara.
1: Sí, sí, això és una de les coses que me caracteritza en els concerts.
0: Sí, aleshores, esteu a Mahó, on es fa i a quina hora es fa este concert que aneu a fer dedicat pues a Camins d'Espanya, perquè també va ser, no sé si era el mateix repertori, vau anar al Japó.
1: Sí, exactament, és una peça que, com te deia abans, que, bueno, sempre fem un xicotet tas de música espanyola en els concerts, sí. I esta és una de les que fem, sí, i com tu bé dius, en Japó, que farem una gira ja fa uns mesos,
0: sí.
1: També va ser una de les peces que ballava, a més, el ballarí, que era superxula. I a més, t'he dit una cosa, com a anècdota, per a mi és més especial que per als meus companys, perquè l'arranjament d'aquesta peça el va fer un bon amic meu del meu poble, de Villarreal,
0: sí.
1: que ell és músic amateur, vull dir que no és un músic professional. De fet, ell és listo i és abogat, o sigui que
0: sí.
1: Guanya més diners que els músics. però ella
0: tu estàs a la dita que diu passa el més fan que... No, és un mestre d'escola, és un mestre d'escola, no va dir un músic. De quan ma mare deia casa, música i festera, camí de la perdiguera. Imagina't.
1: Pues sí, així és, bueno, lo que te diria, que no, que és... que és un arranjament que toquem, crec, com igual que el de la boda de Luis Alonso, o Astúries, seran dels arranjaments que més toquem en els nostres programes, i especialment, ja dic, és el seu bon amic meu, farà 30 anys o 25 anys, me va donar l'arranjament, el van provar, i des d'entonces estem enamorats d'ell, i és que agrada moltíssim a la gent.
0: Doncs dir-li que faci més cosetes així, perquè està molt ben fet.
1: Sí, alguna més ha fet. De fet, per exemple, en l'espectacle Metallix n'hi ha un xarada de Henry Mancini, que també és d'ell.
0: Sí.
1: I ja t'he dit que és un músic totalment... I toca la guitarra.
0: Sí, imagina't, sí.
1: I de manera prou amateur, però, vamos, és molt bon amic, i la veritat és que ha triomfat. Sí, i sobre el que me preguntaves del lloc i l'hora,
0: sí,
1: pues
0: això,
1: la veritat és que me pilles ara mateix, igual ho saps tu millor, perquè jo ara mateix no ho sé, sincerament, però que sé que toquem a Mahó, que és un festival prou important, i que tenim moltes ganes de poder anar a mostrar aquest repertori tan, tan especial i tan xulo.
0: Bé, crec que és a les 9:30 de... A les 9:30, no, perdó.

0: a les 8 de la vesprada.
1: Tu ja saps més que jo.
0: A les 8 de la vesprada. Bé, escolta'm, però d'ahir se n'aneu a...
1: Anem a Itàlia.
0: A Itàlia.
1: Sí.
0: Com se n'aneu a Itàlia?
1: A principis de setembre estarem en Itàlia, sí, en al sud d'Itàlia, a la bota, al final de la bota, allí d'Itàlia fem un concertet també. I, bueno, i
0: per Sicília, final, per Sicília.
1: Sí, sí, sí, prop d'ahí, sí. I la veritat és que l'any, bueno, al final d'any tenim prou faena, anem als Estats Units dues vegades, si Donald Trump mos deixa, evidentment. I això, la veritat és que estem contents, que les coses van com sempre, van molt bé, anem treballant i és un plaer poder gaudir de lo que vulgui.
0: I ahir a Itàlia aneu a fer un o dos concerts?
1: No, anem esteu... a fer un concert solament, i és un concert més ja del nostre espectacle Essentials, que és un espectacle que estem fent aquest any al voltant dels nostres discs.
0: Sí.
1: Anem fent xicotets introduccions de tots els discs que hem gravat. No tots, perquè és impossible, perquè en tenim 36.
0: Són molts.
1: Però són massa, perquè tenim dos dies ahí tocant.
0: Tu quan penses 30 i pico, dius, mare meva, no t'entra ahí un vertigen de dir, com és possible? Com és possible, saps, que hem fet tot això, no?
1: Pues a vegades sí, i també penso en les diners que m'ha gastat fent-los, però bueno, això vol dir que
0: a veure, diu que dedicar-te a l'abogacia, eh?
1: Sí, jo crec que sí. No, però sí que crec que és important la llavor que finalment estem fent, perquè creiem que els discos en realitat no estem per a guanyar diners, sinó per a deixar un llegat al futur de la música i dels quintets de metall, que n'hi ha que dir que no és senzill, que viure de tocar concerts per tot el món no és fàcil, però volem deixar una porta oberta als que vinguin després i que tinguin, pues, un material i que sàpiguen el que tenen entre mans, no? Si ara un quintet d'ací 10 anys o d'ací 5 busca música per a quintet i cor, per exemple, pues ahí n'hi ha un disco que n'hi ha obres per a quintet i cor, o quintet i banda, o quintet i orquestra, o espectacles per a xiquets. En certa manera, pues, estàs deixant un poquet la via un poquet més fàcil per arribar. I després crec que també és important per als compositors. Perquè,
0: importantíssim, perquè és una manera de donar eixida.
1: Clar,
0: esteu ahí fent una tasca, però no una tasca per a repertori de quintet de metall, no. Una tasca també per a compositors que moltes vegades ho tenen molt complicat, eh?
1: Home, doncs mira, este any els dos discos que traurem ara a partir d'octubre o novembre, n'han fet dos, i els dos estan dedicats exclusivament a música original.
0: Sí, perquè estàveu gravant un CD de música més contemporània. Això no ho sé.
1: Sí, hem gravat fa poc, en el mes de juliol hem gravat un disc, bueno, juny-juliol, és un espectacle també molt xulo de 12 compositores amb 12 estrenes, que vam fer l'estrena fa un any, més o menys, a Cádiz, al Festival de Música Espanyola, i són 12 peces que han escrit especialment per a nosaltres. És un disc que es dirà Com el agua del río, i pues, lo que estem dient, crec que és important per a que els músics, bueno, per a ells també, com tu dius, els compositors tenen l'oportunitat de poder tindre gravada la seva música i mostrar també lo que ells fan, no? I l'altre disco, que és amb el cor de la Generalitat, també té tres obres, dos de dos valencians, Javier Costa i Juanjo Colomer, i d'un català, Salvador Botons, i són tres peces també escrites per a nosaltres, per al quintet, per a Spanish Brass, i que hem tingut la sort de poder tocar en concert amb el cor de la Generalitat i gravar-lo, que no és gens fàcil, perquè...
0: No és fàcil, un cor que puguem dir que és el millor que n'hi ha.
1: Sí, una qualitat espectacular, i ja no per això, que això és ja molt important, però manejar tota la infraestructura i la producció per a poder fer un disc en aquesta gent i amb nosaltres. Pues la veritat és que jo crec que és important que la gent ho sàpiga i que està ahí, no?
0: Molt bé. Inda, moltes gràcies per atendre'ns sempre. Estarem ahí en contacte. Que vagi molt bé este divendres en Maó, i després que vagi molt bé el concert que feu a Itàlia, a la zona de Sicília, al sud d'Itàlia.
1: Gràcies a tu per sempre estar ahí donant suport a nosaltres i res va a lo que fem. Gràcies.
0: Molt bé, moltes gràcies.
1: Adéu.
0: Encantada.

Que meravella d'euro, eh? Estem escoltant Astúries, d'Isaac Albéniz. En principi era per a guitarra, però este arranjament és per a quintet de metall. Sentiu Castanyoles, n'hi ha un ballador, un ballaor. I també n'hi ha un caixó flamenc, un percussionista. I escoltant esta peça, Astúries, interpretada per Hispanis Brass, donarem pas al butlletí informatiu de les 9. Gaudiu de l'obra i gaudiu del moment. Tornem de seguida.

0: Cada vesprada obrim una finestra al bon rotllo. Amb Gemma Juan i Ximo Rovira. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment.
1: Vull deixar-me portar.
0: Posem l'accent en tu.
2: Estàs escoltant Fem Banda amb Inma Mateu.

0: I tornem a estar així. I avui anem a desplaçar-nos cap a l'Alt Palància, fins a Viver, un municipi on la música forma part de la seva història, de les seues tradicions i de la vida de moltes generacions. Avui volem conèixer un poc més de prop la trajectòria de la Unió Musical Santa Cecília de Viver, una societat amb quasi dos segles d'història, dos segles, que continua mantenint ben viva la tradició musical del poble, formant noves generacions de músics i portant el nom de Viver a diferents escenaris. Una banda amb una llarga trajectòria plena d'històries, concerts i moments importants, però que sobretot continua sent una part fonamental de la identitat i de la vida cultural de Viver. I jo tinc ací, perquè anem a parlar de la Societat Musical de Viver, tinc ací a l'estudi a Omar Sala, que és el director. Bon dia, Omar.
1: Molt bon dia, Aimà.
0: També tinc a Carmen Blaix, que és flautista, la primera musa de la banda. Bon dia.
2: Hola, buenos días.
0: I també tinc a Francisco José Flores, que és clarinetista, músic de la banda i director d'orquestra. I també és director del cor d'allí, que ara anirem parlant. Bon dia.
3: Bon dia.
0: I acompanya Paloma Català. Bon dia, Paloma.
4: Hola, molt bon dia.
0: Moltes gràcies als quatre per estar ací. I a mi m'agradaria, per a començar, no?, que situarem un poc en la història de la societat. La Unió Musical Santa Cecília de Viver té els orígens en el segle XIX. Què significa un poble comptar en una banda amb quasi dos segles d'història?
2: Realmente, yo siento que ha estado siempre en Viver. Es una parte súper importante. En cualquier ocasión, en cualquier situación que se requiera un poquito de fiesta, allí estamos.
0: Jo no sé si vosaltres us feu la pregunta, Omar, tampoc sé si de la fas. Trobar pobles, Viver és un poble no molt gran, diguem, però trobes bandes en pobles que no són molt grans, però bandes que tenen 150, 175, 200 anys. Jo no sé si per ahir es trobaran aquestes coses, però això és una riquesa molt gran.
1: És algo magnífic que ens diferencia de la resta del món. És aquest germen que naix a la comunitat valenciana, i la veritat que aplegues a Viver, un poble que no és molt gran,
0: sí, sí, sí,
1: però té una cultura i una tradició que és enorme.
0: I saps el que passa en pobles així? Que la banda és molt important. Tu ho has dit. La banda és un pilar del poble molt important.
1: És la societat cultural, podem dir, de les que més importants que hi ha a Viver. I no és això sols, sinó que tots els membres de la societat, si no estan sols en la nostra societat, sinó que nutrixen el cor, Vivarium, el grup de jotes, el futbol, tot. O sea, sempre n'hi ha algun músic per tot, qualsevol agrupació que hi hagi en el poble.
0: Correcte. L'any, no sé si va ser a partir de 1975, quan vau començar l'altra volta a ressorgir, perquè les bandes tenen moments que pugen, que baixen, i n'hi ha un canvi en el 79.
2: Sí.
0: I aquest moment, què va passar en aquest moment en la societat musical?
2: A ver, yo pienso que en ese momento los jóvenes, como Francisco, que también estaba por allí, decidieron que se querían unir. Hubieron músicos, eran 6, 7, 8 músicos. Y de repente, pues,

0: llamaron a la gente y la gente dijo, pues vamos a acudir. Y entró, o entramos, un montón de gente. Y desde, a partir de ahí se empezó a generar una afición, un sentimiento.
1: Sí.
0: Y todos estamos allí. Y somos 60 en una población de 1.800.
1: Molt bé. Però això t'ho dic, aquest sentiment de pertenença, no? Que claro. Pertenença a un lloc, a una societat musical. Abans d'ahir, què va passar? Que la banda, diguem, va desaparèixer uns anys? Perquè està la, sempre està el moment de la Guerra Civil, que és un moment crític en totes les societats musicals, n'hi ha algunes que desapareixen, després altres que tornen a ressorgir, i abans del 79, què és el que, va, que passava en Viver?
2: El 79 va ser la data en què es va registrar la banda a la federació, però abans d'això jo crec que el més important són els, diguem, els preparatius, perquè està el tio José Señer, que va ser un home que va decidir, per ajudar a la banda a ressorgir, a donar classes als xiquets. Però el que més m'impressiona és que no era el mestre de música, era un mestre de vida. Ell, l'home, no tenia res a casa. I quan dic que no tenia res, no tenia més que el cavall que està a baix. I després, a dalt a casa, està tot buit. Ell es feia mateix el dinar en el foc directament. No tenia hornillo, no tenia absolutament res. L'únic de valor que tenia era un tocadiscos en vinilos que sempre repetia la mateixa música. I me'n recorde, jo i el meu germà, estar al costat del foc i ell explicant la 1812 què passava durant això. I ell donava als classes, les xiques classes de música, i van començar a aprendre.
1: Eixa frase de passar més es fan que un mestre d'escola. N'hi ha molta gent, molts músics, que van formar bandes, i bandes importants, grans directors, que la veritat que eren tan humils i guanyaven tan poc, però ho donaven tot.
2: El tio Senyer era uno d'estos.
1: Ho donaven tot.
2: Tot.
1: Ho donaven tot. Bé, a partir del 79 comença una altra etapa i al llarg del 79 qui està al capdavant de la banda i quins directors se'n recordeu que han sigut importants per a la banda, per a la societat musical?
0: Pues jo recuerdo a Manuel Marqués, de Jérica, y a continuación ya llegó don Francisco Signes, que luego fue durante muchos años director de la banda municipal de Castellón. Y cuando él se fue, entró Juan Lafarga.
1: Sí.
0: Juan Lafarga ha sido para el 90% de la banda el director de la banda de Viver. ¿Por qué? Porque estuvo 36 años al frente de la banda.
3: Pero a mí es el director histórico de la sociedad.
0: Sí, totalmente. Sí,
3: o sea,
0: sí,
3: encara, sí. Ella es de Segorb, sí. Pero vivo a Viver.
1: Sí.
3: Y siempre que el veig, la verdad que es un plaer. Y cuando pasemos la banda siempre nos girem cap a ell, en sa casa, sí. I als els braços.
1: Ah, sí? Sí, sí, és una costum. Sí. Que bonic, que bonic. I tu des de quan estàs, Omar? Des de quan estàs ahí?
3: Jo ara farà vora 3 anys que estic allí. En febrer farà 3 anys.
0: Sí,
1: 3 anys. Aleshores, jo crec que és hora d'escoltar ja com sona la Santa Cecília de Viver en una peça, la veritat que molt xula, de Franco Cesarini.
3: Sí que és xula.
1: Tom Sayer.

0: Tom Sawyer. 5 moviments, este és el primer dels moviments, anirem escoltant-nos al llarg de la entrevista. És la presentació del protagonista, no?, de Tom Sawyer.
1: Sí, sí, és la presentació. La veritat que quan es vaig proposar este concert, que tocarem Otelo, d'Alfred Reed,
0: sí.
1: O sea, va ser un concert prou exigente en Santa Cecília. Al principi tenien un poc de cara de susto, però conforme anaven evolucionant els assajos, ho van anar gaudint i me'n recordo les cares de felicitat que tenien quan anaven a presentar-se este concert i l'expectació de tot el poble de Viver, d'este concert, perquè no ho havien fet així encara. I això és l'objectiu, d'anar pujant el nivell en alegria i...
0: Clar que sí. Jo sé que d'ací més o menys un mes i algo són les festes.
1: Sí, sí, sí.
0: A Viver. Aleshores, esteu preparant un concert per a festes? Es fa un concert...

0: concert abans de festes? O...
1: A setembre no es fa concert, allí no, perquè es dedica a una altra cosa. Ara venim, perquè la setmana passada va ser el 15 d'agost, ahir també és com se diu, la festa dels veraneantes,
2: sí,
1: ser?
2: Tal qual.
1: Perquè són
0: la festa dels veraneantes, és a dir, de la gent que va allí a passar l'estiu.
1: Sí, com ve molta gent de València, o sea, viver passa quasi en estiu a duplicar-se o més.
2: O triplicar-se.
1: Sí, perquè passa quasi 6.000 habitants en estiu.
0: Ah, sí.
1: Perquè ve molta
0: perquè
1: gent...
0: Perquè estarà fresquet.
1: Molta gent de València. El poble, en veritat, és molt gran. És més gran del que gent, perquè són moltes cases que venen gent de veraneantes, que diu allí.
2: Sí.
1: I en agost fem la festa el dia 15 i ahí comença tot.
2: Sí, així és.
0: I com és això? Quan vau fer el concert, quin concert vau fer? Aixina més fresquer, de música més...
1: Sí, el concert el farem en juliol, al final de juliol, el 25 de juliol, ara farà un mes, i farem un concert que el lema era Bailamos.
0: Ah, que bonic.
1: I farem allí diferents boleros, tocarem música més per al públic, per a...
0: I van ballar o no?
1: Crec que dos, tres, podem dir, en un poquet de vergonyeta, es vaig embotinar jo un poquet, sí. Però al principi es va costar perquè no estan acostumats, però sí, quan es toques ahí, quin serà, i a mi manera i tot això...
0: I ja està.
1: Sempre n'hi ha algú que s'anima.
0: Ja està, seu. Quina és la qualitat que tu, quan vas arribar allí, i al llarg d'estos tres anys... Tu veus que tenen els músics, la gent de Viver, els músics de la banda. Quina és la millor qualitat?
1: Jo, si li dic alguna cosa, i pel que cada dia estic feliç d'anar allí, és el cor que tenen. Són molt cabuts. Això també és de veres. Però... Mira, és algo de la comarca. Però te ho donen tot. Jo recorde que feia poc que era director, vingué la Dana... I quan vaig poder posar-me en contacte amb Anna Darder, que era la presidenta de les Hores, li vaig dir, tenemos que hacer el concierto Santa Cecilia i vam organitzar per a recaptar fons i jo vaig a plegar aquell dia, que no sabia si podia plegar, si no podia plegar, i vaig a arribar allí, l'assaig, tota la banda, esperant, és que mira, em poso nerviós i em sona els pèls de punta, em van rebre amb roba, amb calcetins que tinc ahir, no, 300.000 calcetins que em van comprar en menjar, en tot, per aportar-ho a Paiporta, que és on visc jo.
0: Sí.
1: I la veritat que...
0: T'emociona encara pensar-ho?
1: Sí, m'emociona molt, i no és això, sinó en el concert este d'estiu estrenarem, perquè com ara fa 4 mesos, si no m'enganye, que ens casarem per lo major, i ens regalaren uns bessons de plata en l'emblema de la societat, que el vaig estrenar en el passat concert, i la veritat que són molt detallistes,
0: sí.
1: I jo, la veritat que som una família, i no sé com dir-ho, és com algo molt especial. Jo vos convido tots que vingueu allí, que participeu.
0: Ahí está.
1: Els veraneantes que porten instrument i que toquen a nosaltres.
0: A veranejar allí, a Viver.
1: Exacte.
0: Carmen, sou cabuts?
2: Sí.
0: Sí. ¿Es una característica de la zona, del poble?
2: Yo creo que es porque estamos cerca de Aragón y todo se pega.
0: Ah, bueno, sí.
2: Estoy convencida.
0: Molt bé. Tu eres la primera musa, la segona dona,
2: sí,
0: que forma part de la societat musical,
2: sí,
0: la primera dona que va entrar en companyia teua, no?
2: Bueno, unos años más tarde, però...
3: Això és curiós. Jo vaig començar a ensenyar la música a Carme, i la primera que va portar, que va anar al conservatori.
2: Sí.
1: Conta-ho això, perquè Francisco va ser el primer en traure la carrera de música, però mentre ell estudiava, anava ensenyant els altres.
2: Sí.
3: Jo pràcticament no estudiava el batxiller, perquè jo l'únic que volia fer era música.
0: Sí.
3: Jo vaig anar al conservatori i després vaig començar a preparar les xiques als meus germans i als xiques del poble. I Carme va ser, no sé si la primera que van anar al conservatori.
2: Sí, jo crec que sí.
3: Després de mi, ja.
2: Sí, seguro que sí, o a lo mejor...
0: ¿Qué era vos, Segor, para el conservatori?
3: No.
0: A València.
3: A València, entonces no n'hi havia.
0: A València, a Sant Esteban.
3: Sí, jo vaig a Sant Esteban.
0: A Sant Esteban. Sí, allà anaven tots. Després ja anaven...
2: Sí.
0: Tu això no ho has conegut, tu m'entres
1: no
0: més jove. Però sí, anaven tota la gent, anava al Sant Esteban. Ja que has ficat l'escola per davant, la banda, la societat musical, una part important és l'escola.
2: Sí.
0: va començar un curs nou. En res, en menys d'un mes, està ja el curs en marxa. Normalment, quants xiquets teniu allí?
3: Això em va dir Manolo.
2: Ah, molt important.
3: Va dir, són 60 o 70 xiquets, no matrícules. Xiquets. 60 o 70.
0: Sí, com mínim.
1: Enguany també han obert l'escola d'adults.
0: Això, quines especialitats? Estan les de la banda, però, per exemple, també adults?
1: Està tot. Tuba, saxofon, la directora és Cristina Vivas Berganza, i ella és saxofonista, la profe de saxo, i la veritat que està guai perquè organitzem tot. Hi ha un feedback prou bo entre ella i la banda per a veure, per exemple, ja hem acordat quins instruments són els que es donaran l'any que ve, perquè així són els que d'aquí 5 anys entraran en la societat, en la banda.
0: Sí, sí, sí, perquè allí normalment quan entra un xiquet o una xiqueta a formar part de la banda gran?
1: Quan acaba el quart d'elemental, entra al conservatori i fa una prova a la banda. Que fa la prova a la banda amb la directora de l'escola, amb el director de la banda, que sóc jo, i amb diferents professors de l'escola.
0: I suposa que tenen totes les especialitats, també a partir de quina edat, per exemple, poden matricular-se? Perquè la matrícula suposa que estarà sempre oberta.
1: Des de zero. És per totes les edats. Ahí, des de zero, tenim tots els tallers i...
0: N'hi ha per anar a dons, també?
2: Sí.
1: Tot. Sí. Allí...
0: I si uno vol estudiar piano o guitarra, també teniu aquestes especialitats que són... no són tan... de la banda.
1: Guitarra la tinc un poc beta jo, perquè
0: explica't.
1: M'encanta la guitarra, sí, perquè sí que és veritat que n'hi ha un grup de jotes que allí sí que fan, toquen la guitarra, perquè en Viver...
0: És a dir, té que haver alguna rondalla, no?
1: Sí, n'hi ha rondalla.
0: Ni més,
1: allí tenen la peculiaritat que toquen les jotes aragoneses, no les valencianes. És,
0: sí.
1: És molt comú. I molts músics de la banda formen part d'aquesta societat, també. I aleshores nosaltres fem tots els instruments que després vindran a tocar a la banda, encara que piano també n'hi ha.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. I suposo que tindreu una banda juvenil,
1: sí.
0: Perquè tant de
1: sí.
0: xiquet té que haver sí, una banda
1: sí.
0: juvenil.
1: Sí, sí, sí.
0: I qui la dirigis?
1: És Pablo, el professor de percussió, i és una banda que és de les grans que hi ha a l'Alto Palància, perquè sempre...
0: Home, si n'hi ha 50 o 60 xiquets...
1: Sí, sí, sí. La curiositat és que el concert de Santa Cecília el compartim la banda juvenil i la banda sinfònica, la banda.
0: Sí, sí, sí.
1: I sempre fem mitja part cadascú. La veritat que és una emoció, perquè estan els xiquets allà tots espentants i després veuen el concert de la banda, que és el futur seu.
0: Clar, i estan tots en ganes d'entrar a la banda. Seguim escoltant el segon moviment de Tom Sawyer. Se'n recordeu del Huckleberry Finn?
1: Huckleberry Finn.
0: El personatge... Me las ves recordar.

0: quins records del personatge de Tom Sawyer. Quins records m'has portat a la ment de... Jo em vaig llegir el llibre, les aventures pel Mississipí, tot això que tenia.
1: Tot, i l'amor, el desamor, els enganyos, el com el busquen. O sea, jo, el que tu estàs dient, això mentre ho assajaven, és que estava rememorant. Mira, i la veritat que molt guai.
0: És de veres. L'edat mitjana de la banda és una banda jove, n'hi ha... Per exemple, la persona més major.
1: Mira, el tens al costat.
0: Tu eres...
2: I jo,
0: entonces, som... aleshores no és una banda d'edat major.
1: És una banda molt jove. És més, la nova directiva que fa un mes i poc són gent, la joventut de la societat.
0: Ah, heu canviat ara la directiva.
1: Sí, han canviat fa poc.
0: I qui està de president o de presidenta?
1: Belén, està Belén, i és trombonista de la banda.
0: Sí.
1: I la veritat que s'han agafat la colla jove, la gent jove de la societat, per a fer l'impuls. Abans estava Anna Darder,
0: sí,
1: que és de la meva quinta, més o menys.
0: Sí,
1: o sigui,
0: sí,
1: que
0: sí, sí, sí, sí.
1: El canvi generacional no és molt gran, perquè és una societat molt jove, que pues, la mitjana d'edat seran uns 20 anys, 20 i poc.
3: 25 o 30.
1: Sí.
3: Però més no, eh?
1: No, és molt, molt jove. I entra cada vegada més gent més jove.
0: Aleshores, eres el director d'un cor, però a mi m'interessa una altra història. Ara parlarem del cor. Vale? Tu eres director d'orquestra, mm-hmm, eres clarinetista i director, mm-hmm, d'orquestra, i has passat 20 o 30 anys, és que no sé si eren 30 anys, en Taiwan, treballant en Taiwan.
2: Mm-hmm.
0: Com és que te'n vas anar tan lluny?
2: Va, perquè estic un poc boig. Jo vaig anar a estar molts anys fent treball social,
0: mm-hmm,
2: i em vaig quedar, vaig trobar el meu amor i em vaig quedar allí.
0: I es vas quedar allí. I has tornat ara, i has tornat a la banda.
2: Bueno, jo no vaig deixar la banda, i mai he deixat la banda.
0: És a dir, que quan venies a casa, per exemple, anaves a la banda.
2: Sempre.
1: Si puc dir una cosa, Imma.
0: Dime, eh?
1: Ella estava 2 setmanes a Viver i aquestes 2 setmanes venia a la banda. Jo el vaig conèixer fa 3 anys i la veritat que no he conegut persona més humil gay,
0: sí,
1: i la veritat que és impressionant, perquè dia que estava en Viver, dia que venia a la societat.
0: Però ja estaves de director d'orquestra.
2: Jo sí.
0: En Taiwan, parle.
2: Sí.
0: I què dirigis? Quina orquestra dirigis?
2: Però jo tenia la meva... Vaig organitzar una societat musical i tenia una orquestra professional.
0: Sí.
2: Jo vaig començar a donar classes en escoles, en orquestres d'escola i d'amateurs, però sempre he volgut una orquestra i un cor professional.
0: Entonces, sí,
2: vaig començar per ahí a muntar-la i teníem una orquestra professional.
0: És a dir, allí dirigies, ensenyaves música, el que fes era ensenyar música i dirigir.
2: Sí, ensenyar música fins al 2014... Doncs ha estat la Covid, i a partir de la Covid només que dirigir música.
0: I l'orquestra era gran? Era una orquestra
2: de
0: professionals?
2: És de professionals, tots professionals, però teníem sessions de 3 o 4 mesos,
0: uh-huh,
2: treballant pels concerts que teníem programats. No és una orquestra professional. En Taiwan no n'hi ha moltes orquestres professionals. És una orquestra xicoteta i en un moment determinat, si necessitaven concerts més grans, cridaven la gent de fora.
0: Fes molts concerts allà en orquestra en Taiwan. És a dir, hi ha molta, molta tradició orquestral.
2: No. A Taiwan no n'hi ha una tradició orquestral. Si jo te puc dir, orquestres professionals a Taiwan, a Taipei, n'hi ha en aquest moment 3, però bueno, la nacional, la de Taipei, i després no, dos privades, la d'Evergreen i la Wansen, són 4. I després està la de Taizong, que és del centre, que va ser la primera orquestra professional, i del sud. Està començant ara a professionalitzar-se el nivell. N'hi ha molts músics. De, mm-hmm, fet, n'hi ha una viola a l'Orquestra de les Arts,
0: sí,
2: que és de Taiwan, Julia Hu, que jo la conec, és la companya d'un dels meus col·legues de
0: sí, sí, sí,
2: de
0: sí,
2: Taiwan.
0: Sí, sí, sí.
2: El nivell és molt alt, molta gent en Estats Units, també en orquestres professionals, en Boston, en Califòrnia, però encara el món de la música professional, de l'orquestra professional, està començant.
0: Que interessant. Tindríem que fer un programa parlant de músics. Jo tinc una secció que és Músics Valencians pel Món, eh? Però tu ja estàs ací, tu ja has tornat a casa.
2: Jo, un bon amic meu de Cullera, que està allí, que crec que l'ha fet l'entrevista.
1: En octubre se'm torna a anar a Taiwan, així que el pots enganxar.
0: Molt bé. Però bueno, ací vens, has vingut ací, a Viver, i no sé si l'ha creat o ja estava format el cor Vivarium, on tu eres el director.
2: No estava format. De fet, jo va ser un dels primers d'estar al cor quan va començar, quan jo era xicotet, va començar el que va ser, s'ha jubilat, el xantre de la Catedral de València, sí. Miguel Bopinyón.
0: Miguel Bopinyón. Professor meu, saps?
2: Sí.
0: De cant. Ah, i així ha vingut, eh? Així ha vingut.
2: Pues si li parles o li preguntes de Francisco Flores, es coneix.
0: Ara després li enviarem un WhatsApp.
2: Es coneix bé. Pues ell va
0: es farem una foto i l'enviarem.
2: El cor vaig començar en aquella època, després ha passat la seva història, i Juan Lafarga, que ell ha mencionat, el director, ell després d'acabar en la banda va dirigir la coral, i un any l'any passat va decidir

0: Esteu escoltant a la banda gran, m'agrada molt això, no? La banda gran, no? De la Societat Unió Musical Santa Cecília de Viver. Estan tocant el tercer moviment de Tom Sawyer, com has dit tu, fora de micro, quan li demana matrimoni a una altra.
1: I ella s'entera, la seva amada s'entera que sí. Ella s'ha demanat matrimoni i s'ha compromès en una altra.
0: Correcte. Suposa que, com tota societat musical, l'arxiu serà important, perquè sobretot sí. Les bandes que sou centenàries i vosaltres sou molt més que centenàries tindran un arxiu important i suposa que n'hi haurà gent encarregada d'aquest arxiu.
2: Sí.
0: I apareixeran, jo que sé, joies que apareixen en totes les societats musicals i es troben i dius, com pot ser això? Hi ha persones encarregades, no?, d'esta feina. Perquè després apareixen els assajos, que si falta este paper, que si queda l'altre paper, no?
1: Sí, tenim un grup que s'encarrega de la banda. Mira, la germana de Carmen, Maria, sempre ha portat l'arxiu i ara també ha entrat en la nova junta més gent a formar part de l'arxiu, com Marina, com Paula, Andrea... Berta també s'encarregava abans, Isabel... O sea, que són un grup prou nombrós perquè no falli mai ningú paper. Entonces, tenen sempre tot en regla i la veritat que sempre estan ajudant-me un montó per a poder repartir-ho tot.
0: I abans d'acabar, què significa per a vosaltres formar part de la Societat Unió Musical Santa Cecília de Viver?
3: Per a mi és... Jo no puc entendre la meva persona sense la banda de música de Viver, però no per la música en si. Jo crec que una de les coses que tenen les bandes valencianes, i per dir-ho la de Viver, és que t'ajuden a créixer com persona. Tu pots ser músic, però l'important és que eres una persona que ha crescut i la gent t'ajuda. I no importa de que hagis estudiat, que hagis fet, a què te dediques...
0: És molt comprensible.
3: Sí, jo,
0: I tu més que ningú que has anat fora, a treballar, és eixa sensació de pertinença, no? De pertènyer a algo, ho pots trobar encara més.
3: Mira, n'hi ha un gest que el son pare, un

0: últims assajos que va anar, jo aquell dia era en la van... Tenia, acabava d'arribar de Taiwan, divendres. Me'n vaig a veure-los. I per darrere, tot callat per no fer... No molestar a la gent, vaig entrar en la sala d'ensaio. I son pare torna al cap i me mira. I jo me'n vaig anar perquè tenia coses a casa. I son pare després em diu: "Què has fet que no t'has portat l'instrument i t'has posat a tocar?" És això, que estàs més a casa i tens que estar...
1: Tens que tocar. Part.
0: I este, el Manolo, que va ser el company de Som de la mateixa edat, que va ser també president de la banda, que ha fet una labor impressionant d'històrica de la banda, que continua fent recerca. Doncs pues, és bas i anem a sopar, anem a parlar, a xerrar.
2: Manolo, perdona que t'interrompa, també fue el que creó l'escola.
0: Exactament.
3: Ah, sí?
2: Sí.
1: El que va crear a partir de 1975, 76, més o menys.
0: Després.
1: Carmen, per a tu, la banda, abans d'anar-se'n.
2: Para mí la banda es la vida. Yo no puedo vivir, lo ha dicho Francisco, pero es que yo la siento muy dentro. Mi padre, mi abuelo, mi hermana, mi hija.
1: Sí.
2: Estamos todos allí.
3: La verdad que sí.
1: Sí, el flautí sona, ¿no?
3: El flautí sona molt bé. Jo t'he de dir que per a mi, i tu saps que quan anem a les bandes, Imma, tu com a directora i tal, saps que nosaltres ho veiem un poc des de fora, però també des de dins.
1: Sí.
3: I és curiós perquè arribes allí, veus que no hi ha diferència d'edat, tots s'ajunten.
1: És el més bonic que n'hi ha.
3: Volen sumar tots i t'arropen. O sea, jo, per a mi, la banda de Viveres és que és com que t'arropen, t'agarren, no te solten. El cuiden molt. Carmen, si em veu que em falta veu, em porto el caramelo.
1: Això és dir transmitir carinyo i amor.
3: Sí.
1: Que són paraules importants.
3: I per això és molt important.
1: Doncs estem escoltant al final l'últim moviment de Tom Sawyer, d'esta suite, però no se'n vagin perquè seguim així parlant en Omar Sala, perquè va dir-nos el suggeriment de la setmana. Moltes gràcies per haver vingut. Moltes gràcies, Carmen. Moltes gràcies, Francisco. Moltíssimes gràcies per vindre. Però no
2: gràcies.
1: Se n'aneu,
2: Gràcies
1: que ara escoltaré una obra d'Omar.
0: Gràcies.
1: Anem, així ara penseu si tingueu que muntar-la.
3: La interpretarem en Santa Cecília, nosaltres.
1: Ara va. Doncs seguim així en Fem Banda.

0: I ara anem a parlar d'una obra molt especial, anomenada Dona d'aigua, una fantasia per a narració i orquestra de vents composta per Omar Sala i inspirada en el folklore valencià. I com tenim així Omar, anem a escoltar-la ja un poquetet, i però jo ja vull saber com comença aquesta història, aquesta fantasia, aquesta narració d'orquestra, de vents. Com naix el projecte este?
1: És un projecte molt xulo, que tot ve perquè jo vaig a estudiar a la IOI, al C2 de València. Allí entra una professora, que és Lola Valero Barea, que ve que fa unes activitats molt xules i molt dinàmiques en classe per a fer-nos aprendre el valencià. I allí tenia una tasca que es deia Fantasmes al Palau, que era, nosaltres fèiem com si fórem explicàvem diferents zones on havien passat coses misterioses a la ciutat de València. Per exemple, un carnisser que...
0: És a dir, relats d'aixos misteriosos, sí, i explicàveu cadascú.
1: Claro, pues, per exemple, on està el Colón, la parada de metro Colón, que allí era la juderia, pues allí van desaparèixer dos xiquetes, etc. Un carnisser que tallava els trotamons, els matava i després feia pastissos en ells, coses d'estes. I aleshores jo vaig dir, ui, això podíem fer un projecte junts. Aleshores començarem el projecte Fantasmes al Palau 2.0, que significa que en la classe de València, de C2, de la València de l'EOI València Saidia, fem un concurs de relats i decidirem que el tema seria la dona d'aigua. I crearem diferents històries de dones d'aigua.
0: Però ixa dona d'aigua va sorgir perquè tu ja sabies que n'hi havia una llegenda?
1: Sí, exactament. Nosaltres sabíem... La dona d'aigua és una figura màgica del llegendari valencià, que és una dona d'enorme bellesa que sol aparèixer la nit de Sant Joan, és la nit de més força que té ella, sempre. En un peine o en un collar de diamants o d'or o de plata. I sol aparèixer, segons la llegenda, als homes desfavorits es diu, tu què vols, el tresor o a mi? Si l'home contestava el tresor, la dona d'aigua, perquè sempre estava junta a un riu, un toll. Un llac, l'agafava i l'enfonsava i l'ofegava. Si li deia que la volia ella, l'agafava també, però se l'emportava al seu palau subterrani i allí ell no podia eixir mai d'ell, però vivia feliçment com un rei. Aleshores, aquesta és la llegenda un poc maliciosa que tenim. Nosaltres li hem volgut donar una altra volta.
0: Sí.
1: Perquè aquesta dona d'aigua que hem creat nosaltres mitjançant la història comença, ara, per exemple, si està explicant quin és el context que tenim de la dona d'aigua. Però aquesta dona d'aigua, aquesta fantasia, ens ubica en la València, la ciutat de València del 1957, que allí va llaure la Gran Riuà.
0: La Riuà.
1: La Gran Riuà. I diu la llegenda que les dones d'aigua vivien en l'antic cabdal del riu Túria i que després de la Riuà van desaparèixer. I ningú sabia què havia passat en elles, si havien desaparegut, si s'havien mort, no ho sabien, perquè elles es dedicaven a cuidar la natura del riu. I fins que un dia en el mític cafè Lisboa del Carmen, hi havia allí un moment de baix, un jove Pau coneix a una bellíssima mar, perquè en una cosa, et faig un apunte, a una dona d'aigua no li pots dir mai dona d'aigua, perquè si no desapareix. La coneixeix, s'enamoren, i arriba un moment que ell li vol passar la vida en ella. Li demana matrimoni. Aleshores comença la seva història. I el dia abans de formalitzar el seu compromís, ella li conta un secret que no podia confessar a ningú, perquè si confessa, una maledicció cauria sobre ell i tota la seva família. I comença la història així. Ell, el seu amor no decau i decideixen seguir avant. I ahí està guai perquè hi ha moment, aquesta obra és per a narrador i banda. O orquestra de vents, però hi ha moment que fa un vals, que és quan ell li declara l'amor a ella, que es pot fer o narrat o en un cantant. I, per exemple, aquesta versió és de la banda juvenil de Callosa de Segura, que l'estrenaren en Torrevieja, però també fa poc l'interpretaren en el conservatori, en la banda del conservatori de la Vall d'Uixó, dirigida per Salvador Sebastià.
0: Sí.
1: I allí, per exemple, sí que la feren cantant i és diferent.
0: Sí.
1: També has de dir que es pot fer en valencià, castellà...
0: Això anava jo a preguntar, però jo no a preguntar-te-ho a tu. Jo anava a preguntar-te-ho a una altra senyora. És a dir...
1: És la meva dona d'aigua.
0: Perquè és la teva dona d'aigua. Perquè es pot fer... És a dir, estem escoltant-la en castellà.
1: Sí.
0: Però realment, gràcies...
1: A Paloma.
0: A Paloma, gràcies a Paloma. N'hi ha traducció en diferents idiomes, no?
2: Sí, Omar és un xic també molt internacional i que s'adapta, dirigís a Viver, on parla en castellà i ell parla valencià, i amb molts amics que tinc jo de l'estranger parla anglès i jo l'ajude quan necessita una maneta amb els idiomes.
0: I en quants idiomes la podem escoltar?
2: La dona d'aigua la van fer en italià, en anglès...
1: En francès.
2: En francès, i l'hebreu no el van posar perquè no hi havia públic.
0: És a dir, que tot és facilitat, no?
1: Tot és facilitat. Es pot fer en qualsevol idioma. I la veritat que s'adapta molt perquè estàs mesclant un fet catastròfic amb una dignificació de la figura de la dona, però també una història d'amor.
0: Home, clar.
1: Perquè ara estem escoltant el tema de la dona d'aigua, no?
0: Sí,
1: el tema
0: principal. Sí. Jo vull fer-te una pregunteta. És a dir, en la dedicatòria tens l'obra que recordes a Marta Rostoy Martín, guanyadora del concurs de relats. És a dir, n'hi ha un concurs,
1: sí,

0: que té un premi.
1: Sí.
0: Que té el relat té un premi.
1: Clar, si no ho he dit, perdó. Aquesta composició té dues fases. El projecte Fantasma del Brut té dues fases. La primera és el concurs de relats, que va guanyar Marta, que se li donarà l'enhorabona, i el premi és que jo composo una obra inspirada en aquesta història.
0: I és quan tu la composes, s'estrena, ara farà
1: un any i poc. El 7 de juliol en el Teatre Municipal de Torrevieja, dirigint, en la banda juvenil de Callosa de Segura, de la Filarmònica de Callosa de Segura, dirigida per Felipe Vicente Manresa, i la narració, que és la que estem escoltant, a Inés, que ho van fer meravellosament.
0: I esta obra que estem escoltant, este conte que has contat superxulo, que a mi m'encanten totes aquestes històries de llegendes, on la poden trobar una banda que està escoltant-nos, algun director, alguna directora, i diu, a mi m'encantaria, perquè si és per a banda juvenil no deu de ser un nivell alt.
1: És un grau 2.5, o sigui que és prou assequible, es pot tocar en qualsevol formació, podríem dir, i la veritat que per a poder accedir a ella és molt fàcil. Ve per mitjà de la meva web, omarsala.com, per qualsevol xarxa, en contacte amb Omarsala Music, en Instagram, en Facebook, en totes les xarxes, o per exemple al correu oman@omarsala.com.
0: Doncs estem escoltant així la Dona d'Aigua, i per acabar, què t'agradaria que sentira o que imaginara el públic cada vegada que escolte esta obra, Dona d'Aigua? No sé per què dic la O tancada. És Dona d'Aigua.
1: Mira, jo em quedé en una... Quan estàvem a l'estrena, en Torrevieja, va vindre un home molt emocionat, plorant. Crec que una de les majors ovacions que he tingut jo, va estar molt de temps el públic aplaudint. Va vindre un home molt emocionat i em va dir, jo vaig viure l'arribada de 57.
0: Ostres.
1: I em veia i em diu, m'has tornat allí. I després em va dir també que sabia que tenen molta felicitat perquè la història... Ah, sí, esta part és la de la Riuà.
0: Sí.
1: La història acaba que diguen que tot naix, no? I diu que si avui dia passeges per el Jardí del Túria, que era l'antic cabdal...
0: Superbonic.
1: Diu que a l'altura del... Pot ser que vegués a l'altura del pont de Sant Josep una parella d'abuelets sempre que van agafats de la mà, perquè l'amor sempre
0: mai acaba.
1: I ella, a l'altura del pont, en un foret on era la seva antiga casa, deixa sempre una rosa roja. Mai li diguem Dona d'Aigua a ella, però és pinta per tota tota l'obra. Entonces, la meva sensació, el que vull que es quedi la gent, és que s'emocionen, que es posen els pèls de punta, que tanquen els ulls i que es transporta aquesta història d'amor, com per exemple ara que està explicant tot el que volia dir-li Pau a Mar.
0: Jo vos dic als oients que si la voleu escoltar sense interrupcions, que nosaltres estem parlant i explicant damunt d'ella, la poden escoltar ara que estem a punt d'acabar i buscant, fent banda en el podcast, entren i el primer que apareix és el concert de 7 del matí fins a les 8. I en ella comencem en un pas doble teu també, sí, que té molta història, però ja no dona temps a explicar-la. La història és bonica, de la teua banda.
1: El rabo i el tapó.
0: El rabo i el tapó. Comencem el pas doble i ahir poden escoltar esta obra completa, que ara l'escoltarem acompanyada del programa.
1: Va ser la primera obra que van tocar meua... Bueno, que la meua banda de tavernes va estrenar en un certamen dedicat a ells.
0: Doncs el poden escoltar, com he dit, en el concert. Ara estem a punt d'acabar el programa. Moltes gràcies, Omar, per vindre. Moltes gràcies a tots vosaltres per estar ací. Moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies, Imma, per convidar-nos.
0: Paloma.
2: Gràcies.
1: I per ser com eres.
0: Bueno, moltíssimes gràcies. I seguim escoltant La Dona d'Aigua i escoltant esta Dona d'Aigua del compositor Omar Sala. Donem per acabat el programa d'avui diumenge. Jo me'n vaig a les meves festes del meu poble, perquè estem en festes, i he vingut ací perquè la música val la pena.
1: Sí que val, sí.
0: A l'equip tècnic, com sempre, Sofia Álvarez, i a les xarxes, Imma Santana. Que passeu molt bon diumenge i que tornem amb vosaltres, nosaltres tornem amb vosaltres el cap de setmana que ve, sense falta. Descanseu i disfruteu de la vida, que és el més bonic que hi ha.

0: Acabes d'escoltar la reemissió de Fem Banda.
1: De dilluns a divendres, ens acostem a cada racó de la Comunitat Valenciana. Viatgem amunt i avall amb Sergi Alcina per estar al teu costat. En Apunt Ràdio posem l'accent en la proximitat. Posem l'accent en tu.
2: Front a una onada de calor, actua. En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
3: ¿Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apunt Podcast i les principals plataformes d'àudio.
4: Este dilluns, des de les 7 de la vesprada, Punt a Punt. Segona jornada de Lliga. En directe, Osasuna Llevant, amb la narració de Manolo Montalt i els comentaris de Vicent Latorre. Este dilluns, des de les 7 de la vesprada, l'Osasuna Llevant es juga al Punt a Punt.
0: Continuem complint amb el nostre compromís, la informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. Apunt Ràdio. De tu a tu.

0: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador. A continuació t'oferim alguns dels millors moments de fora de cobertura en estiu.
2: Senyores, senyors, hi ha humoristes que conten xistes i hi ha humoristes que fan radiografies de la forma, d'una forma molt fidedigna a la vida quotidiana, sobretot d'èpoques passades, però també d'èpoques actuals. Un d'ells és el senyor Raúl Antón, el nostre convidat especial del dia. Raúl, com estàs?
3: Molt bé.
4: Bravo, Raúl, bravo.
3: Me sap mal que estigueu aplaudint. Poseu un àudio, ja ho dic.
2: No, sí.
3: Lo primer, m'ha sisat el començament que teniu de música... Messisa, pareix d'una pel·lícula de local de Llumenetes. S'entén? Sí, ara no tornareu a escoltar-lo igual, ¿vale? Però estava escoltant-lo ten. Jo m'imaginava ahí llevant-se la ropa de tot el rotllo. ¿Vale? Cuidado, ¿eh?
2: Clar, és que tu tens molta imaginació, ¿eh?
3: Sí, no, a mi se m'ha molt el cap, però ara ja no la tornareu a veure igual. Però jo m'estava emocionant, ja. Diu, a 3 hores del matí que estic jo ahí.
2: Tinc que animar el personal, ¿no?
3: Sí.
2: Tu has vingut animat ja.
3: Uf, jo vingut que ahir m'acostava a les 4 del matí, vull dir-te que treballava Castelló, al Raval, precisament. O sea, estava ahir. I vas tornar a casa i me vas ficar a gravar un vídeo una hora i mitja. Madre i mia. A les 4 del matí m'anava al llit i...
2: No t'han deixat dormir.
3: Que va, no passa res, és normal. A més, estava gravant el vídeo a una sudadera de l'Spook, ja per fer-me la idea de que tenia que estar despert.
2: Per això tu has vist Llumenetes en la sintonia de capçalera i tot.
3: Sí, he passat pel romaní, un momentet. Això va... És una residència, ho sabíeu? Ara és una residència. Mira, vos conte, va, xe, al final ni entrevista ni...
2: Vinga,
3: conte. És que sempre em passa el mateix. És una residència, vaig a estar ahí gravant i fica un cartell a lo dalt on estava el local de Llumenetes i fica, ahora somos residencia.
2: Ahora somos residencia.
3: Perquè a lo millor el diumenge encara va algú i diu, así son les... ¿Sabes de qué te...? Me va quedar flipat en això, però bé. Sí,
2: però ahora somos residencia és que és la mateixa empresa que ahora somos...
3: No, és que és lo mateix, o sea, és el castell on està, o sea, lo que és el romaní, que és el municipi. Un xicotet i tal, que estava al Bananas, que ara és un campo de tiro, tampoc ha canviat molt, no? I després està el local de Llumenetes, que era el castell, ixe, i fica que és una residència de la tercera edat.
2: A veure, jo és que no sé de què esteu parlant, eh?
3: No, clar.
2: Si esteu rient, però no sé de què esteu parlant.
5: No, la
3: veritat
5: que no.
3: Ja m'ho han tirat, ja m'ho tinc calat. Bé, n'hi ha un acudit... que sí que estic fent el monòleg, bueno, ja fa molts anys que ho faig, que algú diu, tu tens cara de passar per al costat del Max, se m'entén, si està la cara d'Àngelo, i se t'enxufa el wifi. És el que t'ho vull dir, que tens cara d'haver viscut. Imagina, nano, estar-hi que se t'enxufa el wifi la dona, tio, mare meva.
2: Bueno, Raúl Antón, Raúl Antón en la seva pura essència, vull dir, si és que la presentació ha sigut immillorable. Raúl Antón, este eres tu en el show, però quina part de realitat

0: veritat, i de veritat de Raúl Antón n'hi ha en un show. Vull dir, eres tu mateix en un show? N'hi ha diferència de dalt a baix de l'escenari?
1: No, home, lo millor no pots estar tot el dia riente, no?
0: Tindràs que descansar. Tindràs que descansar.
1: Però sí, sóc jo, és molt natural. És que és molt més fàcil ser tu que ser un personatge o contar coses que no estigues sentint. És que és tonteria. No pots mantindre el personatge tot el dia. Te pot agafar millor, pitjor, un dia de... Collons, tot et tinc un dia, escolta, que n'hi havia un dia que a mi m'havien fotut en la hipoteca 3.000 pavos perquè va equivocar la del banc i jo estava plorant i un tio, me pot fer una foto amb tu? Dius, que estic plorant, no? I tinc una foto que està per rulant i jo plorant. Vull dir que és una persona, no? Com tots, i tens dies molt bons, dies roïns, però l'essència sempre és la ser natural.
0: Mira que bé s'ho està passant, està plorant de risa i tot, no? Està plorant de riure.
1: No, sí, me caigo la mare, mamma mi. Mira, fa poquet el xarxa me van dir una... Ai, t'he conocido y estás muy serio. Digo, hostia, se me había muerto el perro 2 hores antes. Ai, va. Que este, cari, que este aquí, de, ah, se me ha muerto el perro, pero con la castañuela.
0: Mare meua, mare
1: sí, meua. Bueno, pero normal, això passa. Què vas a fer? No, no passa res.
0: Mare meua, Raúl, hauràs tingut... Quants escenaris has xafat?
1: Ni idea. Ni idea.
0: Perquè quants anys de carrera són?
1: Des del 2010 que vaig començar en sèrio, vull dir-te, perquè abans fas un poquet, sobretot a la falla, que sempre on vaig...
0: De quina falla eres?
1: Jo de Marquès Mortortal, Berni Català. Oh. I tinc un premi Berni. Per a que veig, soc un unifier que té un premi Berni. Però que les falles, les comissions falleres, i això ho tenim així, i els altres llocs d'Espanya no ho tenen. A part de tot el que és la indumentària, que és, oi, també ho cuidem, la part artística, la part cultural, pots desenvolupar-la allí, que això és molt important, perquè en altres llocs d'Espanya no tenen aquesta possibilitat. Jo vaig començar a fer monòlegs a la meva falla.
0: El teu humor, a més, és que naix del carrer, de la falla, sí, de les associacions, del carrer, de la vida de València. És una decisió artística o és la teva forma de veure la vida?
1: Soc de Torrefiel, vull dir-te. No vos preocupeu que no vaig a furtar-vos res, ¿vale?
0: Alfredo, al micro, si no, no se t'escolta.
2: Vos tocar la loteria un any?
1: No, va a ser la falla del costat, ¿vale?
0: Ai, va!
1: Va a ser la falla...
0: Sí.
2: ¿Es de
1: veres
2: o no?
3: Va a ser el Codol. Montortal Torrefiel.
2: Sí.
1: Hi ha alguna cosa més fotuda que li toqui a la comissió del costat, no?
2: Jo queria que era la vostra, o sigui.
1: No, ja te dic que no, ja te dic que així va passar ja, però bé, i sí, soc de Torrefiel, soc més de barriques columpios, entonces, clar, la manera de ver la vida és d'un xic de Torrefiel, vull dir-te que no puc fer ara com si, com se dice, no?, com si tuviera apellidos compuestos, no?, que se dice, no, soc vecina, no puc fer-ho.
0: 8 apellidos de Torrefiel, no? 8 apellidos de Torrefiel.
1: Seria jodido, a de Ramán, a de Salam, pero bueno, se puede hacer humor con eso, ¿vale? Es por fer humor en eso. No pasa res. Si ho fas bé, blanquet...
0: Se pot fer humor en tot i des del cariño i el respecte, clar que sí.
1: Clar que sí. Pots fer-ho, no passa res. La realitat, és que contar-la, no és en maldat. La contes i ja està.
0: Jo penso que se pot fer humor de tot i que, a veure, que total, al final sempre és traure-li punta a les situacions quotidianes i això és jo crec que l'humor més sagnià, no?
1: Sí, no, i a més que es nota quan està fet en mala llet. Vull dir-te que si fas una cosa per a tocar els tal, es nota. Vull dir, jo tinc un acudit, per exemple, que collons, és molt tal, en el monòleg que parle d'Alcoi, del monòleg cristiano, que los cristianos van guapos y borrachos, que decía, ¿a que no ganamos? Luego ya me fui a... Hostia, no me recuerdo de nada. Bueno, pobre que ni al costat y no, pues igual no hemos ganado. Pero me ha chadido que si no... Ya tú allí das y poc, tú. Pero de veres, es que es nota, vull dir-te la vinguda, tots els perruques, la carnisseria, no sé què. Bueno, la realitat, n'hi ha que contar-la, ja està. Sense mala llet, però la realitat.
0: Totalment. A més, el bon humor és... Hombre... no és d'ofici en el teu cas, és personal i jo t'ho sé, quan parles aixina de cor en respecte a aquesta maldat.
1: No passa res, a més ve molt de públic de fora a veure'n també i es riu quan conté això. Encara menjo per nit la barona, això quan ho dic. I no passa res.
0: Molt d'humor també, Raúl, has fet sobre els 90.
1: Sí, el 90 i València és el que més m'agrada. El fer humor del 90 de València, vaig deixar de fer humor de València, perquè... Te vaig dir una cosa, va.
0: Si és que Raúl, vull dir, Raúl Antón, sí, podrà riure's de tot, però de lo primer que riu és de... d'ell mateix en la situació, en el seu marc, no? En el seu marc, vull dir.

0: Ja, és que jo vas començar el 2010, com t'estava comentant, i sí que n'hi havia gent que feia bueno, comèdia sobre política valenciana i tal, però ningú parla de València, ni de les costums, ni de les tradicions, i jo vaig agafar a l'escenari i ja vas parlar d'això. Tampoc ningú feia vídeos d'això. I, pues jo, si és el que a mi m'agrada, el que passa és que vaig tindre que deixar-lo de fer, perquè, clar, quan una cosa va bé i peta, n'hi ha 200 que s'apunten, i jo vaig dir, estic parlant de lo mateix que els 200. I ja vas tindre que deixar-lo. Quan vas passar-lo el 90, igual, vas començar con el 90, no havia ningú que parlara del 90, i de repente ja tot, hòstia, que això funciona, tu, m'apunte. Pues ja tens que deixar de parlar del 90 una miqueta, no?
1: Jo crec que aquests vídeos són els que més han corregut els grups de WhatsApp de València. El de les discoteques, el del running. El de running era boníssim. Oye, el del running, yo estaba viendo a Raúl Antón y me imaginaba a, pues bueno, un señor en la cinta de correr de Rocky, en el Rockies de marca Resi, y bueno, y en la camiseta de Tirants.
0: Yo estaba... Tot,
1: Fosfi, por supuesto.
0: El guión vaig confesionar cuando estaba corregent. Vull dir que yo vaig ir a correr, ¿sabes? Y estaba ahí y digo, hostia, pues puedo hacer un vídeo de running, nano. Y estaba ahí de sí.
1: Pensat i fet.
0: Sí.
1: Pues si pensat i fet, que es molt valencià, el pensat i fet, sí. Va ser un èxit total.
0: Sí, va anar molt bé. És molt graciós, tio. És que, a veure, és que així mos he passat la pantalla en el running, la gent que estava a la ruta al bacalao va agafar després al running. Això no ho pensen mai, saps? Bueno, va començar a anar en bici. És de veres. Tot el món va començar, no?, per en la bici i tal. I, imagina, passar de la puzzle, saps?, a pujar l'oronet. Pues no el mateix. A lo millor, com diuen que és l'esport del pedal, no? Van dir, a lo millor va a agafar el pedal con siga.
1: No te preocupa, clarament, que el teu humor puga envellir, perquè quan més envellís, jo crec que en este cas és com el vi, no? Que millora.
0: Sí, a veure, els vídeos els primers...
1: És que aquesta gent, de la que parles és precisament la que anava a les discoteques.
0: Sí.
1: Vull dir, ho acabes de comentar.
0: Sí, clar. A veure, el que passa és que tu tens que anar a un determinat públic. El públic que va a teatre és el de la meua edat, inclús una miqueta més major. Jo tinc 37 anys, una merda. 45. Sempre dic que tinc 52. Per què? Perquè me diuen, hosti, això estàs de categoria. Digo, clar que sí, Mari Carmen. Sí. Jo tinc 45, a més que va ser la setmana passada. O sea, no,
1: el moment en què te diguen, ah, pues... 52? Ah, pues sí.
0: Sí, sí. No, me ho han dit ja. Jo, tu cabeza gorda i peluda. Però que sí que de veres que la gent a la que... El meu públic, diguem, és d'esta edat i tinc que dirigir-me a ells. I van passant unes constants, no? El running sí que de veres que abans estava molt de moda. Continua, però després el pàdel, després tal. Igual que en el seu moment era el squash. El squash fa anys era... Vamos, y ahora mira, ¿dónde está el squash?
1: Lo importante es anar... tira el deporte que vulguis, però lo importante es anar ben equipat i a xoc. Perquè si no vas a xoc... Mira, ahí está Carlos Urrutia. Estarà pensant en tenis. En els jugadors de tenis, ben equipats, mana besos a l'audiència. Bueno, lo importante es anar equipat, no? Ben equipat.
0: Sí, sí.
1: La raqueta, último modelo. Exacto. A mí me quedaron para jugar un campeonato de pádel y digo, ¿tú juegas a pádel? Me quedaron por el teléfono. Digo, ¿tú juegas a pádel? Y digo, bueno, yo... Pues, ¿no? Digo, podría... ¿Por qué no? Eso será pegarle a la pilota y que la pilota caiga en el camp de l'altre, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Vaig pensar yo. Y me digo, ¿tú juegas a pádel? Y digo, bueno, tinc raqueta. Digo, igual este torneig no espera tu. Digo, ah, bueno, pala. Digo, pala, tinc pala. Claro, es que así la cosa.
0: Yo vaig jugar al pádel, pero porque estaba rodechada de cristal y digo, a ver si es lo meu. Pero el chocolate. Es broma. Oye, tío, ¿puedo decir una cosa? No, sé que no me contas, pero está Carlos Urrutia, yo lo escoltaba con él a chicotet.
1: Veritat,
0: o la mente
1: sí.
0: Molt, pero yo era molt chicotet y te escoltaba siempre, tío. Sí que te me...
1: No, anem a convidarlo pasar, ¿no?
0: Que no es que tú sigues molt major, Will, dite que... Pero es que, claro, tío. Bueno, la veritat es que vos conéis eso todo, porque tú esa prima una fotra acá. Me han recordado de seguida que te veis. O sea, que a tots. ¿Cómo estás, señor?
1: Perdón, senta, que tens una galleta lliure, home, que tens una galleta lliure. Bueno, entra Carlos Urrutia de manera inesperada,
2: Sí, totalment.
1: En l'estudi. Saps què passa? Què passa, Raúl? És que a Carlos Urrutia l'hem escoltat tot de xicotet.
0: Sí, home, tot de xicotet, a veure, que tampoc és tan major,
1: De xicotet de jovenets.
3: Pues acaba de dir, fa un minut, i la gent la tinc de testimoni, dic, ostres, Raúl, digo, no el conec personalment, però l'has sentit, m'han parlat molt d'ell, no ha anat a veure d'actuar, però te seguís des de fa molt de temps i m'ha fet goig trobar-te per així.
0: A mi també, els meus anys de quan el València era bo, te recordes d'això?
1: Mare de Déu, senyor.
0: Quan donava goig per el València, eh?

0: Ara, hòstia.
1: L'altre dia li vaig dir a Javi de Bombay, i dic, Javi, bueno, li vaig dir jo no, el Consell d'Experts, i dic, xiquet, pues resulta que el València no va molt bé, has pensat en canviar-te a l'Elx, al Llevant, a Villarreal...
0: M'estàs apanyant, perquè l'Elx encara, però el Llevant està...
2: Bueno, Villarreal... Saps què passa? Com l'altre dia, o farà un mes, que me feres l'entrevista, sí? I aquí hem quedat a repetir-la, quan la repitam, per parlar només de futbol, no de... En Raúl també.
1: Que vinga.
2: La fem junts.
1: Molt bé.
0: Sí, sí, sí.
1: Molt bé.
2: Aixina, que sí. Espectacle donarem.
1: Sí, però el que vull que és tertúlia després en el dinar.
0: Bueno, a
2: sí, perquè l'altre dia feia un dinar un dissabte, però sempre estic quasi currada, entre setmana, carinyo, entre setmana.
1: Entonces, que està complicat.
2: I t'ensenyo jo a xorar a tenis. I a Raúl també.
0: Va, jo vos ensenyo la DSL valenciano, morsasos per dinar en lo que surja. No?
3: M'encanta això, m'encanta.
0: Ah, molt bonico. És que tenim coses, tio, molt gracioses. I no li donem...
1: És que Carlos Urrutia, podia entrar en estes històries perfectament, perquè també és un clàssic de la vida valenciana. Vull dir, és que qualsevol que hagi estat... Qualsevol valencià que hagi escoltat de futbol, ha escoltat a Carlos Urrutia.
0: Ah, vale, creia que era una altra cosa, que estava dient com que tenies accions als Usos. Tu també corres el senyor? Clar, dic, hòstia, m'ha deixat ahí.
2: No, els Usos.
1: És la vida quotidiana.
2: Una cosa, dels que eren els amos de Usos, Jesús Saiz,
1: sí,
2: té el pub clàssic al costat de casa, en el barri on vivim Alfredo i jo. Bueno, tu tens l'atelier.
3: Si un dia contarem les eixides de Susos...
1: Com que les eixides?
3: A les 10 del matí, quan jo obria la porta de la tenda...
2: O no caminant?
3: Si contarem dels personatges que varen veure eixir de Susos...
2: I en quin estat?
3: Bueno, eso ya lo dejamos estar ya.
0: Anem a deixar el tombolà, no?
3: A les 10 del matí.
2: L'època... prèvia a que existira tòmbola.
0: Encara!
2: Home, no, te diré tango.
0: Els famosos tenen una cosa que diuen de... No, és que anem a parlar en local de llumenetes perquè, clar, en les discoteques no se pot parlar. Entonces me fiquen ahí perquè estem a part, tu vas a lo que vas, cariño, que m'estàs contant. Ara, algú anirà a consumir ahí el producte típic del lloc, però uns altres van al lío. No sé, el que siga.
3: Però que eren les 10 del matí, lo que estem dient.
1: Refresc de cola.
0: Sí, però això és normal.
1: Però a veure, no, però estaria en la cafeteria del costat, Alfredo.
3: Bueno, vale.
2: En l'aquàrium. Bueno, era Bimbi, te'n recordes?
3: Hòstia, era Bimbi. Bimbi estava en front.
2: Però és que el que vos està parlant, Alfredo, és gent doblada en una borratxada de locos, però eixint de la discoteca en jaqueta i corbata. Perquè eren els VIPs o la gent executius que venien així, o periodistes...
1: Confirmat. Se n'havien anat a les 8 a treballar i havien parat per a fer el break de...
2: Ah, això seria.
1: Seria.
0: Una mala tarda la té qualquiera, no?
2: Ja, xiquet, que no vull molestar, que m'ha fet bol de goig saludar-vos.
1: No molestes, faltaria més. Està a casa com vulguis.
2: Mireu-se,
1: para. Carlos, un aplaudiment per allà, home, per favor.
4: Sí, senyor.
1: Un clàssic, un clàssicazo. Un clàssicazo.
3: Saludos, Carlos.
1: Carlos Urrutia i, per supost, una de les veus del Punt a Punt, que, a més, un programa que han premiat les llistes de l'ETG com un programa totalment consolidat i líder en la informació deportiva. Així és que i s'aplaudiment per a tots els companys del Punt a Punt.
4: Sí, senyor.
1: Sí. Sí, senyor.
4: Bravo.
1: Sí, senyor.
0: Vos tireu tot el dia aplaudint, m'encanta.
1: Sí.
5: Però és perquè, com no podem aplaudir, per exemple, al València. Al València no podem aplaudir.
0: No, però per la part mundial.
5: Aplaudim així. I aplaudim. Raül, i del València què diem? Del València què fem? Què fem?
0: És que el que passa és que la solució no puc fer allò.
1: Un aplaudiment per a la solució.
5: Bravo! És la solució.
4: Bravo.
0: Ningú home. Adéu. Jo és que estic poc en contra de Peter Lim, evidentment. Vull dir-te que...
1: L'altre dia vaig veure per ahir que t'havien oferit...
0: Sí, sí, no. Jo he rebutjat molta pasta, dos accions. L'altre dia estava parlant, perquè estàvem ahí mentre estàvem dinant, i... Hòstia, me'n recorda d'això, i va buscar les xifres, i n'hi havia dos accions que eren de 2.000 pavos cada cuna, i després n'hi havia una que era jugar una part de la grada i tal, era per a 1.500 persones, i me pagaven 15.000 pavos. I era 20 pavos l'entrada, que va veure les dates i tal, amb els gastos de gestió, ells guanyaven com de 1.000 euros, una cosicina. Ells no, el València era el que jugava. La satisfacció que me podia donar a mi actuar al Mestalla, tio... Uah, però és que mentre estigués, tio... No, no. I sí que quan era el Lim, el de la Copa, el de Marcelino i tal, jo col·laborat en el València, vull dir-te. El que passa és que te dones compte que era Marcelino, que era l'altre, i no era la part de Singapur. Què passa totalment del València, de la societat valenciana? Pues, chico, a fer la mà, ahí. Bombar, no?
1: Ja, no, però és que...
0: I marcar una.
1: Clar, a veure, el València llogava l'espai, no?
0: Sí, sí, sí.

0: València i, llegava...
1: I una promotora era la que te cridava
0: tu. Sí, sí, sí. Però l'altra acció sí que era del València, també, Raúl, directament.
1: Raúl.
0: Però me dona el mateix, tio, que no, que no.
1: Raúl, 15.000.
0: Pues un fin de semana, da igual. No, no, que me da igual, tío. Es que no puc... I, a veure, m'agrada fer molta il·lusió.
1: Tu eres dels que, fallar, del no, que està malhumorat quan te valen ser part?
0: Sí, abans sí. El que passa és que ara ja no veig el partit. Ara li doné al F5 actualitzar i m'entere de resultat, però no, He canviat. Ja no puc veure-lo, ja no puc ni escoltar-lo a la ràdio. No puc.
1: Bueno, ¿tens passe o...?
0: Tenia passe, el que passa que, clar, jo actuo tots els caps de setmana i és impossible. Clar. És impossible anar. Vaig a entrada, tenia llogat el passe, però me va donar compte que, aunque estiga llogat el passe, que no podia anar ni qualsevol partit, i ja vaig a comprar entrada, però és que ara ja tenc ni per la tele, tio. I això n'hi ha que treballar-ho, perquè n'hi ha molta gent que... Sembla una tonteria, tio, però que n'hi ha molta gent que està tota la setmana fotuda perquè ha perdut el València en el Baracaldo. Vull dir-te que sí, és de veres, que n'hi ha gent de hòstia ja, i tota la setmana un resultat de futbol no pot estar fotent-te la setmana.
1: Saps què passa? Al final t'acostumes, perquè per desgràcia, al final t'acostumes.
0: Bé, si siguem de València, sí.
1: Jo conec algú que és del Madrid, que quan perd de Madrid pues, està tota la setmana fotut. I li vaig dir, tio, festa del València. Quan perd ja no està fotut, perquè és lo normal, però tampoc és una alegria quan guanya. Vull dir, al final, vull dir, és que és lo contrari. No,
0: bueno, ara mateix sí, però normalment no està mirant ahí.
2: Però si m'havies dit que no eres tu.
3: Jo no.
2: Estaves parlant i l'he fet aixina, Jota. Dic, bueno...
1: S'ha passat a València, no?
3: És que m'he passat a València ja hace meses.
1: Fa mesos.
0: Pues el momento.
1: I no tingués res que veure l'amenaça d'acabar de treballar. No tingués res que veure. Va ser per motu propi. Això va ser un... circumstancial. Circumstancial. Tenim el nostre consell d'experts que vol, Raúl, també fer de les seues en la teva entrevista.
0: Genial.
1: Estem segurs?
0: Sí, sí.
1: Bueno, pot dir qualsevol cosa,
0: Per supost, que faig a flauta.
1: A la policia en bombetes. Molt bé. Primera pregunta del Consell d'Experts per a Raúl Anton.
4: Hola, Raúl. Si parles de les discoteques, és que has anat a totes i per això t'has quedat així, no?
0: Hòstia, és que tinga que vindre una xiqueta, no?
1: Sí, una xiqueta sí.
0: A fer la millor pregunta, Sí, a veure, a totes no. A quasi totes, sí. I jo crec que això és de fàbrica, Jo crec que això és de fàbrica, no d'anar a la discoteca. És que la nostra generació s'ha quedat aixina per el tanc, alguna cosa portava el tanc, el gusanitos mojos en Coca-Cola, alguna cosa portava que mos hem quedat aixina. Però sí que és de veres que jo crec que ha anat a quasi totes les discoteques, de totes formes, i a partir d'avui estic mort, totalment, no som molt de discoteca. Era més de pàrquing. Perquè a dins entraves i... A veure, tio, el Remember ixe de... el Flying Free, el Kibiró, el Tonight... Sí, música sí, aixina, sí, però sí, va canviar al punxum. I jo era d'ella, això no és la meva lliga.
1: És que jo penso igual que tu. A mi el pum.
0: Uf.
1: Tot el que era tan electrònic, quan se va fer tan electrònic...
0: A mi és que pareixia tot el rato...
1: Li havies llevat la molla.
0: Sí, sí, era les cantaditas, i el que molava de la ruta és que n'hi havia un tio que estava ara plegant taronxa de dilluns a divendres, tenia un èxit mundial, neno. Vull dir-te que estava sonant a New York.
1: És veritat.
0: Vull dir-te, això ho tenim així. València era la segona capital del món en convenció de música, És impressionant. Clar, no el van cuidar quan tocava. De seguida ja és de... És que vosaltres som també aixina, Quan des de fora mos diuen que una cosa està mal, i dius, ai, que mal. Què collons, tio?
1: Se va desmadrar un poc la cosa.
0: Sí, però bueno, pues... collons, en Ibiza no beben agüita. Vull dir-te que allí van saber en causa, no?
1: És aigüeta salà.
0: I clar, vull dir-te que podien haver-li pegat ahí un xiret i fora, però clar, és més fàcil dir, a fer la mato.
1: A Ibiza.
0: Sí, bueno, així som també aixina, Que mal la barraca. Fora, però bé.
1: Segon pregunta del Consell d'Experts per a Raúl Anton.
4: Hola, Raúl. Quan anaves al col·le, te castigaven els mestres?
0: Jo era molt bo. És de veres,
1: I què ha passat?
0: Fins als 15 anys, jo era molt bo. Era bon estudiant. A més, i hostis, tio, això que te vaig a contar, mon pare me va matar. Jo me'n recordo, en séptimo i octavo, era, de EGB,
1: sí.
0: Que la primera i la segona avaluació me van caure totes, inclús xin.

0: gimnàsia, vaig a provar història i tal, perquè a mi se me donava molt bé, i mon pare me va tirar una bronca, diu, papa, tio, si és que no passa res, ja recuperaré totes a la tercera. Ho deixava tot per al final i recuperava totes, perquè m'era molt fàcil. Vull dir-te, el que passa és que de fre vaig començar a eixir. I ahí sí que va ser un problema. Però
1: els pàrquings, no?
0: Sí, sí, sí, però que m'era molt senzill, vull dir-te que era molt bo, no, no me tiraven la bronca, però sí que de veres que un dia me van ficar un parte. Mm. Un parte, per portar un baló al col·legi. I un dels majors me va agafar el baló, va trencar un cristall i la culpa era meua.
2: Clar,
0: per portar el baló.
2: L'arma de l'homicidi era la teua.
0: Clar, però la resta bé, jo no he sigut mal estudiant. Després ja... i tal.
2: Ara m'he deixat ahir. Tercera pregunta del Consell d'Experts per a Raúl Anton.
3: A veure, Raúl, t'han de dir hasta luego, Mari Carmen, qui dimonis és Mari Carmen?
0: Pues tu vaig a contar, perquè això jo no ho sabia. Tenia un amic que era tot el dia, ah, bueno, hasta luego, Mari Carmen. No me digui això, hasta luego, Mari Carmen, si me va quedar. I me la feia molta gràcia, estava tot el dia, hasta luego, Mari Carmen, hasta luego, Mari Carmen. I claro, vaig tirar un vídeo, el primer que va fer, i hasta luego, Mari Carmen, no? Perquè era la frase que teníem els col·legues. I després me vaig enterar que un dia a la tele lo va dir Belén Esteban, un dia només. I se va quedar el meu amic. I després Belén es va enterar de que l'estaven utilitzant i tal, i ja ella va agafar i pam, pam, i ho va dir molt. O sea, que se va retroalimentar tot. De fet, un dia vaig estar parlant amb Belén. No sé si ho puc contar, Elena, que està aquí.
2: Se pot contar, no?
0: No sé si ella podia hablar tampoc mucho. Vamos a dejarlo ahí. Un festival del 90 i parlant. Ai, sí, tal, no sé què. I vam parlar. Deixem-lo ahí. Hasta luego, Mari Carmen.
2: Bueno, que sí, que vos posareu en comú l'hasta luego,
0: sí,
2: Mari Carmen,
0: sí, sí, sí,
2: i se queda ahí la història.
0: A mi me feia molta gràcia, tio. Me feia molta gràcia. De fet, ens van dir, per a fer un programa de ràdio i tal, tenien que agafar un nom, i jo no havia començat els vídeos encara, i jo vaig dir, hasta luego, Mari Carmen. I me va dir el director de l'emissora, no, ese no té futur, esto es una visió de l'hòstia. Ha fet hasta fer el pudor, nano.
2: Además de veres. Quarta pregunta del Consell d'Experts per a Raúl Anton.
4: Hola, Raúl. Tu en casa també parles aixina o sols quan te miren?
0: Aixina com?
2: Aixina com parles tu.
0: Ah, no, sí, de normal, jo sóc així. No, sóc aixina, vull dir-te que no... Hombre, no estic com els primers vídeos, que eren molt exagerats, perquè, clar, hosti, és que canvia molt. Jo ara, ja ara no puc veure els meus primers vídeos, eh? Me dona vergonya, dic, ala, que malo és.
2: En què creus tu que ha hagut una diferència notable? Perquè el Raúl d'ara és un Raúl més canalla, vull dir, més canalla de forma natural, no?, a l'hora de parlar.
0: Sí, a veure, el que passa és que també ha canviat moltíssim. El que són les xarxes socials ha canviat molt, tio, s'ha convertit en... ha arribat el reggaeton també a la comèdia, és aixina. Tenim que fer-se la idea que és de consumir i que no t'aporta res. I això a mi tampoc m'agrada, vull dir-te que si faig un monòleg que es diu 40, tio, és per parlar de les bondats i de com es vol la vida als 40. No me dona la gana parlar de cuando tu hijo no sé qué, cuando tu pareja tal, es que això és reggaeton i és que, tio, no m'agrada i me costa molt ara fer vídeos a les xarxes, però perquè el meu codi me diu, tio, no caigues tan baix, que sí que ho he fet, vull dir-te que n'hi ha vídeos que jo he fet i he dit, per què?
2: Home,
0: i luego després tenen 4 milions per ahí, però per què ho fas això, no?
2: No te talles a l'hora de parlar, vull dir, el sense filtro, bueno, el sense filtro és real o Raúl Anton té límits a l'hora de fer humor?
0: No, jo moltíssims, no traspasses, tu, jo improviso molt en el públic.
2: A veure, el respecte és un límit, evidentment.
0: Sí, n'hi ha dos límits de l'humor, un és la llei, vull dir-te el que diu la llei,
2: evident.
0: I luego cadascú té el seu límit. Si jo conté una història, al millor d'una enfermedad, que no faig, però, clar, si tu has tingut la enfermedad, tot és un familiar, és un límit teu. Vull dir-te que n'hi ha que... És impossible no traspassar els límits. Impossible, perquè cadascú si toca alguna coseta, si
2: no
0: vaig a Madrid i faig acudis de Vinícius. Vull dir-te que i al millor a tu, Jota, pues me diu, que te meu aquí.
2: Home, és que... Ja, però és que se ho guanya. Vinícius també se ho guanya.
0: Jo ho dic allí, eh? Jo ho dic allí, vos jugador, eh? Però està fava, eh? Este no està bé, eh? I faig espeta, eh? Home, nano, esto es dos neuronas más que los caballos para no cagarse en las procesiones, ¿qué le digo yo?
2: Última pregunta del Consejo de Experts para Raúl Anton.
4: Buen día, Raúl. Cuando dices en un vídeo, la tua familia te aplaudís. O te digo, ya está este frente el indio.
0: la meua familia, no. No me aplaudís. Hombre, sí que está contenta, claro, que me va a chaver y... Hostia,

0: i estan orgullosos, que és un poc estrany. Mon pare no m'ho va dir en la vida, que està orgullós del seu fill, en la vida m'ho dirà, però sí que és de veres que ja no me... Ah, Raúl ha fet este vídeo i tal. Sí que venen a veure'm actuar, sí que me donen carinyo, que és el que pots demanar a la família, i amb això és suficient. Amb això me queda sobra, jo t'ho dic jo que, hòstia...
1: Mira, anem a donar un aplaudiment al Consell d'Experts, no?
2: Sí,
1: Consell
2: d'Experts. Un aplaudiment.
3: Bravo, venga.
4: Estàs escoltant alguns dels millors moments de Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: Moment de presentar al senyor Manolo Andrés Sarapico. Com
1: bon
0: estàs,
1: dia, com estem?
0: Molt bon dia, cavaller.
1: Pues res, fa un dia perfecte per a mantita, sofà i cine.
0: I peli.
1: I peli. Peli o sèrie, perquè ara...
2: I xocolate.
1: I xocolate, mira. Ja he sigut el llepo.
0: Així, com ja van parlant dels col·laboradors, encara que han fet el pi-pi-pi d'abans, Manolo Andrés Sarapico, bon dia.
1: Hola.
0: J. González, bon dia.
3: Muy buenos días.
0: Mireia Benlliure, bon dia.
4: Bon dia.
0: I Alfredo Esteve, bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Molt bé. Parlem de cine, cavaller.
1: Parlem de cine. Anem a parlar del culebrón de l'any en l'anterior programa. En anteriores ediciones de Fora de Cobertura, dissabte passat, parlàvem de la fusió entre Netflix i Warner Bros., que era la notícia de l'any, indiscutiblement, en el món del cine i de l'audiovisual en general. Però, clar, se n'anarem d'ací... I al dia següent, bueno, pues Ellison i Paramount se va cabrejar perquè no li varen fer cas a la seva oferta i va llançar una OPA hostil als accionistes de Warner Bros. Augmentant el diners per acció que oferia Netflix, la plataforma de Ted Sarandos. I bueno, està tot obert. En estos moments no se sap...
0: Ni a partida, no?
1: Ni a partida. A més, en uns components un poc curiosos des de la Ajuntania, evidentment, això s'està, tot se mou en Estats Units, però sí que és un negoci a nivell global. I el que sí que n'hi ha és que la fusió de Netflix i de Warner Bros. En principi sí que supondria a nivell monopoli un risc important per al sector, perquè és que se farien pràcticament en el 40% de la quota del sector audiovisual, tant en cine com en plataformes de streaming. Estats Units té unes lleis antimonopoli molt fortes, val? I per una altra banda, resulta que al costat de Paramount i d'esta oferta que fa front a l'oferta de Netflix, n'hi ha un recolzament molt significatiu, que és el de Donald Trump, que s'ha ficat al costat de...
0: Una espendeta, no?
1: De Paramount, sí.
0: Això,
1: bueno,
0: això...
1: Diguem que veu en bons ulls el projecte. Entonces, jo...
0: Que veu en bons ulls el projecte.
1: Sí, veu en bons ulls.
0: I el de Netflix no el veu en bons ulls?
1: Pues jo supon que també, però és que a Paramount sí que ho ha dit explícitament i en públic. Bueno, sí. També és veritat que la relació que té en la empresa que controla Paramount, bueno, pues és una relació propera...
0: Influències.
1: Sí. Influències. Però bueno, jo el que he optat és, com no sabem com va acabar això, perquè això se pot estendre durant tot l'any 2026 o no, o s'acaba en 4 dies, però no ho sabem, i l'altre dia se va quedar un poquet penjat, és contar-vos i contar als nostres oients quines IPs són importants actualment en cadascuna de les plataformes. Sabeu el que és una IP, a banda de lo de l'ordenador?
0: Ah, vale, pues no.
4: Ah, no.
1: No?
3: No.
1: Intellectual property.
3: Ara sí.
1: La propietat intel·lectual, és a dir, i ho faig en un exemple que aneu a entendre clarament.
0: És que a veure si la propietat intel·lectual...
1: Mickey Mouse.
0: Sí.
1: Mickey Mouse és una IP. Mickey Mouse és una IP, però Star Wars també és una IP. És a dir, la franquícia...
0: Però Superman serà una altra, no?
1: Efectivament. La franquícia, la propietat, el personatge, allò des de lo qual se pot fer o una sèrie o una pel·lícula o editar uns llibres o fer un merchandising, una propietat intel·lectual. I això és lo més codiciat. Totes les plataformes, totes les productores, tots els que estan en el negoci volen tindre una IP per a poder desenrotllar productes. I esta és la qüestió. Si mirem a Netflix, quines IP té? Les que ha desenrotllat la pròpia Netflix.

perquè Netflix va començar de zero. Netflix ha creat la necessitat de tindre una franquícia, ha fet una franquícia exitosa i la estès. Per exemple, altre exemple molt clar,

0: Juego del Calamar, Narcos. Estem parlant de, bueno, Bridgerton, los Bridgerton.
1: Home, claro.
0: Bridgerton, que és una altra de les franquícies potents de Netflix, no? Cuchillos por la espalda, Knives Out, les pel·lícules del detectiu Ryan Johnson.
2: Què supondria, Manolo, que seran de temps?
0: Sí.
2: Què supondria que Netflix comprara
0: Warner Bros?
2: Warner, i què supondria que ho comprara Paramount?
0: Pues t'ho dic en franquícies, en noms de franquícies. Si Netflix compra Warner, a tot això que us he dit s'afegeixen DC Comics, Batman, Superman, Wonder Woman, Green Lantern, Harry Potter i tot el seu món, Juego de Tronos, The Last of Us, Dune, Matrix, El Senyor de los Anillos, Friends, Big Bang Theory, Los Looney Tunes, tot això seria de Netflix. I si se ho queda, Paramount, o sea, si Paramount se queda Warner Bros, que són les joies de la corona, s'afegirien a Star Trek, Missió Impossible, Transformer, la sèrie Yellowstone de Kevin Costner, encara que ara ja no està Kevin Costner, Bob Esponja, Top Gun, les Tortugues Ninja. És que estem parlant de que són icones, que són franquícies, i això és de lo que va en el negoci. Això és lo que ven a dia d'avui, perquè en una altra edició de Fora de Cobertura parlarem de què funciona en el cine, perquè si tu agarres els comparatius i els llistats i tu fas un Excel, lo que ven entrades són les franquícies.
2: Clara, perquè ja plou sobre banyat, home.
0: Sí.
2: Ja tens, no? Ja tens eixa...
0: Sí, sí, sí.
2: Si t'agrada la primera...
0: Estem parlant econòmicament, eh? Després n'hi ha...
2: Volia parlar de números.
0: Sí.
2: Tenim xifres de què suposaria eixa fusió?
0: No, a veure, tenim la xifra de lo que està oferit per Netflix per acció en total, que diguérem en l'anterior programa, que eren, crec que, me pense, 82 bilions de dòlars.
2: Bilions americans.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. Ja vam fer la didàctica del tema.
2: O sigui, 82.000...
0: Sí.
2: Lo que són per a nosaltres, 82.000 milions de dòlars.
0: I ara l'oferta, crec que, insistir, si no m'enganye, de Paramount se'n va cap al 100.
2: Ah, pues parlarem de 95, ja han pujat
0: 30. 30 per acció. Eren 20 i pico dòlars per acció l'oferiment de... Parla de memòria, però crec que eren 24 o 26 per acció en l'oferta de Netflix, i ara l'oferta de Paramount se'n va als 30 i pico per acció. O sigui, estem parlant de que és moltíssim diners. No, jo crec que no estem preparats. No tenim el cervell preparat.
2: M'ajuntem i fem una oferta?
0: Sí,
2: sí,
0: per comprar un dècim de Nadal.
2: Sí,
0: m'ajuntem així per comprar un dècim.
2: Ja, però igual Donald Trump ho veu en bons ulls i se decanta per nosaltres.
0: Sí, això és veritat. Se va parlar, i una anotació a peu de pàgina, se va parlar, però molt tangencialment, que igual hasta Disney estava interessada en Warner, però clar, això ja haguera segut. Imagina't si Disney se queda tot este contingut d'IP que vos he dit.
2: I ja té Marvel.
0: I té Marvel, té Star Wars,
2: wow.
0: Pixar, Hulu, que així no és molt conegut per este nom. Qui tinga Disney Plus en casa veurà que lo que era Star, que era on estaven totes les sèries quan va comprar Fox i tal, que estaven ahí, American History, Horror History i tot això, ara se diu Hulu. Si tu entres en Hulu, el contingut és bestial. Estem parlant de a on es meneja tot. A on es meneja tot.
2: Donald. Donald no el pato, sinó Trump. Donald Trump. Mira, som des de Fora de Cobertura una oferta de 200 eurets per la companyia. I si ho veus amb bons ulls, pues bueno, ja parlem de contingut.
0: Ja te dic jo en 200 eurets crec que no ni mos donen la subscripció.
2: A veure, es juntem entre tots els que estem així?
3: Vinga, va.
2: Sí, bueno, sí, no?
0: Mm. Ah. Però per a una subscripció. En 200 podem subscriure-nos, per una banda, a Sky Showtime, que té els drets de Paramount així en Espanya, a Netflix i jo crec que a Warner. Me pense que els tres, per lo menos, subscrits
2: no,
0: estem.
2: No mos dona per un any, eh? Per un any no,
0: per un any mos dona.
2: Gràcies, Manolo Andrés Tarapicó.
0: A tu.
4: Estàs escoltant alguns dels millors moments de Fora de Cobertura. Donís Salvador.

Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A. Ràdio, de tu a tu. 2, 1, 2, 3, 4...

0: Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En Apunt Ràdio, posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.
1: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador. A continuació t'oferim alguns dels millors moments de fora de cobertura en estiu.

0: a la hora de entrar en el baño tenía un dolor especial. El que entraba detrás de ella estaba muerto.
1: Pero te preguntan, pero te preguntan por los pies, por si, por si oían los pies a alguien.
0: Lo digo por los pies, lo que menos olía allí. O sea, te digo que cuando entraba ella, dejábamos la puerta abierta y poníamos como una especie de dibujo de,
1: bueno,
0: de,
1: radioactivo.
0: De radioactivo, diciendo hasta dentro de 3 horas nadie puede entrar aquí.
1: Última pregunta para el Consejo d'Experts y se anem a consultar a la previsió meteorològica i a veure com està l'alerta. Quina pregunta?
2: Hola, Ismael. Què mola més, fer surf en Tarifa o un hermosaret en la Malvarrosa?
0: Bueno, ahí me ha ganado.
1: Bueno. ¿Ves?
0: O sea, yo me pongo la alarma todos los sábados y todos los domingos para ir a almorzar. Y me los conozco todos. El clavo, la peseta, la bodega, o sea, todo, todo, me los conozco todo, ¿eh? Todo lo de la Malvarrosa, todo lo del Cañamelar, todo lo del el Cabañal, me los conozco todo porque si algo he descubierto que me tiene ganado, aparte de, de los valencianos como soy, es el esmorzar.
1: La esmorzaré.
0: Flipa. O sea, ya no lo entiende como la gente, desayuna, esmorza, almuerza, digo, madre mía, y la verdad que tiene un respeto por el cuerpo aquí en Valencia, digo, en Andalucía estaríamos como chancho, como dicen los argentinos, estaríamos gordísimos. Pero aquí, a pesar de que va harta y de comer, estáis perfecto.
1: Oh, bueno, que més i que menys.
3: Lo intentamos.
1: Bueno, aplaudiment per al Consell d'Experts,
0: sí,
1: no?
0: S'han portat
1: molt bé.
0: Sí,
1: sí, sí, clar que sí.
0: També te debo de reconocer una cosa. Es la primera vez que me someto a un Consejo d'Experts con tan temprana edad, ¿eh? Emocionado.
1: ¿Qué te ha paregut, eh? Incisiu, ¿eh?
0: No, me ha encantado. Y además que son, como no tienen vergüenza, pues te pueden contar lo,
1: qualsevol
0: cosa. Te pueden preguntar lo que quieras.
1: Efectivament.
4: Estàs escoltant alguns dels millors moments de Fora de Cobertura. Donís Salvador. Fora de Cobertura, Donís Salvador.
1: Dani Montesinos, com ja t'has posat a parlar abans de que te presentara, pues ja estàs presentat.
5: Jo és que me trobo com en ma casa i sense voler ha volgut entrar.
1: Així no és.
5: M'han recordat de l'alcaldessa ahir explicant el tema dels torrons i dic, ara és el moment.
1: Faltaria, estàs sent a casa. Bé, venim a parlar d'un megaprojecte, no?, que es va fer en la ciutat de València.
5: Sí, la veritat és que estem ara prou menetxats així en la comunitat valenciana. Com saps, aprofitem esta secció per a donar veu de tots els projectes que estan transformant un poc la comunitat. I un dels projectes insignes que ve ara, que es comencen les obres en el 2026 i que s'espera que acaben a finals del 2028, va durar 2 anyets, és un macrocentre comercial, un dels més grans d'Espanya, que ve en la zona urbanística que se diu Turianova. Per a qui no se situa, que no siga d'ací de València, jo soc de Torrent i m'he quedat molt propet, igual que ací el company que ha fet este villancico tan xulo de Torrent i que jo estic molt orgullós, pues està, diguem, al costat de la Fe, on la Fe Nova, si pensem en la Fe Nova i el que seria la V30, que és la redirecció del cauce del riu Túria, ahí n'hi ha un espai que se diu Turianova. Esta urbanització ja està acabada, és una urbanització que té entorn a té una inversió de 500 milions d'euros, el centre comercial. La urbanització Turianova ja està acabada, ha sigut realitzada per la constructora Bertolín i desenvolupada per Accenture, ¿vale? L'únic que queda per fer són les vivendes, però el que és la urbanització ja està acabada i entonces el que van a fer és començar a fer aquestes torres de vivendes, moltes de VPO, lo qual és molt positiu per al tema de la vivenda, i sí, n'hi ha una parcel·la que quedaria a la dreta, pegadeta al mar.
1: Hi ha vora, en la Comunitat Valenciana, hi ha vora 4.600 vivendes de protecció oficial, sí, sí, per a esta legislatura.
5: Sí, sí, però ja t'he dit que este desenvolupament...
1: 1.900 de les quals ja estan executades.
5: Este desenvolupament de Turianova se considera un dels més grans de lo que seria la ciutat de València capital, dins de lo que seria el cordó de lo que és el encausament del Túria, i per lo tant va ser algo prou revulsiu. Estem parlant de un munt de vivendes, no recorde ara, crec que eren 2.000 vivendes, òbviament de VPO i no VPO. Però bueno, el projecte que portem avui, que és l'Infinity, que és un poc la cirereta que fiquem damunt d'ixe pastís de Turianova, és una parcel·la de 72.000 metres, té una inversió d'alrededor de 500 milions d'euros, està, bueno, no busca ser un centre comercial a l'ús. Tenim que pensar que normalment si pensem en els centres comercials, diguem, urbans, estos són molt compactes, ¿vale? O sigui, és com si diguem, pues el Saler, el centre comercial del Saler, que tot el món el coneix. Este projecte ve a canviar un poc tot això. Té una zona verda que és enorme, ¿vale? Estem parlant d'un centre que se desenvolupa en 3 plantes, un semisòtano en 4.000 places d'aparcament, una baixa, primera i segon, que van a donar en torno a 92.000 metres de sol per a poder-se alquilar, ¿vale? De tot aquest espai alquilable, d'aquests 92.000 metres que estem parlant, el 50% ja està compromès. O sigui, ja n'hi entendes que han dit que volen una parcel·la i que se volen quedar. Entre elles, pues, estem parlant de Cines Yelmo, n'hi ha una ola en continuo, n'hi ha, bueno, temes de la Friki Zone, però n'hi ha coses molt, molt xules. De fet, estarem comentant en Fernando Sánchez de la Mata, que és el arquitecte que està desenvolupant el projecte FSM Arquitectos. És un arquitecte que, encara que és de Madrid, vola la nostra terra en locura. Ell ja va ser el que va desenvolupar el centre comercial Bonaire, i tenim que tindre en compte que este centre comercial que ve un poc en eixa essència, no? És un centre comercial a huert, com us agrada als valencians disfrutar. No és un centre comercial tancat, com passa en Europa o en Madrid, on fa fred. Uh-huh. Així el que anem a tindre és un centre comercial a huert, on van haver zones de disfrute, eixa ola en continu gegant, zones per a temes de llibres, exposicions, concerts en directe, i tot això acompanyat d'una oferta comercial prou important. M'agradaria deixar també en compte, ja saps que en aquesta secció sempre ho fem, que és ficar en valor la enginyeria d'ací de la Comunitat Valenciana. Sí. Si ve Fernando Sánchez de las Matas, és l'arquitecte que ha fet el que seria el projecte, un poc el bocetaje, no? de com va anar aquest projecte, tot el projecte està sent desenvolupat per una enginyeria d'ací de València, que és Grupo Tech, és una de les enginyeries més fortes d'ací de la Comunitat Valenciana, i ells són els que s'estan encarregant de desenvolupar tot el projecte. A més, me consta que ja estan en temes de certificacions, que això és molt important per al futur. S'està intentant traure una classificació BRIAM per al projecte. Això vol dir que energèticament el projecte és sustentable. A més, té una qualificació també ICE, que és que tot el projecte va ser accessible per a persones en minusvalia, visual, motriu, ¿vale? I això també és molt important, la qualificació ICE que va tindre el projecte. I des del punt de vista d'accessos, la forma que anem a tindre d'entrar, ja n'hi ha una entrada feta per la V30 nova, que encara no està oberta, però ja està preparada, i després s'ha fet un pont en Malilla per a poder entrar tant a l'urbanització de Túria Nova com a este gran centre comercial de 92.000 metres.
1: Tenim el de la V31.
5: Exacte. Bueno, ahí tenim V31 en V30, en ixe entron, que és on se situa el centre comercial, però se li ha fet una entrada dedicada des de lo que seria la V30 a este centre comercial, i des de la ciutat, atravessant en un pont de Malilla, que també està ja obert, per a poder arribar a Túria Nova i a este centre comercial Infinity, que jo crec que va a revolucionar tot el que seria l'oferta comercial del sud de València. I ells, la idea que tenen és donar-li continuïtat a una gran zona verda que té ja Túria Nova dins de lo que seria ixe centre comercial. De tal forma que no estem pensant que estem entrant en un centre comercial, sinó que n'hi ha una continuïtat de la trama urbana, i de forma orgànica entres sense donar-te compte en aquesta zona comercial, que té, ja t'he dit, virtut de ser algo més que un espai comercial, sinó un espai lúdic, de concerts, d'activitats a l'aire lliure, més enllà de, òbviament, que el projecte va tindre i va enfrontar elements tècnics importants. Estem parlant d'un projecte que va mobilitzar entre 3.000 i 6.000 persones. Se van a gastar uns 500 milions d'euros en fer este centre comercial. Estem parlant d'una obra de 2 anys que va portar molta faena així a la ciutat de València i a tota la contorna, i que va tindre problemes en constructius importants. Estem molt proper del mar, estem molt proper del riu, s'anem a trobar en el nivell freàtic, i aquests terrenos me consta que són molt pobres, són de baixa càrrega, entonces van a haver que tindre fer pantalles de resistència. O sigui, a nivell de Grupo Tech se va enfrontar a un projecte important, però jo crec que l'estan enfrontant en molt de positivitat, i tenen molta experiència per a poder fer això. Així que ahí tenim en Infinity, arribant ja.
1: Mare meva, això està planificat per a d'ací 2 anys?
5: Les obres es comencen en el 2026, té llicència des del 24, el qual és molt positiu, perquè en la ciutat de València costa un poc trobar que te concedisquen una llicència, és un ajuntament molt gran, entonces ja tenen les llicències per a poder començar. Ha hagut un canvi de propietari, i entonces això està retardant un poc l'inici, però jo crec que ara per a primers del 2026, tal com me va comentar Fernando, el company este que te dic, Fernando Sánchez de las Matas, que és l'arquitecte, tenen intenció de començar ara a primers del 26 i acabar en el 28, que és prou ràpid per a una obra de 92.000 metres quadrats de superfície alquilable. O sigui, és un centre comercial molt gran. ¿Vale?
1: N'hi ha moltes coses a destacar, però en particular, la teua visió tècnica, què destacaria?
5: Bueno, a veure, jo crec que el més important és la magnitud d'un projecte d'esta dimensió implantat d'una zona urbana ja consolidada. Això no és normal, i de fet és una cosa que Fernando me comentava, que normalment quan fem un centre comercial d'aquestes dimensions, lo normal és establir-lo en la part exterior, com per exemple vas a Bonaire o en El Osito, on tu te'n vas a un municipi de l'extraradio, del perímetre d'eixa ciutat, i el col·loques fora. Poder trobar eixa quantitat de metres dins de lo que seria el, anem a dir, la mella, no? O el nucli dur d'una ciutat com és València, que és una de les principals ciutats europees, això és una cosa

molt complicada. I respecte també el projecte, el més important és l'apertura que va tindre, o sigui, com funcionen els espais sense estar en un passadís tancat, sinó que tens

0: és que el que donen és ombratge i àvia pulveritzada, com s'ha fet en la plaça de la Verge. I jo crec que això va quedar molt, molt xulo.
1: En la plaça de la Reina.
0: De la Reina, disculpa, perdona.
1: Disculpa, no me faltaria més.
0: No se pot discutir en tu, no se pot discutir en tu.
1: Si en tot el que m'has contat no t'enganyes en una paraula, pues bueno, ja estava bé. A veure si anava a pensar la gent que eres una IA.
0: No, no, de IA res, de torrent, de torrent.
1: De torrent, d'ahí estem. Gràcies, Dani Montesinos.
0: Moltes gràcies a tu.
1: Un plaer, com sempre.
0: Gràcies.
2: Estàs escoltant alguns dels millors moments de Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: Cada vesprada obrim una finestra al bon rotllo. Amb Gemma Juan i Ximo Rovira. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment.
1: Vull deixar-me portar.
0: Posem l'accent en tu.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.
0: Sonem, el programa de música d'A Punt Ràdio.
2: Benvingudes i benvinguts a l'espai musical d'A Punt Ràdio. En el Sonem que comença ara farem un passeig sonor pel pop i el rock d'una dècada que va ser inoblidable per a molta gent que ens escolta, els anys 80. Farem una volteta per alguns dels èxits més sonats a escala mundial i nacional, d'artistes com AC/DC o Duncan Du. Però escoltarem també èxits locals que van marcar les vides de molts valencians i valencianes que ara tindran més de 50. Sentirem artistes valencians que van petar-ho en eixa època, com Seguretat Social o La Resistència, i també altres menys coneguts en l'àmbit estatal, però que van ser pioners de l'anomenat nou pop mediterrani, com Pep Laguarda. I tot sense oblidar pioneres com les vocalistes de Bongos Atòmics i de Los Romeos. Així que si vas viure la teua adolescència i joventut els anys 80, o si simplement t'agrada la música d'esta dècada, esta és la teua playlist. Comencem fort amb una estrella internacional d'esta època daurada del rock dur, Highway to Hell, de AC/DC.

música en A Punt Ràdio. En el 1982, José Manuel Casany crea Benetúser, una banda que esdevindria referent dins de la movida dels 80 i del rock espanyol. Escoltem un dels primers temes de Seguretat Social, No és fàcil ser Dios.

0: Balla al ritme més valencià amb A.Ràdio.
1: Continuem ara amb un grup dels més icònics de la primera onada del punk originada a finals dels 70, London Calling, de The Clash.
0: Retroba la música amb què vas créixer en A.Ràdio.

0: The Clash va ser, sens dubte, una de les influències més importants del grup que escoltarem ara. Una banda de punk rock que va sorgir d'una altra, anomenada Interterror. Es deien La Resistència i eren uns cracs amb el seu so fronterer i combatiu. Escoltem Las Rosas Rojas de Mayo.
1: El ritme mai no para en A.

0: Deixa't seduir per la música. Sent a punt ràdio.
1: No baixem el ritme per escoltar un grup de rock que va triomfar als 80 amb himnes com este. Manera de vivir de l'enyo.

0: Gràcies per sentir la música en A Punt Ràdio.
1: Entre tantes bandes de rock liderades i formades exclusivament per homes, algunes cantants, compositores i instrumentistes aconseguiren fer-se el lloc com podien. Internacionalment, una de les pioneres és, sens dubte, The Go-Go's. Escoltem Our Lives Are Sealed.

0: En Altres on Anem hem parlat de les Betty Troop. Ara escoltarem altres pioneres valencianes, les que formaren part de la banda Bongos Atómicos, que com les Betty Troop destacaren no només per l'estil musical, sinó també per la presència escènica.
1: Tanca els ulls i escolta. Respires bona música. Sempre en A Punt Ràdio.

0: Vivim la música. Sonem en A Punt Ràdio.
1: A Castelló també sorgeix en els 80 una banda de pop-punk amb solista femenina, gràcies a la unió d'excomponents del grup Morcillo el Bellaco i Los Rítmicos, amb la vocalista Patricia Escoín. Es deien Los Romeos i amb esta cançó Mi vida rosa arribaren a la glòria.

0: Sonem en A Punt Ràdio. Eres el que escoltes. Les nostres músiques en A Punt Ràdio.
1: Continuem el passeig per la música dels 80 i és el torn de grups com Duncan Du, que fusionaven rock amb pop i folk i aconseguien cançons inoblidables com este 100 gaviotas.

0: Escoltes A Punt Ràdio. Sents la música. Sonem al teu costat.
1: En l'escena valenciana també començaven a destacar bandes de rock que s'acostaven més al folk i al pop, com Los Infieles, un grup comandat per Julio Galcerá, que va editar només este senzill, El alimento, luz perdida.

0: Sonem. Música quilòmetre zero en A.Punt Ràdio.
1: També en els anys 80, alguns artistes valencians s'atreviren a cantar en la seva llengua materna. Entre ells, Julio Bustamante. Cambrers és un dels seus primers temes en valencià i sonava així de bé.

0: Tanca els ulls i escolta. Respires bona música. Sempre en A Punt Ràdio.
1: Julio Bustamante, junt amb Pep Laguarda i Remigi Palmero, foren els representants d'un nou estil que es va anomenar Nou Pop Mediterrani. Escoltem Una paura, de l'emblemàtic àlbum de Pep Laguarda, Brossa d'Air.
0: Gràcies per compartir la nostra música en A Punt Ràdio.
2: El vent arrasa

0: Eres el que escoltes. Les nostres músiques en A Punt Ràdio.
1: Ens acostem al final de la playlist amb un grup gallec que va aportar un poc de poesia a eixa escena pop-rock dels 80. Malos tiempos para la lírica, de Golpes Bajos.

0: La música és la tercera llengua dels valencians i les valencianes. Sent el batec musical en A.Punt Ràdio.
1: Arribem al final de la playlist amb un altre grup valencià que va portar lletres vitalistes amb un toc folk. Banderas de Mayo, liderat per Òscar Brit, en els anys 80 ens regalava temes com este Vivir es Arte. Amb ells ens acomiadem donant-vos les gràcies per haver-nos acompanyat fins ací. I agraïm també l'equip tècnic de so coordinat per Pepe Moreno per fer possible que la Ràdio Pública Valenciana arribi a les vostres llars. Ens escoltem en el pròxim Sonem, ací, en A.Punt Ràdio. Ai.

0: tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: En cas d'incendi, actua ràpid si et veus envoltat pel fum. Allunya't del foc dirigint-te a zones ja cremades o àrees sense vegetació, caminant sempre costa avall i en direcció contrària al vent. Cobrix-te la boca i el nas amb un drap humit i telefona sempre que pugues al telèfon d'emergències 112.
2: Pren nota, preveu i actua. És un consell de Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
3: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé, amunt i avall, poble a poble, persona a persona, a Punt Ràdio, de tu a tu.
4: Este dilluns, des de les 7 de la vesprada, Punt a Punt. Segona jornada de Lliga, en directe, Osasuna Llevant, amb la narració de Manolo Montalt i els comentaris de Vicent Latorre. Este dilluns, des de les 7 de la vesprada, l'Osasuna Llevant es juga al Punt a Punt.
5: Les llengüetes de Punts de Llengua.
6: A Punt Ràdio.
7: Dedicarem esta llengüeta a entendre què és una síl·laba.
8: Vols dir?
7: Que és el primer pas per a saber què són els diftongs, els accents i les dièresis.
9: No m'esperava això.
7: La síl·laba és una unitat articulatòria bàsica formada pel nucli o cim i pels complements, que són la tac i la coda.
10: Clar que sí.
7: Els sons marginals, el que no són el nucli o el cim de la síl·laba, són o consonants o graduals.
11: Missatge rebut.
7: A qui li dius tu marginal, eh? A ningú, tranquil·la.
9: Que susto.
7: Semivocals quan van darrere de nucli de síl·laba. Mai, nau, niu. Semiconsonants o consonants quan van davant del nucli de síl·laba. Lingüística, ui, iaio, cauen, duien.
9: Vale o no vale?
11: Vale.
7: Mireu l'esquema de l'estructura de la síl·laba. El so que fa de nucli de síl·laba és una vocal, mentre que l'atac i la coda poden estar ocupats o lliures i no són sons vocàlics.
11: Efectivament.
7: Graveu-vos-ho a foc. Una paraula té tantes síl·labes com vocals i una vocal és el so que fa de nucli de síl·laba.
12: Això què vol dir?
7: Que si no hi ha vocal no hi ha síl·laba.
13: Ah, ara ho he entès.
7: Fins a la pròxima llengüeta.
6: A Punt Ràdio.
14: Toque la teua pell, m'electrocuta i castanyones a les seus.
0: Continuem connectats amb les teues històries cada dia. A Punt Ràdio. De tu a tu.
15: Avui fa sol.
16: L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal.

Radio, de tú a tú. Sonem, músiques de quilòmetre zero en la ràdio de Port.

Serà tan difícil saber la història que hagueren escrit, els somnis que no podran ser. La vida es detén un instant, la pluja ofegat el futur, l'avís que a ningú va salvar. I ja fent camins plens de fang, que han bloquejat cada rumb, que han esborrat els records, que han abandonat els seus llars. Quan mires al cel ja no creus,

0: difícil saber la història que hagueren escrit. Els somnis que no podran ser, els somnis que no podran ser.
1: Sonem. Parem atenció a la música que naix a prop de tu.

Inundada pel sol, parint la vida amb la suor al front, el treball incansable, caure i alçar-te, alçar-te i caure i tornar a renàixer. Vinc d'un oasi, un desert i un verger, illes de pobles entre tarongers. Vinc del que ensenya Vicent Martí, la terra sagrada i sagrat els seus fruits. Vinc dels silencis de les serralades, la remor suau de barrancs i canyes. Potser ens van tallar les nostres ales, proseguint dempeus a l'ombra dels arbres, un aljub d'argamassa, l'argila roja, la pedra seca, la font secreta. Vinc d'un tresor d'accents i paraules, enigmes d'amor indescifrables. De la pena i també de la festa, les portes obertes, sopar a la fresca, un raig d'oli sal, un sabor ancestral, cridar-nos, besar-nos, deixar-nos endur pel batec col·lectiu que ens encén cada estiu, el misteri del foc, incendis d'amor, música de banda i joves que canten, t'estime, t'estimo, t'estima amb la gossa, vinc del misteri que amaga la moma, jupetitges per...

de lluita inesgotable. Històries prohibides que no ens explicaren el Mansur a la RAC, maulets en armes, els guetos jueus i les bruixes cremades. Segles resistint a la nova planta, guardant la llengua de la burla i la vara. Vinc de la saviesa, de les masoveres, els sabers populars que sempre perseveren. Vinc

Comença el dia en Apunt Ràdio amb l'última hora dels nostres pobles i ciutats. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'actualitat. Posem l'accent en tu.

0: Què tal? Pues així estem, és que fem possible els últims 90 minuts dins d'este contenidor esportiu, que és el punt a punt i que vos acompanya tota la temporada durant tots els caps de setmana. I ja sabeu, també, en tres setmanes, sempre que hi ha competició d'èlit entre els nostres equips, tant en futbol com en bàsquet, futbol en primera i també en segona divisió. Ja vos emplacem per a la jornada de demà. Demà juga el Llevant, serà l'últim dels equips valencians en entrar en joc este cap de setmana. Ho farà a l'estadi del Sàdar a partir de les 7:30 davant Osasuna de Pamplona. Des de les 7 vos acompanyarem en la prèvia en esta sintonia, la del punt a punt a punt ràdio, amb la narració de Manolo Montalt i els comentaris de Vicente Latorre. A hores d'ara, el que fem és encetar a tota pastilla, diríem, i a tota velocitat estos últims 90 minuts d'este punt a punt. Recordant-vos que ens podeu sintonitzar, com és habitual i com sempre, en tots els, en totes les nostres xarxes socials i en totes les plataformes d'apunt a través de la web, a través de les aplicacions per a dispositius mòbil i, en definitiva, dins de tots els canals d'apunt, que no són pocs. Funciona ja una pregunta a les nostres xarxes socials, o millor dit, funciona des d'ara, i vos demanem que doneu la vostra opinió, la vostra nota, el que han fet els nostres esta setmana. El Villarreal, que va empatar, o que ha empatat a dos davant l'Atlético de Madrid. Les vostres sensacions sobre el partit que li espera demà al Llevant Unió Esportiva davant Osasuna. El que ahir va fer empat a zero el València davant el Celta en l'estadi de Mestalla. El que acaba de fer l'Elx de Martín Anselmi a casa davant el Barça, i el que han fet també este cap de setmana els equips valencians de segona, l'empat a dos d'ahir del Deportiu Eldense davant el Cádiz, i el que ha fet esta vesprada, empatar també el Castelló a casa sense gols davant el Centre d'Esports Sabadell. Totes les nostres xarxes socials amb esta pregunta ja funciona, així que ja podeu respondre. De seguida escoltarem des del Martínez Valero la roda de premsa de Martín Anselmi, que és el tècnic del Elx, després del passo que acaba de rebre en la segona jornada de Lliga l'equip de la Franja Verda. Anem a repassar ràpidament també el que han fet els nostres al llarg de la setmana. Per exemple, el Villarreal ha empatat a dos contra l'Atlético de Madrid i el tècnic Íñigo Pérez ha acabat frustrat per este marcador.
1: Estoy un poco frustrado con estos dos empates. No es, repito, una demanda al jugador, no es una exigencia. Hay que tener acierto porque eso me parece injusto, pero sí, estamos frustrados. Creo que es generalizado la sensación de poder haber conseguido algún punto más.
0: Este es Íñigo Pérez, ha acabat absolutament frustrat. Més o menys el mateix ha comentat després en zona mixta també el davanter Gerard Moreno, autor d'un dels gols que ha fet avui també el submarí. Conta'ns, què ha passat, Xavi Mata? Bona nit.
2: Bona nit, companys. Gran partit avui del Villarreal, que no pot passar de l'empat en el Metropolitano, 2-2. Un partit que el Villarreal està dominant. S'ha vist ja encara un joc més estil de Íñigo Pérez, un Villarreal dominador i a més també que tenia la iniciativa. Sols n'ha que veure les ocasions, el Villarreal ha tingut més i més clares que l'Atlético Madrid, i una altra volta està en el punt de mira el porter, Luis Junior, per els dos gols, bona afició, creu que ara ha pogut fer un poc més, sobretot en el segon, el gol que fica l'empat, a més en un jugador menys de l'Atlético Madrid. Anem a fer un poc el repàs del partit. Primer s'ha adelantat en un gol de Pubill de fora d'àrea, ha fet un gol espectacular. Després el Villarreal ha aconseguit empatar un penal molt clar sobre Tejon Buchanan, que Gerard ha marcat amb molta solvència enganyant a Oblak,

I després ja el Villarreal se posaria en el minut 78 per davant, després de que bueno, pues, l'àrbitre Hernández hagi anat a veure la jugada en el VAR, un empujó molt clar de Lenormand quan està

0: I això, i a partir d'ahir pues, de que anar a jugar ara al camp de l'Alavés a Vitoria la setmana que ve, de moment tens dos punts. Íñigo valorava l'empat com a positiu, però creiem que se podria treure alguna cosa més. I de l'altre que depèn d'aquests errors. Depèn d'aquests errors i t'ha d'intentar pues, que en un futur poder tancar els partits i portar 6 o 3 punts. Si no és la cosa, jo diria que Luis Junior ha sigut el més criticat de l'equip i que la gent està molt contenta en el xoc d'Íñigo, que a poc pues, se va fent un Villarreal encara millor.
1: Gràcies, Xavi Mata. Santi Marín, què tal? Bona nit. Què t'ha paregut el partit del Villarreal i s'empat a 2, frustrat ha acabat el tècnic del Villarreal, Íñigo Pérez, què t'ha semblat?
2: Sí, entenc la frustració, però a lo millor un poc més perquè ha donat el partit per guanyat. Quan t'ha aconseguit eixa remuntada a l'1-2 després, que és molt difícil remuntar eixe gol inicial de l'Atlètic Madrid en el Metropolitano, ha fet uns canvis un poc estranys perquè Micautatxe només fer el segon gol l'ha canviat. També ha llevat a Comesaña, ha perdut jugadors que són els que li tenien que haver donat eixa pausa, eixa tranquil·litat, eixa possessió de valor davant d'un home menys que avui en dia, conforme està el futbol, quan jugues en un home menys es nota prou eixa deficiència que tens, i no ha sabut jugar en això davant d'un Atlètic Madrid que ha tirat de fe de la seua espenta, d'eixe punch que li sol donar el Xolo, i a base de més de cor que de cap ha aconseguit l'empat. I sí que és de veres que ha hagut una última oportunitat clara de Buchanan, però que no s'ha pogut materialitzar-la. Però per a mi ha sigut més errada de donar el partit per guanyar amb Peixó 2 i voler ser amb un jugador més en el camp.
1: Te desperta bones sensacions, Santi, el Villarreal d'Íñigo Pérez en quant a joc?
2: Sí, la veritat, sí, ha sabut jugar bé, triangular, arribar en perill, buscar això més lliure, sobretot acumulant passes per dins per en seguida descarregar per fora en Carlos Romero, la banda esquerra més que la banda dreta, on Mourinho no acabava d'agafar altura i profunditzar-me, però sí, per banda esquerra sobretot Carlos Romero, Moleiro, ahí s'han entès molt bé.
1: En segona divisió, el Castelló s'ha estrenat a casa amb un empat contra el Centre d'Esports Sabadell, un recent ascendit a segona, i Pablo Hernández s'ha queixat del mal estat del terreny de joc de Castalia. L'escoltem.
3: No soy de poner excusas nunca, no voy a poner la excusa del campo, pero obviamente hoy nos ha perjudicado mucho, nos ha limitado. Es una lástima, ¿no?, que tengamos que jugar en casa con el estado del césped así. Esta semana los jardineros han puesto todo su esfuerzo para que llegue lo mejor posible, pero bueno, incluso a mitad de semana hablamos con la Liga para la posibilidad de aplazarlo, porque hace 3-4 días el césped estaba injugable, estaba para suspenderlo. Han hecho un gran esfuerzo, pero obviamente pues, no estaba en las mejores condiciones. Tendremos que mirar qué ha fallado, qué es lo que pasa, porque al final cuando jugamos en casa, cómo queremos jugar, necesitamos que el campo esté bien. Y hoy, pues, por la manera de plantear el partido y de jugar, obviamente nos ha perjudicado mucho más a nosotros.
1: Terrao, Pablo, en queixar-se igual, bona nit.
4: Què tal? Bona nit, companys. Pues la segona jornada i, per tant, l'estrena lliguera Castalia del Castelló ha sigut ni molt menys el que esperava l'afició, que pràcticament ha plenat l'estadi, més de 13.000 espectadors a les graderies, en un mal estat de terreny de xoc. És curiós, feia temps que no estava tan malament el terreny de xoc de l'estadi Castalia, que no ha jugat res al futbol dels homes de Pablo Hernández, que d'altra banda pues, no han estat tampoc gens còmodes, no? No han fet ni molt menys el millor partit, s'han vist absolutament perduts, no?, en aquest plantejament defensiu per part del Centre d'Esports Sabadell, que l'ha controlat perfectament, que ha disminuït pràcticament fins al zero les habilitats i la gran capacitat ofensiva que té este conjunt de Pablo Hernández, que no ha tingut ocasions. Jo no recorde un partit en el que hagi tingut menys ocasions de gol este Castelló en les últimes temporades. Tot i els canvis en la recta final del partit, prenent riscos per part del míster, pues ni en Suero, ni en Rego, ni en Castillo, ni tampoc en Álvaro Martín com a segon punta buscant els balons a l'olla, ha estat capaç de generar aquesta jugada que li donaré els tres punts davant d'un Sabadell, com dic, molt ordenat, molt en la línia del que vam veure ja en la primera jornada al Molinón, però el que li ha faltat punteria, perquè ha tingut 2-3 ocasions prou clares en l'àrea del Castelló i entre Alberto Jiménez i Román Matis han pogut solventar-les. Al final, empat sense gols, un tant decebedor, més enllà del resultat per la imatge en atac oferit el Castelló, i no queda altra sinó pensar ja en la tercera jornada. El següent viatge serà a Vigo, proper dia 31, per enfrontar-se a un altre recient ascendit, com és el cas del Celta Fortuna.
1: Encara, gràcies, Gual, encara en segona divisió, l'empat de dissabte entre el Deportiu Eldense i el Cádiz 2-2 va deixar un sabor agredolç en l'equip.

0: L'equip alacantí, que apenas ha sumat un punt de 6 disputats en les dues primeres jornades de segona, molt penalitzats els de Claudio per errades defensives que han comès en els dos partits. Esta és la queixa de Claudio.
1: No lo sé, pero es verdad que da la sensación de que necesitamos demasiado como para poder ganar, ¿no? Yo creo que ya nos pasó un poquito en Almería. No sé, las veces que tiramos a puerta también. Hoy, sobre todo el primer tiempo, yo creo que nos tenemos que haber ido con ventaja al descanso. Y luego, pues, después de marcar los goles, es verdad que también han sido errores de, sobre todo el primero de ellos, ¿no? Una cesión y tal, nos hemos aprovechado en la presión y, pues bueno, nos tiene que servir para aprender, porque, bueno, son situaciones que se pueden resolver.
0: Es fotut, eh? Si l'equip de Claudio comés tantes errades defensives, li ha passat en els dos partits que ha disputat, doncs a partir d'ahir sí que patirà per a salvar la categoria. Estàs d'acord, Álvaro Molina? Bona nit.
2: Bona nit, Salva, companys. Ahir l'Eldense va empatar 2-2 davant del Cádiz en la tornada del conjunt blaugrana al nou Pepi Comat, i la sensació que va deixar l'encontre, ja ho comentàvem ahir en la retransmissió, va ser agredolça per als aficionats locals, per a l'equip d'Elda. En la primera part l'Eldense va demostrar ser millor, tindre més ocasions, més arribades, no va haver encert, el Cádiz pràcticament no va arribar a la porteria de Ramon Vila, i ja en la segona part és on es van veure els gols. Els de Claudio Barragán es van posar per davant dos voltes i van desaprofitar aquest avantatge. L'1-0 va ser obra de Mariano Carmona, amb ajuda del central del Cádiz. 1-1 va empatar Ivon Sánchez, 2-1 golàs olímpic de Guille Macho, i altra vegada el conjunt gadità que va empatar el partit mitjançant un gol d'Antoñito per deixar aquest 2-2 definitiu. Primer punt en Lliga per a l'Eldense, com va dir també Claudio en roda de premsa, moment de quedar-se en aquestes coses positives, continuar treballant per millorar errades, sobretot en defensa, que al final en aquestes categories ja ho hem vist, costen punts, i a pensar a partir d'allà en una eixida difícil, com és el pròxim dissabte a Butarque per enfrontar-se a tot un Leganés.
0: Gràcies, Álvaro. Demà juga en primera divisió el Llevant, s'estrena contra, o millor dit, s'estrena Osasuna a casa, perquè la primera jornada de Lliga va ser ajornat el partit que tenia pendent contra el Celta de Vigo. El duel és a les 7:30, des de les 7, en la sintonia del punt a punt. Luis Castro, el tècnic, en la prèvia, considera que Osasuna és un meló per obrir perquè estrena tècnic en la figura de Luis Miguel Ramis. L'escoltem.
3: Es claro que ellos tienen más información de nosotros que nosotros de él, pero también nosotros tenemos varias formas de tener información de ellos, también de su entrenador, que ha cambiado, pero también sabemos cómo trabajaba antes. Era en segunda liga, era una de las mejores, si no la mejor defensa de la segunda liga del año pasado, que es un equipo que defiende muy bien, muy compacto. Hay muchas informaciones que tenemos, sabemos dónde nos pueden hacer daño y dónde también podemos mejorar un poco más para hacerles daño a ellos. Lo que tienes que estar es a 100% en todos los aspectos, porque estás jugando, si no la mejor, una de las mejores ligas del mundo, y tienes que apretar.
0: Luis Castro recupera a Roger Brugué, baixa per sanció la setmana passada. L'estrem podria ser una de les poques novetats en l'11, ja que s'espera una alineació similar a la del debut de Lliga, que només va comptar amb el central Aissa Mandí com a cara nova, encara que és cert que Enzo Bardelli també va tindre minuts en la segona part. Dos dels últims fitxatges del Llevant, Thiago Fernández i el central Ifeanyi Enduké, anunciat dissabte, encara no han pogut ser inscrits en la Lliga. També falten per inscriure Sotelo, Requena, Musuagi i Tallavet. I jugadors com Xavi Grande, Martín Cruz i Dani Martín, encara que aquests tres no compten per a Luis Castro, un desastre. Escoltem el tècnic parlar sobre jugadors que encara falten per inscriure's.
3: Yo pienso que vamos a tener más inscripciones. El club está haciendo el máximo. Yo pienso que la liga también son personas que miran lo que está haciendo el club. Hay una persona que está haciendo, está metiendo dinero del suyo. Lo que es valorable, y pienso que la liga tenga que mirar a eso también, porque está dando el máximo, está haciendo todo lo posible para inscribir. Es verdad que las reglas son muy apretadas, pero con todo lo que el club está haciendo en este momento, yo pienso que vamos a tener inscripciones. Es mi opinión. De lo que miro que el club está haciendo, pienso que vamos a tener inscripciones para el partido.
0: Són les 11:46, una vegada repassada la jornada a l'espera de la roda de premsa de Martín Anselmi. Anem a tancar este primer tram, diríem, express, informatiu, i obrim ja tertúlia per a parlar-vos de dades de mercat vinculades al València. Ja estan ja per ací, heu escoltat Santemarín, també està per ací ja Pepe Pla, els dos habituals de diumenge.
4: Punt a punt.
5: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran

0: Corberán, informació de 90 minuts és que ahir la majoria de futbolistes, dit per mateixos futbolistes des del vestidor, varen acabar amb problemes musculars. Textual, muchos vamos a acabar, acabamos acalambrados. És la informació que avui ens oferien mentre preparàvem el programa. Futbolistes que, per cert, varen acabar el partit i varen jugar els 90 i pico minuts que ahir va durar el partit contra el Celta de Vigo. Lesió de Justin de Haas, va ser baixa contra el Betis, va ser probablement també baixa contra el Depor, de moment anem a deixar un dubte seriós. Ja on es darà la informació de mercat, diríem important que hem d'oferir-vos, és que el València busca un central contra el rellotge en el mercat. Titular contra el Betis va ser Diakabi. Diakabi va acompanyar a César Tàrrega i ja veurem si, que ara li preguntaré a Santi i a Pepe, si pensen que Corberán va insistir en Pepe Loi darrere, perquè ahir, quan se produís el canvi de Mafeo, jo pensava que se netejava un central, i no. Va mantindre ese sistema de cinc. Me contava en esta vesprada que perquè no volia perdre en el tram final Corberán, i lo que buscava era, pues, almenys conservar ese 0-0, veient com veia físicament al seu equip. Però vaja, ara parlem de seguida en tertúlia. El València, que busca un central, estan oferint-li nombrosos centrals. A veure si demà podem donar-vos més dades o més detalls. Arnau Martínez està desesperat ja a Girona, és la informació que tenim, i de fet, informació que vos ofereix a les 90 minuts, l'entorn d'Arnau Martínez ja està oferint-lo a altres clubs perquè pensa que el València ja no va anar avant, no sé si serà estratègia o no, vos dic el que pensa l'entorn d'Arnau Martínez. A hores d'ara, l'entorn d'Arnau Martínez està oferint-lo ja a altres clubs perquè interpreta, a diferència de lo que interpretava dijous, vos ho vareu contar en esta sintonia, interpreta que el València no va menejar-se per Arnau Martínez i que el València, amb Mafeo i amb un central que ara és de la considera prioritari, va tancar les incorporacions en defensa. Sabeu que el mercat és canviant i que de repent demà pot aparèixer Ron Garli. Però, de moment, i és informació que tenim, l'entorn d'Arnau Martínez, desesperat, i la seva agència de representació, Info de 90 Minuts, està oferint-lo a altres clubs. Però crec que podem escoltar ja a Martín Anselmi, la seva roda de premsa, a veure què conta. I escoltem aquesta roda de premsa de la mà d'Electric Consulting, la consultora energètica amb més prestigi d'Espanya. És la que t'oferís la roda de premsa de Martín Anselmi.
1: Buenas noches a todos. Empezamos la rueda de prensa del entrenador del Elche Club de Fútbol, Martín Anselmi. Vamos a empezar con los medios que están en directo. Veo por aquí a Paco, pasemos micro.
2: Hola Martín, buenas noches. Paco Gómez de Radio Marca Elche y Tele Elche. El resultado es muy contundente. Yo creo que aquí la pegada de uno y otro define claramente el resultado. Pero quería preguntarte, bueno, pues, ¿con qué te quedas del partido? Si este resultado no debe dejar secuelas o daños colaterales, porque digamos que, bueno, el Barça juega en, es la misma liga, pero juega otra cosa. Entonces, preguntarte un poco por tu opinión. Gracias.
3: Hola, Paco. Buenas noches a todos. Creo que, a ver, después de este tipo de derrotas, todo lo que yo pueda decir hoy acá, al final el peso del resultado termina haciendo que las palabras sobren. Entonces, con todo lo que yo me puedo quedar, lo voy a tener claro, o lo que nos podemos quedar, lo voy a tener claro una vez que podamos revisar el partido. Pero sí estoy convencido de que hay muchas cosas con las que nos podemos quedar. Si me preguntás rápido, porque al final son sensaciones, y las sensaciones después de los partidos al final por ahí no condicen con la realidad una vez que vos volvés a ver el partido. Pero mi sensación de hoy es que cuando estuvimos presentes en el juego, cuando estuvimos compitiendo juntos, hemos tenido la posibilidad de lastimar. No fuimos contundentes en las áreas como sí lo fueron ellos, que pagamos caros los errores y que en los momentos claves del partido donde nosotros intentábamos ir, ellos supieron golpear. Al final, a este tipo de equipos no le podés regalar ni una situación y las que tenés las tenés que concretar. Podía haber sido una historia la primera parte, podíamos haber descontado.

0: victòria al Real Madrid, ja sí, evidentment, anem a alegrar-nos de tots els gols de Carlos Espí, excepte dels que siguen contra els nostres. Després, si acaba amb un bon grapà de gols al final de temporada, pues, evidentment, també s'alegrarem del davanter de Tavernes de Valldigna. Va fer-hi segona la victòria del Madrid. I després ha debutat, ha entrat en la segona part, si no m'equivoque, Pepe, Ferran Torres amb el Paris Saint-Germain. Ha fet dos gols. I un golàs, sí, de cap, que estaves ensenyant-me el vídeo. Jo no,
1: sí, el segundo ha sido... Es verdad que Ferran ha ido cambiando sus registros a medida de que ha ido modificando los clubes. Se ha vuelto mucho más peligroso cuando está mucho más cerca del área, pero el segundo gol, yo lo recomiendo a la gente que nos está escuchando si no lo ha visto. Es un gol de 9 puro, de delantero centro. Es un centro medio de Fabián donde él arranca en un sitio indetectable para el central, le gana la espalda, ese desmarque diagonal y pega un, sí, cabezazo. Aparte, ese cabezazo con el parietal, lo máximo que puedes girar en una situación normal es muy poco. Él gira la cabeza prácticamente todos los grados posibles y es un cabezazo magistral. O sea, y no se puede empezar mejor.
2: Yo destaque, a banda de todo lo que está ahí en Pepe, el cambio de Asegut en la mitja part, porque ahí sí de suplent, Ferran Torres, y ahí sí perde Dembélé. Luis Enrique ha sigut capaç, en el descans de Pergen 0-2, sentar a Dembélé, traure a Ferran Torres, el que vol dir la fe que té de Luis Enrique en Ferran Torres, i ahir soles li ha valgut per a remuntar el partit i empatar-lo. I respecte a Carlos Espí, per a mi lo cridaner, perquè no és que faça gols, perquè ja l'hem vist fer gols en el Levante, inclús recordeu-se quan a final de temporada diem: és un davanter que li pot vindre bé a la selecció espanyola per anar al Mundial, perquè té registres que no tenia altre. Al final, Luis de la Fuente s'ha portat per aquest paper a Borja Iglesias. Però la primera jugada que té Carlos Espí és una deixada que fa de cara a Mbappé, que acaba finalitzant la jugada, i després l'altra que apareix en sols 10 minuts és on fa el gol.
0: Sí, sí.
2: Però que és normal, perquè en el Real Madrid va estar envoltat en un context on va tindre moltes més ocasions, sobretot en els últims 10 minuts, que és on en Real Madrid normalment sempre està més volcat sobre l'àrea rival. I clar, ahir Mourinho molt bé, perquè trau a Carlos Espí i trau a Trent Arnold, que té un peu, sí, sí, i una qualitat per a ficar balons molt bona. Lo també cridaner és que Mourinho, cosa que a lo millor Arbeloa o Xavi Alonso no feia, va ser capaç de llevar a Bellingham per a traure Carlos Espí i retrasar un poquet, ficar per Carlos Espí a Mbappé. Això també diu molt de l'entrenador, perquè al fi i al cap hi ha que atrevir-se i...
0: No, Mourinho, te dic jo que atrevir-se... Sí. Atrevir-se,
1: no, i a part, seguro, claro, lo que luego en el flash el propio futbolista dice: lo que me ha dicho es encárgate de ayudar y de echar un cable a Mbappé. Mm. Es que al final solo la presencia de Espí se lleva la atención de 2-3 futbolistas. Eso hace que seguramente al astro francés se libere muchísimo más, haya más espacio. De hecho, el gol es una situación, una acción de Mbappé, donde
0: sí.
1: Genera toda la atención Mbappé a esa acción, y ese rechace suelto, él tiene un imán dentro del área. Eso y es. Acaba facturando. Yo creo que va a jugar más de lo que mucha gente se esperaba, y va a ser mucho más efectivo que lo que la gente se esperaba.
0: Absolutamente.
2: Y solo por la presencia física ya imposa.
1: No, la atención la trae de todo el mundo.
0: Efectivamente. Pues Ferran Torres y Carlos Espí, jornada positiva para tots dos. Ahir, gol de Carlos Espí, davanter valencià de Tavernes de Valldigna. 2-1 en el seu debut al Paris Saint-Germain, del davanter de Foios, Ferran Torres. S'alegrem, clar que sí, per Carlos Espí i per Ferran Torres. En el València repassem el que vos contàvem abans de la roda de premsa de Martín Anselmi. Arnau Martínez, ja absolutament desesperat, vol continuar jugant en primera divisió o en l'elit, vol eixir, si és possible, del Girona en segona divisió. El seu entorn, la seva agència de representació, ja està oferint a altres clubs. Info de 90 minuts, Arnau Martínez. Què és el que ha de fer la seva agència de representació? Demà, de repente, pot aparèixer el València, puxar la seva oferta o oferir el mateix, i ja veurem què pensa el Girona. Però, info de 90 minuts, la seva agència de representació ja està oferint cap a altres clubs a Arnau Martínez, que dijous encara pensava que al llarg d'este cap de setmana València i Girona podien acostar-se. Sembla que s'ha embrutat de declaracions entre creuades, com us contàvem també dijous, la culpa és tuya, la culpa no és mia, és tuya, entre València i Girona. No està acabant massa bé la cosa entre tots dos clubs. Lesió de Justin de Haas, no estarà contra el Betis, dubte molt seriós contra el Deportivo, contra el Betis titular, serà Diakabi acompanyant Tàrrega, i ja veurem si acompanyant Pepelu. I este matí aterrat van Oebelen, que aterra a València, cedit

0: gaire titular.
1: Jo també, però me sorprèn, bueno, és que no és tindre temps, però me sorprèn perquè sembla que juga perquè va queixar-se. Mira el que és el que pensa, mira el que vos vas a dir, és el que pensa, ahir ho pensava Hugo Duro, i me consta.
0: No, no, nosaltres així ja parlarem de la gestió que havia fet Corberan en el Taronja.
1: Nefasta.
0: I traguem-lo després de titular contra el Terol, i contra l'Hércules el deixa a la banqueta i no juga pràcticament res.
1: Va queixar-se...
0: Se queixa i ahir titular. I no és sols això, que després Chua Sadik, abans d'Hugo Duro, quan ha estat tota la pretemporada, lesionat,
1: sí.
0: I l'últim que eix és Hugo Duro, que és el davanter, al millor, que, no que tenia que haver eixit al principi, perquè no és al millor l'adequat per el plantejament que tenies de partit, però clar, però sí. El que en principi anava a ser, no sé què se te queixa d'en Juma.
2: I Santi, i que si... Quiero creer que no es porque se ha ido a quejar y es porque, cree que de verdad para este sistema se dio cuenta que necesita este tipo de futbolistas o que este tipo de futbolistas encaja mejor a la hora de participar. Pero con esta imagen o con esta creencia, el futbolista que está al lado le das situaciones y chance para que pueda pensar que es así. Por lo tanto, no le puedo extrañar que vayan tres futbolistas en la semana esta y digan...
1: Oye, mister...
2: Ahora que está todo revolucionado, que el mercado está abierto... Mister, yo también tengo... Y el mister dirá, no, es que no fue por eso. Claro. Ya, pero es que yo tengo la opción de poder creer de que sea por eso.
0: Es que apagues un foc, pero encenden un atre.
1: No, no, es que encendes dos focs. El de Dan Juma, que no te costaba reposarlo de titular, mitja part contra el Newcastle, después traos a Hugo Duro, no tens problema ni tens conflicte. I ara, de repente, quan Hugo Duro diu, bueno, vaig a ser el titular, que jugui el Taronja i jugui després en la unitat A contra l'Hércules. I de repente Hugo Duro diu, ui, no soc titular, per què? Per què este va queixar-se? És increïble, Santi.
0: I no, i que no en sent un altre, perquè...
1: Ah, clar.
0: No, perquè no, també anem a tindre ahir el tema de... A Baral ja han passat... Perquè se pot entendre que no juguem a feo titular perquè acaba d'aterrar i tal, però... el dimarts, al millor ja està el dubte de si Gallà o Jesús Vázquez.
1: Mira, ara parlem d'això, però abans són les 12 i 19, un alto en el camí, l'últim esta nit, així en els últims 90 minuts del punt a punt.
3: 100% esport. 100% ràdio esportiva a punt a punt.
4: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa?
5: Yes, of course.
4: ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance?
5: Yes.
4: Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
6: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
7: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Ràdio.
8: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
9: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
8: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
7: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
9: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
10: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
9: Juga amb nosaltres esta temporada.
11: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.

0: Punt a punt. Els últims 90 minuts.
1: Així estem en la tertúlia. Clar, Pepe, per què ahir Corberán, quan trauma feo, tots interpretaven, jo el primer, que anava a canviar a defensa de 4 i que anava a netejar-se un central o un mitjentre i haver tirat a Pepe al mig del camp. Guerra estava fundit. De fet, Guerra va acabar fundit. No ho fa i continua fins al final mantenint aquesta estructura. A mi el que me contaven mentre preparava el programa és que ell tenia por de perdre el partit i al final diu, mira, vaig a conservar la porteria a 0, estic més còmode amb aquest sistema i ja veuré què ocorre dalt. Però per què interpreteu que Corberán manté aquesta estructura quan entra Maceo?
2: És que jo crec que la modifica. Sí que modifica la estructura. El que no modifica és la línia de 5. Lo que sí que él modifica, él quita un jugador de medio campo y mete dos puntas fijo. Pasa de jugar en ataque en fase ofensiva.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
2: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
3: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles. Els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
4: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
5: Són les 8 del matí. Dilluns 24 d'agost, després de l'estabilització de l'incendi de Sogorb, encara no controlat, els mitjans d'extinció treballen en la zona per assegurar el perímetre i evitar rebrots. Mentrestant, els veïns de Gàtova han tornat a casa, però amb mesures de protecció contra el fum i les conseqüències del foc. El camí de tornada

0: deixat una imatge de profunda tristor entre la població.
1: Te siento mucha tristeza, mucha pena y los pelos de punta, que han sido dos días muy duros.
2: Me dan ganas de llorar, porque tan bonito que lo teníamos todo y ahora voy a encontrar esto.
0: De seguida ampliem esta informació. Abans fem una ullada a altres titulars del dia. El Ministeri de Sanitat reuneix avui amb caràcter urgent les comunitats autònomes per acordar l'enviament de vacunes a Ceuta després de l'arribada massiva de migrants del passat 30 de juliol. Sofia Riego, bon dia.
3: Bon dia, Toni. Una convocatòria que coincidís amb la petició de Feijóo al govern perquè estudia el confinament de portadors de malalties contagioses a Ceuta. El Ministeri de Sanitat li recorda que les competències en salut pública són del govern de la ciutat autònoma. Mentrestant, l'inici del curs polític s'avança enguany a la fi d'agost, marcat per esta cita. El Consell de Ministres torna a reunir-se demà i fins a 8 ministres compareixeran esta setmana al Congrés per abordar l'entrada a la ciutat autònoma de les desenes de milers d'immigrants des del Marroc.
0: Ucraïna celebra avui els actes del Dia de la Independència amb una reunió de l'anomenada Coalició dels Voluntaris creada pel Regne Unit, França i Alemanya per a recolzar a Kiev.
3: Berlín ha promès enviar 600 interceptors fins al 2028 i París un sistema de defensa antiaèria este mateix any. Però Europa depèn també del paraigua de seguretat de Washington i les seues aportacions es queden curtes. Diumenge, un atac ucraïnès ha matat dos xiquets en una guarderia de Krasnodar i l'ofensiva russa deixa tres morts a Kharkiv.
4: Mañana, mañana.
0: El festival Sagunta Sena ha tancat este diumenge la quarantena tercera edició amb l'espectacle Carrer 024 de la coreògrafa Sol Picó.
3: En el seu 30è aniversari, la companyia de la creadora Alcoyana, Premi Nacional de Dansa 2016, ha representat una funció de gran format, una obra que explora la soledat en el segle XXI com una epidèmia silenciosa provocada per l'individualisme, la tecnologia i l'urbanisme modern.
0: Anem als esports. Parlem de la jornada de futbol en primera divisió. Dani Hermosella, bon dia.
5: Què tal, Toni? Pues podem dir que no ha sigut bona la jornada per als nostres. Cap victòria. L'última a jugar l'Elx, que va caure a nit de forma contundent 0-5 en l'estrena de Martín Anselme al Martínez Valero. Abans el Villarreal no passava de l'empat a 2 en el Metropolitano contra l'Atleti de Madrid, que va jugar amb un home més. Dissabte el València va empatar a Mestalla contra el Celta i avui el Llevant juga al camp de l'Osasuna per tancar la jornada. En segona divisió, empat a casa del Castelló contra el Sabadell i també a casa de l'Eldense contra el Cádiz. De la resta, comença la vuelta, Pogacar ja és líder i, atenció, el rècord del món de la mitja marató de Buenos Aires d'un vell conegut de València con l'etíop Yomif Kejelcha.
0: I des esports a les carreteres i el transport públic. Elena Riego, bon dia. Volem saber com comença la jornada i, primer de tot, si la carretera CB25 continua tallada per l'incendi de Gàtova.
6: Bon dia, doncs. A aquestes hores s'hi continua prohibit el trànsit a l'espera de la retirada d'un turisme que ha quedat cremat. Pel que fa a la resta de vies, no registra cap incidència destacable ara mateix. Este dilluns comença sense retencions, tot i que amb certa intensitat en els punts habituals.
0: En l'oratge, la península està sota els efectes d'una profunda borrasca a l'oest. Quins efectes tindrà al nostre territori? Antoni Sánchez, bon dia.
7: Bon dia, Toni. El que farà és una situació completament diferent al que passa en la resta de la península, perquè avui esperem pluja, també esperem baixar de temperatures, però nosaltres no. Nosaltres de matí encara continuarà la inestabilitat que hem tingut este cap de setmana, però ja després, de vesprada, se n'anirà els núvols, tindrem una vesprada assolellada i amb temperatures que, de fet, pugen respecte a la resta. Veurem una situació de ponent, no només avui, ja un poc més marcada, sinó també, sobretot, dimecres i dijous. Així que ens queda per davant una setmana amb temperatures més altes que el que hem viscut este cada setmana.
0: Així es presenta de moment el dia. Els acompanyarem fins a les 9:30 del matí. Per la ràdio i la televisió d'Apunt, Maria Josep Collada al comandament tècnic, Begoña Codina en l'edició, salutacions de Toni Cano en nom de tot l'equip. Anem amb tot.
8: L'actualitat informativa en les notícies del matí.
0: Són les 8:05 del matí. Els veïns de Gàtova, al Camp de Túria, han pogut tornar a casa diumenge, però han de seguir confinats en els seus domicilis com a mesura preventiva, mentre continuen els treballs d'extinció i vigilància de l'incendi iniciat dijous passat en este terme municipal i també el de Sogorb, a l'Alt Palància.

0: Serra Calderón. El foc ha afectat, Sofia, 630 hectàrees.
1: Així és. És un retorn molt desitjat, però també dolorós, en constatar com havia quedat, com ha quedat la Calderón.

0: por lo menos en mi caso, es un refugio. Venir aquí, pues yo, por ejemplo, siempre hago rutas y es bastante triste.
1: Me dan ganas de llorar, porque tan bonito que lo teníamos todo y ahora voy a encontrar esto.
2: Mucha alegría de volver a mi casa, pero mucha tristeza de ver lo que hay.
3: De moment també es manté la recomanació de beure aigua embotellada fins a comprovar la potabilitat del subministrament.
4: En paral·lel, a la carretera CB25 que connecta Llíria amb Sogorb hi ha projectat un tallafoc que encara no està executat. Just el dia que va començar l'incendi, els alcaldes de Gàtova, Marines i Olocau firmaren un document conjunt per demanar a la Generalitat tirar avant este projecte. Verònica Marc.
5: Els plans de prevenció d'incendis de la demarcació de Llíria i del parc de la Calderona contemplen un tallafocs a la CB25, però sols està executat un 13% del total. Juan Romero, alcalde de Marines.
6: Segons els datos que tenim, un 13% del que se tindria que haver fet i ja portem quasi de vora 10 anys con els plans aprovats.
5: Just fa 3 dies, els alcaldes de Marines, Olocau i Gàtova signaren una sol·licitud on demanen a la Generalitat l'execució de l'àrea de tallafocs prevista. Segons el comunicat, esta petició respon a la necessitat d'actuar en una zona de risc amb extenses masses forestals. Hores després, un llamp iniciava l'incendi. Jesús Almerón, alcalde de Gàtova.
7: Ja estava previst un tallafoc en la CV25 que no s'ha fet.
6: Seria ampliar els marges de la carretera per a que la carretera farà com un tallafoc.
7: És veritat que és un tallafoc complicat moltes vegades perquè moltes d'aquestes parcel·les són privades, n'hi haurà que expropiar segurament, això s'ha de fer i ja està, i ho ha de fer l'administració que li toque.
5: En este cas, l'obra no haguera frenat l'incendi perquè venia des de Segorbe, però no se sap mai on caurà el següent llamp i el veïnat de la zona té por.
8: Un tallafoc o mesures de techa i coses així sempre venen bé, per supost.
9: Pues eso, tener una sensación de un poquito más de seguridad.
10: Pero que lo que tengan que hacer, que lo hagan, pero ya.
11: Todo esto viene por la dejadez que tenemos del gobierno, de Europa, de todo el mundo.
4: I a la Plana Baixa, la Vall d'Uixó, ja està controlant l'incendi de vegetació que es va declarar diumenge al migdia.
3: El foc ha afectat uns cultius abandonats al camí de la Punta. És el segon incendi en una setmana al mateix punt, però sense relació inicialment amb el gran incendi de finals de juliol. Demà farà un mes a la Serra d'Espadà, que va acabar amb un balanç de més de 9.500 hectàrees cremades.
4: Encreuament d'acusacions entre socialistes i populars per les llistes d'espera de la sanitat pública valenciana. El PSPB denuncia la situació que considera insostenible per les demores per ser atesos en primera consulta o en intervencions quirúrgiques. D'altra banda, el Partit Popular defen la gestió del Consell de Pérez Llorca i parla d'una reducció, asseguren, de 17 dies en les intervencions més urgents. Pilar Llorca.
12: La sanitat pública a la comunitat torna a encendre el debat entre populars i socialistes. Ahir el Partit Socialista denunciava que hi ha més de 300.000 pacients pendents d'una primera consulta, és a dir, que ha augmentat més d'un 5% respecte a l'any passat. També critica els temps d'espera d'algunes especialitats, 104 dies per cardiologia o 106 en neurologia. I si parlem d'intervencions quirúrgiques, els socialistes consideren intolerable els 187 dies d'espera per a una cirurgia pediàtrica. També han criticat la privatització en coberta de la sanitat i critiquen que prop de 50.000 pacients han sigut derivats este 2025. El Partit Popular s'ha defès alegant que han resolt en temps rècord més de 50.000 places de professionals de totes les categories que estaven pendents des del 2017 i han destacat que el temps d'espera en pacients en risc vital actualment és de 17 dies.
4: La Policia Nacional ha detingut a Oriola, al Baix Segura, una administradora de finques que presumptament es va quedar més de 17.800 euros pertanyents a dos comunitats de propietaris que es trobaven sota la seva administració. Hauria falsificat la firma de representants de les comunitats per a cobrar, de nou, Pilar Llorca, de manera fraudulenta, diversos xecs bancaris.
12: Sí, la investigació va començar arran de les dues denúncies que van presentar dos comunitats de veïns. Sospitaven d'irregularitats en la gestió dels seus comptes bancaris i la policia va comprovar que esta dona de 45 anys aprofitava la seva condició d'administradora de finques per cobrar de manera fraudulenta xecs bancaris falsificant la firma dels seus representants. Ho va fer durant dos anys. En una comunitat va arribar a cobrar 9.000 euros i en l'altra 8.800. Confirmats els fets, la policia la va detindre i les diligències les porta al jutjat de Guàrdia d'Orihuela, que l'acusa dels delictes de falsedat documental i estafa. La policia no descarta que hi hagi més víctimes.
4: Anem ara més al nord, a la comarca de la Costera. Avui està previst que la Conselleria de Medi Ambient informi

0: informe a l'Ajuntament de Canals dels resultats de les anàlisis als ànecs apareguts morts a Riu dels Sants del poble. Les morts afecten sobretot els ànecs de corral, una espècie que la gent porta a este riu quan ja no vol tindre-les a casa. Una acció, Sofia, que està prohibida.
1: Sí, este control de les aus s'emmarca en una sèrie d'accions que el consistori tiraven per protegir este espai humit. Ricardo Carbonell és el regidor de Benestar Animal i Medi Ambient de Canals.
2: Des de controls de fauna, de flora i reintroducció d'espècies més autòctones i la renaturalització del riu, plantant espècies autòctones. El que també estem fent és la investigació en origen de les possibles sobreexplotacions de l'aqüífer que estan fent-se i que això està minvant la quantitat d'aigua que té que passar pel riu.
0: Parlem ara dels costos del camp, quan són les 8 i 12 del matí. L'increment del preu dels combustibles preocupa el Camp Valencià, que denuncia l'asfixiant situació que viu des de principis de juliol per l'escassa rendibilitat de les explotacions. El preu del gasoil s'ha encarit més d'un 90% des del 2020. La factura total es dispara quan sumen altres despeses que s'encarissen, com els fertilitzants o l'energia. Carles Peris és el secretari general de la Unió Llauradora i Ramadera.
3: Tenint un cost desmesurat per a produir, i el que és més greu és que moltes vegades en el producte final nostre no podem repercutir aquest augment del cost de producció. La situació és límit. En un context inflacionista on tenim una pujada de les matèries primes bàsiques per a produir tan acusada.
0: Escolten les notícies del matí. Ja són les 8 i 13. El Ministeri de Sanitat reuneix avui de manera urgent les comunitats autònomes en la Comissió de Salut Pública per acordar l'enviament de vacunes a Ceuta. És un dels nostres titulars del dia. Després de l'arribada massiva de migrants el passat 30 de juliol, una cita que arriba enmig d'una nova polèmica entre el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i la titular del Ministeri de Sanitat, Mònica García. Ens ho conta tot Xavi Carrau.
4: Tres setmanes després de l'entrada massiva de 70.000 migrants a Ceuta, la crisi migratòria ha derivat en una crisi sanitària. I queden entre 3.000 i 5.000 migrants. S'han detectat casos de sarna, tuberculosi, pigota o 450 casos de gastroenteritis. Per afrontar aquestes i altres infeccions, Sanitat demana vacunes a les comunitats autònomes. Núñez Feijóo va més enllà i proposa confinar els migrants per a evitar, diu, riscos sanitaris.
5: Yo creo que se dan los supuestos de confinamiento por riesgo sanitario. Y es evidente que ante esos casos tenemos que actuar conforme a los parámetros de salud pública.
4: En un extens tuit, la ministra de Sanitat li respon que aïllar els migrants no està justificat i és innecessari. Per a Mònica García, la prioritat ara és donar allotjament en garanties als migrants i condicions sanitàries suficients. Tot mentre Ceuta espera avui l'arribada d'un nou ministre, el d'Economia. Cuerpo serà el 8è ministre de Sánchez que desfila per Ceuta en 3 setmanes.
0: Esta crisi migratòria a Ceuta marca l'inici del curs polític espanyol. Després del parèntesi estiuenc, el PP reunís este matí la cúpula directiva per a reforçar, Sofia, la seva estratègia de cara als pròxims mesos.
1: El president del govern espanyol, de tornada ja a la Moncloa, presidirà el primer Consell de Ministres de la temporada, coincidint amb una setmana intensa al Congrés. Fins a 8 ministres compareixeran en la Cambra Baixa per a explicar les actuacions dels seus respectius departaments en la crisi migratòria. La primera a fer-ho serà la titular de Defensa, Margarita Robles, que hi acudirà demà. Precisament un dels temes pels quals preguntaran els diferents grups parlamentaris serà les alertes que va rebre l'executiu d'organismes com el Centre Nacional d'Intel·ligència, el CNI, sobre la possible entrada massiva de migrants a Ceuta.
0: És moment per a la informació internacional. Grècia ha traslladat este diumenge una bateria de míssils antiaeris Patriot a l'illa de Creta per a reforçar la defensa contra el risc d'atacs iranians contra instal·lacions amb equips estatunidencs en el Mediterrani Oriental.
1: L'exèrcit grec desplegarà la bateria de Patriot prop de la base militar de Suda, al nord-oest de Creta, segons informen diversos mitjans grecs i citant fonts militars. Creta és l'illa més gran de Grècia i ocupa un lloc estratègic en el Mediterrani Oriental i la badia de Suda alberga instal·lacions militars empleades per l'exèrcit grec i els aliats de l'OTAN, incloent els Estats Units. La decisió arriba després que el diari britànic Financial Times informarà fa pocs dies que l'Iran avaluar atacar bases amb interessos estatunidencs a Europa.
0: Mentrestant, Ucraïna celebra els 35 anys de la independència de la Unió de Repúbliques Soviètiques, l'URSS, enmig de la guerra i els continus atacs russos.
1: El país eslau ha celebrat el Dia de la Bandera en una cerimònia encapçalada pel president Volodymyr Zelensky i a la qual han assistit líders dels països bàltics i nòrdics. Zelensky ha assegurat durant el seu discurs que la mera existència d'Ucraïna és el que més semblava molestar al president rus Vladimir Putin per damunt dels problemes del seu propi país.
6: Deny. Дуже сильні емоції. Це тепло, яке відчуваєш.
1: És un dia d'una emoció molt forta, ha dit Zelensky en el discurs. Alemanya ha promès enviar 600 interceptors fins al 2028 i París un sistema de defensa antiaèria este mateix any. Per cert, que el primer ministre britànic, Andy Burnham, estarà este dilluns a Ucraïna per a commemorar la independència ucraïnesa i reafirmar el suport del Regne Unit a aquest país enmig de la guerra amb Rússia. És el primer viatge que fa l'estranger des que va assumir el poder al juliol. D'altra banda, este diumenge, un atac ucraïnès ha matat dos xiquets en una guarderia de Krasnodar i l'ofensiva russa ha deixat tres morts a Kharkiv.
0: La comunitat mèdica internacional mira amb preocupació cap a la República Democràtica del Congo, a l'Àfrica, per la ràpida expansió del brot d'Ebola, que ha matat ja, Sofia, vora 2.600 persones.
1: Sí, és el segon brot més mortífer de la història d'esta malaltia. Esta setmana està previst que acaben d'arribar al país, al Congo, al voltant de 50.000 vacunes per tractar de frenar l'expansió d'un virus que és molt més mortal que la Covid-19. Si comparem, la Covid té una taxa de letalitat del voltant un 1%. La mortalitat de l'Ebola és ara mateix d'un 47,6%. Segons ha revelat l'OMS, el virus va començar a circular en l'est congolès al febrer i ja ocupa una regió de la mida de França i creix de manera exponencial.
7: The Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo.
1: Tot i això, segons explica el director de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, a hores d'ara el risc en l'àmbit internacional és baix. L'Ebola es transmet per contacte directe amb fluids corporals de persones o animals infectats i causa febre hemorràgica greu, vòmits, diarrea i hemorràgies internes.
0: És moment de parlar de festes i de cultura. Bunyol ultima els preparatius per a la seva festa gran de la tomatina que se celebra este dimecres. Saila Lluc ens dona tots els detalls.
8: Bunyol es blinda per a la batalla més roja de l'any. Fustes, plàstics i lones cobreixen ja les façanes del recorregut de la tomatina 2026. Alguns comerços tancaran abans per a protegir-se de la tomaca. És el cas de la llibreria Doña Leo. Yolanda Gil és la llibretera.
9: El lunes taparemos para prepararnos para la tomatina. Vamos a tapar primero con unas maderas para reforzar y que no llegue hasta el cristal la gente para no poder romper nada. Y después echar encima una lona para que no llegue el tomate.
8: Altres, en canvi, aprofiten fins a l'últim moment. A la carnisseria de José María Melo, dimarts encara estaran darrere del taulell.
10: Hay que cumplir. Y eso no puede, el embutido no puede faltar.
8: Amb 22.000 participants i totes les entrades venudes, Bunyol es prepara per a rebre visitants arribats de mig món, del Regne Unit, l'Índia, Japó, Austràlia o els Estats Units. En el dispositiu de l'edició número 79 de la tomatina participaran quasi un miler d'efectius. Com assenyala la regidora de Seguretat Ciutadana, Tamara Díaz.
11: Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, personal sanitario, personal de ambulancia, protección civil, seguridad privada, seguridad de los camiones, voluntarios.
8: I la munició per a la batalla ja és a Bunyol des de dijous. Les tomaques han arribat des de Don Benito a Badajoz. I com assenyala Sergio Galarza, regidor de Tomatina, enguany hi haurà 30 tones més que en la passada edició.
12: Creemos que es necesario para que la gente tenga todo el tomate y pueda disfrutar de la tomatina.
8: Des de dins del recinte o des de casa. Dimecres, la tomatina es podrà viure ben de prop per a Punt, la televisió de tots i totes les valencianes.
0: De la Falla de Bunyol anem a la Plana d'Utiel Requena. Èxit de participació en la 34a edició de Ferevin a Requena, l'any en el qual la localitat ostenta el títol de ciutat espanyola del vi. Segons l'organització, més de 8.000 persones han visitat la fira. La nostra companya Carolina Femenia ha estat allà.
13: Durant 4 dies, Requena ha sigut el millor aparador per a mostrar els vins i el cava de la comarca. La presidenta de Ferevin, Belén Càrcel, ha destacat que este any es especial.
14: Este año nos sentimos especialmente orgullosos por ser Requena, ciudad española del vino.
13: S'ha convertit en el punt de reunió

0: per a descobrir l'actualitat vinícola i tastar el vi amb denominació d'origen Utiel Requena, elaborat amb la varietat autòctona La Bobal. Fernando Moya, del celler Vinea Clausa, ens conta que eixe és el més buscat.
1: Sobre todo buscan lo que es nuestro, los vinos de Bobal, porque ya es un referente. También por ver lo que se está haciendo nuevo con el Bobal y luego las cosas nuevas.
0: Més de 20 expositors han posat en valor el producte i el treball del viticultor.
2: Toma mucho tiempo, un crianza va a estar 10 meses en barrica y eso es tiempo que hay que invertir.
0: Tot acompanyat d'una proposta gastronòmica que inclou productes locals.
3: Bollos, quesos, jamón...
0: 34 edicions en què Ferevin ha crescut en visitants. S'estima que un any més de 8.000 han apostat per esta experiència.
3: Repetir, recomendar...
4: Siempre, vamos, 100%.
0: Tanca una fira que és la prèvia a la verema del vi que espera una campanya bona en qualitat i quantitat.
5: Canviem de nou de comarca. Anem al Camp de Morvedre. Sagunt Tassena ha baixat el teló este diumenge a l'antiga moreria de Sagunt. Elena Riego, hola de nou.
6: Hola, Toni. Sí, l'espectacle de Cloenda és carrer 024 de Sol Picó i respon a una de les preguntes de l'edició d'enguany de Sagunt Tassena. Qui som?
7: 024 és un telèfon de l'esperança, sobretot de gent que té pensament suïcida vital. Sí. I llavors l'espectacle està concebut una mica sobre la reflexió de la soledat. Com és possible que una societat tan aparentment avançada i connectada, sobretot, pues, en el fons, hi hagi tanta soledat?
6: Calle 024 ha sigut finalista en millor espectacle de dansa, millor disseny de producció privada i millor elenc de dansa en els Premis Max 2026 i es tracta d'una proposta de dansa contemporània pensada per a l'espai urbà que reflexiona sobre la soledat en una societat cada vegada més connectada i accelerada. La peça està protagonitzada per 5 intèrprets que lluiten per no saltar al buit des d'una escala d'avió mentre altres actors intenten retindre's.
5: Una xicoteta pausa i de seguida tornem.

0: Ante un aviso de preemergencia por incendios forestales, prepárate y ayúdanos a proteger la Devesa. No arrojes colillas ni enciendas fuego. Deja libres los accesos para los vehículos de emergencia. Y si ves humo o fuego, llama al 112. Infórmate por canales oficiales y en valencia.es/más segura. Ayuntamiento de Valencia. Capi Casal en colaboración con la Universidad de Valencia.
1: En 2026, la Comunidad Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I, Generalitat Valenciana.
2: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
3: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
4: fem banda
3: amb el millor repertori de músics valencians.
4: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
3: Desfilarem al costat dels nostres músics.
4: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
5: Si vius en zones properes a àrees forestals o de muntanya, deixa una franja perimetral de 25 metres lliure de vegetació baixa i arbustiva i mantingues els vials nets de malesa per a dificultar la propagació del foc.
6: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
7: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
8: De tu a tu.
9: Esports. Les notícies del matí.
10: Comencem els esports amb futbol. Per l'últim partit disputat ahir diumenge, derrota de l'Elx en l'estrena de Martínez Valero esta temporada. Daniel Mosilla, hola de nou.
11: Què tal, Toni? Bon dia. Contundent, eh? Derrota contra el Barça 0-5. Rafinha va avançar el Barça en el 14. Des del punt de penal, l'Elx intenta reaccionar, però concedia massa espais. Adeyemi feia el 0-2 abans del descans. En només 4 minuts, Rafinha i Fermín feien el 0-4 i el mateix Fermín completava el seu doblet en el tram final. El tècnic Martín Anselmi, que debutava el Martínez Valero, s'expressava així al final de l'encontre.
12: Todo lo que yo pueda decir hoy acá, al final el peso del resultado termina haciendo que las palabras sobren. Al final, a este tipo de equipos no le podés regalar ni una situación y las que tenés las tenés que concretar. Veo dolor por perder, mucho dolor por perder.
10: Parlem de l'altre equip valencià que jugava ahir, el Villarreal. Va deixar escapar l'ocasió d'haver-se endut la victòria del Metropolitano quan anava guanyant 1-2 l'Atleti de Madrid. I aquest equip jugava, Dani, amb 10 per una expulsió.
11: Sí, tot es va desnivellar en el segon temps. Marc Pubill va fer l'1-0 abans per esmatar la festa. Tot seguit, Gerard Moreno va fer l'empat en transformar un penal. Però després l'àrbitre va consultar la pantalla del VAR i va decretar penal a favor del Villarreal i expulsió del defensa Lenormand. Era el 72, però tot i l'adversitat, Giuliano Simeone va fer el gol de l'empat, el 2-2. L'entrenador del Villarreal, Íñigo Pérez, va mostrar la seva frustració en la sala de premsa pel fet d'haver empatat els dos partits jugats.
13: Estoy un poco frustrado con estos dos empates. No es, repito, una demanda al jugador, no es una exigencia. Hay que tener acierto porque eso me parece injusto, pero sí, estamos frustrados. Creo que es generalizado la sensación de poder haber conseguido algún punto más.
10: Moment ara per al València, que dissabte va empatar a 0 contra el Celta a Mestalla i avui ja prepara el partit de demà contra el Betis, que correspon a la primera jornada de Lliga.
11: I és que això, Toni, no para. Sí, van disputar la segona jornada dissabte i demà la primera també al Mestalla. Este matí el València entrena, el club presenta a les 12 Pablo Maffeo, que ja va debutar contra el Celta, i a la 1:30 arriba la roda de premsa de Carlos Corberán. A tot això, el tècnic ja té en la plantilla el porter Kain Van Ouvelen, que ha arribat en qualitat de cedit dels anglesos del Ipswich Town de la Premier League.
10: Ui, a les 7:30, torn per al Llevant, que s'enfronta a l'Osasuna.
11: L'equip viatja cap a Pamplona a les 10 del matí, on buscaran resquitar-se de la dura derrota patida en la jornada inaugural contra l'Espanyol a força d'augmentar la intensitat i corregir errades. Contra un Osasuna que jugarà el seu primer partit en Lliga i estrenarà entrenador Luis Miguel Ramis. Amb moltes peces encara per encaixar, Luis Castro ha assumit responsabilitat sobre una plantilla que a aquestes altures encara està condicionada per les inscripcions. A més de Ifi Ndukwe, l'últim fitxatge granota, altres quatre cares noves, continuen sense tindre llicència per a jugar esta vesprada. Escoltem el tècnic Luis Castro.
14: Es claro que ellos tienen más información de nosotros que nosotros de él, que es un equipo que defiende muy bien, muy compacto. Con todo lo que el club está haciendo en este momento, yo pienso que vamos a tener inscripciones.
10: I en segona, el Castelló va patir l'estat de la gespa en el primer partit a Castalia.
11: Sí, una gespa, els albinegres no van poder passar de l'empat a 0 contra el Sabadell en l'estrena de Castalia. L'equip va tindre la possessió del baló, però li va faltar lucidesa de cara a la porta. Amb este empat, el Castelló suma 4 punts en les dues primeres jornades de segona divisió i continua invicte en l'inici de la competició. Però el problema, com ve dies de la gespa, l'entrenador Pablo Hernández va reconèixer després del partit que este mal estat del terreny de joc limita el joc dels seus.
15: A mitad semana hablamos con la Liga para la posibilidad de aplazarlo porque hace 3-4 días el césped estaba injugable. Este partido ya ha pasado, hay que intentar que para el próximo lleguen las mejores condiciones.
10: También de sport, parlem de ciclisme, la vuelta a Karawi, el primer contacte amb la muntanya.
11: Sí, tercera etapa entre la ciutat francesa de Grusan i Font-Romeu, al cor dels Pirineus catalans. 174 quilòmetres de mitja muntanya. Ahir es va viure la primera etapa en línia, la més llarga d'esta edició, que com era previsible es va decidir a l'esprint del el britànic Matthew Brennan va ser el més ràpid en la meta. Tadej Pogacar va entrar tercer, però manté el lideratge després d'anul·lar l'escapada del dia en la que Ethan Hayter va buscar vestir-se de roig.
10: I ara, atletisme. Un vell conegut de València torna a ostentar la plusmarca de la mitja marató.
11: No sé on va estar el límit, Toni. Es tracta de Jomis Kejelcha, com ja va aconseguir en la carrera de València en 2024, l'etíop va tornar a batre el rècord del món en la distància de la mitja marató. Ho aconseguia ahir a Buenos Aires. 59 minuts i 51 segons necessitava per a completar la distància. Rebaixa en 29 segons la marca anterior que havia establit Jacob Kiplimo en la carrera de Lisboa, que ja el

0: correrà la Marató de València el pròxim 6 de desembre.
1: En l'oratge sembla que estem davant d'una setmana típica d'estiu, però també amb una possible amenaça d'una borrasca. Antoni Sánchez, hola de nou.
2: Hola, Toni. Sí, de fet, la borrasca sí que es deixarà uns canvis ben marcats cap a la resta de la península, sobretot a l'oest i al centre. Temperatures més baixes, que això sí que ho agrairan en altres comunitats, no tant nosaltres. I també amb pluja, una precipitació que pot anar acompanyada de tempesta, sobretot de vesprada en les comunitats més cap al centre i oest, repetisc. Al nostre territori, ara mateix el que tenim és el cel ben carregat de núvols. De fet, veiem com tenim fins i tot calitja cap al sud, però sobretot una nuvolositat ben destacable, ben notable, i que no descartem que ens deixi pluja en aquestes primeres hores del matí, sobretot pel que fa a quan en les pròximes hores escalfi un poc més a terra. Això sí que pot produir més inestabilitat i no descartem tempestes, sobretot a les comarques del sud. Així que a veure què passa amb aquesta situació. A la resta, molts núvols, però ara per ara sense pluja i sense la probabilitat de vore-la. Així que és de veres que a les comarques de l'extrem nord també podria caure alguna goteta, però la resta, en principi, avui no esperem pluja. Fins i tot tenim boira a les comarques més cap a l'interior, sobretot la meitat nord. Sembla que en els punts més alts sí que aquestes núvols que apareixen a la resta de la comunitat ahir en aquestes zones que es queden ancorades deixen visibilitat reduïda, així que moltíssima precaució, sobretot en carreteres com la 232 cap a Saragossa i cap al Canyiz, també en la A23 cap a Terol, i veurem com la situació en la resta no està tan marcada per precipitació de boira. El que sí que hem de parlar són de temperatures molt altes. Este matí, aquests núvols no han deixat que l'energia s'hagi anat cap a altres parts de l'atmosfera, s'hagi quedat més a prop de la superfície, i ara mateix tenim a les capitals entre els 25 i els 26-27 graus, així que no ha baixat molt el termòmetre, i cap a l'interior entre els 18 i els 22, així que fins i tot ni tropical en la major part del territori. Avui la temperatura puja. La borrasca el que farà estos pròxims dies és espentar les masses d'aire un poc més càlides des del nord d'Àfrica, així que esperem situació estable i també a temperatures més altes, sobretot avui, dilluns i demà, dimarts. També per l'arribada o per la tornada del vent de ponent, que això sí que farà que cal fer un poc més l'ambient, i que este matí ens ha deixat un matí càlid, però demà en principi serà un matí un poc més fresquet, però això sí, de vesprada, demà podríem veure temperatures entre els 35-37 graus en la major part del prelitoral i també en moltes comarques del litoral. Ambient això, sí, més sec, que ja sabem que el ponent es deixa un ambient més sec, i els pròxims dies sembla que la temperatura tornarà a baixar i que es quedarà, com has dit, una setmana d'estiu. No? Així que els efectes de la península de la borrasca es quedaran més cap a, com hem dit, cap al centre, cap a l'oest del país, però sí que de l'estat espanyol, però sí que a nosaltres el que es deixarà és una pujada del termòmetre i ambient més sec en les pròximes hores.
1: Moltes gràcies, Antoni Sánchez i Daniel Morcilla en els esports. Repassem ja els principals titulars de la jornada.
3: L'actualitat informativa en les notícies del matí.
1: Després de l'estabilització de l'incendi de Sogorb, encara no controlat, els mitjans d'extinció treballen en la zona per assegurar el perímetre i evitar rebrots. Mentrestant, els veïns de Gàtova han tornat a casa, però amb mesures de protecció contra el fum i les conseqüències del foc. Sofia Riego, hola, Benó.
4: El camí de tornada ha deixat una imatge de profunda tristor entre la població, Toni.
5: Te siento mucha tristeza, mucha pena y los pelos de punta, que han sido dos días muy duros.
6: Me dan ganas de llorar, porque tan bonito que lo teníamos todo y ahora voy a encontrar esto.
1: El Ministeri de Sanitat reuneix avui amb caràcter urgent les comunitats autònomes per acordar l'enviament de vacunes a Ceuta després de l'arribada massiva de migrants des del passat 30 de juliol.
4: És una convocatòria que coincidís amb la petició de Feijóo al govern perquè estudia el confinament de persones que pogueren ser portadores de malalties contagioses a Ceuta. El Ministeri de Sanitat li ha recordat que les competències en salut pública són del govern de la ciutat autònoma. Mentrestant, l'inici del curs polític s'avança enguany a finals del mes d'agost. Marcat per esta cita, el Consell de Ministres torna a reunir-se demà i fins a 8 ministres compareixeran esta setmana al Congrés dels Diputats per abordar l'entrada a la ciutat autònoma de desenes de milers de migrants des del Marroc.
1: La comunitat mèdica internacional mira amb preocupació cap a la República Democràtica del Congo per la ràpida expansió del brot d'Ebola que ha matat ja més de 2.500 persones.
4: És el segon brot més mortífer de la història d'esta malaltia. Esta setmana està previst que acaben d'arribar al país al voltant de 50.000 vacunes per tractar de frenar l'expansió d'un virus que és molt més mortal que la Covid-19. Si comparem, la Covid té una taxa de letalitat del voltant del 1%. La taxa de mortalitat de l'Ebola és ara mateix del 47,6%.
3: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio. De tu a tu.
7: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
8: El dolor articular limita tu calidad de vida? Este septiembre abre Arcot Burjassot, tu nuevo centro de traumatología y ortopedia especializada, con consulta rápida, radiografía, ecografía y medicina regenerativa. Te esperamos en la avenida Blasco Ibáñez 97, Arcot Burjassot, la traumatología especializada más cerca de ti.
9: En 2026, la Comunidad Valenciana conmemora el 750 aniversario del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
10: Per previndre incendis també en temporada més fresca, no encengues cap tipus de foc a menys de 500 metres de les masses forestals, inclosos càmping gas o similars. Tampoc abandones botelles ni objectes de vidre. I, per suposat, recorda que no es pot fumar ni tirar puntes de cigarret des dels cotxes. Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A.Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
11: Els matins del cap de setmana escoltem les nostres bandes. Donem veu als músics i a les societats musicals. En A.Punt Ràdio posem l'accent en la música. Posem l'accent en tu.
3: La tertúlia en A.Punt. Les notícies del matí.
1: Són les 8:39 minuts del matí. Obrim el temps de tertúlia avui a l'estudi amb Salva Enguix, delegat de La Vanguardia a la Comunitat Valenciana. Bon dia.
12: Molt bon dia.
1: I José Miguel Vigara, periodista del diari Levante, el mercantil valenciano. Bon dia.
13: Bon dia.
1: Bé, si vos sembla, comencem amb Ceuta, un tema que està centrant les tertúlies i la informació aquestes últimes setmanes. I primer escoltarem una crònica política sobre aquest assumpte. Encetem nova setmana amb nova polèmica, també, entre el govern espanyol i el Partit Popular per la crisi migratòria de Ceuta. Els protagonistes, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, i la ministra de Sanitat, Mònica García. De seguida en parlem. Abans ens explica els detalls en una crònica el nostre company Xavi Carrau.
14: Tres setmanes després de l'entrada massiva de 70.000 migrants a Ceuta, la crisi migratòria ha derivat en una crisi sanitària. Hi queden entre 3.000 i 5.000 migrants. S'han detectat casos de sarna, tuberculosi, pigota o 450 casos de gastroenteritis. Per afrontar aquestes i altres infeccions, Sanitat demana vacunes a les comunitats autònomes. Núñez Feijóo va més enllà i proposa confinar els migrants per a evitar, diu, riscos sanitaris.
15: Yo creo que se dan los supuestos de confinamiento por riesgo sanitario. Y es evidente que ante esos casos tenemos que actuar conforme a los parámetros de salud pública.
14: En un extens tuit, la ministra de Sanitat li respon que aïllar els migrants no està justificat i és innecessari. Per a Mònica García, la prioritat ara és donar allotjament en garanties als migrants i condicions sanitàries suficients. Tot mentre Ceuta espera avui l'arribada d'un nou ministre, el d'Economia. Cuerpo serà el vuitè ministre de Sánchez que desfila per Ceuta en tres setmanes.
1: Bé, ja ho hem escoltat. Feijóo parla d'una crisi de salut pública i demana valorar el confinament de Ceuta. Mònica García, en canvi, la ministra, diu que és una mesura injustificada i desmesurada. Qui penso que té raó? Qui està més a prop de la realitat sanitària de la ciutat autònoma, Salva?
12: A veure, jo crec que en els temes epidemiològics hi ha que ser molt prudent i hi ha que escoltar sempre els especialistes, els tècnics. Jo crec que els polítics, en aquest cas, tant un com l'altre, el que han de fer és donar resposta a allò que determinen els organismes sanitaris, que són els que saben d'aquests temes. Per tant, jo no sé qui té raó, perquè és un tema, ja t'hi dic, epidemiològic, que exigís coneixement, exigís rigor científic. El que és evident, que si s'està detectant uns brots d'una sèrie de malalties provocades per virus o per altre tipus de components com les bactèries, el que cal és que, òbviament, el govern espanyol, que per això té organismes especialitzats en atendre qualsevol tipus de brot, perquè ha passat en altres vegades, bueno, no fa molts anys van passar aquí l'epidèmia de la Covid, el que ha de fer és tindre una resposta científica que doni preu. I jo crec que és importantíssim que en aquest tipus de terreny, podem parlar de tres coses de Ceuta que crec que parlarem que han estat molt mal gestionades, però en aquest tipus d'històries jo crec que hem d'escoltar els especialistes i no entrar en una polèmica política quan els polítics no són qui tenen coneixement suficient a l'hora de valorar què s'ha de fer en els casos que hi hagi un brot epidemiològic.
1: José Miguel.
13: Sí, és un fet que n'hi ha un problema sanitari, com n'hi ha un problema greu de tipus social, sobretot, d'atenció sanitària, social, etc. El problema és que realment les respostes no estan seguint eficaces, és a dir, ara estàvem comentant, hem sentit en la crònica que és el 8è ministre que va a visitar Ceuta, esperem que aporti solucions als problemes al gran problema que s'està generant i que s'ha generat en Ceuta. Per altra banda, els protocols sanitaris s'han d'aplicar d'una manera administrativa, científica. És a dir, si procedís confinar o no a aquestes persones, han de dir-lo els tècnics, els especialistes, però el que està clar és que s'han generat una sèrie circumstàncies de problemes que està patint la població de Ceuta, i la població de Ceuta continua sense tindre respostes per a la seva dia a dia. És a dir, tu, tota la informació que te arriba és que la gent està preocupada, la gent no pot anar al centre de salut, la gent no pot anar als serveis públics, la gent té por d'eixir al carrer, però no té por per una sensació en general d'inseguretat, de caos, és a dir, totalment desbordada, i el govern d'Espanya és incapaç de donar respostes, i és que no se pot dir d'una altra manera, és que no se pot fer cap tipus d'anàlisi que siga aixe, és a dir, més enllà de que Núñez Feijóo estigui tratant d'utilitzar la crisi des d'un punt de vista polític, etcètera, etcètera, però és que la resposta és totalment ineficaç, és a dir, no es pot dir d'una altra manera.
1: El veïnat, sembla que el veïnat ho pensa així, no?
12: A veure, jo crec que des d'un punt de vista polític l'Estat ha fallat. Quan parlem de l'Estat no sols parlem del govern, que és el principal responsable, la principal institució de l'Estat. Parlem una miqueta de la coordinació de totes les administracions. Jo crec que la sensació... L'altre dia parlava un amic meu de Sevilla que fa tasques de corresponsal per a nosaltres i comentaven que recordava un poc els primers dies de la Dana, no? Com vam veure els primers dies de la Dana, que no era una resposta a l'Estat davant de la situació tan precària i tan desesperant que patien milers de valencians, no? Bueno, jo crec que això, en aquest cas, salvant les comparances, òbviament, però sí que hi ha una miqueta d'això. Jo crec que el govern no ha sigut capaç de tindre una resposta eficaç i a temps de tots els problemes que s'estaven derivant. Jo ja no vull que entrar en el tema de si el traspassament de la frontera, si hi havia informació, no hi havia informació. Això és un tema que s'haurà de saber en el seu moment. Si els serveis d'intel·ligència van informar, el Ministeri d'Interior va saber tindre la resposta. El que és evident és que des d'aleshores els problemes que s'han estat ocasionant per l'arribada de milers d'immigrants han estat per damunt i per davant de la capacitat de resposta del govern, que a més no ha tingut capacitat de previsió, que per mi és el pitjor. És a dir, costa entendre que el govern espanyol, sabent el que anava a passar, que és el que està passant, és a dir, acumulació de persones que estan en una situació humanitària gravíssima, i això, de, òbviament, quan tu tens milers de persones en una situació humanitària gravíssima, se van deteriorant la situació, hi ha problemes de seguretat, de salut, de manutenció, etc. A mi el que no puc entendre és que tota la resposta del govern hagi sigut tan tardia, i a més mal feta. És a dir, jo, el que no, jo crec que això és el que jo crec que desespera més al ciutadà de Ceuta i sorprèn més a la gent que està seguint el tema en tota Espanya i en tot el món, no? O sigui, per què no se dona aquesta resposta, no? I és el que jo no acabo d'entendre. Per exemple, jo tampoc puc entendre que Pedro Sánchez porti 3 setmanes sense fer declaracions respecte al tema. Jo crec que el tema d'aquesta magnitud i d'una crisi que està generant una crisi d'estat fortíssima, jo no dic que comparegui tots els dies, és ridícul, però jo no puc entendre que des de fa 3 setmanes Pedro Sánchez no hagi comparegut per a donar un missatge de tranquil·litat, perquè per a mi, per molts ministres si vaig anar a Ceuta, vull per què va el ministre d'Economia. O sigui, és que, bueno, molt bé, jo crec que el ministre d'Economia en aquests moments no és un ministre prioritari, jo crec que la prioritat ara és la sanitat, la seguretat, l'assistència als menors, etc. No? I després, per últim, jo crec que hi ha hagut molta confusió de la resposta de l'Estat respecte a què vol fer els menors no acompanyats. A mi ja no me queda clar què és el que vol fer. Si vol repatriar, si no vol repatriar, si vol distribuir, si no vol distribuir, si es va deixar-los allí... O sigui, jo crec que tot això genera una gran incertesa. I en aquest cas sí que crec que el govern espanyol està completament superat per les circumstàncies, i això que afavorís més no és a Feijóo, això que afavorís més és a Vox. O sigui, el partit que millor està i millor rentabilitzarà aquesta situació no va ser el PP, perquè el PP al final és, el PP és un partit que al final pot ser un partit de govern. I el dia que arriba el govern, el PP tindrà que tindre respostes una miqueta en línia amb el que demana la Unió Europea. L'avantatge és per a Vox, que Vox no té que tindre ninguna resposta institucional perquè sap que no governarà. Jo crec que de cara a això al Vox li ve... Este escenari és molt positiu.
13: I després hi ha coses que... tota esta falta de respostes el que provoquen també és una desafecció, una falta de confiança del ciutadà en les institucions i en el seu govern. És a dir, hem sentit que el govern d'Espanya reclama vacunes per a poder actuar en Ceuta ara. És a dir, bueno, però si és que resulta que les competències sanitàries en Ceuta, que s'han enterat per totes les notícies, les té el govern d'Espanya. És a dir, és incongruent, o sigui, l'administració al final és un elefant incapaç de donar respostes. És a dir, si tu tens la competència sanitària en una comunitat o una ciutat autònoma, tu tindràs que tindre els elements, els recursos materials de tot tipus per a donar resposta. És a dir, és tan incongruent tot que al final, quan venen aquestes coses con este tipus d'emergències sanitàries, la dana, inclús els incendis, si l'administració no està capacitada per a donar respostes urgents i immediates, estem perduts, perquè al final el ciutadà no pot confiar en una institució, en un govern, que no li soluciona els problemes. I clar, és increïble. Ja no entre en el debat polític, que pot ser el debat polític o les crítiques polítiques, en un context es poden entendre, però és que les situacions s'han de resoldre i canviar la llei, crear protocols que funcionen, tindre materials necessaris de tot tipus per a poder donar resposta, perquè si no, és totalment ineficaç. Paguem impostos per a no res.
12: No, jo crec que el tema dels materials, igual que va passar la Covid, jo puc entendre que el govern espanyol, davant d'una situació d'emergència, no tinga suficient material, i en un estat compost com és l'espanyol, és un estat compost, és un estat que està conformat per un govern central i les autonomies, com passa en altres estats federals com Bèlgica o Alemanya, se puguen compartir recursos. És a dir, de fet, quan hi ha uns incendis molt forts, el govern pot recórrer a les autonomies, o les autonomies al revés, poden demanar ajuda a altres autonomies. Això a mi no me pareix mal. Jo crec que per a mi és més greu, com tu dius, no?, que la llei ja contempla els protocols. És a dir, la Constitució espanyola preveu perfectament mecanismes de col·laboració institucional entre les diferents administracions. El que passa és que no funcionen. O sigui, ja va passar quan la Covid. Quan la Covid se va... Per exemple, hi ha un mecanisme institucional que és molt efectiu i que existeix en altres estats, com és la Conferència de Presidents, que hauria de ser un instrument que en la Covid se va activar, però mal, que és justament per això, perquè quan tens una solució quan és un problema que supera l'àmbit d'una administració, la conferència de presidents el que fa és posar en comú tots els recursos i gestionar-ho. Això en Alemanya funciona molt bé, en

0: Bèlgica funcionava bé, Estats Units no cal ni dir, o sigui, al final els estats, diguem-ne, els estats, o sigui, o les landers o les regions col·laboren. El problema és que en Espanya no funciona. És a dir, jo vas veure quan la Dana, l'estat compost va saltar per l'aire, però fins al punt de que el govern espanyol i la Generalitat Valenciana s'han tirat 2 anys sense col·laborar. És que això és increïble, és a dir, això no se pot entendre. Jo crec que com a ciutadà me provoca una gran decepció. Me dona igual qui governa cada administració, me dona igual que una la governa el PP com l'altra que governa el PSOE. No n'hi igual, o sigui, tu tens l'obligació, perquè ho contempla la Constitució espanyola, d'establir mecanismes de col·laboració des del primer dia. I des del primer dia sentat i dir, a veure, què fa falta? Bueno, pues si jo no ho tinc, a veure, qui té? Avions per incendis. Jo no tinc suficients. Catalunya té 3, enviam-me-los. Igual que col·labora Portugal, o sigui, la Unió Europea es va generar també per a ser una administració, per a cedir sobirania, per a aquest tipus de situacions, tindre col·laboració. Lo pitjor, lo que tu dius, Terrao, és que no funciona. O sigui, l'estat compost i els mecanismes... Entonces dius, bueno, no cal crear més protocols, perquè per què vas a crear més protocols si no hi ha voluntat política per a que funcionen? És que això és el drama d'Espanya. És a dir, perquè tu, o sigui, tu en la Dana... Tu tens, els mecanismes existeixen, les possibilitats, la col·laboració, si no hi ha voluntat política, si Sánchez no se vol reunir així en el govern valencià, pues apaga i vamonos. Entonces, ¿para qué vostres mecanismes? O sigui, al final l'únic que fas és lo que se diu una diarrea legislativa. O sigui, el que vas fent és més lleis, més lleis, més lleis, que el que fan és no se vixen per res. El que cal fer és dir, escolta, aclarim quin és el paper de cada un. I si el govern espanyol no té suficients vacunes, que jo puc entendre, perquè el govern espanyol imagina que tindrà una previsió de vacunes per a un estat normal. Bueno, quan te falten, bueno, pues fas una consulta a les autonomies, vol dir, què teniu per ahí? Pues tal, tal, tal, tal, tal, perquè això després en 2 mesos se reposa. El problema no és això, el problema és que ja veurem quan no sé què, unes autonomies volen, les autonomies no volen, és com quan el repartiment de menors, unes s'oposen, altres no s'oposen. Bueno, és un problema de configuració, de la col·laboració d'un estat compost com és l'estat espanyol, i això a mi me sembla molt perillós.
1: Sí, però el que estàs tu dient molt a veure la polarització que vivien, jo crec que ja fa almenys una dècada o més en l'estat espanyol, la situació de, o mira, vaig a dir-lo així tan clar, o roxos o blaus, és a dir, o progressistes o conservadors. És a dir, la incapacitat dels dos blocs, ja no dic del Partit Gran, Partit Popular i PSOE, d'arribar a acords mínims o màxims a nivell d'estat i de tindre una visió global de l'estat de qüestions que tinguin a veure en l'educació, en la seguretat, en la finançació, en el finançament, etcètera, etcètera. Ja no és una incapacitat. Al principi pots pensar, fa 10 anys, que és una incapacitat per a la interlocució, i a més jo en privat he parlat amb gent i a mi me diuen que al final no, que és una estratègia simplement, és a dir, no volen arribar a acords perquè jo tinc el meu espai electoral i tu tens el teu, és a dir, i això és molt preocupant i molt greu, perquè al final el que és perjudicat és el ciutadà, que per exemple en el cas valencià, pues igual ara s'ha plantejat una mala solució des del punt de vista del finançament, però una mala solució és millor que no tindre no res. Estic parlant d'aquest model que ha proposat, que està proposant ara Arcadi Espanya, no? Però vinc a dir-lo perquè és una absoluta incapacitat, no? És una estratègia de no arribar a acords. No arribar a acords i així és impossible. Però és que, a més, el que estaves tu comentant i el que estem veient, és que en aquest cas la inacció del govern ja no s'explica més que per una qüestió d'incapacitat, però de no arribar a temps. Tu, al principi, tu pots tindre un plantejament de dir, me has sorprès aquesta situació. M'han entrat 60.000 persones que el CNI m'ha advertit que anaven a entrar i jo o no m'he enterat o no li he donat importància. Ho dic en to humorístic per no dir-lo d'una altra manera. Però ja que tens el problema, tu has de volcar-te, però a tots els nivells. I fa una setmana o 2 setmanes veies la interpretació que feia la portaveu del govern quan diuen, no, és que estem actuant, és que estem treballant, és que el tenim controlat. A veure, no n'hi ha gens controlat. Res controlat.
0: Jo crec que hem de diferenciar el que són els pactes polítics, que tu tens raó, és veritat que hi ha una forta polarització, i una qüestió són les emergències.
1: Ah, efectivament. Ahí te doné totalment la raó.
0: Perquè a veure, totes les administracions tenen uns mecanismes que estan prèviament establerts per a donar resposta a les emergències. Perquè l'emergència, en principi, supera l'àmbit polític i entra dins del

0: terreny de la tasca humanitària, no? O sigui, per tant, això passa en tots els seus governs del món, és a dir, al final tu tens uns mecanismes que estan, a més, ja, que ja estan, en teoria haurien d'estar ben preparats per si hi ha una inundació, per si hi ha un foc, tal, que no hi hagi voluntat política sobre el tema, sinó que la resposta sigui purament humanitària o de prioritats, que és l'emergència, un incendi, un edifici, etc. De tal manera que tu l'únic que fas políticament, hi ha un mecanisme que se crea, que és un òrgan que se crea en totes les administracions, el CECOPAL, els ajuntaments, el CECOPI, les administracions i el govern espanyol, el gabinet de crisis, que el que tenen ja són uns mecanismes que... La pregunta que em faig jo és a dir, bueno, és que ni això funciona. És que, clar, dius, bueno, si funcionen, jo puc entendre, perquè, anem a veure, que en Espanya hi ha polarització, no és algo nou, és que són més majors, hem viscut èpoques molt dures, de molta confrontació política, tal, tal. Vale, ara estem vivint una època duríssima, és veritat, però jo recordo els anys 80, els atemptats d'ETA, la bronca política, o sigui, tot això ho hem viscut. Ara, jo sempre dic el mateix, en la pandanada al Cire del meu poble, la resposta d'emergència va ser molt més efectiva que quan la dana, perquè el dia que va baixar l'aigua l'exèrcit estava al Cire, i així no va arribar fins a 4 dies. O jo he vist emergències en Espanya que han funcionat molt bé fa uns anys que els que ara, i això és el que no entenc. És a dir, no poden contaminar les emergències del debat polític. És que això és el gran error. O sigui, si contaminem les emergències de debat polític, estan perduts. Perquè al final, la gent que pateix en Ceuta, hi ha gent d'esquerres, de dretes, que està patint el tema. Si hi ha un incendi, dona igual que sigui votant el PSOE, el PP, tal, te va afectar el tema d'incendi. Si tens una dana, s'ha mort del PP, del PSOE, de Vox, o sigui, això dona igual. O sigui, així estem per damunt de la qüestió política. I a mi el que em preocupa és que estem arribant fins i tot al punt des que estem contaminant les emergències amb un debat polític, no? Sens dubte, pel que tu dius, primer, perquè el govern no s'ha hagut donat la resposta, la qual complica molt més. Jo crec que el govern no ha entès el seu paper. O sigui, al final, jo com a ciutadà, el que me preocupa és que tinc la sensació de que el govern no ha entès el seu paper en una crisi com la de Ceuta. No l'ha entès. I quan no l'ha entès, la resposta de principi està mal feta. O sigui, perquè si ho hagués entès el principi bé, hauria sigut una altra resposta.
1: És que hi ha coses que no s'expliquen. Per exemple, per el que tu estàs parlant, jo recorde la crisi del Chapapote, quan hi havia Zapatero, que estava en l'oposició, i Mariano Rajoy era el president del govern. Sí. I Zapatero va dir, no sé, a cap de no sé quants dies, i va dir, per favor, envie vostè l'exèrcit. Vale. És que en Ceuta, quan hi havia aquestes persones que estaven dormint en la platja, tal, el primer que penses és, a veure, enviar l'exèrcit, que monte tendes de campanya, que monte un campament tal que puga donar... Perquè és que és l'exèrcit el que té aquesta capacitat de resposta. L'han vist en la dana.
2: De resposta ràpida, perquè...
1: Clar. Però és que... Però per què no ho fan? O sigui, és que jo el que no m'explique és per què. Perquè també dins del govern o dins de la pròpia institució hi ha un dir, no vull, o sigui, vull mantindre la gestió des del punt de vista civil i no delegar-la en el militar. Ja no dit allò de què passa en la dana, no, que el demana el govern, que el demana el govern autonòmic, que no sé quant, no, és que dins del propi govern no se pot no se vol deixar la gestió de la en este cas de la crisi al propi a l'alta banda de la institució, és a dir, a la part militar i no civil. És que no ho entenc. No entenc com se pot fer tan malament.
0: Sí que ho has d'entendre, perquè estem parlant d'un govern que jo recorde que el primer dia estava dient que el tema ja s'havia resolt.
1: Ja.
0: És que, clar, jo recorde tuits, almenys de dos ministres, que en fotografies, que van dir el dia següent està resolt el tema. Claro. Dient que estava resolt, mentre a Ceuta la gent estava mirant que hi havia milers de persones allí i quan l'administració ceutí estava desbordada. És a dir, jo és el que no puc entendre, però tant, jo crec que el govern espanyol no ha sabut entendre, o sigui, no ha sabut estar al capdavant de la resposta adequada per a aquesta situació. Perquè, mira, hi ha una altra cosa que va cridar l'atenció, o sigui, tota la resposta, fins i tot humanitària, segur molt tardia. L'exèrcit atada molt respondre. Òbviament, no és culpa l'exèrcit, això són de decisions de govern. Però fins i tot la Creu Roja va tardar molt en la Creu Roja. Jo tinc una amiga a Creu Roja que parlàvem. Per què? Perquè el govern no va saber valorar en aquest moment la magnitud de la tragèdia humanitària que s'estava produint, no? O els temes de seguretat ciutadana. Perquè, clar, el pitjor d'això, saps qui és? Que si tu no dones resposta, i més un govern, en teoria, socialdemòcrat, el que estàs fent és

0: generar la sensació de que el govern o este tipus de govern no pot donar una resposta. I això, torna a dir, això que afavoreix aquells que estan demanant mano dura amb els immigrants, tot això, això és el problema. O sigui, el problema és que al final una qüestió humanitària se converteix, o sigui, quan la prioritat hauria de ser una situació humanitària, perquè és la prioritat, òbviament, no oblidem que així van morir 140 persones. És que, clar, és un tema que passa per desapercebut. No vull ni pensar si ben segur 140 espanyols que hagueren mort, quin debat tindríem en Espanya ara, no? O sigui, el problema és que, seguint una resposta prioritària humanitària, al final s'aconseguirà que la resposta siga que és la que vol Vox, que siga la resposta primera, seguretat.
1: Doncs, si vos sembla, tanquem ja el tema de Ceuta, però abans vos demanaré una valoració breu sobre el que s'espera al llarg d'esta setmana, una setmana intensa al Congrés, amb la compareixença de fins a 8 ministres per a parlar d'esta crisi migratòria. I amb això acabem ja el tema de Ceuta. Una valoració breu per part dels dos. Qui penseu que té més complicat defensar la seva gestió? Quin ministeri ho té més complicat?
0: És que jo pense, a mi està molt bé que compareguen com si volen tots els ministres del govern, però qui té que compareixer és Pedro Sánchez. Si en una situació d'esta magnitud se me fa molt difícil entendre que en qualsevol altre país de la Unió Europea no estiguera compareguent el primer ministre o president, depenent de la fórmula, sigui França el president o el Regne... Bueno, el Regne Unit no està en Unió Europea, però és igual, o Alemanya, no estiguera compareguent el primer ministre o el president de determinat per explicar la situació. És el que no puc entendre. O sigui, que la primera compareixença que es fa al Congrés no siga sense el president del govern espanyol, me sembla inaudit.
2: Sí, el president està desaparegut, està de vacances i no és... ja no resulta, resulta inexplicable totalment. I per lo que dius, qui té més responsabilitat? Jo crec que tenen tots, però des del punt de vista, jo crec que té moltíssima defensa, i també té moltíssima tot el tema afers socials i sanitat, perquè són les passes, instruments de l'Estat que han fallat, perquè han fallat absolutament. I bueno, i després també és que el problema és que ja no tens molta confiança o no esperes molt del que van a dir, perquè van a dir bàsicament el que han estat dient aquestes setmanes, que ho han fet bé i que han donat una resposta eficaç i en absolut. O sigui, l'han vist que no, que ha sigut una resposta totalment ineficaç, no ha estat a l'alçada en absolut.
1: Canviem d'assumpte, anem ara a aquesta polèmica sobre la renovació de la flota de Rodalies de la Comunitat Valenciana, que continua ben encesa també a les xarxes socials. Recordem que el Ministeri de Transports ha anunciat l'arribada de 41 trens Civia procedents principalment de Madrid, que han estat revisats i recondicionats i que, segons l'executiu espanyol, permetran augmentar un 30% la capacitat del servei. Estem parlant, però, de trens que ja tenen un servei de 15-20 anys. Madrid ens dona el que li sobra o Renfe ens dona el que necessitem? És una percepció que tenen molts ciutadans. Salva, que sé que això t'interessa, com ho veus tu?
0: No, anem a veure. Jo crec que aquí hi ha dues qüestions paral·leles i que s'ajunten. La qüestió tècnica, tècnicament, que un tren que té 14, 15, 20, 23 anys, si està ben cuidat, pot seguir funcionant, òbviament, i tal. Però a mi el que me preocupa és la qüestió política, no? Que una altra vegada més se demostra que les perifèries, en este cas la valenciana, no són la prioritat del govern espanyol. Perquè si fos la prioritat, la política respecte a les rodalies seria molt més contundent i s'haguessin fet unitats de transport a les tan envellides noves com s'ha fet en Madrid, no? Jo crec que per mi l'efecte comparatiu és molt greu, no? És molt desagradable, no? Veure que a Madrid sí que se li van a dotar en les seues línies de noves unitats de rodalies per a millorar el servei en Madrid i per a millorar les condicions. A més, són rodalies, jo estava parlant d'un tècnic, de dos pisos, amb molt bones condicions climàtiques internes, etc. I que el rebuig, o sigui, el que allí no fa falta, té bon ambient així, no? Jo crec que tècnicament se pot defensar, és a dir, jo puc entendre que algú diga, bueno, és que això serveix, això... Bueno, molt bé, jo no dic que no serveix, que tal, però jo crec que, per una banda, políticament és un gest molt... que no se correspon a el que hauria de ser l'estat compost, és a dir, aunque totes tenen el mateix pes, I després una segona qüestió és que jo crec que això soslaya, a mi la manera, a mi el que em va molestar especialment és com Óscar Puente i el seu equip ho van vendre, no? Ho van vendre com un missatge de modernització.

0: valencianes és molt, molt desagradable. Prova d'això és que molta gent ja no se confia en elles i acaba agafant el cotxe per accedir a València. Això és terrible, perquè al final tens que un transport públic, que és el que hauria d'incentivar no agafar el cotxe i arribar de manera neta i ordenada a València, és un transport en el que no confia moltíssima gent. Jo soc d'Alzira, jo conec molta gent d'Alzira que ve en les Roderies i que està desesperada. O sigui que és molt rar que arriben, que siguin puntuals, que arriben bé, i tal, etcètera. Bueno, jo crec que això és el problema, però a mi me sembla un poc, me sembla, no vaig a dir insultant, perquè és molt fort la paraula, no? Però me sembla que no se mos tracta molt bé als valencians, no? A l'hora de prendre decisions que haurien de ser molt més contundents, mentre que a Madrid, bueno, pues una vegada més, se li fan inversions per unitats noves per a millorar el servidor de Rodalies, que me sembla molt bé, eh? Jo estic encantat que Madrid de Rodalies funcioni bé, m'agradaria que així també funcionaran bé.
1: José Miguel.
2: No té, és que no té un altre anàlisi possible que la paraula insultant i la paraula rebuig que estava comentant Salva. És a dir, a mi me sembla que és que jo pague menys impostos que els madrilenys. És a dir, me sembla, jo vaig llegir la notícia i jo pensava que era, al principi pensava que era una mena de fake o no sé, perquè no me podia pensar, no me podia creure que un ministre de transports puga prendre la decisió d'enviar els trens que ja no valen en Madrid a València, perquè diu, sí, els trens sí que valen, però si valen, que se queden en Madrid, i els que estan així, els nous que compren, que s'envien a València, és tan fàcil com això. I dit això, i no vull ahondar més en el que estava comentant Salva, perquè compartís el discurs, vaig a fer una anàlisi polític. El senyor Òscar Puente vol presentar-se de diputat per Alacant, com a representant dels valencians, per tant, en el Congrés. Este és l'home que ha de representar els interessos dels valencians en el Congrés, si és votar per Ciutadans. I en segon lloc, este és l'home que vol i que està disposat a ser el recanvi de Pedro Sánchez? Va ser el que respecte els interessos dels valencians i defenga els valencians? Home, o sigui, així que n'hi ha ciutadans de segona i de primera. I tercera reflexió política. La senyora ministra Diana Morán no té res a dir d'això, ni la delegada del govern Pilar Bernabé. Tenen molt a dir. Això està molt mal fet. I jo públicament m'agradaria que es queden i digueren, els valencians no són de segona divisió. Ja està bé, per favor, ja està bé.
0: No, el problema és que tot això, jo vaig veure l'altre dia la reacció de gent del, bueno, de gent del PSOE, d'alguna diputada, etc. I a mi me sembla,
2: me pensava que era un fake, és que ho torno a dir. Me pensava que era una broma de mal gust.
0: Però els tuits que vaig veure una diputada, bueno, dos diputades, van fer uns tuits en xarxa X, i jo dia, ostres, fins i tot com es costa fer això, defensar-ho. És que jo crec que pels socialistes valencians este tipus de notícies és una mala notícia, no? Perquè provoca justament el contrari del que haurien de provocar. Ja tenen els socialistes valencians prou problemes a l'hora de posicionar-se en qüestions com el finançament, com les inversions, especialment en Alacant, que Alacant és la província d'Espanya amb menys inversions, que també tenen a sos el tema. Però que se provoquen i dius, bueno, dius, com? I clar, jo entenc que no hi hagi el delegat de govern o que no hi hagi la Diana Morán, és que què vas a dir? És que és indefendible, és que jo crec que ninguna persona en dos dits de cap...
2: Evidentment, però jo dic que haurien d'eixir per a desmarcar-se d'eixa...
0: Però si no ho han fet mesura, mai, això no van a fer-ho...
2: És que no ho feia Joan Lerma, i Joan Lerma així li va anar. És que si el socialisme valencià no comença a pensar en clau valenciana, mai no serà una... No podrà ser una alternativa reial permanent.
0: Però no ho han
2: si
0: pensat...
2: Si continua estant alineat... Ja, en però
0: és l'opció que ha dit el PSBB. O sigui,
2: correcte, el PSBB, tu
0: l'has dit. El PSBB. Fa temps que va decidir alinear-se completament amb
2: Pedro Sánchez. Que se suposa que és una cosa complementària al PSOE. PSBB-PSOE, no, històricament. Hauria de ser-lo.
0: Hauria, sí, però això jo crec que fa temps que no s'ha vist, perquè el tema finançament, per exemple, no s'ha vist, el tema d'inversió no s'ha vist, la defensa tancada que se fa del PSBB de Pedro Sánchez sempre sense cap tipus d'autocrítica, o sigui, perquè Ximo Puig no feia això. Ximo Puig va ser molt crític en Pedro Sánchez, va tenir molts problemes de fer per això, però actualment l'actual direcció del PSBB és una actual direcció, bueno, que manté una línia, per dir-ho suaument, molt en paral·lel a el que deixis

0: porque se está hablando mucho también y van a haber opciones de reducción de materiales, de reducción de sobreembalaje, y aunque por un lado va a haber una fuerte inversión por parte de las empresas, por otro lado es posible que veamos en el lineal menos material de envase, con lo cual yo creo que es posible que esto se pueda equilibrar.
1: Jesús Pérez, director del clúster d'innovació en envàs i embalatge, gràcies per atendre les notícies del matí.
0: Moltes gràcies a vosaltres, gràcies.
1: Tanquem l'espai de l'entrevista en aquest informatiu, en les notícies del matí, i tornem breument a la tertúlia, ja en la recta final. No vull que acabar sense parlar de la música en valencià. Però a dins un xiquet cridant. Que creix en l'escenari de Spotify. Un 25% més d'escoltes en un any. Un informe de la promotora Pro21 assenyala que un 40% de les reproduccions són d'artistes com La Fúmiga, o que les artistes femenines guanyen terreny i representen ja el 25% del total en esta plataforma. Vols demanar un comentari breu? Comencem per Salva, perquè bueno, ha publicat aquesta informació del diari La Vanguardia.
2: El meu company Héctor, sí, que té una forta sensibilitat cap a aquests temes. No, és una notícia, per mi, molt interessant, no? I té molt de... per mi el més interessant és que damunt la música valenciana sí que s'escolta. Hi ha grups que tenen molta audiència en Spotify, i això és una prova evident, perquè la gent no escolta música en Spotify perquè l'obligues, no? Sinó perquè té voluntat. I per mi el trist és que molts ajuntaments no aposten, com el de València, no aposten per fomentar el producte de música en valencià, no? Que jo crec que és la gran greuge que jo sí que posaria damunt de la taula, no? Perquè hi ha tants ajuntaments a la Comunitat Valenciana que al final aposten per grups que me pareix molt bé, grups en castellà, i a mi m'agrada molt, jo escolto molta música en castellà, però que no facin també el mateix esforç per potenciar, com ha passat, per exemple, aquest estiu en València, no? Per grups en valencià.
1: José Miguel.
3: Sí, i per exemple, en moments molt, molt importants, com per exemple la Mascletà en València, aquests moments en què n'hi ha molt, són molt mediàtics, i que s'ha llevat la música en valencià, els grups en valencià, en la ciutat, en l'Ajuntament de València, i després molts ajuntaments que efectivament la Diputació, la Generalitat, el que han de fer és apostar pel grups en valencià i la música en valencià, perquè a la gent li agrada molt la música en valencià, inclús aquells que no paren en valencià, però que els agrada escoltar pues, bandes o grups com La Fúmiga, i que tenen una, hi ha una trajectòria molt ampla i molt interessant, molt qualitativa, molt de qualitat, i que agrada molt, i l'administració ahí sí que ha d'entrar per a donar suport.
1: Acabem el temps de tertúlia, no tenim temps per a més. Salva Enguix, delegat de La Vanguardia en la Comunitat Valenciana, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: José Miguel Vigara, periodista del diari Levant, del Mercantil Valenciano, moltes gràcies.
3: Gràcies.
1: Fem ara una pausa publicitària i tornem de seguida amb més notícies.
4: Cada vesprada obrim una finestra al bon rotllo. Amb Gemma Juan i Ximo Rovira. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment. Vull deixar-me portar. Posem l'accent en tu.
5: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
6: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
7: Este verano, que el baño no te la pegue. No te bañes en solitario. Respeta las banderas. Vigila siempre a niños y niñas dentro y fuera del agua. Ante una emergencia, llama al 112. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en san.gva.es. Generalitat Valenciana.
8: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
9: Fora de cobertura. Magazine de cap de setmana, d'entreteniment, informació i divulgació.
10: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
8: En A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 102.2. De tu.

0: Avancen els treballs d'extinció i vigilància de l'incendi iniciat dijous passat entre els termes de Gàtova i Sogorb. El foc, Sofia Riego, ha afectat 630 hectàrees.
1: Així és, de moment també es manté la recomanació de beure aigua embotellada fins a comprovar la potabilitat del subministrament. Els veïns i veïnes de Gàtova al Camp de Túria han pogut tornar a sa casa diumenge, però han de seguir confinats en els seus domicilis com a mesura preventiva.
0: El Ministeri de Sanitat reuneix este matí de manera urgent i via telemàtica les comunitats autònomes per acordar l'enviament de vacunes a Ceuta després de l'arribada massiva de migrants el passat 30 de juliol.
1: Una convocatòria que coincidís amb la petició de Feijóo al govern perquè estudie la possibilitat del confinament de portadors de malalties contagioses a Ceuta. El Ministeri de Sanitat li ha recordat que les competències en salut pública són del govern de la ciutat autònoma.
0: Estem a punt d'acabar aquest informatiu. Les notícies del matí, de segur, reconeixeran estos acords a la guitarra. És Start Me Up de Rolling Stones, que avui complís 45 anys. El nom original de la cançó era Never Stop, però va ser descartada per la banda i oblidada en un calaix. Anys després, la van rescatar i va ser el primer senzill de l'àlbum Tattoo You. Keith Richards, que la va compondre junt amb Mick Jagger, va dir que el seu èxit era tot un cúmul de casualitats. Jagger va dir que el tema era un regal, i no és per a menys, s'ha convertit en tot un himne dels Rolling. Amb estos 45 anys de l'èxit de ses satàniques majestats, Start Me Up, ens acomiadem. No tenim temps per a més. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem demà a partir de les 8 del matí. Que tinguem molt bon dia.
2: Som la veu de tots. Som Apple.
3: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I, Generalitat Valenciana.
4: ¿Vols que la tua marca arribe més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
5: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
6: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
7: fem banda
6: amb el millor repertori de músics valencians.
7: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
6: Desfilarem al costat dels nostres músics.
7: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
8: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
9: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
10: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
11: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
12: Hora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
10: En Apunt Ràdio.
9: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
13: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
9: No pintem les coses de color de rosa.
13: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
9: I parlem l'idioma de l'esport.
14: Los 11 que salgan a morder como perros.
15: Tornarem al 4-4-2 i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
16: Al mando.
17: Tu li has donat les claus.
16: Por algun lado saldrà la rata.
9: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
12: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València 102.

0: Què tal? Molt bon dia, són les 9 i 33 minuts del matí. Encetem el que és l'última setmana del mes d'agost, pendents una vegada més de l'oratge, també pendents dels incendis i, a més, pendent de la situació a Ceuta. Avui Sanitat ha convocat a les comunitats autònomes per a acordar l'enviament de vacunes a Ceuta. És dilluns 24 d'agost i al control tècnic està Maite Freitas.
1: De dilluns a divendres en A.Ràdio anem amunt i avall.

0: I després d'una setmana, la que hem passat, que hem tingut de tot, de tot. Quan dic de tot, és de tot. Ponenta, baixada de les temperatures, pluges torrencials, esclafís tèrmics... Què més se pot demanar? Hem tingut de tot i el que volem conèixer ara és com es presenta esta setmana. Antonio Sánchez, bon dia.
1: Bon dia, Lucía.
0: Dime que millor que la passada, per favor.
1: En principi sí, un poc més estable, però també tenim una situació difícil perquè fa a la previsió, que de fet els meteoròlegs estan un poquet ahí que no sabem què passa, i és que tenim una borrasca molt profunda, que és una situació a la que no estem tan acostumats en finals del mes d'agost, i que en principi esta borrasca afectarà sobretot al centre i a l'oest de la península. A nosaltres també, perquè estem a prop de la situació de la borrasca, però ens afectarà d'una manera molt diferent. Perquè la resta d'Espanya sí que veurem una baixada del termòmetre i pluja, també tempestes, però al nostre territori sembla que es deixarà una situació un poc més de ponenta.
0: Que bé, mira, sí. El que tots volíem, estàvem desitjant-ho.
1: Però vindrà alguns canvis, perquè sí que he tingut un cap de setmana molt marcat per la humitat i
0: sí,
1: per la basca.
0: Notat, sí.
1: Sí. La temperatura ha baixat un poquet, però encara la basca estava present.
0: Bueno, dissabte i diumenge pel matí era molt agradable.
1: Es notava.
0: Era un airet ja que dius, mira, ja s'està acabant l'estiu.
1: Sí, però
0: era
1: no.
0: Era comentari de tots,
1: però no. Perquè este matí, de fet, hem tingut mínimes entre els 25-27 graus al litoral, cap a l'interior entre els 20 i els 22. És que no ha baixat molt el termòmetre esta nit i ha sigut perquè hem tingut molts de núvols, que estos núvols també venen de la pròpia borrasca que està despentant aire càlid des del nord d'Àfrica, un poquet més inestable, encara tenim inestabilitat, i això és el que fa que el cel estiga pràcticament tapat ara mateix al sud i damunt amb algunes pluges dèbils. A la resta també ben carregat de núvols i fins i tot amb boira cap a l'extrem nord, però el que veurem és que esta situació de nuvolositat es mantindrà sobretot ara de matí. No descartem pluges. En principi, en aquestes comarques més cap al sud, que és on està entrant aquesta nuvolositat, aquesta línia d'inestabilitat.
0: Però són aquest tipus de pluges que l'únic que fa és donar més calor?
1: Pot ser. Però el que sí que veurem amb aquesta pluja, sobretot, és també la possibilitat de fang, perquè està acompanyada, estos núvols venen directament del nord d'Àfrica i sí que està acompanyada de pols en suspensió. Així que no netejaré.

0: els cotxes este matí i sobretot si podem portar-los dins de casa millor. Veurem com a la resta no plourà, però sí que encara tindrem molts núvols. Ja de vesprà se n'aniran els núvols, entrarà el vent d'oest, això és el que farà que avui el termòmetre puja respecte a ahir. De fet, esperem ja màximes que fregaran els 36 graus a la Ribera Alta, a la costera, en la Canet de Navarrés, i les comarques, això sembla que són més puja del termòmetre.
1: Sí, és cert que porten un estiu, pobres.
0: És pobres, sí.
1: Es porten carregaete. No tenen treva de la calor.
0: Cap a l'interior sí que baixarà un poc la temperatura, estarem o es mantindrà com el cap de setmana, entre els 30 i 32 graus, i cap al litoral encara estarem també entre els 30 i els 32. Es notarà més a pujar el termòmetre demà. Demà sí que de matí farà un poc més de fresquet, perquè no tindrem tants núvols i bufarà el vent més sec de ponent, i això farà que el termòmetre baixi, i sí que demà descansarem entre els 15 i els 20 graus, 22.
1: Ah, que bé, això sí que és frescor.
0: És una boníssima notícia, però clar, després de vesprada, el vent de ponent recalfarà i farà que la situació siga això, marcada més per l'ambient sec, però també més càlid. Així que demà serà una jornada de ponentada no tan fort com la que vam viure la setmana passada.
1: És que jo no recorde, Antonio, per favor, jo no recorde, i mira que ja tinc uns quants anys,
0: sí,
1: una ponentada com la de dimecres passat. És que no se podia respirar, era barbaritat de calor, o sigui, era insuportable.
0: Jo no vaig estar així, però 2023 sí que vau tindre una ponentada també ben forta, també a finals del mes d'agost, que ahir és quan es va registrar la màxima de temperatura màxima absoluta en molts observatoris de la Comunitat Valenciana i en principi així a València sí que van arribar als 44,7 graus.
1: Ah, pues això també. Això
0: va ser...
1: Pues no ho recorde,
0: fa 3 anys. No, segurament no estaves en algun altre...
1: Sí, jo estava treballant, clar, en un altre mitjà, però estava. Però no, doncs no recorde ixa barbarita de calor, però bueno.
0: Pot ser. I jo sí que recorde la de maig de 2015, que això va ser en maig. Jo me'n recorde que estàvem a casa.
1: Jo no me'n recorde. És que tinc molt poca memòria per aquestes coses.
0: Jo és que aquesta volta sí que estava així a València estudiant encara i veia com el cel cremava, com damunt el cel estava com roig.
1: Ah, sí, això sí que
0: l'aire estava... I no sé, això sí que va ser molt, molt sorprenent, almenys per a mi. Però no passa res, Lucía, perquè tornant un poquet a la previsió, demà sí que serà una jornada més ponentada, però després dimecres tornarà el vent de llevant.
1: Que bé.
0: I es deixarà l'ambient un poquet més humit, mínimes més altes, màximes més baixes. Així que tenim,
1: una de cal i una d'arena.
0: Exactament. una temperatura un poquet ja més altes i una situació més marcada per l'ambient humit, demà ambient més sec, dimecres torna a l'ambient humit.
1: Pues mira, una última qüestió ràpida, perquè tenim ja el convidat, anem a parlar de seguida amb el diputat del Consorci Provincial de Bombers de Castelló.
0: Perfecte.
1: Per l'incendi, que està estabilitzat però no controlat. Uh-huh. De cara a que es puga controlar, l'oratge és positiu, o sigui, la previsió és bona per a controlar-lo?
0: Este matí sí, perquè l'ambient encara estarà molt carregat per aquesta zona, encara tindrem molta humitat, temperatures no excessivament altes. De vesprà ja canvia la cosa, de vesprà sí que ho farà un poc més de vent, tindrem en aquesta zona ratxes al voltant dels 40-50 km per hora, que sí que podrien pitjorar un poc la situació. En principi, si es pot controlar este matí, perfecte. A veure què diuen les autoritats, però és ara quan les condicions meteorològiques acompanyen un poc més.
1: Perfecte, doncs demà tornem a trobar-nos a aquestes hores, aproximadament.
0: Perfectament.
1: Gràcies, Antonio. Sí. I com dic, així a casa nostra, la bona notícia és que el Consorci Provincial de Bombers de Castelló ha donat per estabilitzat l'incendi de Segorbe, que ha cremat 630 hectàrees de la Serra de la Calderona, i el veïnat de Gàtova ha pogut tornar a casa passa 3 dies després que començarà el malson. L'incendi es va originar dijous passat després de la caiguda d'un llamp al Parc Natural de la Serra Calderona. El secretari autonòmic d'Emergències i Interior, Fernando Laseras, ha xifrat en 631 les hectàrees cremades, si bé ha matisat que esta dada podria rebaixar-se en les pròximes hores, ja que dins del perímetre hi ha zones que no han sigut afectades i s'està fent un nou recompte més ajustat. El perímetre de l'incendi, ha afegit, s'estén al llarg de 18 quilòmetres i està perfectament delimitat. Com dic, volem saber quina és l'última hora. En estos moments saludem David Vicente Segarras, diputat del Consorci Provincial de Bombers de Castelló. Diputat, bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia.
1: Gràcies per atendre la nostra telefonada. I quina és en estos moments la situació quan són les 9:41 minuts del matí?
2: Pues bueno, conforme esteu explicant, l'incendi que es va declarar el dijous passat en el terme municipal de Segorbe, no hem estat estos dies treballant intensament en ell, i la veritat que ens ha portat aquests treballs a poder-lo controlar a primera hora d'ahir del matí va ser una molt bona notícia, perquè això significa pues, passar de

0: situació 2 en el Pla Especial d'Incendis Forestals, la situació 1, i també volia dir, doncs, a més de la desestabilització de l'incendi, doncs, que la gent de Gàtova pogueren tornar a les seues vivendes. Això és la millor de les notícies, perquè això vol dir que la gent tornen en condicions, tornen en seguretat i que l'incendi, doncs, en principi, està perimetrat i no se va fer més gran. Sí que és veritat, esta nit han tingut també unes condicions molt favorables meteorològiques, mm-hmm, que també ens porta a estar en un escenari avui molt, molt favorable per poder arribar a l'estat este de controlat, no? Estem treballant durament durant el matí en unitats terrestres i també algun mitjà aeri, però sí que m'han dit que des del dia d'ahir hasta este matí no han tingut cap reproducció important, no han tingut cap punt que vegem que pogués ser complicat. Entonces, pues tot el que ens van contant tot són bones notícies per portar aquest controlat, no, en aquest incendi que està afectant-nos, ja dic, des del dijous passat.
1: Pues molt bones notícies. Com ens comentava també Antonio, la previsió apunta al llarg del matí bona per a poder controlar l'incendi i esperem que així siga. Una última qüestió, el tema de l'aigua. No sé si els veïns de Gàtova que ja han pogut tornar a les seues cases poden ja fer ús o encara s'està treballant en aquesta qüestió.
0: Pues per lo que jo tinc, perquè això, pues, és província de València, el municipi, però per lo que jo tinc constància, avui de matí s'han de fer les anàlisis d'eixes reds i creiem que en unes hores pot estar el tema solventat. Al final això és un tema de protocol de quan davant d'un incendi, quan la gent deixen de gastar l'aigua en les seues vivendes, que l'aigua se queda estancada, pues, s'ha de fer uns anàlisis perquè complisquen tota la normativa vigent i que arribi l'aigua, pues, en les millors condicions en les seues cases, però ja dic que sol ser un tema puntual que una vegada, pues, miren aquests anàlisis també, pues, ja la gent ja podran consumir-la.
1: I una última qüestió, quins són els treballs que s'estan desenvolupant a hores d'ara? I no sé si els mitjans que hi ha en aquests moments en la zona han sigut menys dels que han sigut la resta de dies per la situació que ja està estabilitzada.
0: Sí, clar, al final serà proporcionant un poquet a la situació de cada moment. Uh-huh. Al passar en situació 1, l'incendi està controlat, això vol dir que l'incendi ja té un perímetre definit, que ja no se farà més gran, però sí que dins d'aquest perímetre queden moltes vegades punts que s'ha d'anar de manera manual, no? Els treballs, sobretot les brigades forestals, que també agrair la presència d'elles i de la resta de cossos i forces de seguretat de l'Estat i dels altres consorcis també que ens van vindre a ajudar, sí que fan uns treballs manuals per poder consolidar tot aquest perímetre, no? I que no hi hagi cap punt que pugui portar una ignició i pugui tornar-se a rebrotar, a fer una reproducció el mateix incendi. Entonces, aquests treballs s'allargaran al llarg dels dies. Això no durarà ni un dia ni dos, durarà possiblement diverses setmanes perquè el perímetre és important, però són necessaris fer-los perquè d'aquesta manera és quan ja se passi a la fase d'extingit, uh-huh, i ahir ja donem la seguretat de que no hi haurà cap reproducció ni que pugui haver cap qüestió que pugui voler perjudicar l'incendi.
1: Pues estarem, com sempre, molt pendents de la seva evolució. David Vicente Segarra, diputat del Consorci Provincial de Bombers de Castelló, gràcies, com sempre, per atendre'ns.
0: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Adéu, molt bon dia. Per cert, que l'incendi forestal declarat este diumenge a la zona de Camí de la Punta, a la Vall d'Uixó, està també estabilitzat, segons ha informat Emergències del 112, a partir de la informació del Consorci Provincial de Bombers de Castelló. David González, bon dia.
2: Bon dia. Sí, a la zona es manté ara una unitat de bombers forestals de la Generalitat amb autobomba i una dotació del Consorci Provincial de Bombers de Castelló, mentre continuen també les tasques d'extinció i vigilància. El foc havia mobilitzat inicialment dos dotacions de bombers, dos unitats de bombers forestals, dos mitjans aeris i un agent mediambiental. Es tracta del mateix punt on dijous passat ja es va declarar un incendi de vegetació que va afectar un camp de cultiu abandonat. El foc va quedar controlat després de la intervenció d'una dotació del Consorci de Bombers de Castelló i una unitat de bombers forestals de la Generalitat.
1: I l'altre punt informatiu del dia d'este dilluns 24 d'agost està a Ceuta perquè la Comissió de Salut Pública del Ministeri de Sanitat reunirà avui mateix de manera urgent i per via telemàtica les comunitats autònomes per a activar el mecanisme de solidaritat i acordar l'enviament de vacunes a Ceuta davant de la situació sanitària derivada de l'arribada massiva de migrants des del 30 de juliol.
2: La reunió comença a les 12 del migdia i entre les vacunes més sol·licitades hi ha les de la triple vírica, la varicela, la poliomielitis, el tètanus i la diftèria. La reunió té lloc en un moment de tensió sanitària en la ciutat autònoma. Entre el dia 31 de juliol i el 14 d'agost, l'Institut Nacional de Gestió Sanitària ha comptabilitzat

0: 5.800 assistències relacionades amb la crisi, a les quals sumen més de 2.500 atencions del dispositiu de Creu Roja a la platja del Trampolín. El dia 31 de juliol es van registrar el màxim, 1.150 assistències en una sola jornada, mentre que posteriorment l'activitat s'ha estabilitzat al voltant de les 330 diàries.
1: A més, Sanitat ha informat de 3 casos confirmats de tuberculosi, 3 casos sospitosos de varicela i 55 casos de probable infecció per E. coli, a més, segons són dades aportades este diumenge per la ministra de Sanitat, Mònica García. La ministra ha precisat que un dels casos de tuberculosi ja estava en tractament i no era contagiós, un altre corresponia a una tuberculosi cerebral, tampoc contagiosa, i el tercer era una persona que ja estava a Ceuta abans de la crisi i que estava en procés diagnòstic.
0: Pel que fa a la gastroenteritis, García ha explicat que els 55 casos estudiats per Servici de Medicina Preventiva de l'Hospital de Ceuta formen part d'un brot ja controlat i sense nous casos, que estaria especialment relacionat amb el consum d'aigua no apta per al consum humà. Sobre la sarna, ha assenyalat que el seu control correspon al govern de Ceuta i ha recordat que entre els anys 2021 i 2023 se'n va detectar 1.529 brots i 11.300 casos a Espanya.
1: I en este context, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha plantejat que el govern estudie decretar el confinament de les persones migrants amb malalties intercontagioses per raons de salut pública. García ha rebutjat la proposta i ha afirmat que el confinament no només no sembla que estiga justificat, sinó que podria ser contraproduent i que és injustificat i totalment desmesurat si es justifica per motius de salut pública.
0: La ministra ha argumentat que els confinaments han de guardar relació amb el mecanisme de transmissió de les malalties que es pretén controlar i que en este cas la mesura podria ser molt més perjudicial que beneficiosa en termes de salut pública. També ha recordat que les competències en matèria de salut pública corresponen al govern de Ceuta. García també ha insistit que la prioritat és garantir un condicions adequades d'allotjament, higiene i sanejament. El fonamental, el més fonamental i urgent, és albergar les persones i dotar-les de les condicions d'higiene i sanejament bàsiques, assegurant aigua potable, accés a mesures d'higiene i menjar en condicions, ha assenyalat.
1: I per analitzar esta situació i aprofundir en el paper de les vacunes, parlem ja amb José Antonio Forcada, és infermer de salut pública i president de l'Associació Nacional d'Infermeria i Vacunes, una entitat que treballa tant en la formació de professionals sanitaris com en la divulgació i promoció de la vacuna. Señor Forcada, bon dia, buenos días.
2: Hola, bon dia.
1: En una situación como la que estamos viviendo en Ceuta, con la llegada masiva de personas y unas condiciones pues que no son salubres, ¿qué papel juegan en este caso las vacunas como sobre todo prevención y control sanitario?
2: Bé, si sembla podem parlar en
1: valencià. Sí, perfecte, perfecte.
2: Bé, a veure, és essencial. És essencial la prevenció de les malalties infectocontagioses i pues, donar que disposem d'un mecanisme extraordinari com són les vacunes, pues, és molt important que totes les persones pues, que arriben al nostre país tinguin les mateixes condicions de vacunació pues, que les persones que vivien ací a Espanya. Per tant, cal que per dues qüestions. Una, per qüestió de salut pública, de poder prevenir aquestes infeccions, i un altre també pues, per donar-los a les persones que arriben a Espanya pues, les mateixes condicions de benefici d'esta prevenció i de qualitat de vida. Per tant, és molt important que totes les persones que arriben a Espanya, en qualsevol situació, pues, que tinguin l'oferiment de les mateixes vacunes per a que ells puguin estar protegits i que pues, en aquells casos que són mínims, però que puguen importar-nos alguna malaltia, pues que abans de que se pugui transmetre en pues este grup que en aquests moments està en Ceuta, pues que s'immunitzi a tota aquesta població per evitar la transmissió entre també ells.
1: Sanitat ha anunciat l'enviament a Ceuta de vacunes contra malalties, ho hem dit abans, com la triple vírica, la varicela, la poliomielitis, el tètanus o la difteria. No? És necessari reforçar aquesta vacunació en aquests contextos o també d'una altra manera cal evitar una alarma entre la població, però sí que seria una manera, no, de controlar la situació.
2: Bé, a veure, en principi en Marroc pues, tenen un calendari vacunal prou interessant que arriba a totes les xiques i xiquetes de la població marroquí, no? I, per tant, normalment aquestes persones estan ja immunitzades. No ens podem fiar tant de la situació dels països

0: subsaharians, uh-huh. on pues, aquestes condicions a lo millor no arriben a tota la població, no? I per lo tant, pues, com ha dit abans, el realment important és que puguem oferir a totes aquestes persones pues, la protecció mitjançant les vacunes. Realment no tenim que tindre por de que pugui existir un brot important, perquè podria donar-se, en tot cas, dins d'aquesta població, perquè les persones que viuen a Ceuta pues, estan protegides d'aquestes infeccions, no? Un brot podria donar-se pues, entre les persones que no estan vacunades i que han arribat pues, a aquesta situació i en aquests moments a Ceuta. I això també tenim que intentar tallar-lo i previndre-ho mitjançant les vacunacions, no? I les vacunacions, pues, com bé ha dit, pues, la triple vírica, principalment per la prevenció del sarampió, també de la rubèola, la varicela, que pues, pareix ser que n'hi ha un parell de casos, però bueno, poden ser no relacionats amb aquesta migració, i n'és altres, pues, com és la polio, com és la difteria. No sé si ara heu vist pues, fa pocs dies un cas d'un xiquet o xiqueta, no en recordo bé, a Itàlia, que desgraciadament ha mort de difteria pues, perquè els seus pares pues, opinaven que no tenien que vacunar-se mm-hmm. d'aquesta malaltia. Sí. Fa uns anys, a Olot, a Girona, també van tindre un cas d'un xiquet que va morir perquè els pares no van voler vacunar-se. Vol dir que la difteria és una malaltia greu i sí. que encara pues, n'hi ha molts països que n'hi ha circulació de difteria. Doncs hem de protegir a la població. Ja dic, no a l'espanyola, a l'autòctona, que ja tenim aquesta protecció en un percentatge molt gran, però clar. Sí a les persones que arriben, que no puguem patir pues, i transmetre's entre ells aquestes infeccions.
1: Com hem dit abans, la Comissió de Salut Pública del Ministeri de Sanitat reuneix avui de manera urgent per via telemàtica a totes les comunitats autònomes. Uh-huh. El motiu, com hem dit també, és activar aquest mecanisme de solidaritat i acordar l'enviament de vacunes a Ceuta davant pues, de la situació sanitària, no?, que estan vivint. De quina manera s'articula tot això? No sé si s'acordarà ara després quan acabe la reunió, imagine que tindrem més dades, no? Però de quina manera s'articula per a que totes les comunitats autònomes envien vacunes a Ceuta?
0: Bé, el Ministeri podria efectuar una compra de vacunes directament en una situació d'emergència, però això tarda. Però les comunitats autònomes, dins dels seus magatzems, tenen estoc de vacunes que són les que utilitzen per a la seva població, cada comunitat autònoma. Doncs en aquest cas el que es tracta és de que puguen cedir part d'aquestes vacunes que tenen en el seu estoc per accelerar este procés de vacunació amb les persones en Ceuta. Recentment, pues farà, pues, casualitat, no? Pues un mes i mig, el Ministeri va presentar un document que és una estratègia de vacunació en persones migrants que, pues, que arriben a Espanya en situació irregular, no? I se va elaborar i se va presentar aquest document pues, per la situació de les Illes Canàries, no? Uh-huh. Això va estar pues, un poc espentat per els epidemiòlegs i els responsables de vacunació de les Illes Canàries, pues, perquè és on el problema és més recurrent, de que arriba molta gent en aquesta situació, i l'important és vacunar-los pues, quan abans millor per a previndre aquestes malalties, no? I se va presentar farà pues, dos mesos, mes i mig, en el Ministeri. De fet, pues, està en la pàgina web i són simplement una estratègia i uns protocols de vacunació de la gent que arriba, no? Que te diu, pues, com tens que aquesta vigilància, quines vacunes cal ofertar, si tenen o no tenen una documentació que avale una vacunació prèvia, si no la tenen, pues, tenim que entendre que no existís i pensar que no s'han vacunat de res i cal es començar de zero. Clar. Totes aquestes instruccions estan en aquesta estratègia que ara pues, pensem que vindrà molt bé, perquè ja tenim un document vàlid que diu com cal actuar. Uh-huh. Què ens fa falta en aquests moments? Pues, probablement personal sanitari que pugui dedicar-se a aquesta tasca de la vacunació i les vacunes. Uh-huh. I les vacunes pues, per a tindre-les d'una manera urgent. Les comunitats autònomes tenen els seus estocs i tindríem pues, que d'una manera solidària pues, aportar aquestes vacunes necessàries que són poques, realment són poques per a la població que estem parlant. Les comunitats autònomes gasten moltíssims mils de vacunes tots els mesos i a final d'any,

0: són poques vacunes les que són necessàries per a cobrir aquesta població. Per tant, pues, d'una manera solidària, jo entenc que tindrien que veure cada un el que té la seva caixeta i oferir pues, la part clar. Que pugui, la part corresponent.
1: Pues esperem que es decidisca pronte en esta reunió d'avui i puguen enviar-les quan abans i també pues, que millore, no?, la situació que estan vivint allí. José Antonio Forcada, president de l'Associació Nacional d'Infermeria i Vacunes. Moltes gràcies, com sempre, per atendre'ns.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu, bon dia. Bon dia.
0: Adéu.
1: I més cosetes. Després de l'aturada estival, esta última setmana d'agost arranca el nou curs polític amb el govern i els diputats reprenent la seva activitat. Este curs, l'últim complet abans de les eleccions generals, previstes per a l'any que ve, comença amb la crisi migratòria a Ceuta en el centre, però també estarà marcat, entre altres coses, per les cites electorals de 2027 i les diferents causes judicials i casos de corrupció que envolten al Partit Socialista i a l'entorn del cap de l'executiu, Pedro Sánchez.
2: Sí, el govern celebra este dimarts el primer Consell de Ministres després de les vacances, quasi un mes després de l'últim celebrat el 28 de juliol. La reunió d'este dimarts estava ja prevista anteriorment a la crisi migratòria, però probablement este assumpte serà un dels principals fronts del que haurà d'ocupar-se l'executiu. I encara que no serà fins al setembre, quan el Congrés reprenga el període ordinari de sessions i quan l'executiu haja de tornar a enfrontar-se a un Parlament en el qual no té majoria. En esta última setmana d'agost, diversos ministres compareixeran a petició pròpia en les seues respectives comissions per a rendir comptes sobre la gestió de la crisi migratòria a Ceuta. Sánchez torna de les vacances amb una crisi migratòria inesperada a Ceuta, que es va deslligar el passat 30 de juliol quan per l'espigó del Tarajal, a la frontera del Marroc, van entrar massivament milers de migrants. Des de llavors, el president s'ha reunit de manera telemàtica en dues ocasions amb els ministres dels departaments dels quals tenen vinculació amb la crisi.
1: I anem ja a repassar quan queden un minutet per arribar a les 10 les portades dels principals diaris. David, comencem per Levante, el Mercantil Valenciano.
2: En el Levante titulen Gato, Bamarines i Olocau tenen tallafocs pendents des de l'any 2017. En les províncies obren amb actualitat econòmica. Cada dia tanca un comerç. Conten que en 3 anys han tancat 1.300 establiments a la comunitat. En el diari Informació d'Alacant es fan ressò del problema de l'ombra a Tabarca. Parlen de que veïns i visitants reclamen més zones per fugir de la calor. El periòdico Mediterrani de Castelló, per la seva part, titula Castelló acumula 8.500 llars amb tots els seus membres en l'atur.
1: Gràcies, David. Estem arribant, com dic, a les 10 en punt del matí. Tenen tota la informació ara en el butlletí, tota actualitzada, i nosaltres tornem a partir de les 10:05 amb més coses, més actualitat i més entreteniment.

0: Són les 10.
1: A punt. Notícies.
0: El ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, visita avui Ceuta. El vicepresident primer del govern té previst reunir-se amb el govern de la ciutat autònoma, associacions empresarials i agents socials. Sofia Riego.
2: L'executiu treballa en un pla d'almenys 15 milions d'euros per a fer front a l'impacte de la crisi en sectors com el turisme o el comerç. També ha de bregar amb la petició del líder de l'oposició, Núñez Feijóo, d'estudiar el confinament de la ciutat o les persones migrants per tal d'evitar malalties contagioses. La ministra de Migracions, Elma Saiz, ha dit este matí en Televisió Espanyola que Feijóo només vol caldejar l'ambient a Ceuta.
3: La presidenta de la Sociedad de Epidemiología de España ha sido muy clara y comparto 100% sus afirmaciones. No hay riesgo de contagio y lo que sí que es contagioso es la xenofobia.
0: I la Guàrdia Civil ha detingut a Gandia el treballador d'una sucursal bancària per estafar una de les seues clientes.
2: Segons els agents, l'home de 29 anys hauria extret 25.000 euros del compte de la denunciant. La víctima és una dona d'avançada edat i sense familiars a l'estat espanyol.
0: Les hipoteques fixes baten rècord històric a Espanya en 2026, segons la plataforma especialitzada Jigops. Creixen 8 punts respecte al 2025 i arribem fins a quasi el 88%. El repunt de l'Euribor fins al 2,85% al juliol ha disparat el model fix fins al 92% en els dos últims mesos.
2: 9 de cada 10 hipoteques firmades són fixes, mentre que les mixtes representen un 9,82% i les variables només un 0,2%. Madrid i Barcelona concentren la meitat de les hipoteques fixes de tot Espanya.
0: I al món, la comunitat mèdica internacional mira amb preocupació cap a la República Democràtica del Congo per la ràpida expansió del brot d'Ebola, que ha matat ja més de 2.500 persones.

0: és el segon brot més mortífer de la història d'esta malaltia. Esta setmana està previst que acaben d'arribar al país al voltant de 50.000 vacunes per tractar de frenar l'expansió d'un virus que és molt més mortal que la Covid-19. Si comparem, la Covid té una taxa de letalitat al voltant d'un 1% i la taxa de mortalitat de l'Ebola és ara mateix del 47,6%. Segons ha revelat l'OMS, el virus va començar a circular en l'est congolès al febrer, ja ocupa una regió de la mida de França i creix de manera exponencial.
1: I canviem de to, parlem ara de festes. Esta casa a punt oferirà en directe dimecres en la televisió la Tomatina de Bunyol, una de les festes més internacionals, populars i multitudinàries de l'any de la Comunitat Valenciana.
0: El desplegament tècnic i professional comptarà amb quatre equips del Departament d'Informatius de Punt que ens acostaran tots els aspectes d'esta festa. El programa especial començarà a les 12:45 del matí.
1: En esports parlem de futbol i del partit que juga esta vesprada a Pamplona el Llevant. Dani Hermosilla.
2: Què tal? Bon dia. El conjunt granotes a l'airat fan no res en una expedició on fins i tot viatja l'últim fitxatge llevantinista, el jove central Ifeanyi Ayenduque. Tot i que a hores d'ara no es troba inscrit en la Lliga, com tampoc la resta de les incorporacions fetes aquest estiu. El Llevant visita l'Osasuna, la incertesa de l'alineació que podrà presentar en el Sadar a les 7 de la vesprada, però amb el repte de superar la imatge mostrada en el debut lliguer contra l'Espanyol.
1: Gràcies, Dani. Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 11 en punt. Els deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
3: Som Apunt. Fronta una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema, prioritza la hidratació constant. Limita l'exposició al sol durant les hores centrals, entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada. I mantén-te a casa fresca baixant persianes i tendals. Protegeix especialment xiquets, ancians i persones amb malalties cròniques. I reacciona ràpid davant d'un cop de calor trucant al 112. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
2: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
4: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
5: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
6: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
4: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
5: En Apunt Ràdio.
7: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
4: fem banda
7: amb el millor repertori de músics valencians.
4: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
7: Desfilarem al costat dels nostres músics.
4: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
8: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Els Ports. 96.8.
9: De tu a tu.
8: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
10: Ja estem de tornada, són les 10 i 6 minuts del matí i el que fem ara, com cada dia a aquesta hora aproximadament, és repassar les notícies més destacades a les nostres comarques, a aquelles edicions digitals que també tenen tota la informació dels seus pobles i municipis. Comencem per Vinaròs News, en seu compte Emili Fonollosa. Emili, molt bon dia.
11: Bon dia des de Vinaròs News. Aquests són els nostres titulars. Comencem per un reportatge gràfic sobre sortides del sol a la costa vinarossenca. Després un reportatge sobre el mercat d'aquesta ciutat i la seva influència en els turistes que es meravellen de l'oferta comercial i la seva arquitectura. Quan articles

d'història tenim el titulat Casament a la Torre Ballester, des de la secció de Construcció Social. Notícia musical és la del minorocenc Jan Ball, que ha redit

0: arrencat amb una gran animació. Així mateix, la rondalla de Morella va actuar a Vallbona. Multitudinari berenar de germanor a la festa dels xofers a Xert. Un article també sobre una conferència d'Àlex Farnó sobre el lloc als porcs en època contemporània. I ens referim també a l'òbit d'una gran figura de la política i cultura vinarossenca, Pepe Palacios. Així mateix, Benicarló reconeix el director de la Serenata, José Rafael Pascual Vilaplana. També parlem de la reparació de desperfectes provocats per la ventada recent i també sobre que ha estat detinguda una dona per furt de tapes de clavegueram i bateries de vehicles a Benicarló, Vinaròs i Cervera. I finalment ens referim a que socorristes i policia local de Vinaròs rescataren tres banyistes en dificultats a la platja del Fortí. Res més.
1: Gràcies, Emili, molt bon dia. I també volem conèixer quines notícies són les destacades en el periòdico d'aquí. Saludem Judit Celma. Judit, molt bon dia.
2: Bon dia. Obrim amb successos. Un jove de 22 anys va ingressar en presó provisional comunicada sense fiança este dissabte després de ser detingut per la mort del seu oncle de 43 anys a Massanassa. La discussió havia començat en un bar i l'agressió mortal es va produir posteriorment al carrer. El jove va quedar investigat per un presumpte delicte d'assassinat. I a Gatobà, la tornada dels veïns després de l'incendi forestal va estar marcada per una troballa tràgica. El fort olor procedent d'una vivenda va alertar els residents que van donar l'avís a serveis d'emergència. La Guàrdia Civil va localitzar a l'interior el cos sense vida d'un home d'uns 60 anys que, segons les primeres informacions, portava aproximadament una setmana i mitja mort. Les causes del falliciment van quedar pendents de la investigació. En l'àmbit forestal, l'incendi declarat a la Vall d'Uixó va quedar controlat després d'afectar diversos camps de cultiu abandonats. Les flames no van arribar a la massa forestal colindant i, una vegada controlat el foc, van continuar els treballs de repàs del perímetre per evitar possibles rebrots. Mirem ara cap a la seguretat a la Ribera. La preocupació per robatoris en cases de Camp de Guadassor i l'Alcúdia va portar este divendres a una reunió entre els ajuntaments, la Guàrdia Civil, les policies locals i representants dels veïns. Els propietaris havien denunciat nous assalts en zones com la Garrofera, la Florentina i Olivarons i reclamaven més presència policial. Les forces de seguretat van acordar reforçar la vigilància i la coordinació a les zones rurals i van demanar als veïns que avisaren davant qualsevol situació sospitosa i que denunciaren tots els robatoris o temptatives. A més, es va acordar una reunió de seguiment el pròxim 24 de setembre. I tanquem a Xàtiva, on este dissabte la Fúmiga va tornar a pujar a l'escenari de la Multa després que el concert previst durant la Fira d'Agost haguera de ser ajornat pel temporal. La banda va reunir prop de 7.000 persones en una nit jove que també va comptar amb les actuacions de Romàntic Dimoni i Naina. Durant més d'una hora i mitja el públic va cantar i va acompanyar la Fúmiga en un dels últims concerts de la seva gira de comiat. I fins ací el resum de les notícies del cap de setmana. Recordem que poden seguir tota l'actualitat, com sempre, al periodicodaquí.com.
3: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio.
1: I la setmana passada ens sorprenia la notícia de que els laboratoris nord-americans Moderna i Merck havien superat amb resultats exitosos l'última fase dels assajos clínics de la vacuna contra el melanoma. Una grandíssima i positiva notícia. Segons les farmacèutiques, el seu tractament experimental amb ARN missatger ha permès una millora estadísticament significativa de la supervivència lliure de recaiguda en pacients amb melanoma avançat a qui havien operat prèviament. Així tot, no s'especifica en quina mesura ni es donen xifres concretes de la fita. Per a conèixer més sobre esta avançada investigació i què hi ha darrere de l'anunci de Merck i Moderna, contem avui amb Cristina Penas. Ella és doctora en investigació biomèdica en la Universitat del País Basc. Bon dia, buenos días.
4: Buenos días.
1: ¿En qué punto, doctora, se encuentra la investigación del cáncer?
4: Bueno, hablar de cáncer como una única patología es muy general, porque cada paciente es una patología, ya que las condiciones genéticas que han desarrollado ese tumor son distintas. Entonces, para responder a esa pregunta necesitaría un poco más de concreción, o si quieres lo centramos un poco en melanoma.
1: Claro, claro, melanoma me refería. Sí, claro. Sí, sí, me refería a melanoma.
4: Sí, bueno, pues actualmente el principal tratamiento que se está siguiendo para los melanomas es la cirugía. Uh-huh. En la mayoría de los casos, como se cogen tumores muy chiquitines a tiempo, con esa cirugía se cura. Pero hay un pequeño porcentaje que sí que desarrolla metástasis o incluso teniendo un tumor chiquitín, tienen esa evolución a metástasis a lo largo de los dos primeros años. Y ahí es donde se está haciendo

0: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
1: I es traslladem ara de seguida cap a les comarques del nord perquè volem saber també què és el que està passant per aquella zona. En seu compte, des de Ràdio Bocairent, José Ricardo Agulló. José Ricardo, molt bon dia.
2: Bon dia des de Bocairent. Ja estan ací les festes d'estiu a Sant Agustí. Gaudint-les intensament, veïnat i visitants, entre tots fent poble a través de les tradicions. Aquest cap de setmana han tingut la cavalgada, que és una de les vesprades més màgiques que té Bocairent. Carrers plens i sentiment de poble. Xavi Molina Martí, alcalde de Bocairent, ens conta el sentiment d'aquestes festes i es convida a totes les activitats que tindrem aquesta setmana, que són moltes.
3: Bé, després d'unes setmanes de prèvia intensa i amb moltíssima participació, el que estem veient esta vesprada, no? Ara just ací al carrer Juan Benito Bernácer, que ha arrencat la cavalcada, és també moltíssima gent al carrer i moltíssima participació activa en la cavalcada, no? Crec que hi ha unes 25 carrosses, hi ha moltíssim bon ambient, la claveriesa, tota la família, els cabolos, que també sempre és un moment màgic amb els xiquets i les xiquetes. Crec que una vesprada d'aquelles que Bocairent té gravades en el cor i en el calendari per a que no se'ns despista ningú. Crec que al final les festes d'estiu a Sant Agustí han aconseguit consolidar un programa d'activitats variat, ampli, per a tots els públics, que al voltant, evidentment, del paper central de les nits de danses ens ofereixen moltíssimes propostes esportives, culturals, religioses, de tot tipus, no? Per tant, des d'ací que veïnat i visitants puguen compartir-lo i puguen també, sobretot, disfrutar-les amb intensitat i amb germanor.
4: Bueno, el Parc d'Ajuntament té moltes exposicions també obertes al públic, no?
3: Sí, crec que també és una de les coses positives, no? S'ha associat tota una oferta expositiva al voltant de les festes i, per tant, a banda de les iniciatives municipals, també algunes iniciatives particulars de les entitats locals, com el col·lectiu Art 92, l'Associació Fotogràfica de Bocairent, fa que també puguem compaginar aquesta volteta per la plaça i veure les danses amb també la visita d'alguna de les exposicions que hi ha.
2: Per la nostra part, dir-vos que encara esteu a temps de vindre a Bocairent i viure aquestes festes, i sobretot les nits de danses. Es vegem en el Rogle. Que passeu molt bona setmana.

I ja ho contàvem, estem encetant l'última setmana d'agost, però per a moltes famílies la tornada a la rutina ja té data marcada en roig al calendari. Queden poques setmanes perquè els xiquets i xiquetes tornen a les aules i toca començar a preparar la tornada.

0: al col·le. David, a tu de moment no t'afecta.
1: No.
0: Ja m'afecta a mi per tu i a moltes altres famílies, però és que estem ja ahí, eh? O sea, jo ja estic visualitzant tot el que he de pagar i gastar-me en la tornada al col·le.
1: Això anava a dir, i no solament el que has de gastar.
0: Suma i sigue. És una llista tremenda.
1: I que ara... En el pitjor de los casos, pues el xiquet està fent la seva vida de vacances, però és que d'ací a dos setmanes ja torna a alçar-se pronte per anar al col·le, o sigui que, bueno.
0: Però a més, jo només tinc un, però jo les famílies que tenen 3 i 4 i 5 i més, o sea, les admire, perquè clar, en un i els gastos ja són brutals, pues sí. Clar, si és família numerosa, ni te puc contar la barbaritat de diners que hauran de desembolsar en el mes de setembre.
1: N'hi ha certes ajudes en aquests casos.
0: Sí, però...
1: Que
0: bueno,
1: ajuden a... Però n'hi ha que fer equilibri, sí. Jo crec que...
0: N'hi ha que fer un Tetris, hey, tal qual.
1: És complicat, però n'hi ha que començar a assumir que és una factura també que cada any pesa un poc més.
0: Sí, per va
1: uns
0: pujant,
1: factors,
0: com tot.
1: O per altres. Perquè enguany les previsions tornen a apuntar a una tornada al col·le especialment cara. N'hi ha una dada que ens dona una primera idea de la magnitud o de les magnituds d'aquest desemborsament. En un informe de la plataforma BankMe de iAhorro que diu que el cost en un alumne serà prop de, en una mitjana al llarg del territori nacional, de prop de 430 euros. Són
0: sí.
1: 7 euros més que l'any passat.
0: Sí.
1: Te quadra en la teva previsió?
0: Me quadra vale. Totalment, tal qual.
1: Sumem calçat, material extra com motxilles
0: o
1: bateria.
0: Jo te diria més, A mi se me queda curt aixòs 430
1: clar,
0: euros.
1: Clar, és que això és... parlem de llibres, però és que després, si sumem tot això, clar, el material extra, motxilla, l'estutxe nou, etc., superem els 500 euros sí. de llarg. O sigui que,
0: és aixina.
1: A més, crida l'atenció a veure que, a més de les diferències entre col·legi públic, privat, etc., també determina molt el lloc de residència. O sigui, crida l'atenció a veure que encapçala este rànquing la comunitat valenciana.
0: En serio?
1: Som els que més gastem en
0: una
1: això.
0: Una cosa per a començar el dia, m'has donat una notícia estupenda.
1: Sí, sí, sí. Si la mitjana està en 430, nosaltres rondem els 490 euros per alumne en llibres i uniformes, sense comptar aixòs extres. Després està Catalunya, 470, i Navarra, 460. I si fem un desglossament ràpid de totes aquestes partides, està clar que per una banda està els que es necessiten la roba, els uniformes.
0: I que damunt creixen, saps? Sí que es creixen d'un any a un altre.
1: No té servís el mateix?
0: Pues moltes vegades no. Bueno, de peu ja te dic jo que no.
1: No.
0: Del calcer no. Pues les pantalons, samarretes, alguna cosa un poc més curta li pot vindre. Mm-hmm. I dius, bueno, pues acabe d'aprofitar un que li vinga
1: apurem.
0: Tipo top, saps? Però... No tan exagerat. Però bueno, sí que intentes apurar una miqueta perquè al final pues, és que va sumant i és una barbaritat.
1: Sí, l'uniforme, per exemple, costa una mitjana de 230 euros.
0: Uh-huh. Sí,
1: o sigui,
0: sí.
1: Que també és una despesa important i això marca molt la família que té uniforme i la que no. Després, el llibre de text, ho parlàvem al principi, que és una despesa, així diu, prop de 200 euros per alumne, però clar, és que depèn molt si optes per segona mà, si optes per la xarxa de llibres...
0: Bueno, encara sí que és cert que la xarxa de llibres ajuda moltíssim sí. a moltes famílies, però, a veure, ja és decisió de cadascú i de cada família. Si tu portes al fill o la filla a un col·legi públic, no has de pagar tanta despesa de llibres ni de menjador, per exemple, que si el portes a un concertat o a un privat, clar, que ja hi va sumant i va multiplicant per 3, si és privat, no?
1: Però i bueno, també m'ha cridat l'atenció veure que els llibres de, per exemple, segon d'ESO són més cars que els de tercer de primària. O sigui, també són més cars en quant a...
0: Ahí me pilles.
1: En quant avança l'etapa educativa, diguem. Uh-huh. I la motxilla també s'ha encarit. El material de papereria, tots els estutxes, els bolis, la pròpia motxilla... han pujat prop d'un 5%.
0: Pues jo crec que així és on està la clau, perquè quan parlem de quant costa la tornada al col·le, David, pensem que en estos tres fronts principalment, però no hauríem de quedar-nos només amb la motxilla i els quaderns i els llibres i el que hem dit a l'inici, no? Més coses.
1: La factura és un fla, perquè les dades de l'OCU de l'últim curs mostraven també que la despesa anual podia variar molt segons si el xiquet estudiava totes aquestes variants que diem, centre públic, concertat, privat, i arribaven amb tots aquests gastos extraordinaris a un pressupost per alumne de 2.134 euros.
0: Al
1: llarg de tot el curs. O sigui,
0: és un ànima,
1: que
0: parlem
1: de que estos 400...
0: Suma-li les extraescolars, que això no està inclòs.
1: Clar.
0: Suma-li.
1: O sigui, parlem de que són 400-500 euros en la fotografia.

0: a.radio.
1: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a...

0: Conta una anècdota. Vos conto una anècdota que és molt... Resulta que el diari s'havia trencat l'aire condicionat i cridem a una persona que anava a vindre, no sé què, i varen pagar el 50%. I no venia, varen fer una tasca d'investigació perquè no venia i tampoc tornava els diners.
1: S'havia fregit.
0: I ens toca anar a la vivenda on estava l'adreça de la factura proforma. No, el susodicho no estava allí, estava la dona que s'havia separat.
1: Una història
0: llarguíssima. Al final el germà s'havia tornat perquè resulta que tenia problemes de beguda
1: però
0: o no sé què.
1: Però està
0: sense arreglar. Ens tornaren els diners gràcies a la tasca d'investigació.
1: Mare meva.
0: S'hem passat tot l'estiu en dos aparatos d'aire condicionat, estos mòbils.
1: Dóna'm el telèfon per a que quan vaig a quedar jo no cridi.
0: El germà se porta perquè ens tornaren els diners, però tingueren que anar a la vivenda, era una vivenda particular. Estava la exdona, el donar el telèfon del cunyat. El cunyat es va disculpar en nom del seu germà que tenia un problema d'alcohol.
1: Un drama.
0: Això, estaven treballant, és que m'ha vingut al cap perquè estaven treballant i en format estivació.
1: Totalment.
0: De la calor que teníem. Ja està.
2: I esas investigaciones, claro, cuando ya se ha ido el sol, ¿no?
0: Sí, no, publicarem una notícia,
1: publicarem una notícia de l'estafa
0: i aleshores esa notícia va arribar... Bueno, és una cosa...
1: Interessant.
0: Però van solventar, van fer un mini equipo de investigación per a recuperar 700 euros.
2: Sí. No recuperasteis el aire.
0: No, el aire encara... Ara perquè
2: però por lo menos no perdisteis
0: el
2: dinero, ¿no?
0: Els diners els van recuperar. O sea que...
1: Mare meua, quin... Per tot això, encara esteu sense aire.
0: Estem sense aire. Però bueno, la gent ara que està treballant en el diari està teletreballant.
1: Ja som dos.
0: Però el que vinc a dir és que negocis de futur, muntar una tenda de paraigües per al sol,
2: con filtros
0: o
2: solar.
0: Tema d'aire acondicionat.
1: Bueno, tema
0: una barbaritat el que va vindre en l'aire.
2: I ventiladores. Los ventiladores que se habrán vendido este verano. Yo creo que más que en los últimos 10 años.
0: L'aparato d'aire acondicionat portàtil, que no sé ara...
1: Ah, sí, té un nom. Té un nom. Recorde, sí. El que té el tubo...
0: Estaven esgotats i una tenda de...
2: El pingüino.
0: Una tenda, he de dir-ho del poble, ja que estem en una ràdio pública, del Puig de Santa Maria... Tenia uno perquè el tornaren i varen poder comprar-lo. I en això varen reordenar la redacció. Tres persones en una.
1: Damunt
0: un altre que tenia jo en ma casa, que el vas dur, i jo sense aire condicionat en el meu
2: departament. Para no caer fulminado. Ay,
1: socorro. No, jo conec a gent que ha enviat... Mira, parlàvem fora de micro de la onada de calor de França. Jo conec a gent que inclús ha enviat a familiars ventiladors a França perquè estaven esgotats.
0: En França són així un món.
1: I des d'ací, des de València, li enviava a la seva família... 3 o 4 ventiladors.
2: Pues no quiero imaginar yo los portes o el, ¿no?
1: Pues no sé.
3: El portes...
1: No le ibas a preguntar. Sí.
2: Y todos los paquetes estos, bueno, sí. A no ser que fuera mensajería,
0: Sí, ya, o sea, los ventiladores están ya en el mercat negre, están venent-se. Yo te cambio un ventilador, ¿vale? Pues dame 1.000 euros, dame 3.000 euros. Ahí van, 5.000.
1: Mare meua, així n'acabarem.
0: Pues de cara a l'any que ve, amics i amigues que no tingueu aire condicionat, en setembre octubre, comenceu a mirar.
1: No
0: s'espereu a abrir
1: nosaltres
0: más.
1: Nosaltres hem volgut posar-la en el poble i ens han dit que fins setembre, octubre, que on anàvem ara.
0: Sí.
1: Ni, vamos.
3: Ara, temporada altíssima, no n'hi ha.
2: Altíssima
3: de calor.
2: En la cima de la temporada.
0: Llogar 3 habitacions d'hotel i desplaçar una empresa allí.
3: Tal qual.
1: Mare meua, estem fatal. Anem a acabar malament si les temperatures no continuen puchant, que va a ser així.
2: I jo sigo una cosa, el ventilador de techo en el dormitorio, eso es maravilloso. Nosotros lo pusimos hace 3-4 años y eso es una maravilla, o sea, eso te salva totalmente. Si tampoco te gusta el aire acondicionado
1: Es que hay mucha gente que no le agrada, por ejemplo, para dormir o para...
0: O que no pueden.
3: El aire reseca molt, el aire acondicionado.
1: Sí.
0: Yo sense aire no puc.
3: Sí?
0: Yo sí.
3: Yo es que después más de la gola fatal.
1: Yo para dormir no. Reconec que no.
2: Sí, lo mejor es refrescar y luego ya lo dejas, lo apagas y si tienes el ventilador, pues ya pasas la noche y bien.
1: Y ya está. Y sobrevives.
2: Y sobrevives.
1: Que en definitiva es el que estén fent tots este estiu. Sobrevives.
0: Yo ya tengo que venga l'hivern per estar en una mitja de 20 graus.
3: Sí, tal cual.
0: Exacto. Quizás pues una altra. Ahora ve l'hivern y...

0: Som a punt.
1: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles. Els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
3: En èpoques de risc, no facis fogueres ni cremes rostolls. I recorda que les burilles mal apagades o els vidres abandonats són una causa comuna de desastres. Informa't sempre sobre els nivells de preemergència a través dels canals oficials del 112 Comunitat Valenciana.
4: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
5: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
6: fem banda
5: amb el millor repertori de músics valencians.
6: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
5: Desfilarem al costat dels nostres músics.
6: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
7: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
8: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
6: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
7: En Apunt Ràdio.
9: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
10: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio. En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
11: Les noves generacions no tenen un calrue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
10: No pintem les coses de color de rosa.
11: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
10: I parlem...

0: 1%. Y es el segundo brote más mortífero de la historia. La ONU está alertando de que solo en las últimas 3 semanas han muerto muchas personas, o sea que está disparado.
1: Y un último apunte.
0: Sí, la Unión Europea aprueba un nuevo pago de 6.100 millones a Ucrania para misiles y sistemas de defensa aérea, porque ahí sigue la guerra de Ucrania, bueno, aunque sigamos
1: espera,
0: de vacaciones
1: parla,
0: con los calores
1: y demás.
0: En
1: el cónsul honorari de València y recorde, y torne a recordar, que esta vesprada les 8 en la plaça de la Mare de Déu ya convocada una concentració, perquè dona la casualitat que avui és el 35è aniversari de la independència d'Ucraïna.
2: Oh.
1: O sigui que una independència malauradament...
0: Claro, que està ara en entredicho.
1: No, i que està ara... I que la guerra, alguns deien que anava a durar poc i portem
0: però
1: ja
0: jo me acuerdo
1: des
0: que,
1: de 2022.
2: 4 anys.
1: És una barbaritat.
0: Sí.
2: 4 anys de guerra.
0: Él dijo, el president d'Ucrania, dijo, arreglemoslo pronto, que si no la guerra se alargará 3 anys.
2: Se enquistarà.
1: En fi, però bueno, qui vulgui anar a recolzar els ucraïnesos que viuen a la Comunitat Valenciana, que en són molts, poden anar, com dic, a les 8 de la vesprada a la plaça de la Mare de Déu. Bueno, gràcies, Àlex, gràcies, Pere, i Mar, ara de si no res, te torne a veure per ací.
0: Molt bé.
1: Arribem a les 12 del migdia, continuem així amb més notícies i més informació, però ara una paradeta per al butlletí per a refrescar tot el que està passant així a casa, a la Comunitat Valenciana i com no també a la resta d'Espanya i del món. Tornem de seguida amb més coses, així amunt i avall.
3: Lola.

0: Són les 12.
1: A punt. Notícies.
0: Evolució favorable de l'incendi de Sogorb, que, com saben, afecta també el terme de Gàtova. L'alcalde d'esta població del Camp de Túria acaba de confirmar a punt que l'evolució d'este sinistre és, com diem, favorable i que en les pròximes hores està previst desconfinar totalment la població i reobrir els accessos al municipi. Hi ha una reunió d'emergència a les 2 de la vesprada i ahir es prendran les decisions. Escoltem l'alcalde de Gàtova, Jesús Almerón.
2: Si todo sigue así, a mediodía tendremos una reunión y procederemos al desconfinamiento de la población y a la apertura de las vías, que creo que es una magnífica noticia después de estos días que estamos pasando. Y por la tarde-noche, si continúan estas previsiones, podríamos dar el incendio por controlado.
0: Este matí s'han fet les analítiques de l'aigua, ja saben que els pous estan afectats per les flames i, de moment, el veïnat no pot consumir-la per a beure mentre no es tinguin els resultats d'aquestes analítiques. I al Baix Segura, a Torrevella, els delictes han baixat més d'un 9% des que ha començat l'any. Així ho indiquen les dades que acaba d'oferir el subdelegat del govern espanyol a Alacant, Manuel Pineda, després que la setmana passada l'alcalde Eduardo Dolón del PP exigira al govern central més Guàrdia Civil arran de l'augment de delictes. Dolón sosté que els 10.000 delictes de l'any passat i el creixement demogràfic obliguen el Ministeri de l'Interior a reforçar la plantilla d'agents, mentre que el municipi amplia la policia local. Elena Riego.
3: Sí, Pineda llança un missatge de tranquil·litat a la població i afirma que Torrevella és una ciutat segura.
4: Torrevieja, como digo, es una ciudad segura, donde los visitantes pueden venir a disfrutar del verano y de todas las actividades que se realizan, que no son pocas. Es una ciudad donde la Guardia Civil pues mantiene pues con la policía local, que también hay que decirlo que la coordinación es excelente, mantiene la seguridad pues a raya de lo como debe ser, ¿no?
3: També en el que portem d'estiu ha baixat el nombre d'infraccions penals, més d'un 7%. El coronel cap de la comandància de la Guàrdia Civil en Alacant és Francisco Pollato.
5: También hemos registrado, en lo que llevamos de verano, un descenso importante del número de infracciones, que estaríamos por encima del 7%.
0: El festival Rototom acaba amb la detenció de 25 persones i vora 1.000 denúncies administratives durant el dispositiu policial desplegat a Benicàssim, a la Plana Alta.
3: Segons el balanç fet per la Guàrdia Civil, les 25 detencions es van dur a terme per presumptes delictes contra el patrimoni, atemptat contra l'autoritat, requisitoris judicials en vigor, tràfic de drogues i lesions.
0: Més coses, la Guàrdia Civil investiga tres persones de Barcelona i Bunyol com a presumptes autores de diversos delictes d'estafa que ascendissen als 47.000 euros, suposadament relacionats amb la venda, Elena, d'habitatges prefabricats.
3: La investigació es va iniciar arran d'una denúncia interposada pel representant d'una empresa de comercialització d'habitatges prefabricats que va comprar diversos contenidors de transport marítim

0: adaptats per al seu ús com a habitatges a través d'una web suposadament lícita, però no els va rebre mai. Els agents van descobrir que els presumptes autors, també acusats de pertinència a organització criminal i de blanqueig de capitals, col·locaven falsos anuncis en llocs web i xarxes socials oferint productes a preus molt baixos. Quan compraven estos productes, mai arribaven als seus destinataris, ja que els estafadors tallaven el contacte abans.
1: I en els esports... Ja acabem este butlletí. Parlem de futbol, del Llevant i del València. Dani Hermosilla.
2: Sí, primer del València. En mitja hora serà presentat el nou fitxatge del club, el lateral dret Pablo Maffeo. Posteriorment parlarà Carlos Corberán en la prèvia del partit de demà al Mestalla contra el Betis, el que es va ajornar, recordem, en la primera jornada. Pel que fa al Llevant, esta nit, esta vesprada nit, tancà la jornada a Pamplona contra l'Osasuna i ho fa amb la incògnita de les inscripcions. A hores d'ara, cinc dels nous fitxatges no han pogut ser inscrits en la Lliga, com ja va passar diumenge passat a Cornellà. Yanis Musuaye, Hugo Sotelo, Thiago Fernández, Dani Requena... I l'últim fitxatge, el central Ifeani Ndoukoué, encara no han pogut ser inscrits i de moment no estaran sobre la gespa del Sadar, tot i que han viatjat. El tècnic Luis Castro espera les inscripcions.
3: Es claro que ellos tienen más información de nosotros que nosotros de él, que es un equipo que defiende muy bien, muy compacto. Con todo lo que el club está haciendo en este momento, yo pienso que vamos a tener inscripciones.
2: Castro recupera, eso sí, el capitán Roger Brugué, absent per sanció contra l'Espanyol.
1: Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a la una en punt. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
4: Som Apunt. Gràcies per acompanyar-nos.
5: En 2026... La Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
6: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
7: En cas d'incendi, actua ràpid si et veus envoltat pel fum. Allunya't del foc dirigint-te a zones ja cremades o àrees sense vegetació, caminant sempre costa avall i en direcció contrària al vent. Cobrix-te la boca i el nas amb un drap humit i telefona sempre que pugues al telèfon d'emergències 112.
8: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
9: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apunt Podcast i les principals plataformes d'àudio.
10: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
11: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
10: No pintem les coses de color de rosa.
11: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
10: I parlem l'idioma de l'esport.
12: Los 11 que salgan a morder como perros.
13: Tornarem al 4-4-2 i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
14: Al mando.
15: Tu li has donat les claus.
14: Por algún lado saldrá la rata.
10: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
16: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
17: De tu a tu.
18: A divendres en Apunt Ràdio anem amunt i avall.
19: I anem a parlar d'una iniciativa que segur que vos agrada moltíssim. Són les 12 i 8 minuts del matí, això és Amunt i Avall, el programa d'Apunt Ràdio produït per la Federació Valenciana de Municipis.

i províncies. I és que anem a parlar de Hort Art, perquè és una plataforma cultural amb seu al municipi de Faura, a la Vall de Segó, al Camp de Morvedre, dedicada a

0: Ost es farà Co-creant Territoris. És un esdeveniment que convertirà els municipis de Quart, Quartell, Benifairó de les Valls i Faura en espais de recerca i de creació artística. Parlem avui precisament amb els seus directors, els directors d'Hort Art. Ells són els artistes Àlex Guerra i Pere Bodí, i el que volem conèixer és en què consisteix precisament esta iniciativa, Co-creant Territoris. Àlex, Pere, bon dia als dos.
1: Bon dia.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Comencem per tu, Pere. En primer lloc, des de quan està en marxa Hort Art i com va néixer i amb quin objectiu?
2: Sí, Hort Art va néixer el 2014, que era un poc trobant el treball conjunt amb Àlex Guerra i jo, Pere Bodí, que fèiem primer un treball més artístic i sobre dansa contemporània, i després, poc a poc, van començar a establir-se a la Vall de Segó, en concret en Faura, i començarem a pensar de quina manera podíem portar altres experiències als municipis, no?, al nostre territori. I aleshores vam proposar obrir aquest espai de creació en el qual acollir artistes de diferents geografies que pogueren visitar Faura i pogueren compartir un poc les seues experiències artístiques dins d'un territori, un poc alimentant comunitat i territori a la vegada. Uh-huh. Aleshores, això parlem 2014 i Hort Art com a tal està des de 2018 fent residències artístiques i fent un festival i fent moltíssims tallers i mediació amb el que és la comunitat de Faura i de la Vall de Segó.
0: I Pere, al llarg de tots aquests anys que estàs contant-nos des de que va néixer, quina ha sigut la evolució?
2: Doncs cada vegada més persones són les que hi participen, no només a nivell d'artistes, que també cada vegada són més els artistes que podem acollir i que programem en residències artístiques, així com la gent que s'interessa, no?, la comunitat. Tenim també un projecte escolar, aleshores el que fem és un poc anar creant públic i anar creant gent que fa aquestes connexions i aquest vincle amb la dansa contemporània i les arts escèniques. I la veritat és que té una acollida molt gran i se crea aquesta comunitat un poc transitòria en el que la gent se reuneix realment per a viure aquestes experiències de dansa i no només per a viure-les un poc com a observador, sinó també
0: per a participar
2: en elles com a protagonistes, no? Uh-huh. Tenim per a fer tallers i també moltes voltes fem espectacles amb la gent del poble.
0: Àlex, parlem de la iniciativa concreta d'aquest Co-creant Territoris. Uh-huh. Quin és el lema?
1: Sí, Co-creant Territoris és un poc que nosaltres partim d'aquesta idea de que un poc el territori no es algo neutro, ¿no? No es un escenario. Y quitar un poco esta idea de paisaje, porque el territorio es en realidad algo que está vivo y que nos comunica todo el tiempo, ¿no? Entonces, y tampoco es solo una visión de nosotros humanos, ¿no? El territorio es formado por acequias, por animales, por vegetales, y todo esto es un conjunto complejo, ¿no? Un ecosistema muy complejo donde estamos nosotros también, pero el territorio, entenderlo que no es solo un escenario donde en este caso los artistas venían a trabajar, ¿no? Y que el artista va a alimentarse de la historia del lugar, de la memoria, del ritmo, de todo aquello que conforma el territorio, ¿no? De la vida que tiene en cada territorio. Uh-huh. Entonces, el proyecto parte un poco de esta idea. Entonces, trabajamos al aire libre y trabajamos en lugares que no son lugares neutros, ¿no? Porque normalmente, principalmente por la danza, la gente va a bailar o en un teatro o en una sala que está un lugar un poco más fácil, ¿no? Uh-huh. Y en este caso no.
0: Es en la natura.
1: El espacio es la natura. Y que esto es interesante para el artista también porque lo coloca en un otro lugar, ¿no? Uh-huh. Donde el lugar va también a hacer parte de su obra y también va a dar instrumentos para que él pueda buscar su arte y aquello que hace, ¿no? Es como alimentarse del lugar.
0: Clar, és, no? No és un simple escenari, no? Sinó és com un ecosistema, no? Que, amb el qual dialoga l'artista.

0: està en la natura i a través d'això es comunica amb el públic, no?
1: Exactamente, exactamente eso, ¿no? Y esto es muy bonito porque no entiende que la naturaleza está ahí como parada, como un lugar que es parado, pero es un lugar vivo, ¿no? Que tiene su historia, que tiene sus ritmos y tiene todo aquilo. Y el artista puede percibir esto y crear también a partir de esto, crear una comunicación en este caso, ¿no? Uh-huh. Y crear una comunicación tanto con el lugar, con la naturaleza, como con la historia, porque estos pueblos también tienen su historia, tienen su ritmo, tienen muchas cosas para decirnos, ¿no? Y creo que para los artistas es una experiencia muy interesante e importante, ¿no?
0: Sí.
1: Salir y descentralizar, porque muchas veces todas las experiencias de danza contemporánea o de arte contemporánea se pasan en los grandes centros, y en este caso aquello que nosotros intentamos es propio descentralizar para que también en lugares naturales, en lugares que normalmente no se hace arte, para que se pueda acontecer arte en todos los lugares, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y en este caso, por ejemplo, Faura no es que tiene una estructura teatral, no es que tenemos un teatro, un anfiteatro, pero no es tan importante el edificio en sí, pero la comunidad que se crea a partir del hacer arte, ¿no? Uh-huh. Que es casi al contrario, se crea primero la comunidad y después nace el espacio, ¿no? Y creo que esto es una de las cosas más importantes de este proyecto, por ejemplo.
0: Claro. Y Pere, no sé si ya se han celebrado actes, imagina ir diumenge, porque han comentado que comenzaba a ir, de que, en qué van a consistir y también quins son los espectáculos previstos para hoy, para este dilluns.
2: Doncs ahir realment el que era l'arribada dels artistes, perquè clar, hem de parlar que som el projecte, el que fa és fer moltes activitats, però a partir de quatre residències artístiques que se celebren en els municipis de Faura, de Benifairó de les Valls, de Quart de les Valls i Quartell. Aleshores, ahir va ser realment l'arribada dels artistes a Faura, que just va coincidir en les festes patronals, que avui s'acaben, i aleshores, començarem avui realment l'activitat a la comunitat. Començarem aquesta vesprada amb un taller de funk dirigit per Ricard Balançà, que és un artista local, que serà en la Casa Sánchez Collo de Benifairó de les Valls. I a les 7:30, l'artista resident de Benifairó de les Valls, que és Majo Villafaina, que és una artista catalana, farà un taller de dansa i territori per a que la gent pugui experimentar les seues pràctiques a l'espai El Tabaler de Benifairó de les Valls.
0: Uh-huh. Has dit que són quatre, no?, els artistes residents.
2: Exacte.
0: No sé si cada any són diferents, entenc que sí. Com feu la selecció per a que vagin a este esdeveniment?
2: Doncs el que fem nosaltres és fem una convocatòria oberta i obrim la convocatòria per a que es presenten els artistes. N'hi ha com tres setmanes en la que tota la gent que estigui interessada se pot inscriure. Després es fa una selecció a partir de... Són moltes coses que han d'estar, o sigui, per a poder elegir, perquè enguany, per exemple, han sigut al voltant d'uns 35-40 inscripcions i només podíem acollir a 4.
0: Uh-huh.
2: Aleshores, un poc, allò que valorem és el context, si entenen realment el valor, si realment els interessa vindre a fer una residència, perquè, clar, nosaltres el que els presentem és un espai on ells han de treballar, no? I de vegades no és tan fàcil, perquè, com deia Àlex abans, no és un espai amable on treballar. I se fa aquesta convocatòria i se l'exigeixen a quatre artistes, que en este cas tenim a Major Villafaina, que està al poble de Benifairó de les Valls,
0: sí.
2: Sara Reyes, que és una artista canària, que està al poble de Quart de les Valls, a Dimitro Grinov, que és d'Ucraïna, i estarà ella al poble de Quartell, i finalment l'artista valencià Norberto Llopis, que està fent la seva recerca al poble de Faura.
0: Uh-huh. No sé si... què els aporta, en este cas, no?, als artistes vindre ací i fer aquestes residències? Perquè ja per tots els anys que porteu d'experiència, Pere, imagine que vos diran el que ha suposat una vegada conclòs, què és el que ha significat per a ells

0: a aquesta estància ahir, no?
1: Clar. Bueno, n'hi ha diferents punts que sempre remarquen. El principal és el contacte amb la comunitat. Tenim una comunitat que està prou habituada a vindre a les nostres activitats, a vindre al Festival Habitar, que fem en juliol, que enguany hem fet ja 9 edicions. Aleshores, tenim un públic que està molt habituat a lo que és el llenguatge de dansa contemporània i d'arts del cos, però al mateix temps és un públic molt genuí, perquè és un públic, com si diguem, no és un públic que està dins del sector professional, sinó que és un públic molt de casa, vull dir, és un públic que te diu les coses com les sent i com les viu. Aleshores, tant en el taller que fan els artistes com en les mostres que fan després, el públic és molt sincer i està molt present, amb moltíssim respecte, però vull dir, molt real. Aleshores, per una part sempre destaquen el contacte en la comunitat i per altra part el territori. És a dir, clar, fer ballar a un artista en un hort de taronger o en una pinada o en el barranc sempre aporta als artistes una visió tant de la seva interacció amb el territori, com estàvem dient abans.
0: Sí, però també una dificultat a l'hora de preparar l'espectacle, en este cas, no? Perquè no estàs a un teatre o a un lloc on habitualment actues, no? Estàs enmig de la natura, en un hort de tarongers, per exemple, que té també la seva dificultat.
1: Exacte, clar, se treballa moltíssim i aquesta permeabilitat i aquesta manera d'interaccionar, no? amb l'espai, no? Perquè un poc també pensant que la dansa és aquesta interacció de nosaltres amb altres coses que poden ser el territori, aleshores són unes dificultats que te fan desenvolupar el teu treball per a lo millor per llocs o per angles que no havies pensat o que no havies tingut en compte. Mm-hmm. I se contacte dur amb un terra de pedres o se contacte amb la xespa, amb les plantes, amb l'arxelaga que te pica, amb el sol, amb els mosquits. Clar, és un moltes dificultats que nosaltres sempre reunim. Quan fem la primera selecció, sempre fem esta entrevista posant lo pitjor, per a que ells entenguin que se ve a treballar, no se treballa tan dur com quan se treballa en l'horta, que és més dur, però clar, és en el mateix espai.
0: I, Àlex, què pot aportar, en este cas, la dansa a la manera d'entendre, no?, i habitar un territori?
2: Bé, jo crec que, principalment, no, és ressignificar el territori, no?, i portar també aquest contacte, no?, perquè en la nostra experiència, muchas veces la gente dice, cuando pasé por este barranc, ahora no lo veo más como antes, ¿no?
0: Claro, normal.
2: Porque ahí, ¿no?, ha bailado alguien y ha un poco dado un otro significado, ¿no? Y creo que la danza puede ser un instrumento muy, muy interesante porque es físico, ¿no? Y nosotros somos seres físicos y esta percepción física del espacio, del propio territorio, yo creo que es muy importante que poquete a poquete lo vamos nos destacando a veces, ¿no?, del territorio. Y creo que tener estas raíces, ¿no?, este arraigo al territorio es una cosa muy importante. Yo creo que la danza como instrumento por usar el cuerpo es muy directa, ¿no?, en este aspecto, ¿no? Uh-huh. Porque cuando hacemos un taller con la gente del pueblo, que el artista muestra sus herramientas de trabajo, a la gente siempre nos da mucho la dimensión de cuánto podemos con el cuerpo expresarnos, ¿no? Y a través de la danza también entrar en contacto mucho más directo con el territorio. Yo creo que es un instrumento, que el arte puede ser un instrumento muy importante, en este caso la danza.
0: Claro. Sí. Y en este caso, Pere, ¿cómo ha evolucionado, no?, en cada edición el público? Es decir, teniu molts espectadors de fora, ja porteu molts anys en marxa, no sé si és un atractiu també per als municipis del Camp de Morvedre tindre esta activitat per a que la gent vos visite, no només a celebrar les festes patronals, que és molt habitual a la zona, que la conec molt bé, d'anar de poble en poble per les festes, sinó tindre un altre atractiu, com és este cas, la dansa, no?, que no té res a veure.
1: Sí, pues realment ha anat evolucionant en el sentit, sempre passa que hi ha com un bloc de persones que a poc de les experiències que han

0: que hem anat fent van sumant-se, no? I és com una comunitat prou... Per una part, una comunitat estable que en cada projecte reapareix, no? I és un poc com el riu, a vegades apareix, desapareix, a vegades coincideix en vacances, coincideix en gent que està fora. Per una part, tenim aquesta comunitat estable que ja se pot dir que existís, no? I és una cosa també que els artistes sempre ens diuen de... Uau, és que hem fet un taller i estava pleníssim. Hi ha vegades que tenim tallers en les ciutats i no tenim aquesta afluència de públic, no? Aleshores, tenim aquesta comunitat més estable i després també de tota la gent de molta gent de la ciutat de València, de gent de la comarca, clar, de la província de Castelló, perquè estem al costat també d'Almenara, i generalment molta gent del Camp de Morvedre. Molta gent del Camp de Morvedre. I sí que és veritat que és canviant, però continua. I no és, i de vegades també és com... desapareix la gent i torna a aparèixer, vull dir, que se van creant lligams que van més enllà de participar sempre, però sempre hi ha un flux de gent continu que va apareixent gent nova i gent que va sumant-se a la comunitat, no?
1: A més, és important també destacar que el projecte compta amb la col·laboració dels ajuntaments de Quart, Quartell, i Benifairó de les Valls i Faura, amb el suport de l'Institut València de Cultura, i com de necessari continua sent aquesta descentralització de la cultura de la que estem parlant, no? Quin valor aporta també al territori que artistes internacionals arriben i coneguen aquestes zones rurals, la seva manera de viure, diferent a una ciutat, i els seus costums, en definitiva, no? És també enriquidor per a les dues parts.
0: Clar, clar, per una part està l'enriquiment, jo crec que és per a les dues parts, però també per altres coses. Per una part, perquè a l'artista li obri universos i maneres de veure i ritmes diferents, i per altra banda, a la persona local li dona, en el sentit, empodera molt aquesta persona perquè entén que els seus espais quotidians que no li feia ni cas o que a lo millor passaven desapercebuts a la seva mirada cada dia, veient-los des de la importància que li poden donar un artista que ve de fora, li dones molt més valor i te reafirmes més en la teva identitat, no? Aleshores, creem que és realment l'enriquiment és per les dues parts, tant clar, per la part artística com també per la part local.
1: Hem dit que estareu fins al 29 d'agost. De quina manera podríeu convidar als nostres oients a que vos visiten i disfruten en primera persona d'aquesta iniciativa tan xula que és Co-creant Territoris?
0: Doncs realment tenim una programació que anem a fer tots els dies, des d'avui dilluns fins al divendres. Anem a tindre activitats, anem a tindre avui dos tallers, a les 5:30 i a les 7:30. Demà tenim un taller a les 7 de la vesprada, demà dimarts 25, que serà en Quartell. I a les 9 una taula redona en la que convidem els dirigents dels governs locals dels pobles, i participaran també professionals d'urbanisme de la Universitat Politècnica de València, i també tenim una visió ecologista d'una tècnica ambiental. També sempre per a parlar, no?, de quina manera co-creem la Vall de Segó i de quina manera el territori ens dona identitat. Tenim això, tallers demà, dimecres, un altre taller a les 7 a Faura, a les 9 una ruta històrica per la Vall de Segó, el dijous un altre taller a les 7 a Quart de les Valls, i el divendres farem un sopar, el divendres 28. Però la cosa que la gent no se pot perdre...
1: ahí volia anar jo.
0: Ahí estem. El dissabte 29 d'agost, que el que fem és fem un recorregut per tots els pobles, en el qual anem a passar per cada artista i ells van a fer una mostra d'aquest treball que han estat fent així en residència. És una mostra del procés del seu treball. I això, la trobada és el dissabte 29 d'agost a les 6:30 de la vesprada en el Parc de la Rodana de Faura. Perquè el que fem és convidem a tots a pujar-nos al trenet i anem en un trenet recorregant els pobles, i anirem primer a Benifairó de les Valls, al peu de l'ermita, després anirem a la Font de Quart, passarem per l'era de Quartell i tancarem en Faura a les 9 de la nit.
1: Pues apuntat queda. I per últim sí que m'agradaria preguntar-vos als dos, en principi a tu, Pere, primer, que estem raonant ara, bueno, hem de dir que eres ballarí i professor, de quina manera este projecte ajuda a que les persones que no se dediquen al món de la dansa, no?, i menys de dansa contemporània, pues, de quina manera s'apropa, no?, en esta iniciativa esta tècnica al públic en general, no?
0: Clar, és una manera un poc d'entendre la dansa, que és com l'entenem nosaltres.

0: Altres, que com deia Joan Fuster, tens un cos, aprofita'l, no? És a dir, tots podem ballar, tots podem moure's, tots tenim un cos i tots podem formar part d'aquesta dansa que més enllà de la tècnica o més enllà de tindre un virtuosisme molt concret, tot el món pot participar i tot el món pot ballar, no? Aleshores, des del meu punt de vista, estos tallers són superenriquidors per a totes les persones, però també per als professionals, perquè al final posar-te en contacte amb un altre cos, amb totes les diferències que tenim, és una riquesa molt gran, tant, ja t'he dit, tant per a la gent que no ha tingut contacte abans, com per a la gent que duen molt de temps treballant el cos.
1: Clar, i per a tu, Àlex, que bueno, també hem de dir que eres intèrpret, director i coreògraf, què significa per a tu?
2: Sí, no, para mí también es un poco parecido con aquel que decía Pérez, pero es también, yo creo que salir un poco de esta idea de que un cuerpo para comunicar, ¿no? Porque partimos del presupuesto que todos los cuerpos son válidos, no es que tenga uno que es más válido que el otro, ¿no? Y que todas las personas pueden comunicar algo a través del cuerpo. Y nada mejor que el cuerpo, ¿no? Para poder comunicar.
1: Expresarse.
2: Entonces, expresarse, ¿no? Entrar en contacto con las propias emociones. Entrar en contacto con el propio cuerpo. Entonces, yo creo que para mí la cosa más importante es dar este instrumento, ¿no? O más que dar es... De abrir un espacio para que las personas entren en contacto con su propio cuerpo. Yo creo que esto es muy bonito, ¿no? Como visión, ¿no? Así, para que tú puedas entender que tu cuerpo es aquello que tú te presentas y cómo te presentas al mundo, ¿no? Es tu... y el cuerpo no necesariamente tiene que ser un cuerpo atlético, puede ser cualquier cuerpo, y que este cuerpo, lo más importante, es aquello que está comunicando, ¿no?
1: A través de seus movimientos, ¿no?
2: Exacto, exacto.
1: Pues Àlex Guerra sí, digues.
2: No, y en ese sentido creo que todos nosotros podemos danzar, ¿no? Y podemos bailar.
1: Claro que sí. Deixar-se dur, ¿no? En definitiva, fluir, ¿no? Fluir amb el teu cos. Exacte. I deixar-te dur arran de la música o del que siga, no necessàriament. De vegades, només en el soroll que te dona la natura, també se pot ballar, ¿no?
2: Sí, exacto. Se podría bailar solo con sonos de la naturaleza.
1: Pues Àlex Guerra i Pere Bodí, moltíssimes gràcies als dos. Recordem, este co-creant territoris a la Vall de Segó, al Camp de Morvedre, fins al 29 d'agost. Moltes iniciatives en tots aquests municipis, Faura, Quartell, Benifairó, així que ja sabeu que podeu consultar-ho també. Pere, crec, per últim, en la pàgina web vostra està completament actualitzada i ahí poden consultar els horaris, les hores i els municipis, no?
0: Exactament, tant a la nostra pàgina web com a les xarxes socials d'Hort Art se pot trobar tota la informació. I esteu tots convidats a vindre, per supost.
1: Pues moltíssimes gràcies, com sempre, per atendre's la nostra telefonada. Àlex, Pere, una abraçada.
2: Gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Adéu, molt bon dia als dos.
0: Adéu, gràcies. Adéu.

0: Afronta una onada de calor, actua. Beu aigua amb regularitat. Encara que no tingués set, mantén un consum constant, uns 2 litres diaris, prioritzant l'aigua i evitant les begudes alcohòliques o amb excés de sucre i cafeïna, ja que afavoreixen la deshidratació. Tria menjars lleugers. Consumeix fruites, verdures fresques i amanides per recuperar les sals perdudes per la suor. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
1: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia. Amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
2: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
3: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem...

0: plaça i al carrer.
1: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
2: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Segura 100.5.
3: De tu a tu.
4: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
5: Se'n recordeu de les cabines de telèfon que existien en molts municipis i en molts pobles de la nostra comunitat i també d'arreu d'Espanya? La majoria han desaparegut. Algunes estan de manera simbòlica en alguns carrers d'alguns municipis, però no es poden ja utilitzar. I avui volíem recordar, precisament volíem recordar una entrevista que parlava en este cas de cabines telefòniques, però ens fèiem la pregunta, i si tornen les cabines de telèfon, però no anava enfocat a les cabines que tots recordem dels carrers, sinó la clau seria tornar a oferir, en este cas, punts de telefonada per a xiquets i adolescents. La bona notícia és que si utilitzen este tipus de cabines, entre cometes, podrien evitar-se tindre mòbil a una edat prou temprana. Així que és una de les iniciatives que volem recordar en el programa i que parlarem amb Javier Lorente d'esta qüestió. Així que anem a escoltar-la.
6: Se'n recordeu de les cabines telefòniques? Alguns segur que no, però els altres, nosaltres que ja tenim una edat, per suposat que les recordem, i és que formen part de la memòria de moltes generacions i en diferents aspectes de la vida, veritat, Lucy, què tal?
5: I tant que sí, Sergi, bon dia de nou.
6: Bon
5: i és que,
6: nou.
5: Bueno, la primera cabina telefònica fent memòria, que no és que jo me'n recorde, sinó que tira de Google, es va instal·lar a Espanya l'any 1928. Ha plogut ja una miqueta, fa moltíssims anys, però han deixat de ser un element habitual als carrers i es troben en fase d'extinció quasi total. Després de la finalització de la seua consideració com a un, podem dir, servici universal obligatori, van ser retirades de manera progressiva.
6: Però tu quines recordes?
5: Jo, a veure,
6: les que eren una
5: varies.
6: Cabina com a tal, perquè la paraula cabina ve de la quadra,
5: i se
6: la
5: recorde molt.
6: Com la de la pel·lícula de Mercero i José,
5: sí,
6: Luis López Vázquez.
5: Jo recorde dos, bàsicament.
6: I després l'altra que era com una...
5: Semioberta, no?
6: Sí, això que era...
5: No, semitanca, no sé com se dirà.
6: Que estaves ahí com una cupuleta,
5: exacte,
6: no? Ixes no m'agradaven, no tenien privacitat.
5: A mi m'agradava molt la que era sencera...
6: La de tancar-te
5: que la porta
6: dins.
5: Tancaves ahí en força, sí, i nosaltres en el poble se clavàvem ahí tres o quatre amigues a cridar, pues jo què sé, a
6: jo gent, en el poble encara l'ha conegut, eh?
5: Sí, sí, jo
6: fins
5: també.
6: No res. I sé on està la que van llevar, que està...
5: La meua estava al costat de ma casa.
6: Sí, sí, sí.
5: O sigui,
6: sí,
5: que jo la tenia tot... I sí, al carrer, i la mirava, la tenia a la vista. O sigui,
6: lo que s'haurà jugat en les cabines telefòniques, entre
5: totalment,
6: altres coses.
5: Totalment, totalment. I ficaves ahí monedetes. Després anaves, sí, sí, quan eres menut, no sé si tu...
6: A veure si s'havia quedat
5: correcte,
6: alguna moneda.
5: I te l'emportaves a casa, llavors tu la tonteria. Bueno, jo crec que això ho hem fet tots. Però no anem a parlar exactament de cabines telefòniques.
6: Sí.
5: Però sí que té relació del tema que hem triat avui, perquè, bueno, com diem, jo les recorde perfectament, sobretot la del meu poble, però ara, en plena era de la hiperconnectivitat, que aquesta paraula m'encanta, alguns experts plantegen recuperar, no les cabines en si, val? Perquè no les tornaríem a recuperar, però seria una cosa o una espècie d'espais de desconnexió per a que els nostres fills, filles, nebots, nebodes, pues, puguen en algun moment necessitat o que tinguin necessitat de telefonar a algun familiar,
6: sí,
5: i no tenen telèfon mòbil, puguen fer ús d'aquestes cabines entre cometes.
6: Les cabines telefòniques avui en dia no podrien existir perquè en el nivell de salvatgisme que n'hi ha,
5: no, no,
6: i poca civilització, no existirien.
5: Però mira, a Londres encara existeixen i són precioses.
6: Però avui en dia, clar, però els britànics ja saps que són ells, si és sos i aquestes coses. És qüestió d'educació, una
5: miqueta. I és punt turístic, sí o sí. Fet una foto en Londres en una cabina, qui no té una foto en Londres en la,
6: sí,
5: cabina.
6: Jo tinc una caixa de bombons que és una cabina
5: també
6: de Londres.
5: Pues exacte, sí, pues el mateix.
6: Bé, entonces anem a parlar d'això, del tema de com reeducar o educar els fills en aquest aspecte, no?
5: Bueno, exactament, anem a parlar del que te deia, uns punts que volen instaurar en les ciutats,
6: sí,
5: que seria una espècie de cabina, però sense tindre l'armatoste ahí, de la cabina que nosaltres tenim en el cap,
6: sí,
5: sinó que seria, pues, això, com un punt, és que no sé com anomenar-lo.
6: Un punt d'emergència o de SOS.
5: Sí.
6: Un punt recurrent.
5: Algo així, no?
6: Un punt,
5: sí,
6: recurrent. Bueno, pues, ens acompanya Javier Lorente, que és enginyer de telecomunicacions, doctor en economia, professor de AE, Business School, i autor del llibre Nosotros

En el temps, no, no, estem ja en l'última hora de Munt i Avall, el magazín de Punt Ràdio produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. I ara el que volem és anar-nos-en al cine.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
2: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
3: Fronta una onada de calor, actúa. Davant d'una onada de calor extrema, prioritza la hidratació constant. Limita l'exposició al sol durant les hores centrals, entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada. I mantén-te a casa fresca baixant persianes i tendals. Protegeix especialment xiquets, ancians i persones amb malalties cròniques. I reacciona ràpid davant d'un cop de calor trucant al 112. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
4: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
5: fem banda
4: amb el millor repertori de músics valencians.
5: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
4: Desfilarem al costat dels nostres músics.
5: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
6: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant. 96.5.
7: De tu a tu.
5: Amunt i avall, A Punt Ràdio.
8: I ja són la 1:39 de la vesprada del migdia, com vostès vulguin, i a motiu del centre...

0: centenari d'Antonio Gaudí, Sergi Olcina va fer-li una entranyable entrevista a la seva besneta, a Maite Gaudí, i avui el que volem fer és recuperar aquesta entrevista i tornar-la a escoltar.
1: Juan de la Rubia, que és l'organista titular de la Sagrada Família, recordem que és veí de la Vall d'Uixó, parlava, va vindre al programa, però també parlava estos dies de com Gaudí imaginava la Sagrada Família plena de cant gregorià, la música que millor encaixa, diguem-ne, la seva acústica i arquitectura. Precisament ahí és com començava la missa que va tindre lloc el dimecres. I amb aquesta música comencem una entrevista a una de les persones que amb més emoció va viure. Imaginem l'acte d'este dimecres en el que el papa Lleó XIV va beneir la torre de Jesucrist, el moment en el que la Sagrada Família es convertia en l'església més alta del món. Maite Gaudí és la seva besneta i ha sigut una de les figures amb més protagonisme de l'acte, també estos dies. I clar, com som uns envegetes, hem volgut tindre-la amb nosaltres. Maite, què tal? Bon dia.
2: Molt bé, molta gràcies, això dels envegetes. Molt bé, molt bé.
1: I gràcies a vostès per atendre'ns esta telefonada i tindre l'amabilitat de parlar amb la Ràdio Autonòmica Valenciana. Deia jo, este dimecres el papa Lleó XIV va beneir ixa torre de Jesucrist, que convertia la Sagrada Família en l'església més alta del món, un acte espectacular que ha vist tot el planeta. Com va viure la besneta del propi Gaudí ixe moment en el que, vulga o no vulga, a una, això la té que emocionar, veritat?
2: Pues clar, o sigui, molt bé, emocionada, molt, molt. És que és tot tan maco i tot ha sigut tan bonic i és tan... bueno, és, ha sigut primer un acte excepcional. La Sagrada Família és una basílica, una obra extraordinària i no n'hi ha cap més al món. Mm. Llavors, clar... te remou per dins, perquè el meu pare el va conèixer, sap de... Bueno, ell doncs explicava anècdotes de quan venia la Sagrada Família a veure'l. I clar, una cosa a l'altra, el papa era una excel·lent persona, també. Doncs bueno, entre una cosa i l'altra, avui, ho diré, eh? Mira que ho he portat tot molt bé i tot ha anat bé, però avui estic, bueno, com si haguessin... Bueno, plena d'oblietes. Estic aquí, que no hi ha qui em faci moure, i, bueno, diríem, passarà això, perquè ara el cansament es veu que m'ha vingut tot
1: De cop, no? Li ha vingut tot el cansament.
2: Oh. Bueno. Dèiem, estàs nerviosa? Jo dic, no, no hi estic nerviosa. No, no hi estava ni estic nerviosa. Però, clar, la professora va per dins, no? Diuen, també.
1: És de veres, Maite. I, per cert, com va ser l'encontre amb el papa? Perquè no sé si és el primer que coneix.
2: El papa?
1: Sí.
2: No, jo n'he conegut molts de papes.
1: Ai, n'ha conegut però, molts de papes?
2: Clar, mira, jo anava al col·le i és quan se va morir el papa Pio XII.
1: Ah.
2: Nen, que tinc 80 anys, eh? Que
1: no, ja. Bueno, però no és elegant preguntar-li l'edat a una senyora.
2: Ja t'ho dic. Bueno, ja t'ho dic.
1: Per Antoni
2: Gaudí... El Pio XII va morir que jo en tenia 16.
1: Pues ahí
2: llavors,
1: és res.
2: Els van 23, ni conegut, 3 o 4. Però aquest és excepcional. Jo penso que aquest papa anirà per a sant.
1: Pensa que sí? Bueno, i ja que
2: no,
1: estem...
2: Sí, però no veus que està donant lliçó de modus a tothom?
1: És de veres, sí. No li lleve, no li lleve la raó, però bueno, això em porta a preguntar-li també pel procés de beatificació del seu besavi. Què pensa? Com acabarà tot això? Perquè, al parer, este papa també, amb esta visita simbòlica i també quan va baixar a la cripta de Gaudí, com que va deixar entreveure que podíem començar a pensar en una beatificació i posterior santificació d'Antoni Gaudí.
2: Jo crec que sí, ja veuràs com sí que tindrem la sort de que el beatifiquin i que després ho facin sant. És que jo crec que s'ho mereix, és una persona, ja en Ton Gaudí, doncs és la persona, l'oncle, diguéssim, que a casa meva deien l'oncle d'Anton, és una persona que ho ha donat tot per l'Església.
1: Sí, bueno, l'obra més gran, des de luego, és esta. Per cert, la Torre de Jesucrist està acabada, s'esperava molt a eixa culminació, eixa coronació, per dir-ho d'alguna forma, però és de veres, Maite, que encara resten elements importants del conjunt. Pensa que Gaudí, sí, que el seu besavi estaria satisfet amb la manera com s'està, i ara ja ho podem dir, després de 140 anys, finalitzant la seva obra?
2: Sí, però li queda molt, eh?

0: Ara tindran que per fer la façana de la Glòria. Allò, allà ara ja veurem com s'acaba, allò. Però la gent que vivien allà davant, o qui viuen, ja els hi van donar aquests pisos amb uns diners molt, molt econòmics.
1: Sí.
0: Llavors hi van dir que algun dia d'allí haurien de marxar, però aviam ara qui és el guapo que treu a totes aquestes persones. No ho sé, els hi hauran de fer un acord, donar-los uns pisos dignes i tal, i bueno, això ho enredirà tot. Perquè, clar, la façana de la Glòria, si la del Naixement, ja és, bueno, totes, és igualment la del Naixement, la dels Sobirans també m'agrada. Sí. Però la de la Glòria, la faci que la faci, serà, bueno, una altra cosa excepcional. És que aquesta obra no n'hi ha cap més al món, ni hi haurà.
1: Sap què estava pensant, Maite, mentre estava parlant-me, que en este cas la Sagrada Família sí que és, salvant les distàncies, com una empresa familiar, no? Perquè la va iniciar Antoni, el seu besavi, però totes les generacions que han vingut després, inclosa la seua, han vist com això evolucionava i encara, sí, com vostè diu, no està acabada. Potser encara la vegin acabar els que vinguin després.
0: Mira, penso una cosa. Nosaltres es vam casar a la cripta. Per cert, que el Lluís Ignasi és del COI, eh?
1: És del COI?
0: És del COI.
1: Ah, molt bé.
0: Que no ho
1: és paisà meu?
0: Sap, ja ho sé, que m'ho van dir l'altre dia.
1: Que jo era el COIA? Molt bé, sí, sí.
0: Doncs, bueno, el resultat, es vam casar allà l'any 73.
1: Sí.
0: I allà hi havia, doncs, la nau n'hi era. Només hi havia la façana del Naixement, la Torre de Bernabé, que ens vam fer les fotografies d'allà dalt, i abans hi havia una... Aviam, hi havia un munt de gats. Una, sí. Què, com es diu això? Una colònia.
1: Una colònia de gats, una colònia de gats, sí.
0: O sigui, que tombàvem per allí i estava tot ple de cascots, de trossos de d'obra.
1: Sí, sí, de runa de l'obra, sí.
0: De runa, de tot, estava tot, però, claro, ho anaven fent i la part de darrere, doncs, diguéssim, hi anaven col·locant, doncs, tots els desperdicis, aviam, hi havia pedres grans, més petites, per anar-ho, doncs, edificant. Mm. Bé, el que és un edifici quan està a mig acabar. És tenir una idea. Però, doncs, bueno, mira, ara, mira si està bé, ara. Nosaltres pensa que per entrar a la cripta,
1: sí,
0: vam haver de pujar per un lloc que era de terra, que hi havia uns pins al costat, i que no tenia res que veure amb el que és ara. La cripta és igual, mm, però el que és el caminar per allà, res, no, és clar, això fa 53 anys.
1: Claro, Maite, i què sent ara quan entra vostè? Perquè jo m'imagino que serà dels habituals que va a passejar, per no dir inspeccionar, però sí que va a passejar per la Sagrada,
0: bueno,
1: Família.
0: Bueno, és que jo penso que no hi visco jo a Barcelona, jo visco a Reus.
1: Ja, però m'imagino que quan pot, sempre que pot, baix, arrima per
0: però
1: allí,
0: sí, clar.
1: Clar,
0: sempre que tinc oportunitat, me'n vaig cap allà,
1: sí,
0: però és que penso que és un lloc que no és una passada. Dic, mira, pas, ho miro i ja està. No, és que t'hi has de quedar. T'hi has de quedar perquè el que és molt maco és veure el sol com peta amb els vitralls, sí, i les llums que fa dintre. Són unes llums tan diferents, unes blaves, segons per on passa el sol, doncs hi ha aquest reflexe de les llums dintre. Hi ha entre les tonalitats d'aquestes rogenques, carabassades, grogues, mm, i després per l'altre costat hi ha els verds, els vermells. És un lloc que t'hi has de sentar i dius, doncs, bueno, passo aquí les hores que siguin i ja està, i quan pots marxes. Però és que és molt maca, no és una cosa que dius, és una edificació que hi va, ja no hi tornes mai més.
1: És el lloc no, perfecte això... per anar a desconnectar i sense pressa. Tan poca pressa com la que va dir el seu besavi en el seu moment que tenia el client, ninguna pressa.
0: Això. Sí, que el meu client no té pressa i així ha sigut. El seu client, doncs, no té pressa i la van anar fent. Ja
1: m'ha contat vostè que son pare sí que el va conèixer. No sé com li ha transmès, sí, al respecte del propi Gaudí, com el definia, com era, més enllà d'aquest geni de l'arquitectura que tots ara coneixem. Bueno, i que alguns, tot siga cert, acaben de descobrir com si hagueren inventat la roda.
0: Doncs el papa estava encantat amb ell. Era una persona afable, li agradaven... les criatures, la mainada, li agradaven. Mm. Cosa que també sento... Jo sento coses que no són ni veritat, ni... Com no podria, aviam... Com no podria agradar-los?

0: les criatures, sí, el primer que va fer és fer les escoles perquè els treballadors que treballaven a la Sagrada Família els hi podessin donar als seus fills una cultura i uns coneixements. Si no els hi haguessin agradat, no s'hagués preocupat.
1: Això és, sí.
0: I per l'altre, bueno, el papa quan hi anava doncs sempre estava encantat d'estar amb ell, de donar-li avellanes, perquè ell caramels, quan no li agradava, portava avellanes sempre, li donava avellanes. El papa quedava bocabadat, veient l'obra, una de les coses que li va dir, que això a mi m'ha impactat bastant, li va dir, una d'aquestes torres arribarà fins al cel. Doncs mira, això, d'alça la mirada,
1: sí.
0: Mira si ha arribat amunt, la torre aquesta de pues Jesucrist.
1: Pràcticament fins al cel. N'hi ha una cosa, Maite, que li vull plantejar, a veure, la dimensió espiritual de l'obra de Gaudí, pareix que va quedant en moltes ocasions, i ara ho farà més encara, eclipsada per l'interès turístic, ja que tot el món veu només allò, no? La magnificència, però des d'un punt de vista poc més emocionant del que el podem veure la gent d'ací, o els que entenem una miqueta més o menys. És una de les qüestions que crec que es vol reivindicar especialment en este centenari, veritat?
0: Sí.
1: Que siga precisament que es vegi la part de la fe que tenia el seu besavi i que lluny de la majestuositat del que puga significar a nivell turístic siga el que és simbòlicament una basílica.
0: Sí, clar, és que penses entre que... I a més que és que l'impressionant és que, bueno, a més de veure que a dintre doncs hi ha això, que arbres, rames, tot això que hi ha a dintre,
1: sí.
0: El que a mi m'impacta és que la part del carrer és com una bíblia, és una...
1: Diuen que és la bíblia en pedra.
0: És que, clar, si tu vas mirant, és que és això, és la bíblia en pedra.
1: Sí.
0: Llavors, si tu tens la sort, com jo tinc, de tindre persones gaudinistes que saben moltíssim, que han estudiat, llavors, que t'ho expliquin, a més del que jo puc saber, que no sé res, doncs persones que s'hi han dedicat i que han escrit, t'ho expliquen i veus cada lloc, que diuen això és això, allò és allò, que representa això, i la veritat és que és això, és una bíblia al carrer.
1: Maite. Llavors,
0: clar, tant creients com no creient,
1: sí.
0: Doncs...
1: Només tinc 30 segons només i no puc més perquè sonaran els pitos i les notícies, però si ara vostè es trobarà amb el seu besavi i poguera parlar 5 minuts amb ell, què li diria?
0: Ai, jo li diria que, no sé, oncle, ha sigut, ets excepcional, ets una persona meravellosa, endavant... I això és el que li diria.
1: I l'orgullosa que està, no?, de ser una descendent del propi Gaudí, clar.
0: Sí, la veritat és que estic molt orgullosa.
1: Pues, Maite Gaudí, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, per haver tingut aquesta amabilitat de contar-nos tot això a nivell personal, a la gent que mos escolta, i que, bé, tinguem la sort de, encara que quede una miqueta, poder veure-ho tot acabat i la seva satisfacció siga major. Una besaeta molt forta.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu, bon dia. Fins ara, adéu.
0: Adéu, bon dia.

0: I avui, si algun despistat o despistada no sap en quin dia viu, és dilluns, és 24 d'agost, estem quasi ja acabant este mes d'agost, no l'estiu, perquè encara queda calor per a rato, però, David, avui crec que, a més, se celebra un dia que a nosaltres ens ha agradat especialment i volíem recordar-ho i comentar-ho perquè segur que la majoria de persones no tenien ni idea, com nosaltres.
1: Com nosaltres, este exacte, matí. Com exacte. Hem vist, resulta que avui és el Dia Internacional de les Músiques Rares o Estranyes.
0: Ja, però clar, és que per a moltes persones això... Vull dir, a mi una cançó me pot semblar rara i a tu encantar-te.
1: Clar,
0: no?
1: Sí. Per això hem proposat aquí a la resta de l'equip que proposem un poc o que mostrem al món les cançons que a lo millor escoltem o pensem que en el nostre entorn són estranyes, a veure què opina la resta.
0: Val, per on comencem?
1: Però anem a començar primer per un poc la història d'este dia, val. Perquè el va crear el músic i compositor de Nova York, Patrick Grant, i ell mateix va explicar que als anys 90

0: Es va proposar aquesta iniciativa a través d'internet i va veure que s'estenia a poc a poc fora dels Estats Units i va agafar eixa consistència al llarg del món, i és una idea molt simpàtica. Bàsicament, ens proposa eixir de la nostra zona de confort musical i escoltar música que normalment no escoltaríem.
1: Mira, a mi m'agrada. Bueno, jo ho faig, eh?
0: Sí?
1: Sí, moltes vegades.
0: Sense prejudicis, també.
1: Sí, o sea, sí. Sí, l'escolte, també és cert que dure... No acabe la cançó, si no m'agrada la lleve. Però sí, jo tinc... M'agrada
2: tot tipus de música. No sé si arribaràs als tipus de música que fiquem avui, eh?
1: No, però crec, bueno, no crec, si són no molt estranyes, no crec.
2: No sé com les busques, però aquestes són un poquet especials.
3: Perquè una cosa és certa, poden ser estranyes o rares, però també nos poden gustar.
1: Ai, per supost, això és el que deia jo. Sí.
0: A veure, estos que sonen ara mateix de fons són Lowercase, és un grup popular en este món, i bàsicament utilitzen... Ells són una espècie de soft música rara, perquè són sons molt suaus o pràcticament imperceptibles que estan amplificats fins al punt de convertir-los en música.
1: Pues a mi m'agrada.
2: A mi també. Anava a dir-te que, mira, estava jo ballant així...
1: No la trobo molt estranya, què vols que te diga?
0: Si te dones
3: compte
0: dels sons...
3: Però sí, perquè se ve que han hecho la música, ¿no?, con instrumentos extraños, ¿no?, o incluso ni siquiera instrumentos, con cosas, ¿no?
0: Pareix això, sí. N'hi hauria que... Bueno, també n'hi ha gèneres...
3: Però da bon rotllo, eh?
1: Clar, dona bon rotllo.
0: Da més bon rotllo que la següent, que es diu Nintendo Core. És un gènere que bàsicament combina la música de videojocs amb hardcore i metal... que
1: socorro.
0: És un poquet extrema. És un exemple suau, eh?
1: Pues a mi també m'agrada.
2: Sí, bueno, és com pa ballar o pa lo que dèiem l'altre dia de les bicis, ¿no?
1: De, correcte, de la moto ciclista.
0: Me estoy volviendo loco poco a poco.
3: Sí, total. Sí. Para hacer running también, es verdad.
1: No la veig mal, no la veig mal. A veure. Bueno, ara ja igual s'ha tornat... Ara ja no. Ara anem a acabar ja trastornats. Mariajo, canvia-la.
2: Sí.
1: O baixa-la, socorro.
3: Això t'he dado como mareo, ¿no?
1: Rebobine. No m'agrada.
0: A veure, perquè... Mar, ¿tú qué has portado?
3: Bueno, así. Yo os traigo un personaje que absolutamente es un personaje, es Tiny Tim, un músico y cantante estadounidense. Famosísimo se hizo con este falsete y su ukelele y se convirtió en un fenómeno pop inusual a finales de los 60. Mirad. Tiny Tim es una barbaridad. Bueno, pues la canción que suena es esta, Type 2 Through the Tulip. Y curiosamente habla de pues un tierno y romántico encuentro de amantes en un jardín, que claro, es lo último que podrías imaginar, ¿no? Viendo, escuchando esta voz, ¿no? Y con este falsete. Y curiosamente murió.
2: Escolta, sí, pero lo mejor es ver la imagen del hombre, sí. Porque yo estoy escoltante, me habías enseñado abans la.
3: Sí, Tiny Tim es mucho más raro que la música que hace.
2: Exacto.
1: Era, bueno, me el puc imaginar.
3: Era mucho más raro. Sufrió un ataque al corazón en el escenario en Minneapolis.
1: ¿Qué dios?
3: Interpretando esta canción.
1: Ay, pobre hombre, qué mal rollo. En fin, bueno.
3: Fíjate.
1: Claro, la música tela, ¿eh?
3: Es lo que tiene hacer música rara. No, hombre, que igual sí. Luego te da una sorpresa,
1: sí, claro.
3: En el escenario.
1: Hombre, pobre. Supose que tendría algo ya el hombre ahí. ¿Y eso?
0: A ver, esta la he portat jo perquè és un compositor finlandès que fa esta música amb l'acordió i amb esta veu sintetitzada molt rara que millor consona. En fi, és clar.
1: Esta es dura, ¿eh?
3: Muy de Eurovisión.
1: También,
3: sí, mira, ha sido Finlandia. Ha corrido para casa.
1: Cert.
2: Sí, señor.
0: Se ha presentado, ha representado, sí, a Finlandia y no lo ha conseguido.
2: Ah... Ai,
0: Lore, passem a la teua.
2: Bueno, pues si escoltem lo meu, a veure què vos pareix. Espereu que aneu a flipar.
1: No, este no me les posaria jo de normal, eh? Ja està?
2: Escolta. No, això continua.
1: No, vull dir, però tot el rato són les campanes.
2: Tot el rato les campanes. Això és un compositor valencià, d'Aielo de Malferit, que és un dels màxims exponents de l'art sonor. i fa la música clàssica, que és música experimental, o era música experimental, però ara és com lo més normal, fa pues, composicions en música de carrer, en coses que passen, en este cas ell és molt fan de fer música amb diferents campanars de tota una ciutat i integrar-ho en un concert sonor. Y esta es una muestra.
1: Bueno,
0: pues a mí me da una poca.
1: A mí me da un poco de mal rollo, pero bueno, per a gustos colors, ayudisem. No sé si em quedaria jo en la primera, Mariajo, per acabar, que ja ens queden 30, res, 10 segons. Tornem demà a les 9 i mitja. Amunt ja vaya, sí, el magazín de Punt Ràdio.
4: Esports a punt.

0: Avui volia començar enviant una calorosa i sentida abraçada a la família de l'Hèrcules. Ahir van conèixer una nosopte. No va ser cap accident i tampoc no hi havia cap patologia prèvia. És més, segons es contava el nostre company Òscar Manteca, Aitor s'havia entrenat divendres i havia participat en un berenar amb els seus companys d'equip. Al dia següent, i de forma repentina, es va trobar malament i va acudir a urgències on els metges ja no van poder fer res per la seva vida. Si la mort d'una persona sempre és colpidora i dolorosa, la d'un nano, la d'un xiquet, la d'una xiqueta amb tota la vida per davant, ho és més encara. I res. Segur que això no consolarà la família i els amics. Dia molt dur per a l'herculanisme. Descansa en pau. Aitor.
1: Esports a punt.
0: Què tal? Són les 2:01. Necessitava i crec que era el més oportú començar el programa avui d'esta manera, però i sé que és un clàssic, la voràgine futbolera, la voràgine esportiva de l'inici de la Lliga, caòtica, incomprensible, no es fa perdre esta línia, perquè continua. Avui tanca la jornada 2 el Levante a Pamplona, amb la crisi de les inscripcions en el seu estat més elevat. A hores d'ara, cap nova inscripció en el club, tot i que el tècnic Luis Castro confia en poder contar amb més futbolistes esta vesprada.
2: Penso que vamos a tener más inscripciones. El club está haciendo el máximo. Yo penso que la Liga también son personas que miran lo que está haciendo el club. Yo penso que vamos a tener inscripciones. Es mi opinión. De lo que miro que el club está haciendo, penso que vamos a tener inscripciones para el partido.
0: Això dia Luis Castro Air en roda de premsa. Este matí se m'ha assabentat que no viatjava a Carentunde, que està molt pròxim, segons ha pogut saber esta casa, molt pròxim, així traspassat en principi a Anglaterra. Intentarem en les pròxims minuts confirmar si i què hi ha de veritat o què hi ha de cert en tota esta situació. El ben cert és que el jove jugador de l'Extrem del Llevant no ha viatjat a Pamplona i està pròxima, sembla, la seva eixida. Però, abans de tot, tenim el fulletó València Mercat, València Corberan, València Vell i Nou Mestalla, València i la crònica d'un club immers en el caos i en la falta de planificació. Després de setmanes parlant de Raúl Martínez per el lateral dret, avui el club ha presentat Mafeo, que ja va debutar dissabte contra el Celta. Com en molts dels fitxatges, la telefonada de Carlos Corberan va ser clau.
3: Y con el míster tuve una llamada y con eso ya me bastó. Sí que es verdad que bueno, pues ha sido todo muy rápido, pero muy contento y creo que adaptado.
0: Escoltarem més de Mafeo. Del Mercadir, que Arnau no està descartat, però si en stand-by, l'arribada del porter holandès Kain van Ouvelen, que ha arribat i ja va arribar ahir en qualitat de cedit de l'East West Ham. De la Premier League també ha llegit la llista de necessitat que passen mínim per un central, per un extrem, en l'última setmana de mercat. D'estiu, Carlos Corberan s'ha referit al mercat en la prèvia del partit contra el Betis. Ara escoltarem més, però sí s'ha queixat que el València és el gran perjudicat pels horaris d'este començament de temporada.
4: Pero el único equipo de la primera división española que va a jugar partido, dos días partido, es el Valencia. Es decir, vamos a jugar contra el Betis en desigualdad de condiciones, no en igualdad de condiciones competitivas. Porque 24 horas menos

0: con solo dos días entre un partido, es un 33% de diferencia a nivel de recuperación física. Si le sumas que es agosto y que es la primera semana competitiva, pues me es difícil de comprender. Y es una situación donde para mí el Valencia sale perjudicado.
1: Per cert, que Corbena ha dit que Luis Rioja està disponible per al partit de demà, no així Justin de Haas, que està passant ara mateix a proves mèdiques. Quant a la resta de la jornada, la veritat és que, per a oblidar, a falta del que va al Llevant, cap dels nostres equips ha sumat els 3 punts, ni en primera ni en segona divisió. El Villarreal va desaprofitar la superioritat numèrica i l'avantatge en el marcador 1-2 contra l'Atleti Madrid i firmar el segon empat a 2 gols consecutiu. Íñigo Pérez parla de frustració.
2: Estoy un poco frustrado con estos dos empates. No es, repito, una demanda al jugador, no es una exigencia. Hay que tener acierto porque eso me parece injusto, pero sí, estamos frustrados. Creo que es generalizado la sensación de poder haber conseguido algún punto más.
1: L'Elx va ser víctima del vigent campió, el Barça, que va golejar en l'estrena d'un espectacular Martínez Valero amb més de 30.000 persones en la grada. El 0-5 final clar i contundent del tècnic Anselmi espera que la derrota y la golejada no deixe secuelas de seguretat de la plantilla.
3: Veo dolor por perder, mucho dolor por perder con este resultado, pero de ahí a secuelas, esas cosas, al final a nosotros nos toca levantarnos mañana y trabajar.
1: Tampoc el Castelló de Pablo Hernández ahir ni dissabte el Club Deportivo Eldense de Claudio Barragán van sumar els 3 punts, 2 empats, els 2 com a la calç, i el Castelló l'únic equip professional dels nostres que va sumar una victòria la passada jornada en el debut a Subieta. Com diuen en l'escola, el nostre futbol necessita millorar. I avui a la nostra tertúlia, la nostra mundialista Imma Lidón i Cayetano Ros, que parlava avui d'un València que ha passat de guanyar títols a demanar almoina per crear ocasions. Una contra el Celta. De la resta del planeta esports, polèmica en la volta per la contractació de la influencer Erola Jones en uns polèmics vídeos que ha fet que la caravana tanque files i rebutge l'ocurrència de l'organització. També el rècord del món d'un vell conegut a València, es tracta de Jomif Keyelcha. Quan ja va aconseguir en la carrera de València el 2024, l'Etió va tornar a batre el rècord del món en la distància de la mitja marató. Ho va aconseguir a Buenos Aires, 56 minuts i 51 segons, que necessitava per a completar la distància. Rebaixa en 29 segons la marca anterior que havia establit, recordeu, Jacob Kiplimo en la carrera de Lisboa. Keyelcha correrà, recordem, la marató de València el pròxim 6 de desembre. Rafa Larcón està en la realització tècnica del programa, al micro com cada dia. Dani Hermosilla, uns consells molt curtes i se n'anem amb Josebi Sánchez, que ja està paterna.
4: Esports a punt.
5: Davant un avís d'onada de calor, prepara-t'hi. Amb temperatures altes, hidrata't, evita el sol i estigues en llocs frescos. Para atenció a les persones vulnerables i als animals. I tingues preparat el teu kit d'emergència. Informa't en pels canals oficials i en valencia.es/més segura. Ajuntament de València. Cap i Casal en col·laboració amb la Universitat de València.
6: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A Punt Ràdio.
7: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
8: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
7: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
6: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
8: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
9: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
8: Juga amb nosaltres esta temporada.
10: Som A Punt.
11: La primera va dir vostè en sala de premsa la setmana passada que les paraules, si no es corresponen als fets, provoquen irritació. Respecte a lo que el club li va parlar a vostè abans del mercat, de com aniria el mercat, a 7 dies del tancament, que vostè diga que està la plantilla incompleta, en quin nivell d'irritació li posa a vostè? Poc, molt, res?
12: És una bona pregunta. Requiere pensar la resposta. Te diria que lo ideal sempre és tenir la plantilla i totes les necessitats cubiertas. Eso es lo ideal. Y lo ideal tiene que volverse también una exigencia que nos tenemos que hacer. Y es así, aunque lo ideal no siempre sea lo posible, tenemos que trabajar como si lo ideal fuera lo posible para estar más cerca de conseguirlo que de no conseguirlo. A partir de ahí, como entrenador, tienes que adaptarte a todo aquello que no depende de ti para poder rendir. Y al final aquí
0: Ganar partidos no va de estar irritados o no. La exigencia tiene que ser alta para todos, todos la asumimos, la aceptamos y tenemos que dar respuesta. Por lo tanto, adaptarnos a la realidad para dar la respuesta es lo necesario.
11: Un poquet irritat, jo crec que sí.

0: Paterna, tu ho has dit, amb el mercat obert i la lliga en marxa, és un poc contradictori, però es parla més de fitxatges d'arribades d'Eixides que del partit que se va jugar demà a les 9 i mitja a Mestalla contra el Betis. Eixa és la realitat.
1: Sí, bueno, la doble pregunta, li han fet dos o tres preguntes sobre mercat. Està clar que, bueno, està xafant-se la llengua d'alguna manera, o sembla Carlos Corberán, no?
0: Sí, perquè és normal. Tots som un poc esclaus de les nostres paraules, sí. No? I si ell fa quatre dies diu que si les paraules no van acompanyades de fets te provoquen irritació, pues jo dubte que a ell, abans del mercat, li digueren quan falta una setmana per a tancar-se, tindràs un lateral que només ha fet dos entrenaments, tindràs un central esperant a veure si paguem un milió o dos menys, no tindràs extrems i estaràs encara buscant un davanter. Pues no crec, la veritat. Per això, i com tu dius, jo crec que s'ha mossegat un poc la llengua, però en certa manera un poc irritat sí que està, com també està, que l'hem sentit en l'inici de del programa, amb aquest calendari de la Lliga, el fet d'haver-se suspès en la primera jornada i enfrontar-se al Betis amb un dia menys de descans que els seus rivals.
1: Sí, i a més amb un futbolista, lo Chelsea, que no va jugar cap minut en la final. Però bueno, són coses de la Lliga de Javier Tebas. Anem amb un dels noms que es parlava del possible interès o de l'interès del PSV en pagar la clàusula de 3 milions d'euros d'Arnau Danjuma. Ha parlat de Danjuma. Danjuma va ser titular l'altre dia contra el Celta i ha parlat sobre l'holandès,
0: sí.
1: No?
0: Sí, sí, 3 milions d'euros serien per al València perquè sí. La clàusula és de 6. El 50% és per al València, el 50% per al Villarreal. Sí, sabíem que Danjuma no va estar content amb el fet de ser suplent en els últims partits de pretemporada. Corberán li va donar la titularitat el passat dissabte contra el Celta, però el que és ben cert és que n'hi havia un interès del PSV de poder abonar això. Li han preguntat específicament per la situació de Danjuma ara mateix en el seu equip i esta ha sigut la resposta.
2: La respuesta de esa pregunta que me hace el club tiene que ser siempre interna, mi valoración siempre es interna. Cuando el jugador está aquí en el Valencia es un jugador disponible, el otro día empezó el partido, mañana tendré que decidir si lo empieza, si no lo empieza, si lo empieza de punta, si lo empieza de extremo. Luego todos los jugadores tienen sus cláusulas, tienen intereses del mercado, ningún jugador es ajeno a ello. Para mí, cuanto más interés hay en jugadores del Valencia es mejor noticia para el Valencia, porque siempre el interés es positivo, porque significa que tienes buenos futbolistas. Y el entrenador no puede hacer nunca caso a los rumores o a las especulaciones. Los que están son los que son, y los que están con ganas de aportar y ayudar al Valencia y dar ese paso que todos tenemos que dar, pues adelante con ellos.
1: Bé, jo crec que queda clar. Vol a Danjuma, no vol que isca, però hi ha una clàusula o hi ha uns diners que pot exercir Danjuma i l'equip que el vulga per a marxar-se del València abans de la finalització del mercat. Respecte a la resta del mercat, José Vic, que ha avançat el tècnic?
0: Tampoc massa, massa. Sí que ha dit que hi ha diferents posicions que cal reforçar, tant en la parcel·la ofensiva com defensiva, però sense fixar-se en perfils específics. Jo crec que no vol mostrar les seues cartes dins del mercat. El València continua esperant que el Girona responga a l'oferta que va posar damunt la taula dilluns passat per Arnau Martínez, que este cada setmana va tornar a jugar i ser titular. Kane Van Ovelen, el porter neerlandès que va arribar ahir a Paterna, a València, procedent de l'Eastwich Town, ja l'hem vist avui ací a Paterna. Si no passa res, serà presentat el pròxim dimecres i es continua buscant un extrem, un davanter i un central si al final no fructifica l'operació Arnau.
1: Anem a veure com acaba este tema. Demà parlarem del Betis, perquè si no s'avancen sempre a les coses, que és el pròxim rival del València, que serà demà, en més de 72 hores després de l'últim partit. Però sí que hi ha una bona notícia i una, com deia la presentació, no tan bona, no?
0: Sí, respecte a la plantilla del València, Corberán ha confirmat que Luis Rioja avui s'ha entrenat amb la resta de companys i per tant demà estarà disponible per entrar en la convocatòria. Jo crec que si té minuts seran poquets. La mala notícia, la lesió de Justin de Haas, es va haver de retirar en el descans del partit contra el Celta, va marxar-se de Mestalla notablement coixejant. Avui ens ha dit Corberán que se li estaven fent proves mèdiques durant la roda de premsa i que semblava que podria ser un poquet més greu del esquinç inicial que podria pensar-se que tenia el defensa neerlandès. Quan se sàpiga l'abast de la lesió, a través d'aquesta ressonància, podran fer la seva previsió, però en una situació, en una posició que ja està dèbil el València, com és la de central, una mala notícia, una baixa

0: significativa per al partit segur de demà i possiblement també contra el Depor.
1: Sí, perquè el substitut és tota una incògnita, també ho ha dit, que és Mukhtar Yakabi, no?
0: Sí, podria posar l'opció de Pepe Lu Tàrrega.
1: També.
0: Yakabi va jugar la segona meitat l'altre dia, va rendir a un bon nivell, però, degut als seus problemes físics de temporades anteriors, és una incògnita veure com pot respondre a tres partits seguits en una setmana, com va tindre el València ara contra el Betis i diumenge contra el Depor, després d'haver jugat dissabte contra el Celta.
1: Bé, i acabem, perquè abans de Corberán ha parlat Pablo Maffeo, que ha sigut presentat, per cert, amb Ron Gourlay en la presentació, però sense dir absolutament res sobre el mercat, sobre la situació del mercat, i absolutament res des del final de la passada temporada, recordem, i el que sí que ha dit Maffeo és que tenia ganes d'arribar a València i que vol estar molt de temps així. José.
0: Sí, és una cosa que ja sabíem, perquè ho va dir tant en l'aeroport com en l'entrevista que li van fer els canals oficials del València, però ha explicat el tema personal, més enllà de l'esportiu, que el vincula a València, que és que té una filla xicoteta així. Anem a escoltar les paraules de Maffeo explicant per què va decidir vindre al València.
2: Se dio la oportunidad de firmar en Olympiacos, lo cual la cogí. Pero bueno, tuve una llamada con mi agente y me dijo, ha salido esto. Y obviamente siempre ha sido mi primera opción venir a Valencia, entonces le dije, vamos, no quería saber nada más, solo que venir para aquí.
0: Maffeo, que només volia vindre així a València a parlar de Corberán, ha dit que és un entrenador exigent i que espera que pugui traure el millor de si mateix. I quan li hem preguntat pel seu objectiu així al club de Mestalla, esta ha sigut la seva resposta.
2: Al final, cuando venimos aquí, es todo para mejorar. El año pasado, al final, se quedó noveno, creo que es para mejorarlo. Pero tenemos que ir paso a paso, obviamente. Una casa no se construye por el tejado, entonces vamos a empezar primero todos juntos y obviamente la máxima ilusión del mundo para poder, ojalá, algún día jugar en Mestalla en Europa con el Valencia.
1: Bueno, yo creo que ahora ya, al menos los futbolistas, al contrario de la temporada pasada, al menos la paraula Europa ya la están nomenando. Será més coses, parlarem de més coses en la nostra tertúlia. Recordeu avui amb Cayetano Ros i amb Imma Invalidón. ¿Alguna cosa més des de Paterna, José?
0: L'equip en principi es concentrarà demà a les 12 al seu hotel de concentració habitual per a quedar-se ja velant armes de cara a aquest partit, el segon consecutiu, a Mestalla en la jornada 2, en este cas contra el Betis. Veurem si hi ha alguna novetat en la convocatòria, veurem si pot sumar la primera victòria contra l'equip de Pellegrini.
1: Esperem, i esperem que també hi hagi més ocasions, un partit contra l'Eurobetis, l'equip de Champions, l'equip de Pellegrini, que visitarà el camp de Mestalla. Això serà la jornada de demà. Demà parlarem, però avui n'hi ha més coses. José B, bon treball, gràcies.
0: Adeu.

0: todo lo que yo pueda decir hoy acá, al final el peso del resultado termina haciendo que las palabras sobren. Al final, a este tipo de equipos no le podés regalar ni una situación y las que tenés las tenés que concretar. Veo dolor por perder, mucho dolor por perder con este resultado, pero de ahí a secuelas, esas cosas, al final a nosotros nos toca levantarnos mañana y trabajar.
1: Y treballar dura, contundente y si m'apureu, dolorosa la derrota al Martínez Valero de l'Elx amb més de 30.000 aficionats en les grades. La segona més avoltada de la història de l'Elx com a local. L'anterior també va ser amb el Barça, temporada 2014-2015, que va caure per 0-6. Bueno, en definitiva, un partit en el que l'Elx no va renunciar al seu estil, però jo crec que va ser víctima, bueno, de les seues pròpies errades, sobretot en l'eixida de valor i deixat molts espais i velocitat a un Barça que sense un davanter centre la veritat és que va mostrar-se com un autèntic ganivet en la porteria de Dituro que va encaixar singos. Qui vos va contar el partit en esta casa? Raúl Pina, que ja el tenim amb nosaltres. Raúl, bona vesprada.
2: Hola, què tal, Dani? Molt bona vesprada.
1: Bueno, poca cosa es pot dir. Podem dir allò de, bueno, de el 0-2 que va ser pràcticament definitiu i aquest penal molt clar en el 0-1 de Rafinha i després a partir del 0-2 jo crec que pràcticament el,

0: les va baixar els braços, no li va perdre la cara al partit, però es va mostrar molt inferior al Barça, no?
1: Sí, Dani, crec que el primer gol arriba molt ràpid, no? Que no s'havia arribat al quart d'hora. No hi ha res a objectar, no? No és un penal que pugues dir que tothom ni reteixa, perquè el propi Víctor Chus ni protesta i reconeix l'acció amb Rafinha i ja està, no hi ha que pegar-li la volta a aquesta acció, però és cert que, clar, després ja el 0-2 ja pràcticament és sentència i el Barça és que tampoc apretava molt, no xafava molt l'accelerador, no? Jugava el tran-tran, a mig gas, perquè no està rodat, la gran majoria dels futbolistes encara estan en procés, no, de pretemporada, per dir-ho d'alguna manera, es va veure, per exemple, en el cas de Lamine Yamal, no estava bé, no està en un bon estat de forma, però així tot al Barça li sobra, no? I l'Elx jo crec que ho has definit molt bé, no? L'eixida de valor, està bé no renunciar als teus ideals, al teu paradigma, al teu model, però en l'eixida de valor va tindre moltes errades. I després, el que havíem comentat, Dani, durant la pretemporada, no? Anselmi, la defensa juga molt avançada, pràcticament al mig camp, i valora en alguna acció que altra, que sí que va poder deixar el Barça en fora de joc, però a la contra et va matar. I per a mi una puntualització, o dos, si em deixes, Fede Redondo, per a mi, és una observació. Una cosa és jugar contra el Deportivo de la Coruña a Riazor, que és més difícil contra un rival de la teua lliga mostrar les vergonyes o tindre un bany de realitat, però contra el Barça jo continuo pensant i crec que coincidim molts en aquest aspecte, que Fede Redondo és futbolista de mig camp, no és un jugador per a jugar en una línia de 3 com a un central més. No és ràpid, crec que va ser retratat en algunes jugades, sobretot, per exemple, en l'última, on Fermín li fa un tratge i el deixa en una rajola pràcticament no segut, perquè no el va deixar en la gespa, però el deixa plantat i se'n va directament per a marcar-li a Dituro. I després, per comentar alguna cosa positiva, és de veres que l'Elx va tindre oportunitats, la rematada de Katzen Gruber, les jugades d'Ali Juarí, que també, però sobretot va ser un jugador el que va entrar en la segona part, en el tram final, per a mi crec que pot ser un dels grans atractius d'Estels i en el qual l'equip ha de tindre un suport important en l'atac en les zones quarts. Facu Bonanote va enviar un baló al pal i si vam veure detallers, Dani. Crec que és un futbolista interessant per a Estels. Recordem, 21 anys, argentí, seguit pel Brighton, sense opció de compra per a l'Elx.
0: Sí, efectivament. I un Pedro Espinoza, per cert, que parlava en la prèvia del partit a l'operador de televisió, a Movistar, parlava de que, evidentment, el mercat no està tancat i l'Elx encara busca, i més d'una, no?, posicions.
1: Sí, sí, sobretot en les dues ales, en els laterals, en els costats, l'Elx juga entre centrals i dos jugadors oberts en banda. En aquests costats l'Elx necessita, sobretot en el perfil esquerre, com a premissa principal, perquè fins i tot està preguntant en altres demarcacions del camp. Els companys de Copa Astúries han dit que hi ha hagut converses amb l'Oviedo per Alberto Reina, però l'Oviedo li tanca la porta d'eixida per ara Alberto Reina a l'Elx, no? És a dir, l'Elx, com sempre, amb Bragarnik, pots tindre qualsevol sorpresa d'ací a l'1 de setembre. Per tant, anem a guardar. Jo crec que l'Elx necessita reforços. Les carències, almenys en aquests dos partits, alguna se li ha vist, i veurem què passa divendres a l'Est de la Desfada contra un altre rival de la teua lliga, els Camps d'Esport del Sardinero contra el Racing de Sant Andreu.
0: Efectivament, contra el Racing, que va ser el rival del Villarreal la passada jornada. Bé, Raül, simplement hi hagueren uns prolegomes molt emocionants amb Marcial Pina, amb l'històric jugador, exjugador de l'Elx i també del Barça, i també amb aquest homenatge també del Elx sobre els campions del món, no?
1: Sí, sí, un detall molt bonic. Jo crec que va ser una constant, no?, el tema dels campions del món. A cada camp al que vagin se li va a poder retre homenatge, perquè una selecció, un país no és campió del món de futbol tots els dies, i crec que va estar molt bonic i ser homenatge. I també en el cas de Marcial Pina, aire del seu aniversari, sí. 80 anys, 80. Havia dinat en Charlie Reixac, en Juan Masensi, que Juan Masensi també és del barri de Rabassa d'Alacant i que va ser l'altre històric de l'Elx. De fet, en el cas de Marcial Alpina, juga del 64 al 66 i ràpidament se'n va a l'Espanyol i posteriorment 8 temporades al Barça i acaba la seva trajectòria l'any 80 en l'Atleti de Madrid, no? Ja dic que va ser molt emotiu, se li va donar una camiseta del Barça amb el 10 en un quadre i també una camiseta de l'Elx amb el 10 també. I com dic, havia estat dinant en les hores previs al partit amb Charly Reixac, amb Juan Masensi, amb Félix Palomares, amb Mora i amb futbolistes insignes, no?, de la seva època. La veritat és que ell, juntament amb Masensi, van marcar una època en aquell Barça de la dècada de 70 amb Charly Reixac, amb Cruyff, amb Johan Neeskens, amb el Xolo Sotil, amb Rifé, en definitiva, un gran Barça, no?, amb Rinus Michels a la banqueta. De fet, l'última victòria de l'Elx contra el Barça és amb un equip de Rinus Michels i amb gol de Melenchón en el vell Altavix a l'Elx, no?, abans de que es

0: poguera construir l'estadi Martínez Valero. És a dir, l'Elche no li ha guanyat mai al Barça, al Martínez Valero, però sí al vell Altavi.
1: Bueno, esperem que hi hagi una oportunitat. Gràcies, Raül.
0: Vinga, una abraçada molt forta, Dani.
1: I què pensa l'afició de l'Elche sobre el partit? Això.
2: Un desastre. Avui no podem dir res. L'Elche no ha jugat res i el Barcelona, sense apretar, ha guanyat.
3: El resultat ha sigut dos fallos de Morata, dos gols. I en la segona part pues, ja no podíem més.
4: És el Barça, estamos en primera. 8 jugadores del Mundial que han ganado. ¿Qué vamos a hacer?
1: Està clar. Bé, tanquem l'Elche, se n'anem a parlar del Llevant que juga avui.
5: Penso que vamos a tener más inscripciones. El club está haciendo el máximo. Yo pienso que la liga también son personas que miran lo que está haciendo el club. Hay una persona que está haciendo, está metiendo dinero del suyo, lo que es valorable, y pienso que la liga tiene que mirar a eso también, porque está dando el màxim.
1: Està donant el màxim. És Luis Castro parlant del gran mal de cap del Llevant i dels seus aficionats en este inici de temporada, que és una altra vegada el tema de les inscripcions. Però sí que hi ha un nom que ha sorgit al llarg del matí i sembla, i esta casa ha pogut confirmar, que Karen Tunde està pròxim a deixar la disciplina del Llevant Unió Esportiva. Serà traspassat en principi. Sembla que a la Premier, encara que, bueno, de forma oficial el club encara no ha comunicat res. Com sabem que Karen Tunde i Tai Abed, l'extrema israelià, són els dos futbolistes que no han viatjat avui a Pamplona i que, per tant, no estaran esta nit, i el cas de Karen Tunde sembla per el seu imminent traspàs. Camí de el Sadar, camí de Pamplona, tenim el nostre amic i col·laborador, Carlos Ayas. Bona vesprada, Carlos.
6: Què tal, Dani? Bona vesprada.
1: Bueno, Karen Tunde, moltes coses. Karen Tunde, les inscripcions, la veritat és que el pitjor escenari per a afrontar un partit amb moltes necessitats després de la derrota de 3-0 l'altre dia en el Camp de l'Espanyol no és la millor manera o la màxima tranquil·litat per afrontar un partit com este, no?
6: No, i a mi em dona la sensació que no s'estan prenent les coses seriosament, és a dir, per a mi no és seriós, no? Que estem en aquesta situació. Ja la setmana passada pensé que no tocava, un viatge en jugadors que no saps si van a jugar o no, Kervin a meitat de concentració se te'n va perquè el traspasses. No sé, jo tinc la sensació de que al Llevant que no anem tan sobrats, no? Com per a llançar per la borda 2-3 jornades de la primera divisió, perquè aquests punts després pues, te poden tornar a segona, no? I no entenc el tema de les inscripcions, Dani. Jo no ho entenc. És que no ho entenc perquè jo faig els comptes i dic, bueno, mira, a veure, l'any passat 14 milions de capitalització, este any 15 més d'ampliació de capital promesa, ja són 29. 25 d'Espí, 54, i 3 de Kervin són 57. Uh-huh. Estem parlant de 60 milions d'euros. Uh-huh. Si en 60 milions d'euros d'ingressos no pots inscriure jugadors, no sé, me diuen, no, és que Espí comptabilitza per la temporada següent, perquè tal i perquè qual, però si són normatius de la Lliga. La Lliga, si veu clar que n'hi ha una persona que està ficant diners, que n'hi ha uns ingressos que s'estan traspassant jugadors, no sé, i després el club és que aquest silenci que té des de fa uns dies, no, jo crec que no és bo. I a mi, ara que estem així tots en el F5 ahí, a veure si n'hi ha inscripcions, si no. Clar, és que des del club, no, estem tranquils, ja, pues estareu tranquils vosaltres, perquè nosaltres la sensació és que, bueno, pues que ja veurem qui xua esta vespre.
1: Tu?
6: L'altre dia...
1: Sí.
6: No, no diria que l'altre dia Bardelli, hora i quart abans del partit, és que, no sé, jo, aquestes coses no... Jo crec que ho estem fent molt malament i que n'hi ha més responsables dels que sembla.
1: Confies que algú puga arribar, no? Des del club se'ns diu que, bueno, això, el que, però també se'ns dia en Cornellà que hi havia tranquil·litat, que tranquils, i en Cornellà, sin desfillages, no van poder jugar, no?
6: Molt tranquils, però a Cornellà farem el ridícul. Mm. Jo ho dic perquè, bueno, la tranquil·litat està molt bé, però n'hi ha d'haver alguna cosa darrere. Jo, no sé, jo mira, els companys meus de Sintregua estan així i m'estaven dient que, oh, que seguro, que tal,
1: sí,
6: que arriben tal... Però no sé, jo veig massa optimisme en aquest tema perquè, no, com sempre se soluciona i al final se solucionarà, bueno, l'altre dia ja no es va solucionar i avui estem, és que estem a 5 hores del partit.
7: Sí.
6: I no sé, tampoc sé com se prepara un partit que no saps si juga a Sotelo o si juga a Oriol. És que no, ja. No ho entenc. Sí. Jo, Dani, no ho entenc de veres.
1: Giannis Musuaye, Hugo Sotelo, Thiago Fernández i Feani Ndukwe i Dani Requena són els futbolistes, nous futbolistes del Llevant, que a hores d'ara no estan inscrits. Només a Xamandi i Enzo Bardelli, que van escriure... la temporada passada. Precisament tu li preguntaves a Castro com es pot preparar este partit i ell deia, bueno, allò de que el que s'ha de fer és millorar.
5: Los jugadores que no han tenido la intensidad saben que tenían que hacer un poco más. Hay muchas cosas que te pueden ter... no te han ayudado a tenerla, posible. Y como ya he dicho, hay muchas cosas a mejorar siempre. Esa es una de ellas y tienes que mirarlo con tranquilidad y saber que algunos de ellos que han estado adentro ja demostraron lo que pueden hacer en esta liga.
1: Bé, anem a veure. T'anava a demanar un 11, però se l'anem a estalviar perquè no sabem els jugadors que compta, tampoc no sabem les seues idees. Anem a esperar a veure si al llarg de la vesprada se produeix algun alta. Te deixem viatjar, continuar el viatge. Gràcies, Carlos.
6: Un abraç, Dani.
1: Adéu.
8: Cuando uno no consigue aquello que busca y que creo que merece, aparece la frustración. Entonces estoy un poco frustrado con estos dos empates. No es, repito, una demanda al jugador, no es una exigencia. Hay que tener acierto porque eso me parece injusto, pero sí, estamos frustrados. Creo que es generalizado la sensación de poder haber conseguido algún punto más.
1: Íñigo Pérez, dos partits, dos empates, dos a dos gols. I ahir al Metropolitano, en superioritat numèrica, el Villarreal es va quedar a la mel als llavis. Frustració i suposa que ser cabreig inter també. I tot amb un Metropolitano que tenia, diríem, un bon ambient per al Villarreal. Estava renyit amb el seu golejador, com sabeu, Julián Álvarez. Xavi Robert, bona vesprada.
9: Bona vesprada, Dani, ben tornat. Sí, però la veritat és que i ser ambient davant la presència o no de Julián Álvarez en el partit no va acabar de pesar, no?, en el que és el Villarreal, que sí que va ser un Villarreal, i jo diria que passats els primers minuts superior a l'Atlètic de Madrid, perquè va saber contrarrestar la bogeria que sempre planteja el Xolo, amb esa espenta a favor que sempre dona el Metropolitano. De fet, va ser el Villarreal, amb Icautache, per dos voltes, amb un xut que tapa Pubill i una passada a la que no va arribar per centímetres, i a Ayoce i Pepe, els que van tindre les millors ocasions contra un Oblak inspirat que va evitar ja en la primera part que el Villarreal s'avançara en el marcador. I la veritat és que és el que li va faltar al Villarreal, en cert, i sobre això, sobre aquesta falta de gol i falta de punteria, va dir el següent Íñigo Pérez.
8: Hemos realizado todas las fases del juego, diría yo, que con nota, pero en el acierto es donde todavía no estamos obteniendo lo que pienso yo, en mi opinión, que merecemos. Bueno, pedir acierto es como pedir hay que ganar sí o sí, entonces hay que ir al proceso, analizar por qué, intentar ayudarles porque este equipo, estos mismos jugadores el año pasado se hartaron a tener acierto, entonces bueno, en ese sentido estoy tranquilo.
1: Una de les veus autoritzades i capità Grobé va mostrar també el seu disgust per l'empat, Xavi.
9: Sí, perquè tot i que Pubill sí que va tindre l'encert de marcar un gran gol per posar per davant l'Atlètic de Madrid, el mèrit que va tindre el Villarreal va ser el de no decaure. Va fer un millor joc, amb personalitat, posant contra les cordes fins i tot a la defensa matalafera. La mostra són els penals de Heumann sobre Buchanan i el de Lenormand, que va ser expulsat perquè va espentar a Micautache quan estava rematant davant d'Oblak. Dos penes màximes clares de llibre que van ser transformades per Gerardí Micautache. La llàstima és que amb un home més i amb l'1-2 en el marcador, Giuliano es desmarcà dins l'àrea i va fer pujar l'empat quan el Villarreal ho tenia tot a favor, amb aquesta superioritat numèrica. Per cert, que també Buchanan va tindre un mà a mà després, molt clar, per a sentenciar amb el tercer gol. En definitiva, una sèrie de factors i motius més que suficients perquè Gerard no acabara content, tot i el bon joc contra un rival directe.
10: Cuando hemos conseguido remontar el partido con ese 1-2, nos tiene que dar rabia, ¿no? Nos tiene que dar rabia el empate porque creo que bueno, estábamos en un momento como para poder ganar el partido. Y bueno, son jugadas, situaciones que nos tienen que servir para crecer. para saber en otro momento de la temporada donde pueda suceder, pues que no nos vuelva a suceder, ¿no? Y nada, seguir, es un punto, seguimos con dos partidos fuera de casa sin perder.
1: Molta ràbia que haurà de saldar-se en el tercer partit consecutiu fora de casa, a Vitoria, un camp poc propici per al Villarreal en les últimes temporades, abans del retorn a la renovada Ceràmica, Xavi.
9: Sí, veurem si a la tercera jornada i com a visitant va la vençuda. El cert és que des del retorn de l'Alavés a primera el registre són 2 victòries, 2 empats i 5 derrotes, i igual que en el Sardinero i en el Metropolitano, a Mendizorroza també serà un ambient molt intens i, per tant, el Villarreal haurà de lligar-se bé les botes.
1: Molt bé, no te'n vagis, Xavi. Parlem ja del Castelló i la xespa de l'Escaifi Castalia.
7: A mitad de semana hablamos con la Liga para la posibilidad de aplazarlo porque hace 3-4 días el césped estaba injugable. Este partido ya ha pasado, hay que intentar que para el próximo lleguen las mejores condiciones. Hay que entre todos ver qué soluciones hay sobre la mesa y cuál es la mejor para que llegue de las mejores condiciones al día del Albacete, porque necesitamos el campo en buen estado si queremos jugar a lo que jugamos.
1: Sense excuses, però evidenciant el que es favor, el Castelló més pla de l'era Pablo Hernández, incapaç de crear ocasions contra un recent ascendit com és el Sabadell, que va tindre oportunitats. Les més clares del partit les va tindre el Sabadell, però està clar que tot ve marcat per l'estat de la xespa. Xavi.
9: Sí, així és, i fins i tot, abans que res, dir que Pablo té tota la raó pel que fa a la gespa. El mateix president Bob Bulgaris contestava una aficionada en la xarxa X dient que el camp estava en un estat inacceptable. I partit, gespa a banda pel que fa al partit, vam veure un Castelló, jo diria, irreconeixible respecte al de la temporada passada. És més, per moment semblava que era el Sabadell el que se semblava més al Castelló de la passada campanya. La veritat és que no va tindre cap ocasió de gol en la primera part d'Edgar, i també el Sabadell va tindre alguna ocasió més en aquesta primera part, i el Castelló un tímid remat de cap de Rego i un xut de Fran Castillo, que van ser els únics remats amb cert perill. Fins i tot els de Pablo Hernández, per contra, es van veure superats en la primera part, i en la segona Alberto va traure sobre la ratlla de gol un remat de Codina. Pablo Hernández no ha acabat gens satisfet en un partit que, la veritat, ja comença amb mal peu, perquè en el calfament es va lesionar Jacobsen.
7: Vamos jodidos, más allá de por no ganarlo, sino un poco las sensaciones. No hemos sido capaces de generar lo que solemos generar, nos ha costado mucho. Nos ha faltado un poco de frescura, un poco de claridad, ¿no? A la hora de encontrar esos entre líneas. Lo hemos encontrado, pero nos precipitábamos en el pase o el control era malo. El equipo, no puedo decir nada, se ha vaciado, lo ha intentado y nada, un punto más y a seguir.
1: Molt bé, les paraules de Pablo i sa decepció per l'empat en el debut a casa a l'Escaifi. Gràcies, Xavi, demà més.
9: Adeu, fins demà.
11: No lo sé, pero es verdad que da la sensación de que necesitamos demasiado como para poder ganar, ¿no? Yo creo que ya nos pasó un poquito en Almería. No sé, las veces que tiramos a puerta también. Hoy, sobre todo el primer tiempo, yo creo que nos tenemos que haber ido con ventaja al descanso. Y luego, pues, después de marcar los goles, es verdad que también han sido errores de, sobre todo el primero de ellos, ¿no? Una cesión y tal, nos hemos aprovechado en la presión y, pues bueno, nos tiene que servir para aprender, porque, bueno, son situaciones que se pueden resolver.
1: Efectivament, el Dense, que va sumar este dissabte el primer punt de la temporada 2, se va avançar per dos vegades, el 1-0, el 2-0, per cert, gran gol, olímpic en el 72, el que significava el 2-1 de Guille Macho. Mariano Carmona obria el marcador 5 minuts després, empatava Ivo Sánchez. El Cádiz tornava a empatar 5 minuts després amb el gol d'Antoñito i se golàs de Guille Macho. El 2-2, fins i tot el Cádiz se van poder emportar el partit. En definitiva, un punt de 6 possibles peràs de Claudio Barragán, que jugaran a Leganés, serà dissabte.
12: La informació esportiva en Esports a punt.
13: cambio de ciclo, muchas cosas diferentes, mucha gente diferente y creo que es importante, ¿no? Empezar desde el principio, sentando las bases, acogiendo a todo el mundo. Va a ser importante que nos sintamos un equipo y eso es lo que intentamos construir desde el principio. Nuestra identidad siempre es competir por todo, intentar luchar por todo más allá de los resultados y creo que se va a intentar construir un equipo muy competitivo que lo va a dar todo en la pista y que va a intentar que, bueno, se conecte, ¿no? Con la afición y que seguro que le gustará ver, ¿no?
1: Leti Romero, es el primer entrenamiento de pretemporada del Valencia Basket, amb el Nou Tècnic, amb Javi Torralba a la banqueta, davant del nombre

0: d'essències a la primera plantilla, la sessió han pres per jugadores, moltes jugadores de El Filial. Recordem que hi ha 5 jugadores en les seues seleccions i d'altra banda està la presència del 3-4 en la WNBA. Per tant, el tècnic taronja només ha pogut tindre 3 jugadores de la primera plantilla, Leti Romero, Kendra Cheri i Camila Borkowska. Alicia Jenkins ha estat present en la sessió, però fent treball individual està pendent de passar unes proves mèdiques. Esperen, per tant, l'arribada d'efectius en una temporada on s'ha de defensar, recordeu, la Lliga i la Copa, i on es torna a jugar Eurolliga. Anem amb més coses de bàsquet. Perquè les xiques de Miguel Méndez continuen la preparació del Mundial i ahir tancaren la seva estada a Tenerife amb una contundent victòria contra Bèlgica 95-67. Ara la selecció tancarà la seva gira, tornem a somiar a Saragossa. En la capital aragonesa jugaran encara 2 amistosos a les eleccions de la Xina i de Mali. I després faran les últimes descans abans de viatjar a Berlín per a l'inici, a partir del dia 4 de la fita mundialista, on recordem seran 12 les seleccionades. També a Tarragona viatjaran els xics esta vesprada, després de passar avui les revisions mèdiques. La selecció jugarà divendres contra Portugal i pròxim dilluns a Atenes contra Grècia, els 2 partits corresponents a la segona fase de classificació per la Copa del Món de Qatar del pròxim estiu. Recordeu el balanç, Espanya 5 victòries, només una derrota, i ocupa el lideratge del grup. I la victòria en estos 2 enfrontaments pràcticament asseguraria la presència en el Mundial. Acabem la part informativa, se n'anem ja a la nostra tertúlia.
1: Esports a punt.

0: Són les 2:42, abans d'entrar en el test d'opinió. Actualitzem aquesta informació sobre Karen Tunde. Seria un nou traspàs de Karen Tunde a la Premier League, concretament al West Bromwich Albion. Serien 3 milions d'euros més 2 en variables, per tant, 5 milions d'euros. L'operació encara no és oficial, el club no ha dit absolutament res, com tampoc no ha dit res d'aixes inscripcions, i és que 5 futbolistes del Llevant, recordeu, encara no estan inscrits per a jugar esta vesprada, a les 7:30, el Llevant que juga a Pamplona, al Sadar, contra el Club Atlético Osasuna, que debuta en la Lliga perquè no va jugar en la primera jornada. Entrem ja de ple en la nostra tertúlia. Imma Lidón, nostra reportera mundialista. Bona vesprada i benvinguda.
1: Bona vesprada, moltes gràcies.
0: Bueno, te vaig a preguntar per l'experiència, perquè bueno, tu te n'anaves així un poc a voreles vindre, una Espanya que no acabava de funcionar, te vam tindre moltes tertúlies des d'allà, i al final campiones del món.
1: Sí.
0: I així te vaig fer la foto, eh? Te vaig fer la foto, no?
1: Sí, sí. He tenido la suerte de, y os lo iba contando aquí, las veces que hemos hablado, de seguir tanto a España como a Argentina.
0: Exactament.
1: Que al final fueron los dos finalistas. Yo tenía muy claro en esa final que España era absolutamente favorita. Luego es verdad que Argentina siempre es un equipo que se sostiene sobre lo mínimo y bueno, tuvo que aparecer Ferran, que también fue una coincidencia valenciana estupenda, ¿no? Uh-huh. Ver a Ferran tener su momento de gloria que tanto ha perseguido en estos años. Así que bueno, una experiencia estupenda, muchos partidos, muy buen fútbol, grandes futbolistas y bueno, y ahora pues a ver qué nos depara la Liga.
0: Exactament, a veure què es depara. Ara de seguida parlarem, que n'hi ha moltes coses a comentar. Cayetano Ros, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
0: Bueno, el primer supose que tu, que has estat també en molts esdeveniments de gran nivell, en veig sana, no? A mi mà, no?
2: No, en veig sana no, en veig mala.
1: Hombre, no, que nos llevamos bien, Cayetano.
2: És broma. Molt felicitats a Imma, perquè ha fet un gran mundial també
0: sí.
2: En el Dia del Mundo i és una gran experiència. Jo m'alegre de que vagin periodistes valencians als mundials. Jo n'he fet uns quants i això sempre se te queda i a més és com una experiència que, diguem que en l'escala del periodisme puges de colp 7 o 8 glaons perquè te dona molta riquea periodística, perquè tens molts, o sigui, coneixes a moltíssima gent, t'exigeix molt i això també te fa créixer, o sigui que jo m'alegre molt per Imma i ojalà que vagin més valencians als mundials, perquè van pocs, no?, respecte als madrilenys i catalans.
0: Sí, efectivament. Jo crec que Imma va començar el Mundial a soles com a periodista valenciana i crec que després s'incorporava Javi Lázaro, si
1: sí,
0: no m'equivoque, de Radio Marca.
1: Javi Lázaro vino en los octavos de final, sí.
0: Bueno, una experiència, per cert, eh? Ferran Ahir debuta amb el PSG i 2 gols, Imma.
1: Está tocado, ¿no? Yo creo que tiene bueno, es un chico que siempre ha tenido muchísima confianza, que vamos a decir delante de Cayetano, que lo conoce desde niño, pero bueno, yo me alegro un montón de que tenga oportunidad. Creo que el PSG es un entorno estupendo para él, para crecer aún más, y bueno, ese gol del Mundial, yo, vamos, lo escribí, ¿no? Te pone al nivel de Iniesta en la historia del fútbol español y eso son palabras mayores.
0: Calle, ¿qué te vas a decir?
2: Mira, Dani, jo crec que ell ara s'ha alliberat d'un gran pes que tenia damunt, perquè ell en el Barça me contaven gent molt pròxima que tenia una pressió brutal i perquè, bueno, ja saps, la crítica era molt forta en ell perquè havia costat molts diners i tot això i estava tractat per psicòlegs a sessions contínues perquè era, vamos, ja saps, aquesta ratxa de 2 mesos que estigués sense marcar pues ho passava molt mal. I ara jo crec que s'ha alliberat, perquè, com diu Imma, ha passat a la història del futbol mundial per ixe gol contra Argentina i això li dona molta tranquil·litat i molta pau. Ara, jo crec que a partir d'ara el que ha de fer és intentar disfrutar i traure totes les seues qualitats i arguments futbolístics, que en té moltíssims.
1: Uh-huh.
2: I que
1: pues,
2: per culpa de la pressió, a lo millor, que bueno, és normal també sentir-la, però que no disfrutava i ara jo crec que pot disfrutar molt en el PSG. A més, en un ambient més relaxat, Barcelona no és igual que París. Barcelona apreta moltíssim més. Allí en París no s'enteraran ni de les crítiques perquè suposo que li costarà entendre el francès i tal. O sigui que m'alegre molt per ell, també se ho ha merescut.
0: Mira, i és curiós, en clau valenciana, ja ara estava pensant, tenim a Ferran Torres, que és l'heroi del Mundial, però tenim un Carlos Espí que apunta molt alt, que l'altre dia li va donar 3 punts al Madrid i que està tocat en una vareta Siguen que el treball és immens, com ens ha contat Pep Serer moltes vegades així, no?
1: I bueno, jo recordo que Espí estava en la prelista del Mundial.
0: Sí, sí, estava.
1: O sea, Espí sí. Le falta un par de goles más y Luis de la Fuente le llamará. Porque es un perfil de delantero que España no tiene. Bueno, tiene a Borja Iglesias, pero no es lo
0: Le mismo. Faltaba la camiseta del Madrid.
1: Bueno, eso también. No quería yo decir eso ya así de inicio. Pero coincido. A mí me parece que es un... Ya el año pasado, o sea, ya desde su trayectoria en el Levante ya apuntaba mucho todo el trabajo que ha venido haciendo. Pero es que tiene 19 años. Es que es súper joven. O sea, tiene un futuro por delante tremendo. Y lo importante para mí, porque estos ecosistemas de grandes equipos, lo decía antes Cayetano con Ferran, son clubes que generan mucha presión, mucha expectación alrededor, y acoplarse a esas dinámicas a veces a los futbolistas les cuesta. Hemos visto grandes jugadores que han ido a equipos como el Madrid y el Barça y no han tenido suerte y bueno, y han desaparecido o no han podido brillar allí. Y Espí ha caído de pie. O sea, le ha caído bien hasta a Mourinho, que hace bromas con él, pues yo creo que tiene mucho, mucho camino andado. Ahora hace falta que asimile lo que le está pasando, que es muchísimo en muy poco tiempo.
0: De follos y de tabernes. Cayetano, dos davanters possibles, present i futur de la selecció.
2: Sí, a més, dos davanters molt, molt distints, no?
0: Sí. Complementaris, diria jo, no?
2: Sí, exacte. Jo diria que Espí és el gegant bo, no? És un gegant que té molta cara i jo crec que és molt bona persona i damunt que té unes condicions també boníssimes, perquè n'hi ha que dir que en els juvenils de fa uns anys del Llevant ja destacava moltíssim. El meu fill té un amic, Alejandro Bueno, que està jugant ara en Múrcia i s'ha enfrontat a ell i dia ja que era un jugador impressionant, destacava moltíssim en totes les categories de juvenil i per tant no és casualitat. Després també és de veres que bueno, ha recaigut de peu allí en Madrid i diu que Mourinho quasi que són veïns, que estan dinant i sopant molts dies junts i això és boníssim, perquè si té el carinyo de Mourinho, que és l'entrenador, a més un entrenador amb moltíssima personalitat, molts coneixements, el pot fer créixer molt i jo crec que va ser una de les sorpreses este any del Real Madrid i de la Lliga.
0: Segur, i a més amb un físic que ho va destacar Mourinho l'altre dia en roda de premsa i que dia bueno, que ja s'està parlant de bueno, de situacions que d'entrenaments amb Rüdiger, amb Konaté, amb futbolistes molt forts que bueno, que està podent... Que se'n va d'ells.
1: És que tiene un cuerpo increíble. I a Mourinho le gusta tener en sus plantillas un tipo de delantero así.
0: El Haaland de Tavernes no estava tan mal tirat, no?
2: Sí. Bueno, a veure, jo crec que és més fort que Haaland, inclús, però Haaland és més ràpid. Això és que

0: Haaland a la banda, és una, però per això és una superestrella mundial, o sigui, però bueno, Spi, lo que té és que se'n va, jo me recordo l'any passat en el Llevant, se n'anava de dos o tres, sí. Inclús tenien que estar sempre dos, tres, ocupar-se d'ell, i això també llibera els altres.
1: Home, clar.
0: O sigui, que és importantíssim per a una davantera, sin determinats moments. Jo crec que no va ser titular, però sempre va, o sigui, va estar jugant molts partits, i va sucar molt perquè entrarà quan el partit s'atasque, últims minuts, i ahí imposarà el seu físic i li traurà molt de rendiment, Mourinho.
1: Bueno, abans de posar-vos avui la conversa que ha tingut José en roda de premsa en Corberán, volia rescatar un tuit que ha fet Cayetano i que a mi m'ha semblat molt oportú per a esta tertúlia dia, en un article que publicava Les Províncies, dia, quan Juan Soler va pensar en l'estadi, feia una llista d'espera per a socis. Venia de guanyar dos lligues i una UEFA. I dos finals perdudes de Champions. Avui, 22 anys després, te vaig a deixar primer a tu, Imma, els aficionats mendiguen un tiraporta contra el Celta.
2: Es que ese cántico fue muy significativo, ¿no? Yo creo que no por repetirlo muchas veces y por habernos acostumbrado a la mediocridad de ver al Valencia en esta situación, nos tenemos que darlo por consentirlo, ¿no? Yo creo que, y después de las experiencias internacionales, da mucha pena ver que ni siquiera, ya no es que no el Valencia no esté en Europa, es que ya ni siquiera genera futbolistas cuando hemos tenido campeones del mundo vistiendo la camiseta del Valencia, que ya ni cuenta, ¿no? No hay ningún futbolista. Bueno, esa incursión de Pepelu hace dos años después fue
1: Javi Guerra.
2: Y fue la última. Yo creo que Javi Guerra es el que más cerca está, pero todavía le falta un paso y pueden ser perfectamente los dos mejores jugadores de esta pretemporada, o dos de los mejores jugadores de esta pretemporada. El Valencia es una pena. Yo creo que yo esperaba, porque así lo habían anunciado y pensaba que la palabra pesaba, por lo menos la de Ron Gurley, que el Valencia iba a hacer un esfuerzo esta temporada por mejorar bastante el equipo, intentando llegar al Nou Mestalla, si no en Europa, a puertas de Europa. Pero falta poco más de semana y media para que acabe el mercado y esto no se está produciendo. Yo creo que este Valencia es igual o incluso en algunos puestos un poco peor que el de la temporada pasada, y eso es muy preocupante.
1: Calle.
0: Sí, yo llegía tres días en las provincias a Fernando Gómez Colomer, que de eso sap algo, que posiblemente alguna experiencia té, que seguramente el equipo es más fluix que l'any passat. O sea, això me fa tremolar, perquè efectivament, jo crec que sense Ramazzani, pues l'equip ofensivament, sobretot, perd molt, i lo que han fitxat, pues deixa molt que desitjar, no? Perquè per la pinta que té, pues de Haas pareix un central asseat, un bon central. Sato, jo crec que pot ser interessant, una aposta de futur, però encara, pues vàrem veure l'altre dia, va fer 10-15 minuts bons i després desaparegué. I lo de Dieng jo no ho entenc, de veritat, perquè és un jugador, en fi, que ja tens ahí a Pepelu, a Guido, i per lo que se va veure l'altre dia, molt de múscul, molta força, però no té qualitat o no té la suficient per jugar al València. Jo crec que fan falta dos, tres reforços però de deberes, o sigui, un migcampista de creació, un davanter, m'atreveria a dir, o un extrem, i no sé si algun altre lateral més per a reforçar, perquè és una vergonya arribar al primer partit de Lliga i que tinga que jugar Jesús Vázquez per la dreta quan és un zurdo tancat, i quan jugues en tres centrals, que això també és culpa de l'entrenador, jugues en tres centrals i fiques en la dreta un zurdo tancat que no té projecció de lateral, i en l'esquerra Gallà, que bueno, pues Gallà ja no és el Gallà de fa uns anys i va fer lo que va poder, però tampoc té eixa percussió que tenia per la banda esquerra, que estava atacant constantment, així que l'equip l'altre dia donava molta llàstima a la segona part perquè no podia eixir, tenia molta gent darrere, però no tenia, estaven molt aïllats els davanters i no tenia capacitat ni força ni energia per eixir, i per això jo no, en 50 anys mentre el València mai havia vist que el públic diguera, per favor, un tir a porta, per favor, i arribar en l'últim minut, és que va ser patètic realment.
1: Sí. Bé, este matí ha parlat Carlos Corberán i el nostre company José Vicenciat ha tingut una conversa en dos preguntes amb ell sobre el tema del mercat. Ell és el màxim responsable, encara que figura Ron Gurley, i li han preguntat. Anem a escoltar-lo i després opinem.
3: La primera va dir vostè en sala de premsa la setmana passada que les paraules, si no es corresponen als fets, provoquen irritació. Respecte a lo que el club li va parlar a vostè abans del mercat, de com aniria el mercat, a 7 dies del tancament que vostè diga que està la plantilla incompleta, En quin nivell d'irritació li posa a vostè? Poc, molt, res?
4: És una bona pregunta. Requiere pensar la respuesta. Te diría que lo ideal siempre es tener la plantilla y todas las necesidades cubiertas. Eso es lo ideal. Y lo ideal tiene que volverse también una exigencia que nos tenemos que hacer. Y es así. Aunque lo ideal no siempre sea lo posible, tenemos que trabajar como si lo ideal fuera lo posible para estar más cerca de conseguirlo que de no conseguirlo. A partir de ahí, como entrenador, tienes que adaptarte a todo aquello que no depende de ti para poder rendir. Y al final aquí ganar partidos no va de estar irritados o no. La exigencia tiene que ser alta para todos, todos la asumimos, la aceptamos y tenemos que dar respuesta. Por lo tanto, adaptarnos a la realidad para dar la respuesta es lo necesario.
3: Un poquet irritat, yo creo que sí. Pero bueno.
4: No, yo tengo una respuesta de adaptación a la realidad.
1: Emma.
2: Bueno, yo ya lo dije la semana pasada, o sea, si parece que es la semana pasada, pero fue hace dos días, en la primera rueda de prensa de Corberán, que le veía un talante diferente, le veía un talante...
1: Más reivindicativo.
2: Más distante, más relajado para empezar, y más distante con la propiedad, ¿no? Más distante con la confección de la plantilla. Es verdad que sigue que su opinión sigue contando y teniendo mucho peso, pero ya hemos visto cómo este verano se han protagonizado algunos desencuentros entre el criterio del entrenador y el criterio de la secretaría técnica esta que trajo Ron Gurley, ¿no? Yo creo que Corberán no está contento con el mercado que está haciendo el Valencia, lo dijo el otro día, o sea, necesitamos más jugadores. Yo creo que, por lo que decía Cayetano antes, necesitas jugadores para jugar así como él quiere Corberán, protegiéndose un poco más, jugadores por banda que no tienes ninguno, porque los que tienes en plantilla están lesionados. Ya parece que mañana puede volver Luis Rioja. Sí. Pero ya veremos a qué nivel. Y yo creo que Corberán con esta respuesta se está sacudiendo pulgas, por decirlo así, que se entienda, ¿no? Creo que no está 100% contento con el equipo que se está... con el trabajo que se está haciendo para reforzar el equipo.
1: Calle, tienes dos minutos, espera tú, dos y medio.
0: No, a veure, és un desastre la planificació esportiva. El Gurley jo crec que s'ha caracteritzat, el definís avui en el diari Les Províncies, en l'article, com fuig faena fuig, o sigui, el tio no pega ni xapa. I l'estructura esportiva que ha creat és una risa, o sigui, un expert en Europa, un expert en Amèrica, mos va vendre una trola, no són expertos de res, estos tios no s'enteren de res del mercat, al final...
2: I van a fitxar un expert en Espanya.
1: Exacte. No, però...
0: Claro, no, però al final fitxen el que els ofereixen els representants que queda per ahí solt i no sé què, m'ha feo, pues mira, els hauran oferit perquè no està content en el Olympiacos, y bueno, a mí me parece un buen fichaje, Mafeo. Creo que va a mejorar prou el show del equipo porque tiene molt de proyección ofensiva y creo que le va a vindre bé, es un buen lateral, pero que no mos venguen motos, o sea, ni expertos ni res, esto no sabe res, ni tenen ni idea, es un desastre total. Y efectivamente, con Diwima, el entrenador ha cambiado un poco la actitud, ahora no está contento, es contento en cómo ha reforzado el equipo y se ha atrevido a dir-ho, pero bueno, jo crec que arriba tard, o sigui, això tenia que haver sigut abans per a que això fora més creïble, perquè realment ja d'un molt de temps permetent que la propietat li fera un equip molt fluixet i no li està traguent partit ell tampoc. No, no sé fins a quin punt ell també és responsable de la planificació, perquè al final els jugadors que li duen, jo crec que ell també donarà el vistiplau i són molt de perfil, molt físic, però molt poqueta qualitat tècnica, o sigui, és que no... Jo pense que Manu
2: Fuster... És que la qualitat vale dinero.
1: Claro.
0: Ja, però mira, Imma, n'hi ha jugadors que són
2: barats... O hay que estar muy espabilado, que es la
0: claro,
2: otra. O tienes dinero o estás espabilado. Y
0: estás
2: no espabilado, tenemos ninguna de las dos
0: pero
2: cosas.
0: Pero no fa falta, Imma, no fa falta tant. Pero si mira, Cala, Àlex Calatrava...
1: Sí.
2: Pero tú crees que alguien lo ha visto, a Àlex Calatrava.
0: En el Castelló, a 60 o 70 kilómetros. Y después, Manu Fuster, se n'hi en Las Palmas.
1: Sí.
0: Es valencià de Gandia, crec que és. Manu Fuster, li guanyà l'altre dia al Ceuta i és un gran jugador. Va ser ell el millor en diferència. En este equip, jo crec que serien capitals generals i no te costin massa diners.
1: Efectivament. Calle, que no tinc t'espera més.
0: Vale, gràcies.
1: Vinga. I
0: enhorabona, Imma. Otra volta.
2: Jo no he ganado nada,
1: Enhorabona, Imma, per el treball.
2: Por el trabajo, sí, eso lo acepto.
1: Se m'ha quedat parlar en Imma una miqueta de Lola Jones, però no es dona temps. Hem arribat al final.
2: Mejor.
1: Gràcies.
2: No le hagamos publicidad.
1: Gràcies, Imma. Gràcies, Calle, a tots vosaltres. Recordeu, avui, punt a punt, a partir de les 7, amb ixe partit del Llevant i 90 minuts per la nit. Pues deixem les notícies. Adeu.
5: Són les 3 i això són les notícies del migdia.
6: Es una parte de mí, este pueblo y esta sierra. Lo miramos con muchísima tristeza y desolación. Todos juntos y unidos volveremos a renacer como renacimos ya en otros incendios que hemos tenido.
7: Hay que seguir trabajando en nuevos espacios.
8: Con Feijóo, como presidente del gobierno, se hubiera gestionado de una manera completamente diferente. Nos queda menos.
9: El señor Feijóo ha ido a Ceuta no a proponer soluciones, sino a propagar precisamente y a extender la angustia. Y lo que sí que es contagioso es la xenofobia.
10: No creo que yo tenga que jugarme la última pelota. Pues si me llegara, faltando 2 segundos y tú me la tuviera que jugar, pues no soy de los que la pasan.
11: No hay agua, los peces están muriendo y la gente no puede regar ni una lechuga.
12: Es alguien que incluso agredió al policía, le dio un mordisco.
13: Y es evidente que el desalojo se va a producir.
14: Y eso, bueno, no es veritat y que desde el Ayuntamiento de Valencia ho diguem que no está previsto.
15: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
5: Hola, com estan? Arrequem a missa última hora sobre l'incendi de Gàtova. S'acaba de decretar la fi del confinament de la població del veïnat. S'ha reobert també totalment la CB25 després de l'evolució favorable del foc. Carme Borba, Gàtova, bona vesprada.
16: La última hora passa per la finalització d'aquesta reunió telemàtica que començava a les 2 de la vesprada entre l'alcalde de Gàtova i personal tècnic de la Conselleria d'Emergències per avaluar la situació. Després d'aquesta reunió, que ha finalitzat fa només uns minuts, s'ha acordat alçar totes les mesures de confinament que afectaven a la població de Gàtova i reobrir el trànsit en la carretera CB25, per tant, reobrir la via d'accés ja a la població. No obstant això, van a continuar tancades totes les pistes forestals i totes les sendes que accedissin al Parc Natural de la Serra Calderona, perquè recordem que l'incendi està perimetrat i estabilitzat, però encara no controlat, i que estan treballant en aquests moments 16 mitjans terrestres i un mitjà aeri per a intentar controlar-lo. L'alcalde ens deia que si les condicions meteorològiques continuen sent favorables, podria estar controlat ja esta vesprada nit. També dir que este matí s'han pres mostres als pous, als manantials que abastissen d'aigua a tota la població i que estem també a l'espera dels resultats d'aquests anàlisis, perquè recordem que tots els veïns de Gàtova no poden consumir aigua de la Iseta per a beure i per tant també estan a l'espera de saber quan ho podran fer. Ixa és l'última hora d'aquest incendi que recordem ha cremat ja més de 630 hectàrees de la Serra Calderona.
5: Gràcies, Melo. Són les 3 i 3 minuts. Maite Freita està als comandaments tècnics. Més coses d'este dilluns 24 d'agost.
15: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
5: La punta d'actualitat de la crisi migratòria a Ceuta és avui que el govern espanyol reconeix que almenys 2.200 persones migrants continuen pels carrers de la ciutat autònoma, encara que més de 3 setmanes després de l'arribada massiva no hi ha un recompte oficial i, per tant, no se sap en exactitud quantes persones migrants hi ha ara a la ciutat en aquests moments. Mentre el delegat del govern a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, anuncia l'obertura de més centres com a solució del problema.
7: Como saben, ahora mismo es insuficiente. Hay que seguir trabajando en nuevos espacios.
5: Bona vesprada, Lorena Caballero.
17: Bona vesprada. D'altra banda, la portaveu del govern i ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migració, Elma Saiz, en una entrevista a Televisió Espanyola ha acusat el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, de generar por en la població ceutí al demanar ahir en un primer moment el confinament de les persones migrants per risc sanitari de malalties molt contagioses, com la sarna o la tuberculosi, tot i que després va circumscriure la petició a les persones sospitoses de contagi. Sí.
9: El señor Feijóo ha ido a Ceuta no a proponer soluciones, sino a propagar precisamente y a extender la angustia. En una sociedad ceutí no hay riesgo de contagio y lo que sí que es contagioso es la xenofobia. Así que me parece de una irresponsabilidad mayúscula.
17: Ui, des del Partit Popular reiteraven aquesta idea d'aïllar els casos sospitosos de malaltia. Parlen de sentit comú i carreguen contra la gestió de Pedro Sánchez. Borja Semper, portaveu del Partit Popular.
18: Lo que le hemos pedido al gobierno es que estudie, que analice la posibilidad de confinar, de aislar a esas personas los que se han detectado esas enfermedades. ¿Cuál es el umbral en el que el gobierno

0: no decidirá actuar. ¿Hasta cuándo? Cuando se haya expandido mucho más. Con Feijóo como presidente del gobierno se hubiera gestionado de una manera completamente diferente. Nos queda menos.
1: Tot i això, la Comissió de Salut Pública del Ministeri de Sanitat s'ha reunit d'urgència este migdia amb les comunitats autònomes per a facilitar la donació de vacunes a Ceuta després de l'arribada massiva d'immigrants des del 30 de juliol. I el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, viatja a Ceuta per a reunir-se esta vesprada amb el president ceutí, Juan Jesús Vivas.
2: I esta setmana podríem dir que la política està calfant al vestidor, preparats per a exigir el terreny de joc. Pedro Sánchez ha convocat demà el primer Consell ja de Ministres després de la pausa per vacances, amb la crisi migratòria de Ceuta com a principal front obert sobre el tauler. Prèviament, el president Sánchez ha convocat el Consell de Seguretat Nacional, ho hem sabut a migdia, és el màxim organisme assessor de presidència en matèria de seguretat nacional, amb els ministres implicats i també assessors experts, que reunirà de manera extraordinària la Moncloa quasi un mes després de l'assalt massiu a la frontera de Ceuta.
1: Mentrestant, el Partit Popular ha reunit avui la cúpula directiva a Gènova per a reforçar l'estratègia de joc. En les últimes hores, el que ha calfat l'ambient polític ha sigut un habitual. El ministre de Transport, Òscar Puente, a qui li han preguntat si es veia com a successor de Sánchez, ell ha tirat també de símil d'esportiu, de bàsquet, en este cas, per a dir que el Jordan és Pedro Sánchez, que fins a l'any 31 ell és qui controla el joc i que després ja se veurà, però que si al final li toca, doncs a jugar.
3: Yo no creo que yo sea ese jugador, no creo que yo tenga que jugarme la última pelota haciendo un símil baloncestístico. También digo que si me llegara faltando dos segundos y tú me la tuviera que jugar, pues no soy de los que la pasa, ¿no? Pero en este momento el Jordan es del equipo es Pedro Sánchez.
2: Això dia el ministre Puente, i encara que fora del període regular de sessions, esta setmana també està marcada per les compareixences de fins a 8 ministres en el Congrés per a donar compte de les seues actuacions en la gestió de la crisi migratòria.
1: La primera a fer-lo serà demà Margarita Robles, la titular de Defensa, qui haurà de respondre sobre les alertes prèvies que va rebre el govern per part del CNI sobre una possible entrada massiva.
2: I el dia també ens deixa la denúncia de l'alcalde de Torrevieja, d'Eduardo Dolón, que alerta sobre l'augment dels índexs de delinqüència a la població del Baix Segura i que demana més efectius al govern espanyol. Segons les últimes dades del Ministeri de l'Interior, les infraccions penals al municipi han pujat un 8,3% de 9.300 de 2024 a vora 10.100 de l'any passat. Entre les més preocupants, els 87 delictes contra la llibertat sexual, dels quals 26 van ser agressions sexuals amb penetració, és a dir, un 44,4% més que l'any anterior.
1: L'alcalde demana al Ministeri de l'Interior i a la subdelegació de govern a Alacant un reforç immediat dels efectius de les forces de seguretat de l'Estat. Denuncia que la població ha crescut molt els últims anys i que el nombre d'agents de la Guàrdia Civil és el mateix que fa una dècada.
4: ¿Cuántos números de efectivos de la Guardia Civil ha crecido la ciudad de Torrevieja en la última década? Porque tenemos aproximadamente unos 200, 208. Eso es la misma población de guardias civiles disponible en la ciudad de Torrevieja hace más de una década. ¿Alguien se pregunta por qué no crece los efectivos de la Guardia Civil en la ciudad de Torrevieja como sí que crecen en otros lugares? ¿Esto no lo ve el subdelegado?
1: El subdelegat del govern espanyol a Alacant, Manuel Pineda, ha dit que l'alcalde treballa en xifres desactualitzades, que enguany els delictes han pujat més d'un 9%.
5: No son los datos actuales. Es una ciudad donde la Guardia Civil pues mantiene con la policía local, que la coordinación es excelente, mantiene la seguridad pues a raya. Los hechos delictivos han bajado más del 9% en lo que va de año, ¿no? Me sorprende que se hayan hecho este tipo de declaraciones porque lo único que hace es poner la imagen como una ciudad en cierto modo insegura y no es así, ¿no?
1: L'alcalde de Dolón diu que l'any passat les xifres del primer trimestre també van ser positives i a finals d'any van ser les que són, una pujada del 8,3% dels actes delictius.
4: Y lo que es evidente, ¿no? Es decir, lo que está bajando no son los descensos, es todo lo contrario, lo que están bajando son los números de efectivos de Guardia Civil. Efectivamente, en la última Junta Local de Seguridad se nos habló de ese avance del 2026, pero el año anterior, en el 2025, en el primer trimestre, también hubo una reducción similar.
2: Camilla de les 3 i 10 de la vesprada, anem amb la previsió de l'horatge per a les pròximes hores. Antonio Sánchez, bona vesprada.
6: Molt bona vesprada. En les pròximes hores no descartem algunes pluges dèbils cap al sud, però la resta seguirem amb ambient núvol pel que fa a la situació de l'oratge.

0: Seguts, encara que tindrem alguns pics de calor alguns dies, sobretot pel vent de ponent, però en tot cas la inestabilitat sí que veurem com ja anirà a menys, almenys els pròxims dies.
1: Les notícies del migdia. Patricia Horts.
2: L'última hora de l'incendi de Gàtova parla ja, com els dèiem, de que s'ha alçat el confinament del municipi, el veïnat ja pot eixir als carrers, també s'ha reobert la carretera CB25, però això sí, continuen tancats tots els camins i pistes forestals per tal de no dificultar el treball dels bombers perquè l'incendi encara no s'ha donat per controlat. S'espera tindre controlat en les pròximes hores. El que no tenen encara al veïnat de Gàtova és aigua potable. Santi Hernández.
3: S'acaba d'alçar el confinament del municipi de Gàtova. Els veïns ja poden eixir al carrer. També s'ha reobert el trànsit la carretera CB25. Tot i això, continuen tancades totes les pistes forestals i tots els camins, perquè l'incendi encara no està controlat. En les últimes hores, xicotetes columnes de fum s'han tornat a alçar sobre la muntanya. Columnes blanques que han generat alarma en tres veïns de Gàtova en un incendi ja sense flames i perimetrat, però que encara no ha acabat de callar. Està estabilitzat, però no s'ha donat per controlat. Per això les brigades continuen vigilant una muntanya que guarda calor després de tres dies de flames. A Gàtova la normalitat encara no ha tornat este matí. No poden beure l'aigua de les seues pròpies aixetes perquè el foc ha afectat els dipòsits. Escoltem l'alcalde de Gàtova, Jesús Salmerón.
4: Y con las restricciones de agua se han realizado esta mañana las analíticas y esperamos que con la máxima rapidez que se pueda se nos den los resultados para poder volver a tener agua. El agua está en las casas, lo que no se puede es beber.
3: L'incendi ha cremat 631 hectàrees i les flames deixen una extensa marca negra a la calderona.
2: Bé, ja tenim dades de com va afectar esta última onada de calor extrema de la setmana passada. Segur que recorden dimecres, quan un centenar de municipis valencians van superar els 40 graus, amb els termòmetres arribant també fins als 44, doncs les morts atribuïbles a les altes temperatures van pujar a 96. És l'última actualització del sistema de monitoratge de la mortalitat diària MOMO que recompta l'Institut de Salut Carles III. Lorena.
5: És la segona setmana més letal des de l'inici de l'estiu, el 21 de juny. La pitjor va ser entre el 6 i el 12 de juliol, amb 104 morts relacionades amb la calor sobre persones que ja tenien patologies prèvies. Durant este mes d'agost s'ha registrat a la Comunitat Valenciana un total de 166 morts atribuïbles a les altes temperatures, de les quals 58 s'han produït durant la primera quinzena del mes i 107 entre el 16 i el 23 d'agost. En tot Espanya són 668 les morts atribuïbles a les altes temperatures i de les 96 de la Comunitat Valenciana hi ha 40 a la província d'Alacant, 31 a la de Castelló i la resta a la de València. Es tracta de 49 homes i 47 dones, la majoria de les quals tenia una edat superior als 65 anys.
2: I la patronal hotelera de la Comunitat Valenciana alerta de les pèrdues econòmiques que comporta no participar en l'Imserso, una pèrdua d'uns 15.000 llocs de treball i més de 150 milions d'euros a la Comunitat Valenciana. Pilar Llorca.
6: La patronal hotelera posa xifres al colp econòmic que suposaria no participar en el programa de turisme social. OSBE calcula que si molts establiments deixen de participar es posarien en risc més de 15.000 llocs de treball. El programa paga entre 26 i 30 euros per persona i dia, mentre que l'associació calcula que el cost real puja a més de 35 euros sense comptar l'IVA. Maite García, directora executiva d'OSBE.
7: El programa ahora mismo con esos precios no ha evolucionado ni la forma de los viajes ni la forma en la que se garantiza en cada una de la contratación de las partidas y esa es una de las grandes dificultades que tiene el programa al haberse quedado obsoleto porque ni siquiera la forma de viajar de nuestros mayores es la misma que hace 30 años.
6: Un impacte econòmic que també afectaria la facturació directa del sector turístic, arribant a més de 100 milions d'euros, més 50 milions més de facturació indirecta. Un colp que es traslladaria també a les arques públiques valencianes, ja que suposaria una caiguda de la recaudació fiscal d'entre 10 i 15 milions d'euros en concepte d'IVA.
1: Les notícies del migdia. Patricia Horts.
2: Bé, una setmana més pendents de Ceuta. Per una banda, la situació dels adults que han entrat de manera irregular. Per altra, el futur dels menors. L'oposició alerta de greus problemes de seguretat i retrau la gestió del govern, qui acaba de convocar per a demà, com dèiem, el Consell de Seguretat Nacional. Això compta Belén Barrachina. Bona vesprada.
8: Bona vesprada. Avui, 26 dies després, el futur de milers de migrants a Ceuta continua al centre del debat polític. Per ara s'han habilitat vora 2.000 places d'acollida i s'estudia cas per cas, però el delegat del govern a Ceuta, Miguel Pérez Triano, admet.
9: Como saben,

0: mismo es insuficiente. Hay que seguir trabajando en nuevos espacios.
1: I no és senzill, perquè entre els milers que van travessar la frontera també hi havia menors, als que aplica una normativa diferent, segons ha declarat la ministra d'Inclusió i portaveu del govern, Elma Saiz.
2: Estamos en un estado de derecho y tenemos una normativa en lo que tiene que ver con los menores, con esa prioridad, con ese interés superior del menor, para algo prioritario, que es la reagrupación familiar.
1: L'oposició parla de degradació. Així s'ha pronunciat el portaveu nacional del PP, Borja Sémper.
3: Y es que la degradación política e institucional a la que este gobierno está sometiendo a España sigue sin tocar fondo. Que el presidente Sánchez haya batido otro récord, que haya batido el récord d'un president del gobierno de vacaciones en 32 años.
1: A més, Sémper fa una advertència.
3: Hay miles de personas vagando por Ceuta, comprometiendo la seguridad, la convivencia. Deben de volver todos y cuanto antes. Solo así podremos decir que Ceuta ha recuperado la normalidad.
1: Esta vesprada el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, viatja a Ceuta per a reunir-se amb el president Vivas i demà es reunirà el Consell de Seguretat Nacional que acaba de ser convocat pel president Pedro Sánchez.
4: I estem pendents també del resultat de la reunió tècnica convocada entre el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes. El govern d'Espanya vol que es posi en marxa el mecanisme de solidaritat i que les comunitats aportin les dosis que, de les que Ceuta no disposa per a vacunar-lo. Lola Oliver.
5: El Ministeri de Sanitat planifica a Ceuta una vacunació massiva de migrants, la triple vírica, pallola, polio, tètanus i diftèria, i convoca les comunitats autònomes perquè donen les dosis. La ciutat està desbordada per la situació i no en té prou. Ho explica Òscar Zurriaga, que és investigador emèrit en la Fundació Fisabio.
6: Lo primer que hi ha que fer és protegir-los a esta població de brots que es puguen produir en ells mateixa. I després també està protegint-se a la població de Ceuta.
5: S'han detectat, segons el Ministeri, 3 possibles casos de pallola, un brot de sarna i 55 afectats per E. coli. Els experts, ara per ara, neguen que hi hagi una epidèmia.
6: El perill de contagi de malalties en aquest moment és moderat tirant a baix.
5: Però tota precaució és poca. El Ministeri demana que s'active el mecanisme de solidaritat per a vacunar.
6: La solució és solventar l'habitatge on estan.
5: La situació per la insalubritat i l'acumulació de persones podria agreujar-se.
4: I esta setmana reprèn l'activitat política amb Ceuta com a primer gran assumpte. Demà comença una intensa setmana de compareixences al Congrés i també el primer Consell de Ministres. Guillem Bisarde.
7: Així és, els polítics s'avancen als escolars en la seva tornada de vacances. Pedro Sánchez ja ha abandonat Lanzarote i demà, després del Consell de Seguretat, presidirà el primer Consell de Ministres des del parèntesi estival. La primera assignatura a la gestió de la crisi migratòria de Ceuta, un assumpte que també arribarà al Congrés amb una ronda de compareixences de fins a 8 ministres després de rebutjar fer-ho al Senat, com demanava el Partit Popular. Comença demà el torn de la ministra de Defensa, Margarita Robles, i tancaran la ronda les ministres de Joventut i Igualtat el dilluns 31. El Partit Popular també es prepara per a l'inici del curs amb la reunió del Comitè de Direcció. A més de Ceuta, l'actualitat política tornarà a estar marcada pel calendari judicial i per l'altra gran assignatura, els pressupostos generals de l'Estat. Els socialistes tanquen files amb Sánchez després que el ministre Òscar Puente hagi matisat unes declaracions sobre el seu futur.
8: Lo importante es que el Partido Socialista tiene líder para este mandato y para el siguiente.
7: Ara pendents del suport dels seus socis i amb Sumar en plena redefinició, de moment sense candidat, a unes eleccions generals que ja han iniciat el seu compte enrere.
4: Enfrontament polític a Torrevella pels efectius de la Guàrdia Civil que operen al municipi. L'alcalde acusa el govern de l'Estat de desatendre esta ciutat del Baix Segura, mentre que subdelegació del govern parla de descens de la delinqüència. Paula Rico, redacció d'Alacant, bona vesprada.
9: Es tracta d'una de les ciutats més poblades del territori, principalment a l'estiu. Compta amb 208 efectius de la Guàrdia Civil, però Eduardo Dolón, l'alcalde de Torrevella, reclama a més agents. L'escoltem.
10: ¿Cuánta población flotante tiene Benidorm? Se estima entre 350 y 400.000. Torrevieja, 450 y 500.000. ¿Los datos sabrán por sí solos? ¿Por qué no hay 100, 150 guardias civiles más en la ciudad de Torrevieja?
9: La Guàrdia Civil es defen. Les dades oficials, segons la subdelegació del govern, diuen que la ciutat és segura. Manuel Pineda és el subdelegat del govern d'Alacant.
11: Los hechos delictivos han bajado un 9, más del 9% en lo que va de año, ¿no? Y esto es en todos la tipología que ahora el coronel les comentará. Incluso hay, en una de ellas ha bajado casi un 20%. ¿No?
9: La planta desaladora, la Nacional 332 o l'acollida de refugiats d'Ucraïna són altres de les ferides obertes entre el govern i l'Ajuntament.
4: I polèmica també arran d'un vídeo que s'ha viralitzat en xarxes socials. Són imatges gravades ahir a l'exterior de l'estadi Martínez Valero, a Elx, on es jugava el partit de Lliga entre el Barcelona i l'Elx.
12: En les imatges es veu com uns policies colpegen un aficionat del Barça que exhibís una senyera estelada. El portaveu al Congrés de Junts, Míriam Nogueras, ha qualificat els policies d'animals i demana que la seva actuació no quedi impune. A més, Junts ha exigit al Ministeri de l'Interior que doni explicacions sobre els fets. Per la seva banda, el subdelegat del govern a Alacant ha justificat l'actuació policial perquè, segons ha dit, l'aficionat va colpejar els agents.
4: I parlem d'hipoteques perquè les fixes baten rècord històric a Espanya en 2026, segons la plataforma especialitzada Gibobs. Creixen 8 punts respecte a 2025 i arriben fins a quasi el 88%. El repunt de l'Euribor fins al 2,85% al juliol ha disparat el model fixe fins al 92% en els dos últims mesos.
12: 9 de cada 10 hipoteques firmades són fixes, mentre que les mixtes representen un 9,82% i les variables només un 0,20%. Madrid i Barcelona concentren la meitat de les hipoteques fixes de tot Espanya.
4: I s'acosta el moment de tornar a escola, toca fer números per a fer front al nou curs. Segons un estudi, la Comunitat Valenciana és l'autonomia més cara, 487 euros de mitjana per alumne, un gasto que enguany a més s'ha incrementat un 2% respecte a l'any passat. Maria Poveda.
13: Sí, bona vesprada. Per a les famílies, començar un nou curs és cada any més car.
14: Creo que se habrán sido unos 30 o 40 euros más, pues a lo mejor 400, 500 euros.
15: No llegará a 200, pero por ahí.
13: La Comunitat Valenciana encapçala el gasto total de tot Espanya, vora 500 euros per alumne de mitjana. Ana Laveda és del Gabinet de Comunicació d'Abacu.
16: Depèn molt de si tenim un fill, dos, tres, si és un col·legi públic, concertat o privat.
13: La partida del material sol ser la més costosa. Ana Viudez és dependenta de la papereria Abacus.
17: Depende de los cursos, pues sobre unos 80, 100 euros, y luego más aparte ya después ya los libros.
13: Però també els uniformes fan créixer el compte final. Yolanda Méndez, responsable de la secció de llar de Carrefour.
18: No tiene nada que ver el comprarte el precio del uniforme aquí que comprártelo en una tienda especializada en uniformes.
13: Comparar preus i buscar ofertes és clau per a cuidar la butxaca, però també planificar-se bé.
19: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
4: Més coses, les 3 i 23, unes 800 persones malviuen en el que va ser l'antic circuit de Fórmula 1 de la ciutat de València. ONGs i col·lectius veïnals duen mesos denunciant aquestes condicions infrahumanes i adverteixen, a més, que l'Ajuntament planeja el desallotjament de la zona. El consistori ho nega. Fèlix,
20: enderrocs acumulats, brutícia i barraques construïdes de qualsevol manera. És l'aspecte a dia d'avui d'una zona de l'antic circuit de Fórmula 1 a la ciutat de València. Unes 800 persones malviuen, sense les mínimes condicions, en este assentament en expansió, segons una plataforma solidària amb els drets d'esta gent. Este matí una representació del col·lectiu s'ha reunit amb el subdelegat del govern. Aseguren que l'Ajuntament té plans per a desallotjar la zona, on està previst un pla d'urbanització. Ana Isabel Martínez és presidenta de l'ONG València es Refugi.
21: Que va a haber un desalojo cuando el plan de obras está publicitado y es evidente que el desalojo se va a producir. De hecho, insistimos, nuestra única demanda es que el desalojo se produzca conforme a ley.
20: Però l'Ajuntament nega un desallotjament imminent. Maria José Ferrer Sanz II és l'alcaldessa de València en funcions.
22: S'ha dit que va haver un desallotjo imminent i això, bueno, no és veritat i des de l'Ajuntament de València ho diguem que no està previst una actuació en aquest sentit en aquest moment.
4: Les 3 i 24 parlem del llac de l'Albufera. Avui la Generalitat, el govern valencià, ha presentat un nou sistema d'intel·ligència artificial que utilitza els drons per a mesurar la qualitat de l'aigua. Marina Palmero.
23: Un nou projecte pilot permetrà controlar la qualitat de l'aigua amb drons i detectar possibles indicadors de contaminació d'una manera més ràpida i precisa. I és que estos drons no sols serveixen per gravar imatges espectaculars. Les seues càmeres hiperespectrals analitzen l'aigua i permeten obtindre una radiografia molt més precisa del seu estat. Adrián Plazas, CEO de Salvare, explica com funciona el sistema.
24: Llevamos una cámara hiperespectral integrada en el dron que lo que realiza son ondas, entendámoslas como un radar puro y duro, donde según el choque y los hercios que nos genera, vamos a saber si tiene contaminación o no.
23: La informació que capta el dron es combina amb mostres preses directament de l'aigua i s'analitza després amb intel·ligència artificial, un sistema que, sobretot, permet reduir el temps per conèixer l'estat de l'aigua. Vicente Martínez Mus, conseller de Medi Ambient, en seu compte.
0: El que busquem és immediatès. Nosaltres fem en la qualitat d'aigua, especialment a la temporada de platges, al voltant de 5.000 anàlisis. I ara el que volem és incorporar tecnologia que ens doni resultats immediats.
23: De moment, és un projecte pilot que es posarà a prova durant 6 setmanes en diferents punts, entre ells la Gola de Pujol.
4: I la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que ha investigat l'assecament del riu València, assenyala que està sec en diversos trams per causes naturals. Per tant, la mort de milers de peixos només és una conseqüència lògica.
12: El Palància preocupa perquè apareix i desapareix. Fins fa unes setmanes portava aigua i ara alguns trams són pedra seca.
1: Baja bastante, pero una vez deja de llover ya hace...
2: Vamos a algunos pueblos a bañarnos por aquí.
3: A mí cuando era pequeño el agua me llegaba por aquí, ahora si bajo me llega por el tobillo.
12: El resultat de la investigació de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer és que s'asseca en trams per causes naturals, però per altres es deu als incendis. Sara Jiménez, cap d'àrea de gestió ambiental de la Confederació, i Pere Merino, de l'Associació de Pesca Rius amb Vida.
6: Estamos ante un río temporal. Hay algunos tramos donde la conexión río-acuífero es muy potente.
25: Que quan ploguera, pues tant els arbres com els matorrals, com totes les broses, pogueren haver filtrat ixa aigua a poc i haver carregat l'acuífer en condicions.
4: De la informació del món, Venezuela torna a patir els efectes d'un desastre natural només 2 mesos després d'un doble terratrèmol que deixava més de 6.000 morts, ja ho saben. Les pluges torrencials s'han desbordat ara rius i barrancs. Vanessa Gregori.
26: Des de dissabte, els agents de protecció civil treballen sense descans per a localitzar les 6 persones desaparegudes que, de moment, deixen les pluges torrencials a Venezuela.
27: Hay una niña, bueno, que ya fue rescatada.
26: També hi ha 150 vivendes danyades. Yanila Verdi és una de les afectades.
28: Llovió extremadament dur.
26: Les precipitacions convertien les escales del metro de Caracas en cascades ensordidores. Les cadenes humanes han servit de ponts per a rescatar els atrapats en carreteres intransitables. Derian Zamora ha afectat.
29: 2 vegades que se desborda la quebrada arrastrando ese basurero, barro.
26: La presidenta encarregada de Venezuela demana la col·laboració ciutadana, Delcy Rodríguez.
30: El trabajo permanente, pero también debe sumarse la ciudadanía.
26: 2 mesos després del doble terratrèmol que deixava 6.000 morts i quantiosos danys materials, Venezuela treballa ara sense descans per a refer-se d'una nova investida de la naturalesa.
4: I Ucraïna celebra els 35 anys de la seva independència de la URSS i ho fa enmig d'una guerra en què està demostrant que no només és capaç de resistir, també de colpejar amb força l'economia russa. Marian Company.
31: I la prova està, Patricia, en els nous atacs contra gegants del comerç rus. Esta volta el blanc ha sigut 4 plantes de la plataforma de comerç online Ozon, una d'elles a la capital del Daguestan. Atacs que han sigut per partida doble perquè han fet desplomar-se les accions de l'empresa a la borsa de Moscou. I això que dissabte Putin va acusar Kiev d'obrir la caixa de Pandora en triar objectius econòmics. L'exèrcit rus ha atacat 8 hipermercats de la mateixa empresa a la ciutat portuària d'Odessa, mentre a Kiev es commemora els 35 anys d'independència de la URSS.
32: Slava Ucraïna!
31: Destacada ausència dels Estats Units, però 2 presències importants. La del primer ministre britànic, Andy Burnham, qui permet utilitzar a Kiev tecnologia britànica en la fabricació de míssils de llarg abast. També ha estat present el president del Consell Europeu, Antonio Costa, qui du 6.100 milions d'euros per a defensa aèria.
4: Ainhoa Arteta, Plácido Domingo i el tenor a la cantí Antonio Gandía actuaren ahir junts per primera volta al Festival Internacional de Música La Verena i el Vi de Requena.
12: Una gala lírica davant 1.400 persones al Teatre Principal de Requena, on es va celebrar el 20è aniversari de l'Orquestra Filarmònica de Requena i la designació de Ciutat Espanyola del Vi 2026.
4: Acabem, no tenim temps per a més. Recordem que a les 4 actualitzem en els butlletins i que nosaltres tornem demà més i millor. Adeu.
33: Som la veu de tots. Som A Punt.
34: A Punt Podcast.
35: Comprimits efervescents. Històries que es dissolen en 2 minuts.
5: Un 24 d'agost, París era alliberada amb accent valencià de les tenebres de l'ocupació nazi. Yeah. I aquell accent li el va posar Amado Granell. La de Granell és la història d'un home de conviccions sòlides contra el feixisme.
7: Yes.
5: Un borrianenc que seria el primer oficial aliat a entrar a l'ajuntament ocupat de la capital francesa. Així ho testimoniaria

0: i a l'endemà una foto a la portada del diari Libération, un fet que tardaria a ser reconegut de forma explícita a casa nostra. La ciutat d'Alacant li posaria el seu nom a un carrer, tot i que després li'l retiraria. I el 2017, l'Ajuntament de València dignificaria la seva memòria amb una avinguda. Nascut el 1898, va participar en la Guerra Civil Espanyola, on va arribar a ser comandant de l'Exèrcit Popular de la República. Amb la derrota republicana, Granell es va exiliar a França i, lluny de rendir-se, es va unir a la resistència i, posteriorment, a les tropes del general Leclerc. Formaria part de La Nou, una companyia constituïda majoritàriament per republicans espanyols que veien en la lluita contra el nazisme la continuació de la batalla contra el feixisme a Espanya. Aquella vesprada d'estiu, La Nou va ser el primer destacament aliat a arribar a l'Ajuntament de París, al cor de la ciutat ocupada. Amb determinació, van plantar la bandera tricolor francesa, un gest carregat de simbolisme que anunciava l'alliberament imminent de la capital. I així és com París va començar a respirar millor, sense l'asfixiant pes de l'ocupació nazi. Amado Granell seria condecorat i seguiria un temps més formant part de les tropes aliades, però deixaria l'activitat militar abans d'acabar el conflicte. A Granell encara li quedava corda per a més aventures, perquè fins i tot va actuar com a mediador per a propiciar la reinstauració de la monarquia a Espanya i posar punt final al règim de Franco. Però la cosa, com tots sabem, no acabaria com s'havia planejat. Ara bé, en la memòria de tots sempre quedarà que fou un valencià el primer soldat de l'exèrcit aliat a alliberar París de les urpes nazis el 24 d'agost del 1944.
1: Comprimits efervescents.
2: L'estiu arriba, el sol ha eixit, la ràdio sona, estem vius.
3: Preparat per a la selecció musical més random? Queda't en A Punt Ràdio.

0: Són les 4.
1: A punt. Notícies.
0: La Generalitat ha alçat el confinament dels veïns de Gàtova que romanien a les seues cases a causa de l'incendi forestal de Segorbe. Mentrestant, diversos efectius treballen en la zona cremada per l'incendi provocat per un llamp dijous passat i que a hores d'ara està estabilitzat després de cremar més de 630 hectàrees. Alejandro Molés.
2: Les tasques se centren principalment a refredar els punts en calents per a poder donar per controlar l'incendi. Esta mateixa vesprada, Jesús Almerón és l'alcalde de Gàtova.
3: I per la tarda-noche, si continuen estas previsiones, podríem dar el incendio por controlado.
2: El que encara no tenen els habitants de Gàtova és aigua potable. Tornem a escoltar l'alcalde.
3: I con les restriccions d'aigua s'han

0: realizado esta mañana las analíticas y esperamos que con la máxima rapidez que se pueda se nos den los resultados para poder volver a tener agua. El agua está en agua y en las casas, lo que no se puede es beber.
1: I pel que fa a la xarxa viària, s'ha reobert la principal carretera d'accés a Gàtova, la CD25. Això sí, continuen tancats tots els camins i pistes forestals per a no dificultar el treball dels bombers perquè l'incendi, com hem dit, encara no s'ha donat per controlat.
2: En qualsevol cas, insistim en aquesta última hora, la Generalitat ha alçat el confinament dels veïns de Gàtova. I continuem a la Serra de la Calderona, on la Generalitat ha invertit vora 1 milió d'euros en tallafocs per a mitigar la propagació del foc.
1: Es tracta d'un projecte més ambiciós que es veu retardat en el temps, ja que molts dels terrenys forestals són de propietat privada. Així ho detalla el conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus.
3: És una comarca on s'ha invertit bastant, alrededor d'un milió d'euros en el manteniment de cortafuegos de la zona. És verdad que hay un proyecto antiguo ahí que seguimos trabajando en él, pero que tiene una dificultad, y es que necesita la disponibilidad de terrenos particulares. Eso siempre lleva un trámite más farragoso.
2: I la Federació Valenciana de Municipis i Províncies ha sol·licitat a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer que comenci ja a netejar el llit nou del Túria i determinats barrancs i rambles, i tot això abans de l'inici del pròxim període de pluges de la tardor.
1: I és que, segons la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, diversos ajuntaments han traslladat a l'entitat la preocupació per l'acumulació de vegetació, canyes, mala herba i restes vegetals seques en diferents trams d'estos llits, una situació que pot reduir la correcta evacuació de l'aigua en el moment que es produïsquen precipitacions d'alta intensitat.
2: Més assumptes. En successos, la Guàrdia Civil investiga el cas del cadàver d'una dona de 64 anys que han trobat quan surava a la platja de Puçol este dilluns. No es descarta un suïcidi.
1: El cadàver de la dona no presenta aparents signes de violència, portava la roba posada i altres pertinències com la seva bossa.
2: El president del govern, Pedro Sánchez, ha convocat per a demà una reunió del Consell de Seguretat Nacional per a analitzar la situació a Ceuta després de l'arribada massiva de migrants el 30 de juliol.
1: La reunió tindrà lloc abans del Consell de Ministres, el primer que es fa després de l'aturada estiuenca. Recordem que durant l'agost Sánchez ha convocat dos reunions per videoconferència per a coordinar la situació a Ceuta, en les quals han participat diversos membres del seu executiu.
2: I el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han acordat enviar a Ceuta 25.000 dosis de les vacunes destinades per a combatre, entre d'altres, la difteria, tètanus, la varicela i la polio. L'objectiu és immunitzar tant la població de Ceuta que no estiga vacunada com les persones migrants.
1: Des del Ministeri de Sanitat destaquen que la situació a la ciutat autònoma no constitueix una emergència de salut pública, però que cal treballar en la prevenció per tal d'evitar la potencial propagació de malalties. Mentrestant, en el PP, el portaveu Borja Semper reitera que cal aïllar els migrants als quals s'hagi detectat alguna de les malalties contagioses.
4: Lo que le hemos pedido al gobierno es que estudie, que analice la posibilidad de confinar, de aislar a esas personas a las que se ha detectado esas enfermedades. ¿Cuál es el umbral en el que el gobierno decidirá actuar? ¿Hasta cuándo? ¿Cuando se haya expandido mucho más? Con Feijóo, como presidente del gobierno, se hubiera gestionado de una manera completamente diferente. Nos queda menos.
2: Més coses, Renfe confirma que d'ací dos dilluns, a partir del 7 de setembre, incrementarà la freqüència del servici de Rodalia València en les línies 1, 2 i 6. Un increment que coincideix amb l'arribada gradual dels 41 nous trens que disposen d'un 30% de capacitat.
1: Uns trens en què Renfe invertir més de 7 diàries de Madrid. Abans de circular pel nostre territori, s'han sotmès a inspeccions tècniques, s'han renovat en elements interns com externs, a més d'actualitzar els sistemes d'informació al viatger.
2: I en els esports, el Llevant tanca avui la segona jornada de Lliga a Pamplona amb la baixa d'última hora de Karim Tundé, el jove jugador granota que donava la sorpresa este matí quan no viatjava amb la resta de l'equip. L'han traspassat al futbol anglès en una operació a l'espera de confirmació oficial que deixarà a l'entitat llevantinista 3 milions d'euros més 2 en variables a banda d'un percentatge d'una futura venda. Mentrestant, a l'espera que esta operació puga afavorir la inscripció esta vesprada d'algun jugador més, els de Luis Castro jugaran a partir de les 7:30, com diem, contra Osasuna al Sadar, un partit que podran escoltar, com sempre, en la sintonia del Punt a Punt. Així està el món a estes hores, així ens ho conta a Punt Ràdio.
5: Som a Punt.
6: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions

0: d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges enllaçam el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
1: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
2: Som la veu de tots. Som Apunt.
3: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
4: I ens tenim ara un espai de ràdio per recordar aquests moments viscuts durant la temporada de la vesprada d'Apunt als nostres col·laboradors. I també entrevistats. Tindrem temps per al teatre, per a la música, per a compartir històries especials com esta en la que arrenquem este temps. El protagonista és Toni Beneito, un enamorat de la Serra Mariola, que va observar que molts camps amb vinya estaven abandonats. Alguns des dels temps de la filoxera. Això li va fer reflexionar i pensar per a recuperar tots aquests terrenys abandonats. Un home eminentment pràctic va començar realitzant un curs de viticultura i posteriorment un d'enologia. I així començà a forjar en el seu interior el desig de tindre el seu celler i elaborar els seus propis vins. De la mà de Vicent Gil, el nostre expert gastronòmic, el mateix Toni Beneito ens conta la seva història.
3: Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apunt.
5: I diríeu, i Ximorra, mira, pues Ximorra hauràs anat a berenar la mona de la llonganissa de Pasqua i el que ha fet falta, segurament estarà en Gandia, que no deuria dir-ho igual per la seua intimitat.
6: No, pues sí,
5: però
6: pues
5: està
6: sí.
5: De Pasqua, Vicent Gil.
6: Està de Pasqua.
5: Està de Pasqua, fa bé la persona de profitar.
6: S'han portat pan quemado del Beric o no?
5: Jo crec que...
6: algun forn local.
5: Se compra el forn local. Sí, sí, però el tindrà bon berenar. Té una cosa, quina alegria. Quina alegria sempre, quan vens. Però quina alegria més quan dus gent tan interessant com la d'avui.
6: És que la d'avui és una història...
5: Preciosa, vaig a dir, eh?
6: Claro, és que el gastroturista li agrada contar històries, però sí. És que aquesta no té res a veure en les històries que contem habitualment. No és que parlem d'empreses centenàries, de quartes sí. Generacions, sí. De gent que de joveneta s'ha apassionat per la cuina o per això, però no. El cas d'avui és diferent. Tenim, anem a presentar el nostre convidat.
5: Sí, per favor.
6: Que és Toni Beneito, de Bocairent.
5: Com estem, Toni?
7: Hola, bona vespre, molt bé, gràcies.
6: La seva història és molt curiosa.
5: Mira, en Bocairent vaig provar jo l'herbero per primera vegada.
6: Hombre,
5: en la meva vida.
6: Hombre, l'herbero de la
5: fa
6: Serra Mariola.
5: Fa molts anys.
6: Molt bon l'herbero,
7: A més... fan un fantàstic herbero.
6: Sí.
5: Digues.
6: Pues que el vaig conèixer d'una manera... El meu amic Pedro Mocholí em diu un dia... Ja, que tenemos que ir a ver a Toni Beneito. Digo, pero ¿este quién es? Digo, no, es un tío, yo lo conozco de jugar al golf y tal, pero me ha dicho que ha montado no sé qué de vinos allí en su pueblo, en Bocairente. Digo, pues vamos a verlos.
5: Anima a convoyar.
6: Y resulta que el no sé qué de vinos es que Toni había montado una bodega.
5: Ojo, cuidado.
6: De cero. Ell ara mos ho contarà. Ell té...
5: És que la història de com ho va fer també és flipant.
6: Claro, és una empresa tèxtil, familiar, molt forta, Hermanos Beneito, que és Euromoda, i ell de repente s'agarra un any sabàtic i diu, aquest any vaig un poc a disfrutar i vaig a viure.
5: Però el que és de cinquet, l'any sabàtic ho veuràs tu.
6: Claro, ell ha sigut esportista d'èlit tota la vida, ell ha sigut un bon futbolista. I el comença a córrer...
5: Sí, té tipus
6: d'esportista
5: de tota la vida.
6: Segueix fent esport. I ell anava corregents per allí, pels camins, per allí, per la Serra Mariola, i comença a veure camps de vinyes abandonades. Claro, que allí en Bocairent... Sí que és de veres que antigament hi havia molta vinya, però quan a la filoxera allò s'acabà i es quedà... I Toni corria i ve aquelles vinyes i va dir, això què és? I què te va passar pel cap en aquests moments?
7: Bueno, pues això va ser molt senzill. El que li agrada el camp, li agrada la naturalea, pues me va veient i va comprovant coses. I a mi el que em llamava l'atenció és que ve

hi ha vinyes, algunes d'elles en extensió molt gran, abandonades completament, però perdudes. Però quan vas a vegades per la serra, que...

0: atenció, i perquè passava per allí i provava un raïm que m'agradava molt. I em vaig ficar un poc a investigar i entonces vaig encontrar una persona ja molt avançada d'edat, que desgraciadament ja no viu, i em va contar pues, tota la història del raïm. I era un vi blanc que ara fem una varietat que es diu Tortosí.
1: El Tortosí.
0: El Tortosí.
2: I era una varietat... I era el raïm que tu t'estaves i t'encantava.
0: M'encantava molt, molt, molt, molt. Clar, però les vinyes feien raïmets molt xicotius i tot,
2: perquè...
0: Clar,
2: perquè estaven abandonats, no traien llustre, clar.
0: I vas començar a contar-me pues, que en èpoques darrere aquestes vinyes eren molt productives i que s'utilitzava molt perquè era un vi molt agradable i tot això. I entonces ja em vaig interessar això. I com en la finca on visc tenia una bodega de 1880, però que estava superabandonada...
1: Una bodega d'eixes caseres, perquè antes qualsevol masia, casa de camp, tenia la seva bodegueta i feien el vi per ells, per l'autoconsum.
2: Clar,
0: sí, i la meua idea era recuperar algo de la vinya eixa i fer
2: un poquet... algo de la bodeguita aquella
0: que
2: tenies.
0: Sí, i fer una bodega xicotiva, però per ajuntar-se els amics...
2: Era per entretindre't.
0: I per entretindre's.
2: Però desembolicar.
0: I era la idea inicial. Problema que va haver. Primera, que a la vinya, quan vaig dir de... vaig parlar amb el dono, em va dir, pots fer en la vinya el que vulguis. Quan es van ficar a recuperar la vinya, la van recuperar tota. Entonces això el veia molt gran. Diga, por así.
1: Así es un cuán litro.
0: I després, la bodega, aunque era xicotiua, pues quan vam intentar recuperar-la, molt va caure. No va aguantar la bodega.
2: Ai,
0: i entonces vaig buscar ja un arquitecte i vaig dir, che, veges a voler una bodega que ocupi l'extensió de tot això, i, bueno, un poquet en plan broma. Crec que se li va anar un poc la mà i la bodega la va fer un poc més gran.
1: Bueno, li se n'anà la mà, però ell va dir que sí.
2: Claro, ahí está la cosa. Perquè jo penso, tot això pensa, imagina la seva família. Sí, que te fa gràcia unes vinyetes, Toni. I acaba fent una bodega.
1: No, perdona.
2: Espectacular.
1: Agarra la filla i li diu, Sara, se matriculem en viticultura.
2: T'ha seguit.
1: I se matriculen en viticultura.
0: És que...
2: Aixina sí.
1: És que aquest home no té termini. Diu, si hi ha que ir, se va. Però ir per anar és una tonteria.
0: No, un dia, parlant amb la meva filla, li vaig comentar un poc el projecte. Diu, Sara, vull que arreglar un poc la bodega i tal i tot... Tu no t'agradaria, no faria il·lusió,
2: perquè
0: el meu fill el tinc a l'empresa textil i jo dic, a la meva filla se li fera gràcia, a mi m'agraço molt. I per això vam fer la bodega un poc més gran. I es van ficar a estudiar. I entonces, en aquella època pues, tenia uns 56, 58 anys. I recorde, perquè això va ser molt...
1: O sigui, no va ser emprenedor als 16 ni als 26, no? Als 57.
0: Jo soc enginyer.
2: A veure, l'experiència... En el món empresarial la tenia, però clar, en un altre
1: per
2: àmbit supost. Que no tenia res a veure. No,
1: per supost.
0: Jo sóc enginyer, a mi m'agrada enginyer textil, i a mi m'agrada tota la vida estudiar. Entonces vaig parlar amb la meva filla si es matriculàvem en viticultura, per saber com sí, anava, i em va dir que sí.
2: Un repte interessant.
0: I va ser curiós que el primer any que estava matriculat en viticultura se'n vam anar de viatge a Toledo amb els amics, i en els museus la risa és que jo entrava en el carnet d'estudiant.
2: La
0: és
2: doncs,
0: que entrava
2: que sí.
0: Gratis al museu perquè tenia el carnet dels estudiants. I els meus amics, clar, es agarrava una risa i però no passa res. Total, que vaig estudiar viticultura i després em vaig matricular en etnologia. El que passa que ja etnologia, entre una cosa i l'altra, ja va agarrar una època que ja la bodega la teníem en marxa i vaig contratar un etnòleg, Antonio Piñero, un etnòleg molt reconegut, i aprenia més d'ell
2: que
0: estudiant. O sea, com aquell que
1: bueno, Antonio Piñero ha sigut enòleg en una de les bodegues més importants de Jumilla, en Juan Gil, que és probablement una de les bodegues que millor traten el Monastrell. O sigui, que no agarra mal el professor.
2: Que era un gran professor.
1: Però ara continues en
0: el
1: fill.
0: I el pare encara ve, perquè el pare és molt bona persona. Portem molt bé i tot, en quan ve, almorzem i tal, que quan en quan ve en el seu fill.
2: I d'aquesta ocurrència d'un any sabàtic en el textil, passejant, d'això quants anys han passat?
0: Pues, home, seria sobre el 2019, anys fent la bodega,
1: sí, set anys.
0: El Covid, mos va agarrar el Covid per mig.
2: Ostres, calla.
0: Mos va agarrar el Covid per mig i ja després del Covid, pues ja vam ser.
1: T'imagina't el que estem parlant.

0: Jo recordo que ixe dia que anàrem allí a conèixer la bodega, veguérem les vinyes, sí, i fèrem la cata.
1: Sí.
0: Jo quan taste els primers vins...
1: Què?
0: Li dic, anem a veure, Toni, tu això com estàs venent? Diu, no, 4 o 5 euros. Però com que 4 o 5 euros? Però este vi val més de 4 o 5 euros. No, ja, però que jo estic al començant, me toca tots els caps de setmana a omplir el maletero del cotxe en caixes de vi, me'n vaig a patejar-me tots els restaurants de cita de la contornar, intente col·locar-lo. O sigui, jo de moment no vull apretar en preu, però vosaltres, vinga, que jo no sóc un expert de vi, però jo ja em dono compte que allò valia prou més que això. I de fet, ell ha començat d'una manera molt humil, molt senzilla, fins que un dia li s'ocorreix presentar els vins a un concurs i m'ho crida per telèfon i diu, que m'acaben de premiar els vins, com va ser allò?
2: Ah, això va ser molt curiós. El primer concurs que van presentar era un concurs que el feien en Barcelona, que es deia Vinos Top 10, que era de menys de 10 euros. I van presentar els vins i quan van veure la puntuació, no s'ho creiem. Jo pensava, dic, que seré més únic que s'han presentat? Perquè dic, home, com pot ser que m'hagin donat tan bona puntuació? I fins i tot vaig tocar a l'organització i dic, escolta, mira, és que estic sorprès per les puntuacions que mos han donat. Que no s'ha presentat ningú més. I dic, oiga, que això és una cosa important i tal i tot... i no crega vostè, digue-me, perquè estic un poc sorprès. I des d'entonces estarà... han tingut molts premis.
1: Simplement ara... te van obrir els ulls van demostrar de manera incontestable la qualitat per la que estàveu treballant.
0: Al final els premis... depèn de quins premis, no? Però al final els premis serveixen per obrir-te portes. Ara, a través de la Deo València, s'ha presentat a la Guia Penyín, i la Guia Penyín, dels 5 vins que està elaborant en aquests moments Toni Benito, no hi ha cap que estigui per debaix de 90 punts. O sigui que són unes puntuacions fantàstiques.
1: Parlem un poc de les característiques d'aquests vins. Has parlat d'algun raïm? No sé si només treballes en aquesta varietat, en altres... Expliqueu-me una mica igual.
0: Sí, ell té unes varietats autòctones,
1: sí,
0: que són les que està potenciant, sobretot, per exemple, que acaba d'anomenar el Tortosí.
1: El Tortosí
0: està fent un blanc fantàstic i un orange wine de morir-se. Jo el vaig tastar per primera vegada l'última noche del vino de la Deo València, i allò era una meravella. Però ell també té altres varietats més clàssiques, com el Cabernet, també estàs tratant-les en els teus vins.
2: Bueno, nosaltres, a l'hora de muntar la bodega, la il·lusió que teníem i tot això, me va fer un poc un plantejament també com les empreses, no? És, a veure, nosaltres no podem eixir al mercat a vendre el mateix que estan venent tots. Entonces vam pensar que venent varietats, vins diferents als que hi havia en el mercat, en part això era innovar, i innovar en el mercat del vi això és molt difícil.
1: Totalment.
2: Però vam pensar que si nosaltres haguéssim eixit venent un cabernet, un tempranillo i tal, seríem el 10.424 del mercat. Ara, hem eixit venent un blanc que es diu Tortosí i un tinto que es diu Bonicaire, que eren varietats mediterrànies, molt ben adaptades a la zona i un vi molt apreciat en èpoques molt arrere. Entonces, clar, nosaltres vam eixir per vendre eixes varietats en la qual no teníem quasi competència, perquè eren coses diferents. Pues hem encontrat que el món del vi és que és molt clàssicon, que s'innova
1: poc. Que els costa entrar en l'innovació.
2: El consumidor final, al final, va a lo que va. Si és Ramon Bilbao, és Ramon Bilbao.
0: Bueno, és la gran lluita dels vins valencians. O sigui, la gent està superacostumada al Rioja o al Ribera. I el Rioja i el Ribera finalment són tempranillos. Tot el que se fa és tempranillos. Un cupàs, xicotet, alguna coseta. Bueno, la Ribera el mateix. Encara que se diu la tinta del país, però és tempranillo també. O sigui que estan acostumbrats al tempranillo i a la madera. Entonces, quan tu els ofereixes moltes voltes varietats autòctones, tractades d'una manera diferent, la gent li pareix que aquest gust és raro. I entonces el que fa falta és una educació en vi. Fa falta beure molts vins per comprovar-ho. Sí, sí, sí. Fa falta beure molt de vi.
1: I com heu reconduït les...
2: Això, el vi, anem a veure. Avui en dia el que passa que...
1: perquè la qualitat està premiada.
2: Hi ha molta maquinària molt bona. Avui en dia les bodegues totes fan excel·lents vins, ja. Ara, perquè n'hi ha

0: molt bons etnòlegs, n'hi ha molt bona maquinària. Antigament tenien molt poquets mitjos, però ara ja tenen uns mitjos molt bons. I el que destaca allà al final és la varietat. Però, per exemple, jo tinc que parlar de les que tinc jo. El Bonicaire, que és un tinto, és una varietat que es fa molt fàcil. No és com un Cabernet, que és un vi molt dur, en uns taninos molt fort, que el proves al principi te se queda a la boca com si t'haveres menjat un caqui verd.
1: Sí,
0: per exemple, en Malastra.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Estos vins, no, són molt redondes. Ja, i cada volta sempre pense en els nostres abans passats. I clar, este vi, el fent, i es agradava molt perquè era fàcil de fer, i entonces el vi el fent en les masies. En les masies que n'hi havien, allí no vivia una família, vivien moltes famílies, que eren els que portaven el camp.
1: Com xicotets pobles,
0: efectivament, sí, efectivament. I allí tenien les seues bodeguetes i tot. I clar, en aquestes bodegues no tenien els mitjos que tenim ara, ni les premses que tenim ara, ni les despadilladores, ni les barriques, ni els tinos. Eren pobres. Ni tenien els acondicionaments de temperatura ni res. Era gent molt pobra. I, sin embargo, feien bons vins. Per què? Jo penso que era perquè el vi, pues, eren bons. Eren vins especials. Però que el problema que tenien és que la producció, pues, no era molt gran.
1: Era limitada, però, claro, que se podria fer a casa.
0: Entonces, quan va vindre la filoxera, entonces, com aquestes vinyes van quasi desaparèixer, el que va seguir en les vinyes va plantar varietats afrancesades o altres més productives. Perquè al fi i al cap, el llaurador el que vol és que li paguen quilos de raïm, quan més quilos, millor. I com eren varietats no excessivament productives, les van arrencar i van plantar varietats més productives. Entonces, i s'ha segut el problema.
2: Con la Cabernet.
0: O sea, Toni, i aquestes varietats
2: Toni té un Cabernet,
0: van desaparèixer. I nosaltres hem tingut sort de que en les vinyes, en la famosa vinya que vam anar corrents, vam agarrar, d'ahí vam agarrar els plantonells, vam agarrar i van fer els clons, van clonar les vinyes, i ara en la bodega tenim Bonicaire i Tortosí ja en plena producció, tercer any de producció, i és fantàstic. I és fantàstic. Quina perquè aventura. Damunt és que no tinc que tratar-les molt, estem en ecològic i no tinc que tratar-les molt, perquè és que aquestes vinyes estan adaptades al clima nostre. Estan
2: sí,
0: adaptades.
2: Perquè el que acabem d'anomenar, el Cabernet Sauvignon, que és un monovarietal, que es diu Private Celler, fíjate que modern, Private en anglès i Celler en valencià. Private Celler, damunt, és un vi vegano. O sea que, però després tenim el tinto, el BBM. BBM perquè és Bobal, Bonicaire i Monastrell. Que també és un tinto que també vos està donant un resultat fantàstic.
0: Fantàstic. És que són d'unes vinyes que tindran, jo calcule que, no sé si 80, 90 anys, o possiblement 100. I estan mesclades, perquè en aquelles èpoques és que no feien les vinyes totes iguals, de la mateixa varietat, les mesclaven. I clar, les vinyes entre elles estan de temps, al final s'hibriden. I trau un vi que si el feren per mescla no el aconseguiríem. És un vi molt especial.
1: Que de forma natural elles mateixes s'han hibridat.
0: Sí, sí. I els nostres vins, tenim que dir de que en un anyà tenen un sabor i en un altre anyà possiblement tinguen un altre sabor.
1: Sí?
0: Que no és com els vins estos de les famoses marques, que tots els anys saben igual, però és perquè avui en dia la química és que fa milagres.
1: Fa milagres. Això és veritat. Això és sabor artesanal, és sabor de veritat.
2: Si el vi és un vi realment natural, o sigui, d'un any a l'altre, el sabor
1: ha de variar,
2: té que variar. O sigui, és impossible que cada any la vinya faça el idèntic raïm. Això és impossible. Això no
1: el mateix sabor és més...
2: Això no pot ser.
1: És Coca-Cola que vi. És, vull dir, en aquest sentit, que és més fórmula química que no... Però, o tenen barreja important de fórmula química.
0: L'exemple és molt senzill. Jo us preguntaria, vosaltres sou capaços de la mateixa pomera tots els anys menjar una poma que estigui igual de bona?
2: Impossible.
1: No, ni en un esprer, ni les cireres. I són tots els anys igual.
0: Hi ha plogumen, hi ha plogumenos, i són més xicotetes, són més dolces. Això canvia. Doncs en el raïm passa igual.
2: I en quin moment te tires al ruedo? Perquè és que també a voltes l'envoltori fa molt. I decideixes canviar l'etiquetatge i el nom dels vins. Perquè l'únic que queda viu és el d'Almassana, tot és de més...
0: Pues perquè la meua teoria en el textil, quan jo treballava allí, sempre deia, les coses...

0: coses són sempre molt fàcils. És la persona la que s'encarrega de liar-la, de complicar-ho. I jo sempre he pensat que tenia que ficar algo senzillo. Jo anava per els clients, per les tendes o per les pinacoteques i tal, i veia unes etiquetes que deia, mare meva, això, i a mi m'agraden les coses senzilles. I han fet una etiqueta supersenzilla.
1: Que has respectat, en tots senzilla. Els casos, la línia de disseny, que a mi jo te vaig felicitar, a mi me pareix perfecte. Només ha permitit ahir unes, no sé com dir-ho, en l'Almassana, en l'Orange Wine, ahir és una miqueta més barroc, és una miqueta, però que està molt bé, que pel tipus de viques està molt bé. I després també un salt qualitatiu en els preus. O sigui, ja no són vins de 4 o 5 euros, que no s'ho mereixien.
0: No, però tampoc se n'anem molt, eh?
1: Bueno,
0: no creia.
2: Però
1: què dic? Però
2: igual parlant... més ajustat al que mereixen.
1: Claro, de 10, 12 euros, però bueno, que això avui en dia tampoc...
2: No són cars, avui en dia. Exacte.
1: Jo el que m'estranyava, el que volia jo preguntar-te és... I quan te pega la revolada de la bodega... Allí en Bocairent, que la gent que diu este Vereito s'ha tornat gàbia.
0: No, en Bocairent en coneixen. Tu tienes en compte que jo vaig a començar la bodega, l'empresa textil. Imagineu-se, jo era futbolista. I jo acabava els diumenges de jugar al futbol i me n'anava en la meua nòvia a netejar una nave que havia alquilat perquè anava a muntar una empresa textil. I has començat de zero. Vale? I a partir d'ahí ha anat creixent. Entonces, pues a mi, jo tinc molta experiència en el que és muntar una empresa.
2: La gent sap que té això.
0: I allí
2: en
0: Bocairent m'han vist començar de zero, m'han vist créixer. Ara tenim una empresa.
1: Allí no hi havia ningú que dia, este ara conté 4 duros, ara vol fer el seu botequero, que això està de moda.
0: No, dels 4 duros jo duro que ha tingut, duro que m'ha gastat tota la vida.
1: Ho ha gastat, no? L'has
2: reinvertit.
0: Bueno, me l'ha gastat pa fer el que fera falta. Entonces, pues, una bodega, pues... Home, jo, les opinions que diu la gent, la veritat és que no faig molt de cas, jo vaig a la meua. O sea, jo soc una persona que el que m'agrada és treballar, estar actiu, i jo no sé estar parat.
1: I la gent de la restauració, això és que a primera hora te costava tant de col·locar les botelles i tal, ara que te diuen, che, hòstia, però això sí que...
0: Mira, jo he portat un any i pico o dos anys que criticava molt a la gent de València, a les tendes, restaurants i etcètera, perquè compraven Rioja, Ribera del Duero i València era l'últim. Jo sempre ficava l'exemple. Jo veranege en Múrcia, un poble que es diu Los Alcázares. I vaig a sopar a un restaurant habitualment i tampoc entra, hi ha una taula allí davant que està plena de botelles de vi. I un lletrero que fica: vinos de nuestra región. Tots de Jumilla. Ole. Tots de Jumilla.
2: Pues el salat del gust.
0: I, sin embargo, vaig anar un dia, per fiqui l'exemple, vaig anar a sopar al Saler, ¿vale? I mostrauen la carta de vins, i la carta de vins. I la primera pàgina, Rioja, la segona, Ribera del Duero, la tercera, Priorat, i dos vins valencians. Això és el que n'hi havia.
2: Quina diferència.
0: Això era... Està canviant molt València, eh? Oh, ojito,
2: bé.
0: Que està canviant molt València.
1: Encara
0: que
1: en València, no ha canviat prou, eh?
0: Home, ojalà que fora...
1: Estamos en ello,
0: ojalá
1: pero...
0: Ojalà que fora com els catalans, que vas a Catalunya i n'hi han vist catalans. I en Rioja no falta ni dir. I ara te'n vas a Galícia, tu demana un vi valencià, el diran, vi valencià, això no existeix. Així són els vins de Galícia. O sigui, que és que és el que està ocorrint en Andalusia. Els vins són d'Andalusia, que tenen excel·lents vins. O en Catalunya tenen excel·lents vins. Jo tinc un company que té una bodega en Catalunya, i en una fira vaig preguntar, tu on vens els vins? Jo venc tots en Catalunya. I jo em pensava que el nostre futur de la bodega seria ixe, vendre els nostres vins
2: en
0: els nostres alrededors en València. Sin embargo, pues, desgraciadament...
1: Bueno, avui en dia ja la meitat, o un poc més de la meitat de la producció dels vins de Toni Benedito se col·loquen a l'estranger, eh?
0: Sí,
1: Holanda,
0: jo,
1: Bèlgica...
0: Més del 50% de la producció la venem a l'estranger, i és on més estem invertint, perquè desgraciadament és on ens fan expedidors més grans i on ens paguen més ràpidament, que això és important per una bodega.
2: I tant que sí.
0: I damunt, pues, la gent és molt agraïda. En Espanya n'hi ha molta competència, ¿vale? No és que diga que mal, No, al contrari. Bueno, en Espanya n'hi ha grans clients i grans bodegueros o grans vinacoteques o grans restaurants i tot, i jo estic segur que acabaran al final comprant.
1: Te vaig a donar un dato que crec que no coneixes. Hi ha un restaurant, l'han tingut així en el programa, a més li acaben de donar una Michelin, i ja hem comentat aquest tema així en la vesprada d'apunt, que és el de Roger Julián, simposio a en Sant Antonio Benajever. A mi me va sorprendre moltíssim, perquè quan vaig estar allí li demana la carta de vins i absolutament tots els vins que té són de la DO Tirrequena, de la DO València i d'Alacant. I alguns de Castelló. I alguns de Castelló. I els caves, tots els caves que té, són de Requena.
0: Olé, olé, pues enhorabona.
2: I això deuria ser un poc l'idea.
1: Sí. No, és que
2: escampar.
1: Mira, ell
2: no va... I que la gent que ve de fora ho descobrís quasi, claro. I després...
0: Una notícia que no sé si tindreu coneixement d'ella, perquè vaig recibir l'escrit que em va comunicar la DO de València fa poc, és que havien firmat un conveni, la DO de València, en la restauració.
1: Sí.
0: ¿Vale? Perquè pareixer que...
1: En la Federació d'Hostaleria.
0: Efectivament. Perquè tingueren vins valencians, i això a mi em dona una alegria. Això em dona... És motiu per...
2: Il·lusió,
0: perquè,
2: motivació.
0: Perquè seguisca, perquè... És que al final, anem a veure, som valencians i quan ve així la Dana mos ajuda molt d'altres puestos, però al final tenim que entre els valencians són els que s'ajuden.
2: És casa nostra, sí, sí.
0: I amor, tenim que ser solidaris entre nosaltres. Ara, jo no soc valencianista molt tancat, però jo
1: no,
0: crec que...
1: No, però la caritat ben entendida empieza por uno mismo.
0: Però jo crec que tenim que ajudar-se. Mira, crec que
2: un poc de sentit comú.
1: Este winner,
2: la proximitat...
1: Vicente, diu... Yo tengo que ser consecuente con mi filosofía. Y si yo estoy vendiendo la borra de que yo trabajo con producto de proximidad, pues lo lógico es que los vinos de mi carta sean también vinos de proximidad. Por eso tengo exclusivamente vinos valencianos.
2: Claro.
1: Pues sí, sí.
3: Els millors moments de la vesprada da punt.
4: I d'una història de passió i vocació, com la del celler Beneito, a altres històries quotidianes. Per exemple, què faríeu si tinguéreu l'oportunitat de matricular el vostre fill en un col·legi d'èxit? D'aquells pijo, d'èlit, però de qualitat, que permetera al vostre fill tindre més oportunitats en un futur. Ho faríeu? Vos generaria un dilema moral d'alguna classe? Lo complicat que és ser pare és el tema principal de Altas Capacidades, una pel·lícula de comèdia molt recomanable, de la que parlarem amb el seu director, Víctor García León.
5: Niño... Que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca.
4: Ser pare en estos temps tan canviants i convulsos. Bueno, senyor. Com vinguen, que és un repte, sí. És un repte. Ja el fet d'afrontar la paternitat i maternitat, uh-huh. Imatge inclosa, ja en si mateix... És quasi missió impossible per a tants joves que volen i no poden, no?
2: Ai, és que si tenen problemes per l'habitatge, a veure com te planteges aquestes coses. Però, com se sol dir, els xiquets en realitat no venen amb un pa baix del braç, tampoc venen amb llibre d'instruccions. Ai, meu Déu, senyor. I conforme avança la cosa, els reptes són cada vegada més grans, fins que arriba, perquè després ve l'adolescència. Jo estoy ahí. L'ho dic al convidat, que ara va el presentar. I són cada vegada més grans els reptes fins que arriba... Però arriba un moment, abans que plegui l'adolescència, arriba un moment... Ai, el bebé, que mono, que bono. Bueno, pues que bebé ha d'anar al col·le. I ahí va la pregunta. En quin col·legi matriculem la criatura, Joaquí?
4: Temarro.
2: Temarro.
4: Gran tema, gran tema. Dubtes de tota classe assalten els pares en este moment. El col·le que jo voldria, el que està a prop de casa, públic o concertat...
2: Ai.
4: I si poguérem aspirar a matricular-lo en un col·le d'èlit... Pijo, vaja.
2: Sí,
4: això ho faríem...
2: En projecció.
4: Això, projecció, en futur i tot això. Això, entre altres coses, és el que planteja la peli Altas Capacidades.
6: ¿Por qué queréis cambiar ahora a vuestro hijo de colegio?
7: Bueno, Fer es muy sensible.
6: Entonces, ¿queréis entrar en una lista de espera en caso de que se quede alguna plaza libre?
7: Tenemos la sensación de que no acaba de estar bien en su colegio.
6: ¿Es un colegio público, privado? Es público.
8: Gonzalo Rubial.
9: Dios.
8: Sé que vas a meter a tu hijo en el Piros. Es un muy buen colegio.
7: Nos podría venir súper bien. No solo por Fer, que también, ¿eh? Pero también por ti, por tus contactos.
9: No tenemos ese dinero.
7: Me han dicho que puede tener altas capacidades.
9: Fer.
8: No es un colegio de millonarios, que los hay. Los hay. Pero también hay gente, bueno, eso, normal.
6: Es la mamá de Fer y van a entrar ahora en el colegio.
7: Qué bien. Mm-hmm.

0: Són les 5.
1: A punt. Notícies.
0: La Generalitat ha alçat el confinament dels veïns de Gàtova que continuaven a les seues cases a causa de l'incendi forestal de Segorbe, tot i que encara no podem veure aigua de l'aixeta. Jesús Salmerón és alcalde de Gàtova.
2: Y con las restricciones de agua se han realizado esta mañana las analíticas y esperamos que con la máxima rapidez que se pueda se nos den los resultados para poder volver a tener agua. El agua está agua en las casas, lo que no se puede es beber.
0: Mentrestant, diversos efectius treballen en la zona cremada per l'incendi provocat, recordem, per un llamp dijous passat i que a hores d'ara està estabilitzat després de cremar més de 630 hectàrees de la Serra Calderona. Alejandro Molés.
3: I si no hi ha contratemps, l'incendi es podria donar per controlat al llarg d'esta vesprada nit. Escoltem de nou l'alcalde de Gàtova.
2: I per la tarda-noche, si continuen estas previsiones, podríamos dar el incendio por controlado.
3: I pel que fa a la xarxa viària, s'ha reobert la principal carretera d'accés a Gàtova, la CB25. Això sí, continuen tancats tots els camins i pistes forestals.
0: L'Institut de Salut Carlos III de Madrid ha fet públic les últimes dades sobre el nombre de morts atribuïbles a les altes temperatures en la Comunitat Valenciana.
3: Fan referència a la setmana passada en què va haver-hi un episodi de calor extrema. L'estadística parla de 96 defuncions. De fet, ha sigut la segona setmana més letal en el que portem d'estiu. Un estiu que, de moment, ha registrat a casa nostra un total de 458 morts atribuïbles a la calor.
0: El president del govern, Pedro Sánchez, ha convocat per a demà una reunió del Consell de Seguretat Nacional per a analitzar la situació a Ceuta després de l'arribada massiva de migrants el 30 de juliol.
3: La reunió tindrà lloc abans del Consell de Ministres, el primer que es fa després de l'aturada estiuenca, i de la Moncloa al Congrés, on demà comença la ronda de compareixences de 8 ministres arran la crisi migratòria de Ceuta. La primera intervenció serà la de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
0: El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han acordat enviar a Ceuta 25.000 dosis de les vacunes destinades a combatre, entre d'altres, la difteria, tètanus, la varicel·la i la polio. L'objectiu és immunitzar tant la població de Ceuta, que no estiga vacunada, com les persones migrants.
3: Des del Ministeri de Sanitat destaquen que la situació a la ciutat autònoma no constitueix una emergència de salut pública, però que cal treballar en la prevenció per tal d'evitar la potencial propagació de malalties. Mentrestant, des del PP demanen el confinament dels migrants contagiats. El seu portaveu, Borja Semper, ha fet este retrat de Ceuta.
4: Hay miles de personas vagando por Ceuta, comprometiendo la seguridad, la convivencia. Deben de volver todos y cuanto antes. Solo así podremos decir que Ceuta ha recuperado la normalidad.
3: I el que està a Ceuta esta vesprada és el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, on fa només uns moments ha explicat, entre d'altres, en què es treballa hores d'ara a la ciutat autònoma.
5: Repatriar a aquellos que no tengan derecho a permanecer en nuestro país y acoger de manera adecuada a los menores y a aquellos solicitantes de asilo que sí lo tengan. También queremos incluir la importancia de garantizar que esta crisis no pase factura a la ciudad autónoma de Ceuta y que su población recupere el ánimo y la seguridad.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que imposarà un arancel del 50% a vehicles i acer provenients del Canadà a partir de gener del pròxim any, de 2027, en una nova escalada en la guerra comercial entre els dos països veïns. I en els esports, Karim Tundé ha sigut protagonista en la jornada d'avui, el jugador del Llevant, perquè està a punt de fer-se efectiu el seu traspàs al club anglès del West Brom després d'una operació que suposarà uns 3 milions per al Llevant Unió Esportiva, més 2 en variables, a més d'un percentatge d'una futura venda. Un Llevant que juga precisament esta nit al camp d'Osasuna. Així acomiadem. Més informació a les 6. Així està el món estes hores.
1: Som a punt.
6: Este dilluns, des de les 7 de la vesprada, punt a punt. Segona jornada de Lliga. En directe, Osasuna Llevant, amb la narració de Manolo Montalt i els comentaris de Vicent Latorre. Este dilluns, des de les 7 de la vesprada, l'Osasuna Llevant es juga al punt. punta a punta.
1: Som A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Gràcies per obrir-nos les portes de casa. Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
7: Seguim en este recull dels millors moments de la temporada de la vesprada d'A Punt i ho fem parlant de salut i de cuidar-nos. Recordem ara els consells de la nostra nutricionista Clara Llorenç sobre els múltiples beneficis que tenen en la nostra digestió i microbiota els fermentats. Aliments que des de ben antic conformen la nostra dieta i els que pel bé de la nostra salut convé tornar.
1: Escoltes els millors moments de la vida.

0: Estava pensant ahir a Castelló, que tinguérem un dia tan magnífic, dia festiu de la Magdalena, i menjàrem, mireu, les figues al Bardà. Vam fer un elogi de la figa al Bardà, aquest bunyol de figa, que això és un deler, això és una cosa realment fantàstica. Per ací, per la zona del Cabanyal i en altres llocs en diuen pepitos. Allà a Castelló es diuen ximos, però és la mateixa fórmula. És un pa ben rebossadet, una meravella i ben farcidet, d'un mullaor, que allò, allò te xorra, saps, en el millor dels sentits. Allò és una meravella, una meravella. Com se dina en Castelló? Que bons dinars que varen fer. El sopar. El sopar va ser una cosa. Teníem una fam, on menjàvem un xiquet de bolquers pels peus, després de tot el dia per allí, van, van. Clar, què ha passat? No ho sé, perquè no m'ha atrevit a pujar-me a la bàscula. Però qui més, qui menys, passes per una paradeta, xe, que bons bunyols, bueno, que bons, o no ho sé si bons o roïns, però com m'avellissen uns bunyols, i eixe xurro, eixo xurro, que més que un xurro és un xurrot, que és una manguera del sis, farcida de xocolata i rodejada de suc, que duta res, això és una bomba de neutrons, és una cosa fantàstica. Què passa? Home, que una de xona i una de llona. Que vas a la falla? Ser una casalleta i mon anem. Qual és una, que és una i mitja? Perquè no, sense voler tallar-les. Una cerveseta. Cuidem-nos una miqueta. Un dia de passar-nos en i uns quants dies de cuidar-nos. Per tant, ha vingut a ser la doctora per a portar-nos una miqueta al sol, perquè estàvem desmadrant-nos, la cosa conforme siga. Encara que ella no és, que, no és la senyorita Rottenmeier, ella ho fa, ens ho conta sempre en pla bé, de cuidar la salut i de fer les coses amb cultura, de dir, de saber lo que estem nutrint-nos i lo que estem alimentant-nos. És Clara Llorenç, la nostra dietista. Què tal, com estàs?
1: Després del Pepito dic, no va parlar de mi, és impossible que...
0: Tot està vinculat, el remat és nutrició, tot.
1: Totalment. Home, total. Jo disfruto molt del Pepito clàssic.
0: Disfrutes el Pepito. A veure, has disfrutat del ximo.
1: El ximo no l'ha provat en la vida, però m'encanta que l'haguem ficat el teu nom.
0: És semblant. Ai, sí, és ideal. Després hi ha un dolç que es diu el fadrí, també, que és una cosa fantàstica.
1: Tampoc.
0: La figa al Bardà.
1: Tampoc. És una cosa digna. Ho estaves dient i dic, en la vida.
0: No has tastat mai. És com un bunyol. No és com un... És un bunyol en el sentit que està, diguem, el bunyol de vent, diguem, la massa, i està envoltat, i dins hi ha una figa aixafada.
1: O sea, era una figa de deberes.
0: Sí, de deberes, una
1: en
0: figa real.
1: En compte de carabassa...
0: En compte de carabassa hi ha una figa aixafada que prèviament ha sigut confitada, segons, escolta, mestres confiters que saben confitar. Jo no sabria dir-te com és això. Això està boníssim.
1: Ve
0: això
1: de sucre, de grasseta... Té que estar de mort.
0: Pim, pam,
1: de mort.
0: Saps? Allò... La mesclaora de Portland la tenim...
1: Claro.
0: Però palatable.
1: Hiper palatable.
0: Molt bé,
1: per això, d'aquestes coses és impossible menjar-te una.
0: No, però després has de cuidar la microbiota, sí, i el microbioma.
1: Sí. La setmana que ve parlarem més de falles ahí, de vale, com intentar.
0: Molt bé, com intentar
1: avui,
0: equilibrar un poquet.
1: Exacte. I avui anem a parlar d'un món que a mi me pareix superinteressant, el món dels ferments.
0: Perquè els ferments... Són, sí, pues,
1: i tu que eres fan de la kombucha?
0: M'encanta la kombucha.
1: Pues el món dels ferments és més allà.
0: Exactament. N'hi ha més coses. Bueno, tu parles molt del xucrut, també,
1: totalment,
0: de les cols fermentades.
1: Totalment.
0: Però són final... vius, diguem, que el ferment és una cosa viva, diguem.
1: Sí, tot lo que ha fermentat, ¿vale? Tots els aliments que han passat per aquesta fermentació venen de que tenen uns microorganismes vius, ¿vale? Que el que fan és microorganismes vius, que al final poden ser bé siga llevats, bé siga bacteris o bé siga fongs, ¿vale? S'alimenten del sucre que té aquest aliment.
0: Vale.
1: Tots els aliments tenen sucre, ¿vale? La llet té la lactosa, inclús els vegetals tenen fructosa, tenen fructana, o sigui, al final tot és sucre, i aquestes bactèries el que fan és que s'alimenten d'este sucre que té, ¿vale? Fan com una cuina invisible, perquè realment transformen un aliment sense que tu tinguis que fer absolutament res, i el que fan és que transformen el sabor, la textura, l'aroma, o fan més digestible, ara després parlarem d'això, i gràcies a aquesta fermentació que tu no veus, una col pot ser un xucrut, una llet passa a ser iogurt o formatge, i peix passa a ser anxova, que és el que...
0: L'anxova
1: és un ferment.
0: Ah, sí, és un aladroc, diguem, tractat o fermentat.
1: Total, curat.
0: I curat.
1: Claro, i és aquesta curació...
0: I un vi?
1: I un vi, al final...
0: És un raïm...
1: I la cervesa.
0: També... El cava.
1: Claro, per això parlem de ferments, i a voltes... Per exemple, tu t'ha vingut al cap...
0: Per tant, la cervesa és bona.
1: Bueno,
0: a veure, bona, vull dir...
1: La cervesa sense alcohol és bona.
0: La cervesa sense alcohol, claro, però també final té sucre, no? O com és
1: sí,
0: això?
1: Sí, i el vi té sucre, ¿vale? Sí que és de veure

0: brut. Sí. És com que ens venen al cap els raros, és que no...
1: És com butxes.
0: I després, a lo millor, és que menges a diari, com és el iogurt, com és el formatge, com és...
1: Uns cogombrets en vinagre.
0: Uns cogombrets en vinagre, que després la recepta és verduretes encurtides per a fer fermentats en casa, que és molt fàcil, i després ho contem.
1: Fer encurtits a casa?
0: És molt, molt fàcil.
1: Però com rotllo olives secades?
0: Olives necessita un poc més de temps, vale, però tipo ara després ho parlarem de diferents verduretes que queden molt bé. Exacte, i al final en comptes de comprar en el supermercat, fer-les tu a casa, que és superfàcil.
1: Vale.
0: Vale? Entonces, anem a explicar un poquet què passa durant aquesta fermentació, vale, perquè la gent ho entenga. Com hem dit abans, vale, estos microorganismes utilitzen aquest sucre, s'alimenten d'aquest sucre i al final el que fan és que formen diferents compostos. Formen l'àcid làctic, vale, que és el que formen, per exemple, en el cas del iogurt, del xucrut, del kimchi... formen, si és una fermentació alcohòlica, formen alcohol, com el cas del vi o la cervesa, o també pot ser una fermentació en la que produïsquen diòxid de carboni, que és el que és el gas, en el cas de la kombucha o, per exemple, del pa de massa mare.
1: Ai, però això fa les bambolles. Cluc, cluc, cluc,
0: per això té eixes bambolletes. Vale? Al final, el pa de massa mare és un tipus de pa que, en comptes de llevat artificial, el que té és una massa mare que fa que fermente esta farina. Estos compostos que se generen, ve siga el àcid làctic, ve siga, són els responsables de el sabor, que canvia realment quan un aliment ha fermentat,
1: un
0: vale?
1: Punt com aixina àcid, no?
0: Correcte.
1: Aixina, saps lo que tenen?
0: Saps per què? Quan se produeix esta fermentació, vale? Se produeix glutamat.
1: Ah, però el glutamat no era un xungo?
0: El glutamat monosòdic és un xungo de la vida.
1: Ah, vale.
0: El glutamat monosòdic és l'additiu, vale, que moltes voltes veiem en pastilletes d'estes per a donar-li sabor al caldo, que realment, com està afegit, ahí sí que és negatiu.
1: Ah, però en este vale? cas, com és natural...
0: És una sal sòdica de glutamat, és diferent.
1: Vale, vale.
0: Però això és un compost que s'ha generat natural en l'aliment per la fermentació. Vaig a explicar un poc més a casa. Al final, esta fermentació, vale, també el que fa és que fa l'aliment més digestible, una de les parts és perquè fa que trenca moltes de les proteïnes que té aquest aliment. Al trencar la proteïna es genera un aminoàcid d'aquestes proteïnes i el glutamat és un aminoàcid.
1: Vale.
0: I és un aminoàcid... un aminoàcid és com una espècie de xicotigües que n'hi ha dins de la proteïna. Vale? Entonces, tu trenques la proteïna, es solten els aminoàcids i un dels aminoàcids que més se solta en més quantitat és este glutamat. I el glutamat és el encarregat, vale, de potenciar el sabor umami.
1: Ah, el de la tomata.
0: El de la tomaca. El de la tomaca concentrada. El de l'anxova. El del formatge curat. Mm. El de les salses asiàtiques.
1: Umami mola molt. La soja i això.
0: Correcte, vale. El sabor umami és este sabor que tens al fons de la gola, que és perquè al final umami ve de japonès i realment la traducció és sabor profund, sabor intens. O sigui, són estos sabors que dius, ostres... Només d'olorar-lo ja te...
1: Sí. Que te piga, diguem-ne.
0: En la retronasal, allà al fons.
1: I te piga aquest toquet tan agradable. Bueno,
0: a tu és que t'agrada.
1: Ah, va,
0: perquè t'agraen estos...
1: Els fermentats és que m'encanten. I a més que, quan saps a més que són saludables i que conformen, diguem, una manera de conservar i d'alimentar-se, vinculada també a la tradició i a l'antigor, jo com som que així no tan... M'agraden les coses antigues, però i si confonem fermentat en probiòtic?
0: Claro. Ahí sí que n'hi ha que fer un stop, perquè al final han parlat de iogurts, han parlat de kombucha, han parlat de xucrut, i jo crec que la gent així que ens ha sentit ja sap de sobre que estos aliments són probiòtics. Però també han parlat d'altres fermentats que no són probiòtics. Entonces, ahí ve un poc la confusió de dir, però què passa? Per a que un aliment siga probiòtic ha de tindre els microorganismes vius dins d'aquest aliment, vale? El iogurt té microorganismes vius, sí. La kombucha té microorganismes vius, sí, a no ser que siga pasteuritzada. Per això hi vam parlar que és important que no hagi sigut pasteuritzada. Però, per exemple, n'hi ha altres fermentats que, a pesar de que ve de microorganismes vius, han hagut transformacions de temperatura que ha fet que se perguen. Per exemple, el pa té la massa mare, però després del pa el claves al forn. Eixa

0: temperatura mata els microorganismes, per tant, és un fermentat, però no és un probiòtic.
1: Vale.
0: El xucrut, per exemple, és un probiòtic, vale? Però si aquest tarro, que també n'hi ha que fixar-se en aquestes coses, es pasteuritza abans de vendre-lo, deixaria de ser un probiòtic. En els casos de iogurt, lo mateix. Per això, per exemple, n'hi ha... en el supermercat n'hi ha moltes voltes que veus iogurt i n'hi ha altres voltes que veus postre lacti. Si fica postre lacti és perquè ja no té microorganismes vius, aleshores no se pot dir iogurt.
1: Famosos lactobacillus i tota aquesta família, no?
0: Correcte, vale. Han fet dos tipus de tractament tèrmic, aleshores ha matat aquests microorganismes. Per tant, per a que eixa fermentació, eixa aliment fermentat, siga considerat probiòtic, ha d'estar viu encara el microorganisme que tu te menges.
1: Clar, però quan parlem de kimchi, kombucha, el miso, que ara no es pots parlar de una miqueta del miso, digo, però això és molt raro. En l'alimentació, diguem, mediterrània, en la dieta mediterrània de tota la vida, no n'hi ha, ara que parlaves dels encurtits o parlàvem de les olives xagades, podríem incorporar fermentats d'una manera més...
0: Sí.
1: Que no sigui tan, mira, exòtica. No sé com
0: jo dir-ho. Crec que els que te vaig anar nombrant i vaig anar explicant un poquet per què són i com s'han format. Vale. Vale? Per exemple, les olives, com han parlat antes, que jo crec que a la millor a molta gent li estranya un poquet, no?, que les olives siguin fermentades. Has intentat menjar alguna volta una oliva de l'arbre?
1: No mai, però això és, no, això és com dir-ho...
0: Possible.
1: És un amargor que t'agarra alguna cosa, no?
0: Són dures i amargues. Aleshores, el que se fan és... s'agarren, se claven en salmorra, vale, de aulla i de sal, i lo que fa esta salmorra és que degrada, vale, i degrada la seua textura, vale, se fan molt més baix en l'amargor, se fan molt més blanetes, i apareix eixa lleugera acidesa i eixos aromes, vale? Ahí se produeix eixa fermentació i a partir de X temps les olives són perfectes per al consum humà.
1: Però has d'afegir-li unes bones herbetes també.
0: Bueno, ahí
1: ja les xaques,
0: per
1: si les
0: donar-li
1: un poquet de l'aromita.
0: Per a donar-li ahir l'arometa. En el cas de les anchoves, lo mateix. Vale? Mm. Al final han passat per processos de transformació microbiana i enzimàtica, vale, que han trencat aquestes proteïnes del peix, han tret aquests compostos que són responsables del sabor umami que han parlat i han generat l'aroma tan característic. A banda que, com tu has dit abans, esta fermentació el que fa és que un aliment que tenia una data de caducitat molt curteta passa a ser un aliment que pot durar-te moltíssim temps. Per això, antes, quan no n'hi havia nevera, la fermentació era el que s'utilitzava per a fer que els aliments duraren més. Bé siga la verdura, bé siga els peixos, vale? És un mètode de conservació superclàssic.
1: I el formatge mola?
0: I el formatge mola molt.
1: Com ha fermentat?
0: Mola molt com ha fermentat. Perquè al final el formatge és la llet, vale? Ha passat a ser iogurt, i del iogurt ha passat a ser formatge. O sigui, és una fermentació molt més llarga, perquè al final les bactèries làctiques, vale, han fermentat la lactosa, vale, se produeix un àcid làctic que el que fa és coagular la llet en iogurt, i després, quan ja tenim el iogurt, el que fem és madurar-lo per a formar el formatge curat. Com s'alimenta de lactosa, per això quan més curat és un formatge, menys lactosa té un formatge. Per exemple, n'hi ha intolerants a la lactosa que el formatge fresc no el poden menjar, però sí que poden menjar formatge curat, perquè no té pràcticament lactosa.
1: Vale.
0: Vale? Perquè s'ha llevat ahir aquest sucre.
1: Entesos. Pa blanc de massa mare, sí o no? Di sí o no en el capítol de fermentat.
0: Vale.
1: Ja sé que no és blanc i negre les respostes, però...
0: Exactament. Pa blanc de massa mare, sí, 100%. Sobretot, per exemple, al final, la massa mare, vale, lo que fa és que baixa moltíssim el contingut de gluten del pa tal qual, vale, i el fa moltíssim més digestible. Per això gent que a lo millor o no li senta bé el gluten o no pot menjar farina integral perquè té problemes digestius, el pa blanc de massa mare seria l'alternativa idònia.
1: I a qui no li passa el pa negre o el...
0: I al qui diu,
1: el pa integral,
0: és que no,
1: és que
0: puc,
1: no puc
0: perquè no m'agrada...
1: És sur o pur.
0: Sí, així sí que dir... Exacte, el massa mare és el millor a nivell digestiu, però t'ha d'agradar.
1: Li faltarà fibra.
0: no és perquè li falte fibra. Al final, com han dit antes, tot el que ve de fermentacions té un sabor molt intens. Tu has provat? No has provat alguna volta un pa de massa mare que t'hagi entret a un restaurant que hagis dit ostres, que intens, que fort, quin olor fa? No t'ha passat mai? Igual jo una no volta sí, i dic, la massa mare d'este pa era terrible.
1: Perquè portava molt de temps en...
0: Perquè a lo millor l'havien deixat fermentar molt de temps. Claro, que era un pa meravellós. Però és de veres que se nota moltíssim en l'aroma característic que té i en l'olor, per l'umami este que han parlat
1: antes.
0: I
1: una copeta de vi, sí o no, doctora?
0: I una copeta de vi... Així és que estàs ficant-me...
1: El diumenge?
0: Sí. Sí, ja saps que jo no soc de blanc.
1: Vinegre
0: de blanc,
1: millor.
0: Vinegre millor, al final. No,
1: cava millor que vi.
0: No, la fermentació, vi millor que cava, al final. No per la fermentació, però la uva negra té un poc més d'antioxidants que l'altra. Aleshores, millor el vinegre.
1: Vale.
0: I ja per rematar un poquet i per donar ahí més importància a lo que és la part de la fermentació, han parlat, bueno, ha parlat i ha dit moltes voltes que la fermentació millora la digestibilitat, per exemple, en el cas de les verdures encurtides, ¿vale? N'hi ha moltíssima gent que, per exemple, menja ceba i all i el senta fatal. Al final tenen un tipus de compostos, ¿vale?, que es diu fructanos, que formen molts de gasos a nivell intestinal. N'hi ha gent que és de veres que aquests aliments són com els detonants.
1: Sí.
0: Si tu aquestes dos verdures les fermentes en àuvia, sal, i les menges encurtidetes, o ja les que venen fetes o les que ara anem a explicar com a fer, t'assegure que no te generen ni un tipus de problema. I ja pots menjar-te 4 alls encurtits o el vinagre. Al final, estos compostos que s'han creat, ¿vale?, este àcid làctic ha baixat un poc el pH de lo que és les verdures. Han trencat molt dels sucres que tenen. Fan que l'aliment siga molt, molt digestible.
1: Que guai. I l'all i la ceba continuen mantenint, diguem, les seues propietats.
0: Tenen absolutament totes les seues propietats. És com que aquestes bactèries han fet una predigestió per nosaltres. O sigui que molt
1: bé. Per tant, en la recepta avui, verdures fermentades fàcils de fer a casa. I no són olives xacaes.
0: I no són olives. Vale, anem a agarrar...
1: Aquelles verduretes que mola molt, sobretot per acompanyar-les... Per exemple, quan estic menjant una arròs caldós o una arròs en paella, el cos em demana el cogombret, el pimentó en salmorra...
0: Són verduretes perfectes per a aperitiu de cap de setmana o per a tindre-les en la nevera i dir... Tinc molta fam avui, mentre faig el sopar necessite picar algo i genial. Te les fas.
1: Les
0: anem a agarrar.
1: De manera...
0: Sí.
1: És fàcil?
0: És molt fàcil,
1: vale,
0: molt fàcil.
1: Vinga,
0: verduretes que queden ben curtides, perquè jo crec que no totes queden ben curtides, ¿vale? El cogombre tots sabem que queda superbé. Aleshores, o trobem d'estos cogombres que són més xicotius, o si no, comprem del gran i simplement el tallem a llesques, ¿vale? Agarrem una carlota i lo mateix. O la tallem a rodanxetes finetes, o si no, com a bastonets.
1: Molt bé.
0: Dona igual. Anem a agarrar la col, ja òbviament com hem menjat sucrut, sabem que la col queda molt bé encurtida, o si no, podem agarrar, per exemple, floricol. I la tallem simplement a arbres xicotius, ¿vale? I el que més m'agrada a mi també és ravens i la ceba morada.
1: Ai, ravens?
0: Sí.
1: Ai, mira.
0: Estes verduretes són les que...
1: ravens així...
0: Les que més queden, les que millor queden.
1: Molt bé.
0: I ara tenim que fer una salmorra, ¿vale?, que siga aproximadament un 2% de... que tinga un 2% d'esmolaritat. Aleshores anem a ficar...
1: Un 2% de què?
0: D'esmolaritat, de sal, en funció.
1: Ah, de sal. 2% de sal.
0: Aleshores, tenim que agarrar...
1: Ja m'he perdut.
0: 500 mil·lilitros d'aulla...
1: Mil·lilitro?
0: 10 grams de sal. Fin.
1: Vale.
0: Que 10 grams de sal al final serà, per mig litre d'aulla, una cullerada sopera de sal.
1: Vale. Mig litre d'aulla, cullerada sopera, així en rasadeta de sal.
0: I ara anem a donar-li un poc de sabor a estos encurtidets, que ja no s'estaria superbé, però anem a afegir-li un gra d'all, vale, que el anem a laminar.
1: Ho tirem a l'aulla.
0: Exacte.
1: Vale.
0: Pebre en gra,
1: vale.
0: Gingebre fresc, i fulletes de llorer.
1: Vale. Boletes de pebre negre, gingebre fresc, una llesqueta i una fulleta de llorer o dos.
0: I una fulleta de llorer o dos. Entonces, ja tenim totes les verduretes, anem a preparar esta salmorra i anem a barrejar-la amb les herbetes que tenim i fiquem en un tarro de cristal les verduretes, fiquem la salmorra i s'assegurem que cubra, que cobrisca totalment tot el que són les verduretes. deixem el pot ben tapat a temperatura ambient, ni en nevera, ni en 3-5 dies. A partir del 3 dies ja ho tenim.
1: O sigui, en una jarreta,
0: en
1: un pot de cristall,
0: exacte, tancadet. En un pot tancadet

0: hermèticament.
1: I ho deixes allí, que no li pegui el sol, i que no tinga molt canvi allò de temperatura...
0: No, bàsicament perquè... Bueno, la kombucha no ens va eixir bé, ¿vale? Però era molt important en aquest moment que el canvi de temperatura no trencara la fermentació. En això és igual, a temperatura ambient, per a que ni el fred ni un calor excessiu, ¿vale?, trenqui esta fermentació que volem fer. I a partir dels 3 dies, si tu obris el pot i proves la verdureta, veuràs que el sabor ha canviat totalment, perquè este àcid làctic, vale, ja ha generat com este sabor més avinagrat, més intens, i ja tens així el que és la verdureta encurtida.
1: I tindríem la salmorra. No li afegim vinagre? És a dir, quan els comprem de compra la salmorreta, la vinagreta i això, té vinagre.
0: Però perquè això són en vinagre.
1: Ah, no és igual, no. En vinagre que encurtit.
0: Podria ser perfectament igual, però en este cas anem a fer-les simplement sense encurtides. Ja està.
1: Encurtides. I la col, que és de veres que ens costa incorporar-la entre la fila pudentina i allò i l'altre.
0: Exactament, però...
1: És una manera de menjar col fàcil.
0: Que no fa olor per a res. I al final, aquestes verduretes, que han de ser molt dures, veus que s'ablanen, que de sabor tenen un sabor superinteressant i molt intens, i, per exemple, per a gent que li costa molt clavar verdures al sopar perquè li dona perea, si tu tens el tarro ja ficat, te fas una tortilla i agarres un potet en 4 o 5 varietats d'estes, ja tens, a lo millor, una guarnició superdigestiva.
1: Ja sé què vaig a fer esta nit, i la setmana que ve, allà el divendres, o el dissabte, el cap de setmana...
0: I per acompanyar la cerveseta o el vi del cap de setmana...
1: No l'he vist aixecar, i un trosset de floricol en salmorra. Gràcies per acompanyar-nos, Clara, i per cuidar-nos.
0: De res, Simo.

Els bons consells de nutrició de Clara Llorenç ens acompanyen cada setmana al programa, en el que també té el seu protagonisme un jove valencià de 36 anys. Lela va aparèixer en la seva vida fa 8 anys. El seu cas no és genètic, és esporàdic, que és el nom que rep si no se sap l'origen de la malaltia. Fran ha sigut protagonista d'un documental sobre la seva vida convivint amb la malaltia de Lela, on escoltem i vivint junt a Fran i la seva família, el seu dia a dia, un documental titulat Cada dia és un regal.

0: Que bellesa de cançó, esta cançó tòxica d'Izal. És una de les cançons favorites del protagonista dels següents minuts de programa. I per això, en el seu homenatge, he volgut començar amb esta música. Parlem de Fran Vivó. Fran és un jove valencià de 36 anys que fa 8 anys va aparèixer en la seva vida Lela. Escoltem ara la veu de Fran en el fragment d'un documental. És un documental molt especial sobre la seva vida convivint amb la malaltia, amb la Lela, on escoltem i vivim junt a Fran i la seva família. És un documental titulat Cada dia és un regal.
1: L'any passat, justet per aquestes dates, la meva família i jo farem el nostre últim viatge a la naturalesa en estat pur. Mai oblidaré aquest tormentó que quasi arrenca la tenda de campanya. La ruta que me vaig ostinar a la fera. I jo en la meva moteta. Vos podeu fer una idea del meu nivell de bogeria. Ho vaig disfrutar com mai. Les mans estaven dient les seves últimes paraules i no deixi passar ni una oportunitat per a volar el dron. Eixe viatge marcà l'inici d'una unió més forta entre nosaltres, perquè sabíem que anàvem a haver de remar més. I és que en esta vida està tot mesurat per a que la història quadre.
0: El documental se diu, com vos dic, Cada dia és un regal. Ara en parlem d'ell. La veu de Fran la podem escoltar en aquesta claredat gràcies a l'avanç brutal que ha suposat la intel·ligència artificial. I avui volem parlar en Paco Vivó, en son pare de Fran, per a contar-nos este Cada dia és un regal i també per interessar-nos a veure com està Fran i com està la família. Hola, Paco, benvingut a la vesprada de punt.
2: Hola, bona vesprada. Bueno, què tal?
0: Encantat de saludar-te, també amb una abraçada molt gran i a tu i a tota la família, i per descomptat també a Fran. Com està el xicón?
2: Igualment, Ximo. Pues mira, Fran està, diguem, estable en quant a la seva malaltia general. El problema més greu que té ara és que la comunicació la té molt dificultat ja. Ell, fa uns mesos, podia comunicar-se a través del lector ocular, parlant a través de les seues redes, comunicant-se i utilitzant tota la tecnologia que ens ofereix l'actualitat i sanitat. Però la dificultat més gran pues ara està en que ja no pot escriure en el comunicador i se fa més difícil la comunicació. Però tant aixina i tot, ell està més o menys estable i acceptat en la vida que li ha tocat i està molt satisfet de tots els avanços que s'han pogut fer a través d'ell o utilitzant-lo a ell. Això és fonamental per a ell.
0: La tecnologia, ara ens parlaràs, és un... Home, dic un miracle perquè és un lloc comú que utilitzem, no? Però el treball de la tecnologia, això abans que ha suposat, no? Poder tornar a escoltar a Fran a través de la intel·ligència artificial en el documental, ara ens contaràs. Però també volia, Paco, que me contares com esteu la família, perquè crec que ara mateix esteu contents, i no només pel documental, que entenc que és de veritat que és un treball que és una joia, ara en parlarem, però crec que teniu també bones notícies pel que fa a les ajudes en el dia a dia. Conta'ns.
2: Sí, mira, estos dies tenim un cúmul de notícies bones, com fa molt de temps que no hi havia.
0: M'alegro molt.
2: Principalment, pues, que per fi, després d'una gran batalla de 8 anys que portem, nosaltres, al costat de les famílies, al costat de les associacions, especialment la nostra associació valenciana d'ELA, Després d'aquests 8 anys ja podem dir que vam fet realitat que se fiquen en marxa aquestes ajudes en la nostra comunitat valenciana, en algunes més, i esperem que pront ho siga en tots els territoris, però en la nostra comunitat i especialment en el que correspon a Fran, pues, hi ha alguns més, però parlem per Fran en aquest moment. Ja t'he concedit el grau 3 plus de la dependència extrema, que és el que una de les principals demandes de la Lleiela que es comença a veure ara. Després de octubre 24, que s'aprova la Lleiela, pues encara es comencem a veure la llum ara. Des d'aquell entonces han mort vora 2.000 persones sense rebre les ajudes que la llei

0: que la llei es concedeix i no les han pogut veure.
1: Sí, com però no poden ser conscients, de veritat, no? Que a l'hora de firmar unes ajudes, el patiment, en este cas, les vides també, no? Que podien haver-se alleugerit. En este cas, a més, sí. Tinc entès, Paco, que l'ajuda també ve... tot ajuda és bona, però quant a més són mans, no? Són ajudes...
0: Sí, la veritat és que...
1: Són persones que d'alguna manera se van integrar en el dia a dia de la família, no?
0: Sí, és una cosa que, bueno, ja saps, de moment pues, som pioners en la Comunitat Valenciana pràcticament en posar avant que en funcionament real en posar en marxa aquestes ajudes, que són fonamentals per a la vida dels malalts d'ELA, que decideixen que puguen decidir lliurement, perquè això és molt seriós, perquè si no existeix aquesta ajuda com no existeix hasta avui, si no existeix, les persones que decideixen viure o seguir visquent després de la traqueostomia, quan se necessiten ja l'assistència 24 hores, pues que puguen lliurement triar si volen seguir visquent perquè van a tindre una assistència necessària. De l'altra forma, no se pot triar vida o mort lliurement, s'ha de triar la mort. Per què? Pues perquè saps que no havia cuidados 24 hores posteriors a la traqueostomia. Entonces, la gent no podia triar lliurement seguir visquent o no.
1: Estic escoltant-te, Paco,
0: pas, i... És un pas de gegant.
1: És un pas de gegant, és molt important.
0: És un pas de gegant en... no sol esperar per a l'ELA, totes les malalties de cursió reversible, pues, també van, quan se desenvolupa això, també van entrar ahí, i és fonamental, no?, que n'hi ha que això pues, posa una dignitat en les persones que se veuen en els ànims de seguir visquent en aquesta situació o en qualsevol, no? Qualsevol situació difícil.
1: Entenc. No me dona, Paco, per a imaginar com un pare transita per este pas tan estret de la vida, no? Quan estàs parlant-me de la decisió, diguem, totes les garanties del teu fill de que vol anar-se o no vol quedar-se. No me puc fer una idea de lo que esteu passant, Paco. No me puc fer una idea.
0: Clar, nosaltres estem secundant la seva decisió de vida, de lliure. Yeah. I no és que no respectem les decisions de qualsevol persona, perquè... nosaltres estem secundant la seva decisió a pesar de que fins avui no ha hagut ajudes per a l'assistència per a ell, més que un assistent que teníem per els matins que donava la llei de la dependència que n'hi ha fins ara. Entonces estem secundant-lo a ell, i comprenem, nosaltres hem pogut fer això perquè som una família unida, som una família nombrosa i hem col·laborat tots, cada un des de les seues possibilitats, hem portat avant això, que sense estar voltant de família no haver pogut durar avant.
1: Una unió de família,
0: encara
1: Paco...
0: Encara que sí. Fran haguera volgut... seguir visquent, perquè no teníem l'ajuda i ho hem fet 24-7 tots des de casa.
1: Tot el que haureu lluitat la família, el que haurà fet falta. Absolutament.
0: I això ha sigut pues, a base de desestabilització familiar o de baixes en treball, excedències, una història molt llarga de 8 anys que portem així, no? Però que per a nosaltres ha valgut la pena si podem secundar el seu amor per la vida, que també és el nostre i l'han fet nostre també. I ella ha volgut dedicar esta vida en la situació en la que se troba pues, com un propòsit de donar a conèixer i donar visibilitat a esta malaltia i com ser una paraula d'ànims per a moltes persones que no sols en situacions d'ELA, sinó en situacions de grans dificultats que s'atreveixen per la vida totes les persones, no sols els malalts d'ELA, pues ser una paraula ahí per moltes persones i com ho ha sigut i com heu seguit sent des de que obrigué el seu canal d'Instagram on hem clavat allí la nostra vida familiar, l'hem obert allí a totes les persones que han volgut preguntar, consultar i informar-se a lo millor o demanar ajuda o demanar qualsevol referència en quan una persona pues, es comença en la ELA i no sap què fer o pues, ha sigut un temps molt de comunicació en moltes persones.
1: I en aquest propòsit de vida de la família i de Fran està també este documental Cada dia és un regal, sí. que és una frase del mateix Fran i en el que heu pogut mostrar-nos el seu dia a dia, també el vostre i, a més, poder tornar a escoltar la veu de Fran a través de la intel·ligència artificial. Com va ser això per a la família? No?
0: Bueno, pues mira, este equip maravillós de Barre Produccions, en tota la seva delicada i sensibilitat, pues des de que mos coneguerem per relacions de l'hospital i tot això, per mig de altres persones, mos preguntaren si podrien destacar-se ahí en la nostra vida i nosaltres els deixarem entrar i en tota sensibilitat han fet esta que porten vora 5 anys gravant-nos, no cregues tu, eh?
1: Claro, 5 anys.
0: I han anat pues, als puestos emblemàtics, allà on els hem dit que és important gravar, allí que s'han presentat. A la muntanya, a l'Alto Tajo, que és on faran a treballar, perquè no sé si vos ho heu dit, que és bombero forestal.
1: Sí, sí, ho sabíem, sí.
0: I a tots els puestos on emblemàtics de Fran, pues allí s'han presentat, allí han gravat, allí mos han gravat, allí han convisut amb nosaltres. I, bueno, és una documental ple d'experiències, de visibilitat, d'enllaçar temàtiques d'una forma molt, molt, molt ben estructurada, temàtiques humanes, socials i sanitàries, no? Tot allí junt, perquè parla de tot, dona l'aspecte humà, l'aspecte reivindicatiu, l'aspecte sociosanitari. És un documental, vamos. I la guinda final del documental, que ja vingué pues, en les gravacions ja que ens estàvem fent barret i avançades, la guinda final va ser que se trobaren en esta persona que es diu Jordi Linares, que és el director del grup d'Ebrahim, de la Universitat Politècnica de València, i se posaren a participar en algo en el documental, com ho comentaren ells, i pensar en fer això, que poder, a través de arxius antics, o arxius de WhatsApp, arxius de veu de familiar, de vídeos antics de Fran, pues a partir d'uns quants arxius, pues, poden permetre la intel·ligència artificial poguerem traure i clonar la seva veu. De manera que la guinda final que ens sorprengueren fon que el fil conductor del documental el va comentant Fran en la seva veu. I és impressionant.
1: És impressionant. Cada dia és un regal, com diu el mateix Fran.
2: Tinc moltes coses pendents, però estic aprenent a viure la vida amb els límits que m'imposa i agraint cada moment viscut. Intenta disfrutar el present. Cada dia es converteix en un regal.

0: abiertos de vidas.
1: Que cada dia es convertís en un regal. Que això te ho diga el teu fill en estos anys complicats que esteu passant. No sé com

0: No sé com se te queda l'ànima. No sé si te cap en el cor més amor, Paco.
1: La veritat és que és... que sempre s'han enamorat els. Ara, pues, és com si a vegades dic, ostres, que ja s'hem acostumbrat a això, però és que, sí, és que sempre és nou, no? I, sí, i veient a ell, veient, quan, si veres quan ell ja no, té, ja no pot tindre expressió ni siquiera parpadeja. Però quan mos passaren el primer arxiu que havien passat al programa este i poguérem escoltar de nou la seva veu, va ser brutal. Va ser brutal.
0: I el dia que anem al concert d'Izal, estem escoltant música d'Izal durant el programa, que això va ser un dels moments també, dius, buf, no?
1: És el seu grup.
0: És el seu favorit.
1: El que mos ha fet a tots seguidors d'Izal. I un dia el portarem, el que tenia el concert, l'últim concert que feu en València, ahir en la ciutat de les Arts, mos van clavar allí. I com te dia abans, Barret, una cosa important que anem, pues ells allí que vingueren a gravar tot.
0: Bueno, estem comentant, clar, dius Barret és una productora valenciana, molt reconeguda, sí, en col·laboració també amb l'associació de la... d'Ela, d'Adela, que també hi ha una gent en Adela. Bueno, què vos vaig a contar a vosaltres, no? Nosaltres també tenim certa connexió també amb ells i és una gent...
1: Com ja havia dit abans, sí, la nostra associació valenciana Adela, que sí, és la que hem participat en tot i ara que volem i apreciem molt en el seu director de CAP, José Jiménez, i la veritat és que a través de l'associació han fet tot el que han instaurat la carrera solidària de l'ELA en Benaguasil, tot el que se recauda, sempre han fet recaudacions per a l'associació, sempre treballant en la visibilitat i acompanyant en el que se pot a través de les redes i a través de les activitats múltiples que han fet en estos 8 anys. Pues ahí en Adela sempre,
0: clar que sí,
1: que ara pues també pertanyeix a la Confederació Espanyola de Conela, que i a través d'ahí pues tota la visibilitat i tota la parlamentació en el govern perquè això se poguera dur avant ràpidament, pues cada un està fent la faena des dels seus àmbits i entre tots pues se porta avant això.
0: Gràcies per obrir la vostra casa, gràcies per obrir la família també, les emocions, el vostre dia a dia en este cada dia. Les ajudes a investigació, sé que també es parla en el documental del treball que està fent en la FE, dels avanços que s'han fet i que este regal de cada dia, que és este documental també del teu fill Fran i de tots els Vivó, pues servisca per a continuar espentant la investigació, que és molt important per Fran i pels que vinguin darrere també, no?
1: Sí, sí, això és el principal. Perquè ja saps que, per exemple, en lo de la veu, no? Que és un avanç meravellós i Fran està super, super content i super agraït, encara que ell ja no el pot utilitzar en tot el seu potencial, perquè ell ja no pot llegir directament ni escriure en el lector ocular. Entonces, però ell està super content que saps que ha obert aquest camí en ell, pues perquè és que vinguin darrere i puguen encara escriure en el lector ocular, pues puguen escoltar-se en la seva veu cada un. I això se va desenvolupar aquest programa a través d'aquest equip de la Universitat Politècnica. I, vamos, això per a ell és sabent que ell no pot gastar directament. L'únic per escoltar-se és que ell mos dicte algun text o alguna frase que se comunica en el poc moviment ocular que li queda, assentint sí o no a si li preguntes de lletrejar una paraula...

0: I si formes un text, pues sí, això ho podem nosaltres passar al programa i ho pot sentir en la seva veu. Però ell directament ja no ho pot utilitzar en tot el seu potencial, però està molt content de que...
1: Ja. Dels molts llegats, no? Que deixa sí. el vostre fill, el vostre Fran. Vivós, sabem que serà fotut i que serà dur i que serà un pas estret i que sí que... Però en la mesura que esta casa, esta ràdio televisió pública vos pugui acompanyar, pues ahí estarem. També el poble de Benaguasil i tanta gent a través de cada dia és un regal, que continuï sent cada dia un regal en la mesura del possible per al teu fill Fran i per a tota la família, Paco.
0: Sí, moltes gràcies a vosaltres, a Punt i a tots vosaltres.
1: Un abraçament.
0: I esperem que en pronte... Ja anem sabent on se va poder reproduir el documental. Pront anirem anunciant-ho.
1: Doneu-nos informació i així li farem la difusió que cal, Paco.
0: Molt bé. Moltes gràcies.
1: Una abraçada molt gran. Gràcies a vosaltres, bonicos. Per a rematar esta selecció de millors moments de la vesprada a Punt, que millor que fer-ho amb bona música. En este cas, en una de les cançons favorites de la nostra Carme Juan, un tema propi del seu repertori, que per al programa va versionar amb lletra en valencià una tendra cançó d'amor que se titula Ocupes el meu pensament.

0: apoderado.
1: A mi m'agrada més en València.
0: Ai, mira! Que ja, això dic, quan sigui ja he dit el disc en València.
2: Has de canviar el...
1: Que gran de Nacho, que cançó més bonica, eh? Gràcies, quin regal, que xulo.
2: Molt xulo.
0: Gràcies bonico, a vosaltres.
1: Molt bonico, que ben entonada està i que cançó més inspirada, més bonica.
2: I el recorregut per la música de Castelló, hombre, que era el que te faltava saber per empadronar-te allí, Ximo Rovira.
1: Me va encantar, la veritat, és que sí, me faltava este recorregut per algunes bandes que, de fet no coneixia.
0: El punk
1: que...
0: rock de Castelló l'has d'estudiar.
1: Molt molon. Pues moltes gràcies, Carme. Fins la setmana que ve a portar-nos més bona música, més inspiració.
0: Fins dilluns.

0: Són les 6.
1: A punt. Notícies.
0: El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han acordat enviar a Ceuta i com a mesura preventiva unes 45.000 dosis de les vacunes destinades a combatre, entre d'altres, la difteria tetan, la varicela i la polio. L'objectiu és immunitzar tant la població de Ceuta, que no estiga vacunada, com les persones migrants. Alejandro Molés.
2: Des del Ministeri de Sanitat destaquen que la situació a la ciutat autònoma no constitueix una emergència de salut pública, però que cal treballar en la prevenció per evitar la potencial propagació de malalties.
0: Comença el nou curs polític després de les vacances d'estiu. El president del govern, Pedro Sánchez, ha convocat per a demà una reunió del Consell de Seguretat Nacional per a analitzar la situació a Ceuta després de l'arribada massiva de migrants el 30 de juliol.
2: En acabar la trobada del Consell de Seguretat Nacional començarà el Consell de Ministres, on esta vesprada i des de Ceuta el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha anunciat el que s'aprovarà per a fer front a la crisi migratòria. L'escoltem.
3: El gobierno declarará mañana, martes, la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta y constituirá un mando único mediante Real Decreto en el Consejo de Ministros. Este mando único será encabezado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
2: I al Congrés demà comença la ronda de compareixences de 8 ministres arran de la crisi migratòria de Ceuta. La primera intervenció serà la de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Però avui, en les últimes hores, qui ha calfat l'ambient polític ha sigut el ministre de Transports, Òscar Puente. Li han preguntat si es veia com a successor de Pedro Sánchez. No ho descarta, però diu que ara el que controla el joc és Sánchez.
4: Yo no creo que yo sea ese jugador, no creo que yo tenga que jugarme la última pelota, haciendo un símil baloncestístico. También digo que si me llegara, faltando 2 segundos y tú me la tuviera que jugar, pues no soy de los que la pasan, ¿no? Pero en este momento el Jordan es del equipo es Pedro Sánchez.
2: Mentrestant, el PP ha reunit avui la cúpula directiva a Gènova per a reforçar l'estratègia a seguir durant aquest curs polític. Escoltem el portaveu Borja Semper, que parla de degradació institucional.
5: Es que la degradación política e institucional a la que este gobierno está sometiendo a España sigue sin tocar fondo. Que el presidente Sánchez haya batido otro récord. Que haya batido el récord de un presidente del gobierno de vacaciones en 32 años.
0: La Unió Llauradora xifra en més de 14 milions d'euros les pèrdues directes ocasionades per l'episodi meteorològic de dijous. Una sèrie de tempestes amb esclafits tèrmics i fortes ràfegues de vent i pedra que, com saben, van afectar especialment, amb especial incidència, les comarques de la Ribera.
2: L'organització agrària ha dut a terme una primera avaluació sobre el terreny que situa en més de 6.500 hectàrees la superfície agrícola afectada, sobretot de caquis i de cítric. Davant aquest panorama, esta és la proposta del secretari general de la Unió Llauradora, Carles Peris.
6: L'organització propone a Enesa i Agroseguro adelantar al 1 de agosto el inicio de las garantías por adversidades climáticas, incluido el viento, y que la Consejería habilite ayudas para el sector.
0: En la actualidad esportiva, el Levant ya ha inscrito el central austríac en Dugwe en la plantilla, con falten menys de 2 hores per al començament del partit de l'equip granota al Sadar contra Osasuna. El jugador ha viatjat este matí amb l'expedició granota cap a Pamplona, així que tot apunta que Luis Castro podrà comptar amb ell per a este duel, que podrem escoltar en la sintonia del Punt a Punt, en una transmissió que començarà a les 7 i 5 de la vesprada, un partit que començarà a les 7 i mitja. A més d'inscriure en Dugwe, el Llevant, per cert, ha donat de baixa Karim Tundé, que està en la rampa d'eixida cap a la Lliga anglesa, cap a la segona divisió anglesa, concretament cap al West Bromwich Albion. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta A Punt Ràdio.
1: Som A Punt.
7: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
8: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia.
9: Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
10: Gràcies per escoltar-nos. Som Apunt.
11: Com es transforma el silenci en cançó? Esta és una de les preguntes més complexes que se li pot fer a una música. Si la formulem, descobrirem que estem encetant un recorregut a través de les seues pel·lícules i llibres preferits, de les seues vivències i referències, de les seues emocions. Ara sentiràs el relat d'un trajecte musical apassionant que tractarà de respondre a aquesta qüestió. És hora d'omplir el silenci i viatjar allà on naixen les cançons.
12: Hola, sóc Esther i avui descobrireu d'on naix la inspiració per a fer les meves cançons.
11: Esther va obrir les ales amb 20 anys i 4 cançons. Uns mesos i moltíssims concerts després, la seva motxilla es va omplir amb vivències i emocions per a un segon àlbum que li ha demostrat que el camí serà molt llarg. Abans que continuï, fem una parada per escoltar com ha creat el seu imaginari a partir de 4 temes d'una discografia que s'acaba d'enlairar.

La tristesa ha sigut, confessa ella, el motor de la seva creativitat. Una tristesa pròpia que, quan passa pel filtre de la guitarra, sempre troba un poc de llum. És després de dinar, amb un cafè encara tirant fum i el sol mandrós de migdia, quan la seva inspiració està més inquieta, sobretot si és dimecres.

0: Esther, conta'm, per què volies parlar dels dimecres?
1: És que els dimecres sempre han sigut un dia molt especial en la meva vida en general. Quan era més menuda, d'alguna manera era com el dia que anava a classes de música, no? Sempre passaven coses els dimecres. Però ara que m'he fet més gran i no sé quan, des que me'n vaig venir a València, dimecres era el dia lliure de la uni. I llavors era com aquest dia que tenies, que et prenies de descans enmig de la setmana per a fer totes les coses que no podies fer els altres dies. I ara que treballo, d'alguna manera, és com un dia enmig de la setmana que em dona la possibilitat de respirar un poquet i em dona la possibilitat de, pues, com dia abans, fer les coses que no faig els dies caòtics i de trobar-me amb persones que potser no em podria trobar en aquests dies caòtics i viure més la vida emocional.
0: Tu, a més, vas néixer un dimecres.
1: Sí.
0: I anaves a classe de música els dimecres.
1: Sí.
0: O sigui que és un dia màgic en la,
1: sí,
0: en la teva biografia. Bé, abans de continuar, jo volia dir que la convidada d'avui per a mi és molt especial perquè jo tinc la sort, el privilegi de treballar mà a mà amb ella com a productor de la seva música. No és esta la raó per la que està sentada així perquè Esther és una de les cantants més prometedores de la nostra escena musical, és una de les veus amb més futur de la nostra música i per això, per emocionar-nos amb ella, amb les seues cançons, està així. Comentàvem en la introducció que el desamor o la tristesa t'espenten habitualment a compondre. Esta cançó és un cas prou clar, no? Un bon exemple.
1: Crec que no cal donar massa explicacions. Si escoltes la cançó i et fixes una mica en la lletra, se pot saber perfectament. I tampoc és algo especial, vull dir-te. No és algo que només me passi a mi, però al final, d'alguna manera, l'alegria és algo que expresso molt en el meu dia a dia i la tristesa és algo que em costa una miqueta més. Així que fer cançons com esta m'ajuda una mica a treure-ho.
0: Quan més concreta és l'experiència que contes, més possibilitats hi ha que algú s'identifiqui, encara que sembli contradictori, veritat?
1: 100%, sí. Però perquè al final també t'ho crees en el teu imaginari i t'ho portes al teu lloc. Quan és algo tan general, també passa, però no sentes l'artista tan prop de tu, jo crec.
0: Recordes quin va ser l'impuls que et va fer agafar la guitarra per a compondre esta cançó? Era un dimecres quan la vas compondre?
1: Era un dimecres.
0: No podia ser d'altra manera.
1: No podia ser d'altra manera. I va ser un dimecres que pues, jo havia de quedar amb una persona i no va passar. Entonces, d'alguna manera, me vaig ficar com en eixe suposat cas que no tornés a passar. I va sortir això. I, bueno, d'alguna manera va ser una mica premonitori, no? Però...
0: I d'ahí això de dimecres i no estàs.
1: Sí.
0: No? Normalment, compons amb la guitarra i la música i la lletra van juntes, no sempre en el mateix sentit, en la mateixa direcció, que ve primer. Cada vegada una cosa...
1: És que de normal me passa que pues, me ve una frase com en una entonació i així, i entonces intento agarrar la guitarra, intento pues, portar-ho d'alguna manera i intento deixar-me fluir prou en quant a lo que és a la lletra i deixo que passen per mi totes les emocions que m'han portat en aquesta frase o que m'evoca aquesta frase i a partir d'ahir pues, ja vaig construint-ho. Però sol venir una mica tot de la mà, després ja fas modificacions, sobretot en la lletra o en la melodia, més a nivell de producció, però me sol venir tot prou d'una, més que res perquè de normal quan canto, quan componc la cançó, la manera en la que la canto ve derivada de com la sento, no? Entonces, lo que sento és lo que escric.
0: Clar. És com si les paraules portaren enganxat una melodia, no?
1: Sí, me passa una mica així. Després venen i me tiran la casa per la ventana i me posen idees noves, me poses idees noves, sorgeixen idees noves, però... Però al principi, l'origen sempre és una mica este.
0: L'essència és això. I tenim la sort de poder sentir com va néixer esta cançó amb la teua guitarra i la teua veu.

0: No sé.
1: Clar, és
0: no,
1: que...
0: Me transmet algo que m'importa com en eixe lloc i...
1: És que la màgia de la cançó ja està en eixe àudio. La gràcia d'aquestes coses de poder sentir estos documents inèdits, òbviament, perquè després els músics no anem publicant les nostres gravacions del mòbil, però la màgia de tindre accés és poder veure com en eixe àudio, tot i que, òbviament, la gravació està feta amb un dispositiu d'ús diari i està tocada fins i tot a un tempo que va variant i els acords encara estan balegen, però l'essència i la melodia i la màgia ja estan ahí, no?
0: Sí.
1: Tu també ho perceps, suposo,
0: sí, sí.
1: Quan la sents.
0: 100%, 100%. És molt bonic.
1: Esta cançó forma part del teu segon disc, del teu primer llarga durada, amb títol Les cartes que mai vaig cremar, publicat a finals de 2022, quasi dos anys després que debutares amb el teu primer EP. En este temps has rodat moltíssim, has fet moltíssims concerts, has eixit de gira, has descobert un ofici itinerant com és la música i... T'ha resultat inspirador tot això que has viscut? Creus que en el teu disc està tota aquesta experiència tan gran que has viscut en este temps?
0: Jo crec que sí. De fet, si l'escoltes, fa molta referència a concerts, a persones que he conegut al llarg d'aquest temps. Inclús hi ha cançons que han nascut dies concrets, com per exemple el dia que vam gravar la cançó de Beta, del disc Beta, Somnis. Uh-huh. Eixe dia va néixer Transversal.
1: Uh-huh.
0: Entonces, és com, sí que crec que d'alguna manera, encara que no sigui tan que no ho pugues comprovar per si, detrás hi ha una història i detrás sí que està molt relacionat en tot aquest procés que jo he viscut, en tot aquest any llarg, bueno, dos anys, mentira, que porto fent música i que porto dedicant-me un poquet a això.

0: Que bonica és la tornada de dimecres, veritat?
1: Per a mi sí.
0: I quina força té el concepte de però és dimecres i no estàs, no?
1: Al final és que és això. Al final arriba aquest dia màgic de la setmana, aquest dia que te transporta algo més que no només el que diem abans, ser productiu, i que no estigui aquesta persona que te transmeti aquesta calma bonica dels dimecres, no? Que t'acompanya en aquests dimecres. Sí.
0: És molt bonic com en la cançó els instruments quasi desapareixen per a centrar tota l'atenció en esta frase que és la que major càrrega poètica
1: sí. I
0: emocional per a tu també. Jo crec que és, i que estiga sentint-nos, se n'adonarà sentint-te parlar que en les teues cançons estan totes les teues emocions.
1: És que sempre són així. Al final, les meves cançons parlen de les coses que jo visc. Entonces és impossible que no estiguin totes les meves sentiments i totes les meves emocions ahí clavades. No serien les meves cançons, no seria jo.
0: Doncs jo crec que és hora d'escoltar completa esta meravella que és Dimecres d'Ester.

0: Aquest era el teu primer disc, el vas escriure amb 20 anys, una miqueta més. Amb quina edat et vas llançar per primera volta a la llibreta a escriure uns versos?
1: I era molt joveneta.
0: Com de joveneta?
1: El primer de l'ESO, no sé, 11 anys, 12.
0: 11-12 anys.
1: Més o menys. I era, o sigui, era horrible i alhora era superbonico perquè només escrivia de que m'agradava cantar. O sigui, jo de l'únic que escrivia en aquest moment era de que m'agradava cantar. I a poc us vaig començar a escriure pues, altres coses, no? Que és l'amor, de quan te pilles d'algú i coses, d'adolescent i preadolescent, i de no adolescent, o sigui, ara faig el mateix, no? Però pues, d'una perspectiva molt més innocent. Però va ser entonces, perquè se va juntar amb mi un moment de la meva vida en el que jo portava molts anys fent música, per causes de la vida vaig haver de deixar-la de fer, i va ser la meva manera de continuar en ella.
0: Jo crec que el teu primer amor de veritat va ser la música, sense ningú dubte, de veritat.
1: Sense cap dubte. Sí, 100%.

El primer disc d'Esther està ple de sorpreses, com esta. Lluny de la foscor, cançons com El teu llibre preferit construeixen un refugi acolorit i lluminós on es celebra la senzillesa de l'amor i l'amor a la senzillesa.

0: Esther, d'on naix el teu llibre preferit?
1: El teu llibre preferit naix de... Bueno, jo havia passat com un temps una mica mal i era com... Ara m'estava plantejant en aquest moment... Vale, jo ho he passat molt malament a nivell emocional perquè m'han fet saber què és el que no vull, no? Com no vull estimar, com no vull tenir una persona. I aleshores vaig voler com d'alguna manera dir, vale, però què és el que vull? Em vaig intentar posar-li paraules a realment què és per a mi l'amor, com vull estimar i com vull que m'estimen, no? I en aquesta recerca va sortir el teu llibre preferit, que al final, com tu dius, parla de l'amor quotidià, de l'amor senzill.
0: És curiós, perquè ho has dit, va ser pensant què no volies, vas descobrir què volies. De vegades és un mecanisme per a saber el que volem, saber què no volem. No?
1: Claro, al final, si ja estàs cansada de que et facin entrar en bucles horribles, de patir, d'haver de estar tot el rato demostrant que tu eres suficient, això no és estimar a ningú, això no és entrar en una relació, bueno, relació de qualsevol tipus, no? Bé, o sea, no estic a favor d'això perquè el patiment no entra com una possibilitat en el meu cap quan parlem d'amor. Entonces, per a mi lo més important de l'amor i de les relacions afectives és això, anar a les coses senzilles, a les coses quotidianes, a això, no sé.
0: I això t'ho plasmes en esta cançó. A més, amb un llenguatge

0: clar, senzill, no? Que no acudeix massa a les metàfores, sinó
1: no gens.
0: És quasi costumista, no? A escenes quotidianes, com tu deies.
1: I tot i així, tot i que pareix tan, com tan senzill, realment no va ser gens, perquè intentar posar paraules a totes aquestes coses que realment estan dins de tu, però que és difícil que surtiguen, que els hi has de donar paraules, que els hi has de donar forma, no és fàcil. I, de fet, en aquest moment quan la vaig fer va ser super alliberadora, però no va ser estar molt de temps després construint relacions amb altres persones que vaig dir, ostres, és que el que estic buscant ara, sense adonar-me'n, és el que deia jo en el teu llibre preferit. Mm. O sigui, realment sí, ho sento així.
0: Una de les teus grans referents, jo ho sé, és Miley Cyrus. Per què? Conta'ns, què ha suposat per a tu?
1: Ai, és que al final, jo he nascut en el 98, jo m'he criat en Hannah Montana, en Disney, i en totes aquestes referents dels 2000 llargs. Per mi Miley Cyrus, quan jo començava a entendre... Bueno, jo feia classes de música, no? Entonces tornava a casa i a la tele hi havia una xavala que cantava, que es ficava una peluca i cantava cançons que connectaven molt amb mi, que me flipaven i que me sabia sense saber massa anglès, no? I, de fet, un dels primers, si no el primer, el primer disc que jo vaig demanar va ser el primer disc de Miley Cyrus, que encara el conservo a dia d'avui.
0: Com es deia, el primer disc? El
1: recordes? Ara no.
0: Jo tampoc.
1: Tinc molta mala memòria per això. Break, no sé què. No sé, sí. Va por ahí.
0: Quines són les cançons que estaven en el disc?
1: La primera és la de Seven Things, exacte. Driveway, Goodbye... Sí. Bueno. Sí. I claro, era molt guai, era superinspirador. I Borella també, com a mesura que, per exemple, en la sèrie avançaven les temporades, o ella anava fent discos, anava creixent, jo també anava creixent, i entonces creixia paral·lelament amb ella, claro, com de les persones que creixem, no alhora, no? Però d'alguna manera jo la veia en aquest procés. I la, a més, la tia pues, ha passat èpoques molt bones, molt roïnes...
0: Més difícils.
1: I tot i així, en totes elles, jo he estat molt connectada en el que ella anava fent. Mm-hmm. I m'ha inspirat molt també a l'hora del gènere musical. O sigui, la música que ella feia i la música que continua fent a mi m'encanta. I me connecta molt a mi mateixa i sempre ho ha fet.
0: Has comentat una cosa que a mi em sembla molt bonica i és que tu creixies com a persona a mesura que ella creixia com a artista. No?
1: Claro.
0: I tu la seguies. I és important el que dius, que en totes les seves etapes tu has trobat una complicitat o una referència, no?
1: Sí, i això és molt guai. I al final, jo què sé, no està mal dir que t'agrada Hannah Montana. I jo a dia d'avui, si m'avorreixo un dia, me poso el Disney Plus i me miro un capítol de Hannah Montana. I sí, i m'agrada. I no sé, és que és una cosa que connecta molt en mi i en l'Esther de més menuda i en l'Esther actual, que l'Esther actual és la que és, però és la que era de menuda. I no sé, és molt guai. I jo no tinc pudor de dir que m'agrada Hannah Montana ni Miley Cyrus. I m'agrada i ho faig públic. M'agrada Miley Cyrus, sí, m'agrada.
0: I fas molt bé. Jo crec que mai s'ha de renegar dels referents que han sigut importants en alguna etapa de la nostra vida i que ens han format com a persones i com a músics. Tot i que, potser, al cap del temps ja no són la música que més escoltem. En el teu cas pot ser fins i tot sí, perquè, com tu dius, has evolucionat en paral·lel. Però jo crec que és important no avergonyir-se de les referències que algú ha tingut. Una cosa que també estava clara en la gravació del teu primer EP era que la composició d'arranjaments havia d'anar molt enfocada a que el que destacara i el que estigués en primer terme fora la teua veu i la teua melodia, no? Jo crec que això era una cosa que tu també tenies molt clara.
1: Sí, 100%.
0: Perquè al cap i a la fi era la millor manera de presentar-te.
1: Claro, al final, si vols que la gent se'n recorde de tu, no? És... Has de tenir molt fàcil, molt clar, molt a la seva cara, com tu dius. Sí.
0: Però ara la cosa ha evolucionat, no? En el teu disc, en el teu darrer disc, musicalment ha hagut un salt, no? I ja no ha hagut tant el desig de que la veu fora únic protagonista, sinó que ja s'ha fet una instrumentació més completa.
1: Sí, però perquè al final també crec que totes hem crescut, hem madurat i al final tampoc estem en el mateix punt de la vida. O sigui, jo no estic al mateix punt ara que entonces, no? I també aspiro a més i si tinc la possibilitat, si tinc l'equip que m'ajuda a fer-ho i que em dona la possibilitat de fer algo més gran, més potent, és molt guai, sobretot quan comptes en un equip de persones amb tant de talent.
0: Tornant a la cançó del teu llibre preferit, tinc entès que aquesta cançó naix d'una conversa també amb una amiga.
1: Sí, en Paula. Paula és la meva amiga de tota la vida. Des de l'institut. Ara

0: fa temps que no mos veiem i me, no sé, és com a... Em fica trista perquè ella està a Barcelona i jo estic aquí. No està lluny, però el
1: però
0: temps...
1: tampoc està a prop.
0: No està a prop i la vida és una mica difícil, sobretot quan ja comença la vida laboral. Però sí, ella bueno, ha estat sempre al meu costat i en el primer EP pues, m'ha ajudat molt en les lletres.
1: Paula ens ha contat com va ser l'experiència d'ajudar-te a fer la lletra del teu llibre preferit.
2: Jo, del procés com d'escriure el teu llibre preferit, me'n recordo molt com d'anar a casa a Vinaròs i allà sempre com que fem unes sobretaules super, super llargues i just allà Esther em va ensenyar Monstres primer i després em va dir estic mig escrivint una cançó però no sé molt bé com continuar-la i me'n recordo de dir-li com però què vols dir amb aquesta cançó, no? I me'n recordo que em va dir crec que vull explicar com vull que m'estimin i com vull estimar després de tot el procés que va ser també escriure les altres cançons. I crec que en aquell moment va ser com molt fort estar allà assentades a una casa que ens ha vist créixer escrivint doncs, el que volíem saber de l'amor i el que volíem transmitir de l'amor. I jo crec que és una cançó que et fa entendre aquesta manera, no? De jo vull fer això amb tu i vull estar allà. I a mi em va agradar molt poder doncs, formar part una mica, no?, de l'essència d'aquesta cançó.
1: T'emociones sentint a la teva
0: sí,
1: amiga Paula?
0: Sí, claro, moltíssim. Ai, és que jo m'emociono molt ràpid, però escolta, al final Paula ha estat sempre ahí i està sempre ahí i és molt bonic, coses.
1: I com ella ho diu, el que volies era fer una cançó sobre com vols que t'estimen. I jo crec que ho vas a aconseguir a la perfecció.
0: Suposo, d'alguna manera.
1: Ara, després d'haver descobert els secrets d'esta cançó, crec que ha arribat el moment d'escoltar completa el teu llibre preferit.

Després de recórrer places, festivals i tot tipus d'escenaris, Esther ens oferia un pont musical cap al seu nou destí. Un bonus track, una finestra oberta al seu futur musical. Entre els seus dos primers discos apareixia esta mostra d'agraïment a la música que es titula 3x4.

0: Esther, quan vas compondre 3x4?
1: 3x4 la vaig compondre fa molt. És que la vaig compondre realment, crec que quan vam acabar de gravar el disc, el LP. I quan vam acabar de gravar l'EP. Just, i d'alguna manera, és que havia passat... No havien passat tantes coses, però havien passat moltes. Realment, perquè, ostres, jo porto tota la vida fent cançons, volent cantar, volent... No? Entonces, pues tenir l'oportunitat de fer realitat així somni, no? Era molt guai. I va sortir ahir, va sortir entonces.
0: Va ser
1: un diumenge al matí, rotllo... Sí, saps?
0: Això quan de... vas començar a assimilar tot el que estava passant.
1: Claro, sí. Va ser molt bonic. Jo estava sola a casa aquí a València i vaig agafar la guitarra, tal. És com, sí, és que el diumenge després d'esmorzar, eixe momentet ahí de migdia, de l'hora del vermut, també...
0: De ressaca emocional.
1: Sí, total. També és un moment super especial. I res, vaig agafar la guitarra i pam, pam, pam, vaig fer 3x4.
0: I de què parla aquesta cançó? De què diries que parla?
1: Pues parla de lo que dius, una mica de com... De mi mateixa, 100%, després de tot el que hem viscut, després de tota aquesta oportunitat d'estar construint el que sempre he volgut, de desfer-me les coses roïnes i d'empapar-me de les bones, aprendre a anar al ritme de la vida, aprendre a anar al ritme del 3x4, ser constant i caminar, simplement caminar cap avant, saps? I d'alguna manera, com dius, també és un agraïment perquè si no hagués passat tot el que ha passat, si jo no hagués tingut l'oportunitat de fer tot això, jo no seria la persona que era en aquest moment ni podria fer aquest camí.
0: Com tu dius, és una cançó molt, molt vitalista, molt alegre. Sembla un cant a l'alegria d'haver descobert precisament aquest camí, no?, del que parles.
1: Sí, totalment. Té un punt una mica melancòlic, no?, perquè pues, això m'he fet els monstres...
0: Però tu aquest punt el tens, pràcticament sempre.
1: Sempre, soc un poc sad girl, però bien, sad girl bien. I no sé, per a mi va ser molt important aquesta cançó, la veritat, perquè és com tu dius, jo portava una època que era com... M'estava costant no gestionar... He estat en un estudi, he fet una sessió de fotos, o sea, anem a veure què està passant. I va ser molt bonic, va ser molt bonic. I la recordo molt, molt, molt de carinyo aquest dia.
0: Jo crec que és una sensació i una emoció que deuríem recordar tots i totes. Però tu, amb aquesta cançó, crec que podries posar-te-la i anar recordant, no?, aquesta sensació, per a donar-te'n també de totes les coses que aniràs vivint, perquè has anat creixent i seguixes creixent i seguiràs clar creixent. I 3x4 jo crec que sempre te transportarà a aquesta primera emoció de tot el que estàs vivint en la música.
1: De fet, quan la vam publicar, va ser com, ostres, és que la vaig fer fa lo millor un any, però és que ara tinc encara més sentit que mai, no?, oír-te. Ara, a més, hem començat una gira en banda, o sigui, has tocat el teu primer concert a Catalunya, o sigui, encara tenia com tot encara més sentit. I era com, després d'un any de gira, publico, o sea, o un estiu de gira, quasi un any, publico esta cançó i encara té més sentit que quan la vaig fer. És com, uau.
0: Hi ha una persona que t'estima molt, molt important en la teva vida, que va dir que esta era la cançó més tu que mai havies fet, no?
1: Sí, ma mare.
0: Ta mare. Doncs anem a sentir què pensa ta mare d'esta cançó de 3x4.
2: Vaig a contar-vos que vaig sentir la primera vegada que vaig escoltar la cançó de 3x4. Ella té un costum que quan es fa una cançó es fa una videotrucada a casa i es la canta. I nosaltres després li donem el nostre parell. I en aquesta ocasió pues, va ser el mateix. Diu, aneu a escoltar la cançó més bonica que sigui fins al moment. I recordo en acabar la cançó que estàvem més tres emocionats, estes plorant. I vaig pensar, ara sí, ara per fi comença a ser feliç. Ara per fi està aprenent a alliberar-se de tot allò que li ha fet mal. Està aprenent a caminar mirant, com ella diu, cap endavant, sense mirar cap endarrere. El més important, sap d'on ve i on va, sap quines són les seues arrels. Que ara és ella, és Esther. És la cançó, penso que millor la representa.
0: Diu coses molt boniques, ta mare. Pepa.
1: És que ma mare, o sigui, és molt difícil que ma mare faci un audio, o sigui, això és molt fort, eh? El que ho ha aconseguit, no ho ha aconseguit ningú en la vida, eh? És que l'estimo molt. Ma mare és un pilar molt fonamental per a mi.
0: Les coses que diu són molt boniques i són molt certes. Eres una persona que té molt present sempre les seves arrels familiars, eres una persona molt sensible, com ho són els teus pares, per tant, sí, no tenies escapatòria. Això que conta que feu una videotrucada sempre que hi ha una cançó nova, l'escolteu junts, no?, i vos emocioneu junts. Jo crec que això és preciós.
1: Això al final ve de quan jo feia cançons a casa. jo que em feia cançons a casa, jo estava en una habitació i de cop, quan me motivava, era com... Sortia jo al menjador amb la guitarra de... Vaig a cantar-vos alguna cosa. Però, claro, ara no els tinc.
0: Clar.
1: Entonces, lo més fàcil és WhatsApp, videotrucada.
0: I sempre responen, no?
1: Sí.
0: Coneixent els teus pares, sempre responen.
1: Sempre responen.
0: I jo crec que això és molt bonic. Jo estic segur que tu valores, no?, com ells estan recolzats sempre. Perquè és un suport sense el qual seria molt difícil que tu... Com... Abans has comentat també una cosa que a mi sempre, quan m'has contat, m'ha semblat molt dur i m'ha semblat fascinant la forma que has tingut de superar-ho, que és aquestes burles que feien de tu quan tu cantaves. Vull dir, que algú es pugui burlar d'algú que canta em sembla una cosa surrealista, però tu ho has viscut de primera mà, no, això?
1: Sí, però al final intentes no donar-li massa importància. Però meus pares sempre han estat ahí, sempre han estat, m'han donat les oportunitats fins quan, en els moments més difícils, jo me'n vaig anar a estudiar fora a batxillerat, me vaig tornar tots els dies de casa i a lo millor en eixa temporada pagar 2,50 € d'anar i tornar era el més fàcil a casa. Mm-hmm. I meus pares me van donar l'oportunitat de fer-ho i de poder trobar-me mateixa. I en eixe moment va ser quan jo vaig començar a passar tota eixa època de dol, de quan m'ho havien fet passar malament, perquè me'n vaig anar a un lloc on realment van acceptar. Mm-hmm. I em van acceptar el 100% per fer el que jo feia, per les meves qualitats i pels meus somnis. I era molt bonic.
0: Els teus pares sempre han estat ahí i segueixen estant-ho. Jo tinc la sort de conèixer-los. Els tinc molta estima, també, perquè se'ls veu com els brillen els ulls quan et veuen a l'escenari. Tornant al tema més musical de la cançó, esta cançó és un 3x4 que té aroma de blues, no? Es construeix sobre una guitarra elèctrica que toca Fran Pardo, el teu guitarrista, el guitarrista de la teva banda, i que li dona molta, molta personalitat. Tenim així una versió de la cançó on està la guitarra i no està la veu per a poder apreciar bé com sona aquesta guitarra de Fran.

0: És una guitarra que transmet eixa dolçor, no? Eixa alegria continguda, perquè tampoc és una alegria, no és una cançó eufòrica, sinó que és com una... És una cançó molt assertiva.
1: Sí,
0: no?
1: sí. És, no sé, jo crec que... És que al final és que és 100% lo que diu la cançó, saps? La melodia de la guitarra és brutal. Fran va saber-ho fer superbé. Uh-huh. I és que li va donar un caràcter molt guai a la cançó.
0: Sí, perquè a més és un tipus de guitarra que és un arranjament relatiu clàssic, no?
1: Sí,
0: és un blues,
1: és senzill,
0: exacte, no és... senzill, però al mateix temps acompanyat d'una base rítmica més moderna, no? Que té uns sons més moderns, però transmet aquesta sensació de benestar, de tranquil·litat. Jo crec que transmet calma, sobretot, no?
1: Una paraula molt important.
0: Una paraula
1: que estem aprenent molt últimament. La calma.
0: Sí, no? Tu has de controlar-te, no? Per a aportar calma a la teva vida.
1: Sí, sí, sí. Tinc que aprendre a trobar aquests moments i aprendre a trobar-los en el dia a dia, no només un dia a la setmana.
0: Jo crec que ha arribat el moment d'escoltar este cant a la música i a la vida, que és 3x4 al complet.

0: Esther, creus que en este segon disc, el teu primer llarg, ha canviat la teua manera d'abordar la composició de cançons o segueixen la mateixa de sempre?
1: Jo crec que una mica segueixen la mateixa, però estic aprenent molt. O sigui, no, les primeres cançons no crec que tinguin massa que veure en com he composat les últimes. Però estic anant, no sé, crec que ara mateix estic en un bon moment d'aprenentatge d'això i sí que crec que ha evolucionat, però no ha tingut molt de canvi com a tal.

Finalitzem el nostre viatge amb una bona mostra d'en què s'ha convertit Esther en este temps i també del seu potencial com a creadora de cançons. Respirar és el títol d'una autora disposada a menjar-se el món i és també una punxada al cor.

0: Esther, de què parles amb respirar?
1: Pues mira, justament vaig a tornar enrere al tema de la calma. Ha sigut este any un any molt complex per mi, en el que he trobat molts pocs moments de calma on no els he sabut trobar. I vaig viure una època en la que respirar se va fer algo difícil, complicat, i vaig estar una miqueta mal. I després de tot aquest procés, plasma com m'havia sentit aquesta ansietat d'alguna manera, va ser molt alliberador i va sortir respirar. Respirar per a mi és molt important perquè d'alguna manera es posa-li paraules a un sentiment o a una sensació o a un estat que va per dins, que moltes vegades és molt difícil de descriure.
0: I en aquest estat d'ansietat, en aquest estat de falta de calma, com tu dius, eres capaç de compondre, d'escriure, o ho fas després, quan ja passa tot això?
1: Hi ha cosetes que sí, que surten en aquest moment però no pots continuar. Justament, saps? No puc continuar. Entonces després les arreplego una mica d'alguna manera i les acabo de donar forma. Aquesta cançó justament és curiós perquè la tornada va sortir com descontextualitzada de lo que era l'altre, justament, o sea, dels versos quan vaig acabar de passar aquest procés. Però els versos sí que venien escrits d'aquest procés. Me recordo un dia sentar a l'habitació davant l'espill i dir, és que realment no sé com continuar, que no puedo, no puc. O sea,
0: la sensació de bloqueig.
1: Totalment. O sea, al final, en aquest moment, jo no estava sent jo mateixa. Jo estava levitant per damunt de les coses. Jo sóc una persona super sentimental, super de viure les coses a flor de pell i ni les bones ni les roïnes. Era com... Jo simplement era una alma en pena.
0: Un robot, no?
1: En mode automàtic, literalment.
0: Crec que és un bon moment per a sentir, ara que estàs parlant d'aquest moment en el qual la cançó brolla de dins de tu, crec que és un moment per a sentir com va néixer esta melodia tan intensa i carregada d'emoció que és respirar, però només acompanyada de la teva guitarra.

0: El mateix que parlàvem abans en dimecres. La cançó ha canviat moltíssim,
1: sí,
0: però l'essència està ahí.
1: Sí, i és molt guai com ha canviat, perquè al final li han donat una... Com tota aquesta força interior que jo portava com, quan escrivia la cançó, d'una manera més visual, de lo, o sea, auditiva, no?
0: Uh-huh.
1: I està molt guai tota aquesta aposta a nivell de producció que vam fer.
0: Uh-huh.
1: Perquè, no sé, és molt potent i és com... És molt desgarradora, però alhora és molt alliberadora, molt de... I jo necessito, quan canta aquesta cançó, que la penya estigui movent-se a saco. O sea, no vull una cadireta i la gent escoltant aquesta cançó aixina. O sea, vull que la gent vote, que criden, que... Saps?
0: Sí.
1: Sí, tal qual, o sea...
0: Com té aquesta cançó, com té, i la producció en eixa línia, certa ràbia, no? Com tu dius, vull que la gent es moga, vull que la gent senca este crit desgarrador.
1: Que els hi passi per dins, que deixin que els hi passi per dins un poquet, saps? Mm-hmm. Que deixin que els hi entri i que surti, no? Però que realment, se, no sé, que ho visquen així com jo quan la canto.
0: Amb intensitat. Abans parlaves del procés de transformació d'una cançó, de com pot la producció, els arranjaments, aportar sensacions a un concepte que ja existeix quan existeix la melodia. Compta'm tu com és aquest treball en l'estudi, amb la producció, com el vius tu personalment?
1: Pues superguai perquè super nerviosa també, com al principi, no? És molt intens, jo tinc altibaixos, tots ho sabem, que jo tinc altibaixos emocionals durant aquest procés, perquè al final estem parlant de les emocions, o sigui, la música, per mi, la música i les emocions van de la mà, no hi ha música sense emocions. Entonces, és molt intens i hi ha dies millors i hi ha dies pitjors, però el visc en moltíssimes ganes i en moltíssima intensitat, que per mi és la manera de veure les coses i sobretot quan ho fas rodejada d'això. De gent que creu en el que esteu fent, de gent que t'estima i a la que estimes i no sé, és super emocionant i m'encantaria poder estar més dies dins un estudi. No?
0: Dóna fe. A mi també m'agradaria. Hi ha una cosa que has dit que és molt interessant, que és que per a tu no entens la música sense emoció. I això és totalment cert. Jo crec que, a banda que es percep perfectament quan s'escolten les teves cançons, jo puc contar una xicoteta anècdota, que és que quan estàvem plantejant la producció d'una de les cançons del disc, bé, en un intent de fer una cançó més festiva, per dir-ho d'una manera, et vaig plantejar uns arranjaments per a una cançó en una línia molt mainstream, molt de cançó, de grans escenaris i demés. I va ser tu qui em va dir, Àlex, és que jo això... Està clar que està molt xulo, però és que no em veig. No em veig i no sé si és el que vull transmetre.

0: metre, i eren uns arranjaments que funcionaven, que segurament haguem fet moure's a la gent, ballar a la gent, però tu volies emocionar. Però tu era una cosa indispensable.
1: És que, claro, o sigui, aquests arranjaments estaven molt guapos, realment, estaven molt guais. Però jo no m'acabava ben fent, no sé, era com, vale, si jo vull que la gent se mogui, jo crec que en el resultat que, que tenim, la gent se mourà.
0: Sí.
1: Però no sols això, no? Al final, és el final. Tio...
0: Depèn de qui li preguntes, però en el teu
1: claro,
0: cas no.
1: Claro, és que en el meu cas, per lo menos, t'acabo de escriure una cançó sobre una història en una persona, a més, no? Que és algo molt, molt personal. O sea, no puc deixar...
0: No podem fer una frivolitat,
1: així. No puc, o sea, jo no puc, que està superbé que cadascú fa, o sea, està supernecessari, vull dir, molt bé, té que haver música per tot, però la meua no és així. I està bé, també, saps? Vull dir, té que haver música de totes les maneres. Jo no puc agarrar una cançó que per mi ha sigut superimportant, no? No sé, banalitzar-la, que potser no seria banalitzar-la, tampoc. És que no ho sé, és que, clar, és un debat intern.
0: Sí, i està bé que el tingues. I possiblement dins uns anys canviarà, però, però el més important és que ara tens molt clar això. Abans parlaves de la banda, de la relació personal intensa que mantens amb els seus membres. Escoltem a una de les persones que t'acompanya en este viatge, que té unes paraules per a tu.
2: Lo que és molt bonic d'Esther com a compositora, em sembla a mi, és que el seu procés compositiu està estretament lligat a l'emocional. Tot el que fa Esther està lligat a les emocions, al cor, a la veritat... Ella és molt sensible i real i això queda plasmat totalment a el que composa, tot té moltíssima d'ànima. I jo crec que l'últim any i mig ha crescut veient com ella és capaç. I també, claro, poques persones treballen com ella i li posen la passió i l'amor que ella per el que fa. I crec que en el procés d'adonar-se compte que no només és capaç, sinó que tot allò que du dins i que treu cap a fora en forma de música arriba a la gent de la forma que ho fa. Crec que això, entre altres coses, ha fet que les seves composicions siguin més atrevides, que vagin més enllà que potser el que ens podríem haver imaginat fa un any.
0: Ella és Jennifer Bennett, la teua teclista, enginyera de so, a més, productora també, una persona, una música bestial, i diu coses molt boniques també de tu.
1: Sí, no sé, m'alegra molt, que és el que t'he dit al final... Si les meves cançons són tan emocionals, si jo visc la vida de manera tan intensa, necessito que les persones que acompanyen el meu projecte ho entenguin així també. I Genevieve, igual que Fran, quan a vegades hem assajat, jo he de parar una cançó perquè estava plorant, perquè el moment me portava estar així, saps? I ells han sabut...
0: Ho han entès i ho han...
1: Igual que vosaltres, ho heu sabut entendre i respectar-me. I és que per mi no hi ha cosa més gran en el món.
0: Ella reafirmava just el que estàvem comentant uns instants abans, que és que tu no entens la música sense emoció i que això fa que la gent també s'emocione amb les teves cançons. Sí. I apunta una altra idea molt interessant, que és com has evolucionat i com has après i com t'has atrevit a provar coses. Perquè després d'un primer EP que va funcionar molt bé, podries haver dit, anem a fer una altra cosa semblant.
1: Sí, no? I m'ha agradat molt aquest punt justament perquè m'ha portat a lo millor a lletres que a lo millor jo no hagués fet en un primer EP, no? I a lo millor en el primer EP no. O sea, la capacitat d'haver connectat en la penya i ara poder-li quedar a dormir, no? En plan, ser una mica més descarada. És algo que a lo millor jo primer no m'hagués sortit, però ara després de tot això, pues...
0: T'ha donat una confiança, també,
1: sí,
0: no? Este procés.
1: Moltíssima.
0: Una força, no?
1: Una confiança en mi mateixa i una autoestima molt gran.
0: Clar.
1: Sí.
0: Arribar a un lloc i que la gent diga, Esther...
1: No, però ja no l'he fet per això, no? Però en general, no? Que també.
0: Clar.
1: No sé, m'ha agradat este punt, Genevieve.
0: Sí, ella diu, de fet, és que literalment diu coses que fa un any i mig haguen sigut impensables
1: i
0: ara les fa, no?
1: Claro, com introduïu una part una mica reggae en una cançó i m'encanta, vull dir,
0: sí.
1: És una part de mi que m'encanta, però potser en un altre moment no m'hagués atrevit a fer-ho perquè no m'hagués sentit segura en aquest estat.
0: I acabem esta conversa reivindicant una cosa que a vegades sembla mentida, se'ns oblida, respirar.

0: Esther, creus que m'ha arribat al lloc on neixen les teues cançons?
1: Sí, 100%. Crec que s'ha notat. A més, jo soc tan emocional que no puc evitar que em caigui la llàgrima tot el rato quan estic parlant des de les coses de veritat, des de l'arrel de les coses.
0: Moltes gràcies per haver-nos acompanyat en este viatge.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Són les 7.
1: A punt. Notícies.
0: I seguim a l'espera que es doni per controlat definitivament. L'incendi forestal de Segorbe s'espera que això passi en les pròximes hores. De moment, la Generalitat ha alçat el confinament dels veïns de Gàtova que continuaven a les seues cases a causa de l'incendi. Mentrestant, diversos efectius treballen en la zona cremada per a tractar d'acabar de controlar un incendi que a hores d'ara ha cremat més de 630 hectàrees. Alejandro Mules.
2: Sí, les tasques se centren principalment a refredar els punts calents per a poder donar per controlar l'incendi esta mateixa vesprada. Jesús Almerón és l'alcalde de Gàtova.
3: I per la tarda-noche, si continuen estas previsiones, podríamos dar el incendio por controlado.
2: El que encara no tenen els habitants de Gàtova és aigua potable. Tornem a escoltar l'alcalde.
3: I con las restricciones de agua se han realizado esta mañana las analíticas y esperamos que con la máxima rapidez que se pueda se nos den los resultados para poder volver a tener agua. El agua está en agua y en las casas, lo que no se puede es beber.
2: I pel que fa a la xarxa viària, s'ha reobert la principal carretera d'accés a Gàtova, la CV25. Això sí, continuen tancats tots els camins i pistes forestals per a no dificultar el treball dels bombers perquè l'incendi, com hem dit, encara no s'ha donat per controlat.
0: I continuem a la Serra de la Calderona, on la Generalitat ha invertit vora 1 milió d'euros en tallafocs per a mitigar la propagació del foc.
2: Es tracta d'un projecte més ambiciós que es veu retardat en el temps, ja que molts dels terrenys forestals són de propietat privada. Així ho detalla el conseller de Medi Ambient, Vicent Martínez Mus.
4: Una comarca on s'ha invertido bastante, alrededor de 1 millón de euros en el mantenimiento de cortafuegos de esa zona. Es verdad que hay un proyecto antiguo ahí que seguimos trabajando en él, pero que tiene una dificultad, y es que necesita la disponibilidad de terrenos particulares. Eso siempre lleva un trámite más farragoso.
0: L'Institut de Salut Carlos III de Madrid ha fet públiques les últimes dades sobre el nombre de morts atribuïbles a les altes temperatures en la Comunitat Valenciana.
2: Fan referència a la setmana passada en què va haver-hi un episodi de calor extrema. L'estadística parla de 96 defuncions. De fet, ha sigut la segona setmana més letal en el que va d'estiu. Un estiu que de moment ha registrat a casa nostra un total de 458 morts atribuïbles a la calor.
0: La patronal hotelera de la Comunitat Valenciana, Osbec, ha xifrat en 150 milions d'euros l'impacte econòmic i en uns 15.000 els llocs de treballs directes i indirectes que es podrien perdre a conseqüència de l'absència d'hotels valencians en la pròxima edició del programa de turisme social.
2: Els hotelers diuen que ara mateix no poden treballar sense perdre diners. El programa paga entre 26 i 30 euros per persona i dia, mentre que l'associació calcula que el cost real puja més de 35 euros sense comptar l'IVA. Així ho detalla la directora executiva d'Osbec, Maite García.
5: Además de amenazar la viabilidad autonómica, Osbec exige una revisión urgente de estas tarifas para asegurar la supervivencia del programa social.
0: I els llauradors que depenen del riu Palància per a regar estan desesperats perquè en alguns trams no hi ha aigua.
2: Escoltem el testimoni del secretari de la comunitat de regants, Antonio García.
6: No hay agua, los peces están muriendo y la gente no puede regar ni una lechuga.
2: La Confederació Hidrogràfica del Xúquer destaca que el riu està sec en diversos trams per causes naturals i, per tant, la mort de milers de peixos només és una conseqüència lògica. Siga com siga, fa unes setmanes el Palància, el riu, portava aigua i ara alguns trams són pedra seca. Així ho destaquen alguns banyistes.
7: Baja bastante, pero una vez deja de llover ya hace...
8: Vamos a algunos pueblos a bañarnos por aquí.
9: A mí cuando era pequeño el agua me llegaba por aquí, ahora si bajo me llega por el tobillo.
0: I la borsa espanyola ha pujat avui el 0,69% i ha recuperat la cota dels 20.000 punts, expectant el fet que els Estats Units presenti, per cert, el paquet de sancions econòmiques contra l'Iran que el secretari nord-americà del Tresor va avançar la setmana passada.
2: El principal índex del mercat, l'IBEX 35, ha sumat 137 punts que li han permès fregar els 20.100 punts. Des que ha començat l'any, la borsa espanyola s'ha revaloritzat més d'un 6%.
0: Polèmica política arran d'un vídeo que s'ha viralitzat en xarxes socials. Són imatges gravades a l'exterior de l'estadi Martínez Valero a Elx, on ahir diumenge jugava, com saben, el partit de Lliga entre el Barcelona i l'Elx. En les imatges es veu com uns policies colpegen un aficionat del Barcelona que exhibeix una senyera estelada.
2: La portaveu al Congrés de Junts, Míriam Nogueras, ha qualificat els policies d'animals i demana que la seva actuació no quede impune. A més, Junts ha exigit al ministre de l'Interior que doni explicació sobre els fets. Per a la seva banda, el subdelegat del govern, Alacant, ha justificat l'actuació policial perquè, segons ha dit, l'aficionat va colpejar els agents. De fet, està detingut Manuel Pineda, subdelegat del govern a Alacant.
10: Fue algo puntual, que es lo que se ve en el vídeo que se ha difundido de forma viral, y lo demás transcurrió de forma normal y sin ningún problema. Pero vamos, que es alguien que incluso agredió al policía, le dio un mordisco.
0: I en els esports, pròpiament dits, en menys de mitja hora el Llevant jugarà a Pamplona per tractar de sumar els primers 3 punts de la temporada. El conjunt de Luis Castro ha presentat ja l'11 inicial per al partit, amb canvis respecte al que va presentar al camp de l'Espanyol. De seguida els companys del Punt a Punt ens donen més detalls. El que sí podem contar és que s'han inscrit avui 5 jugadors en la Lliga per part del Llevant. Són Musuagi, Thiago, Sotelo, Requena i Ndungwe. Per tant, estos jugadors ja estan a disposició de Luis Castro per al partit d'esta nit, que passem a viure ja amb els companys del Punt a Punt de seguida en la sintonia d'Apunt Ràdio.
1: Som Apunt.
11: Per previndre incendis també en temporada més fresca, no encengues cap tipus de foc a menys de 500 metres de les masses forestals, inclosos càmping gas o similars. Tampoc abandones botelles ni objectes de vidre. I, per suposat, recorda que no es pot fumar ni tirar puntes de cigarret des dels cotxes.
12: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
13: Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.
14: Bona vesprada, són les 7 i 7 minuts i així comença una nova edició del Punt a Punt en Apunt Ràdio.
15: Així comença Punt a Punt, l'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports.

0: A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punta a punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a punt, l'esport en valencià.
1: Són les 7 i 8 i així estem preparats per a acompanyar-vos una jornada més dins del punt a punt. En este cas, en la segona jornada de Lliga, avui dilluns es tanca la segona jornada de Lliga, demà es tancarà la primera, el cap de setmana se disputarà la tercera. És la Lliga de Javier Tebas. És un absolut cachondeo, però és la Lliga que admeten i que permetixen la resta de clubs, o la totalitat de clubs de la primera divisió i de la segona divisió del futbol professional, que són els que li paguen el sou al indigne president de la Lliga, Javier Tebas. Avui el Levante juga a l'estadi del Sadar davant Osasuna, i a més amb moltes novetats, perquè, i ho acaba de recordar el company Gustavo Clemente, el Levante a última hora ha pogut inscriure a Ifi Enduque, a Tiago Fernández, a Dani Requena, a Yanis Musuagi i a Hugo Sotelo, que estan disponibles per al partit que l'equip valencià jugarà des de les 7:30 davant Osasuna en el Sadar, i que anem a oferir-lo en esta sintonia, la del punt a punt en Apunte Ràdio, de la mà d'Indústries Vijusa, Higiene Industrial, Estorn, per al nostre partit de la jornada.

0: El partit del Sadar ens el va narrar Manolo Montalt. Hola, Manolo, què tal?
1: Què tal, Sadar? Bona vesprada. Pues un llevant que, com tu bé deies, ha aconseguit inscriure 5 futbolistes a l'última hora. Un d'ells, Thiago Fernández, va directe a l'11. Un llevant que, d'aconseguir la victòria, seria la primera dels equips de la Comunitat Valenciana en aquestes dues jornades que duguem de primera divisió. Mentretant, el conjunt granota ha vist com també en la vesprada d'avui s'ha confirmat l'adeu de Karim Tundé cap al West Bromwich Albion, que és el que, entre altres coses, amb la seva aportació econòmica a aquest traspàs, ha fet que el Llevant poguera inscriure tots aquests futbolistes que s'enfrontarà davant un Osasuna en el debut de Luis Miguel Ramis en la banqueta d'Osasuna i en la primera divisió com a entrenador.
0: Ara de seguida escoltarem Luis Miguel Ramis, l'ex del Burgos, i Luis Castro, el tècnic del Llevant Unió Esportiva, però hem de saludar al nostre comentarista per als partits del Llevant Unió Esportiva. Repetís també esta temporada el bo de Vicente La Torre. Què tal, Vicent? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
0: I preparat, no?, per a viure un nou partit del Llevant, que tant de bo és el que busquem tots, esperem, es tanca en victòria.
2: Sí, sí, la veritat és que sí. La veritat és que sí, no és necessària encara perquè queda començar la lliga, però sí que seria important les començar sumant i no passar-lo l'any passat, no? El patir des del principi com van patir, no? La notícia important és que s'han inscrit tots els jugadors, que era importantíssim, i bueno, i esperem que molt prontes estiguen ja tots disponibles per jugar i debutar i veure un equip diferent a lo que va en
0: Valencia. I que estan que la plantilla, perquè encara espera reforços el bo de Luis Castro. És el nostre partit de la jornada, el que començarà a les 7:30. Anem a oferir-los en esta sintonia, la del Punt a Punt a Punt Ràdio, amb la narració de Manuel Montalta i els comentaris de Vicente La Torre, com sempre, enguany i en esta temporada, de la mà de Indústries Vijusa. Higiene industrial.
3: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
4: Punt a punt.
0: És el nostre partit de la jornada, de la mà de Indústries Vijusa, higiene industrial, i de la mà de Caixa Popular. Anem a conèixer els 11 confirmats ja, que hi ha

0: per la dreta i Manu Sánchez per l'esquerra. En la parella de centrals continuaran oficiant Dela i Eissa Mandí. Tribot al centre del camp amb Oriol Rey flanquejat per Bardell i Yolasa. En els bandes Bruguer i Thiago Fernández, que va directe a l'11. I dalt estarà Ivan Romero per part del conjunt d'Osasuna. Sergio Herrera en porteria. Arguibide, Catena, Errando i Bretones en defensa. El doble pivot per a Iker Muñoz i John Moncayola. Dreta, l'ex de Llevante, el de Xàtiva, el socarrat Rubén García. A l'esquerra, Imar Oroz, la punta de l'atac. Moi Gómez i Ante Budimir.
1: Són els 11 confirmats de la mà de Caixa Popular. Caixa Popular, quan hi ha algú que cuida el nostre esport, tot en caixa. Anem a estar en directe fins les 10 de la nit i a les 11 tornarem amb el 90 minuts fins a arribar a aquest moment. El punt a punt va oferir-te el duel corresponent a la segona jornada de la Lliga entre el Club Atlètic Osasuna i el Llevant Unió Esportiva. Una vegada hem plantejat el programa, és moment de conèixer la formació del punt a punt, el nostre 11, per a esta segona jornada de Lliga en primera divisió.

L'alineació de professionals per al punt a punt de Wii la componen Tono Escribano i José Navas. En el control de so, Juanjo Romero. En l'edició del programa, Mònica Calata ajuda en producció. Manolo Montalt i Vicent Latorre en el Club Atlético Osasuna. Llevant Unió Esportiva, Clara Alcover està a les xarxes socials. I qui vos parla, Salva Folgado.

0: Ahí consiguió sacarla adelante es porque el orden ha existido, el talento, el atrevimiento, la confianza en su entrenador de los jugadores ha existido y eso les ha hecho, bueno, poco a poco ir asomando a esa posición que les permitió salvarse. Por lo tanto, bueno, equipos con una estructura también combinativa buena, con jugadores de calidad, obviamente, y un equipo pues, que, lógicamente, si le dejas metros, pues te hace daño.
1: Mister, puedes contar con más jugadores que en la pasada jornada. Entiendo que es una buena noticia para ti, pero también para ellos, ¿no? Y uno de ellos sale directamente al once titular. Ya lo conocíamos, Santiago Fernández, de la temporada pasada en el Oviedo. ¿Pero qué os puede dar?
2: Sí, es un jugador que pensamos que puede aportar en algunas situaciones. Está algún tiempo con el equipo, ya conoce algunas cosas. Vaya a mejorar en la temporada, pienso yo. Pero es uno de los jugadores que nos puede aportar. Algunos más que no están jugando titulares ahora, pero contamos con todos. Pero sí, es mejor tener una plantilla más completa para tener soluciones.
1: Luis Miguel, muchísimas gracias por atendernos en esta previa. Y hablamos.
3: Les declaracions dels dos entrenadors, Luis Miguel Ramis i també de Luis Castro, el tècnic del Levant Unió Esportiva. La Torre ha comentat una cosa terra. Luis Castro la va dir en la prèvia i ha tornat a repetir-la avui a la fi. Osasuna té més informació del Levant perquè l'entrenador és el mateix. Si el Levant busca informació de l'Osasuna de Ramis, és cert que en tindran d'algun amistós d'esta pretemporada, però què informació busques del Ramis entrenador del Burgos, del Ramis entrenador en pretemporada d'Osasuna? Vull dir, hi ha menys informació d'Osasuna, sí, perquè acaba d'arribar un tècnic nou, i hi ha més informació del Levant.
4: Efectivament, sol passar això, i sobretot... Sí.
3: Quan hi ha un tècnic que s'estrena, vaja.
4: Un tècnic nou, n'hi haurà jugadors nous també, entonces pot canviar un poquet el sistema en base a lo que feia l'Osasuna l'any passat. Però jo crec que l'Osasuna és un equip molt conegut. Durant tots els anys juga molt paregut sempre perquè és la seva filosofia.
3: Però és igual.
4: Entonces, ara sí, ara és que és l'era de la informació. I tots volen saber bueno, sobretot en tema d'estratègia. Però bueno, jo crec que ahí no té que influir el Levant que eixir a jugar com ell sap i fer el que va fer la segona volta l'any passat i oblidar-se d'històries i començar sobretot que no li passi el que la setmana passada. Jo no pugui veure el partit, però va sentir i ha sentit resumens i bueno, si tu no eixes a pelear el partit és impossible guanyar. Si no arribes a porteria és impossible guanyar o per lo menos empatar perquè al final te van a fer algun gol.
3: Jo recordo també que este partit va arribar molt pront de la temporada passada. De fet, recordo que va ser dilluns, va ser entre setmana. Estaven així els dos fent el partit a la Torre i també ens va deixar un regust molt agredolç aquell partit del Levant Unió Esportiva, però també és cert que eren primeres jornades de Lliga. El que ocorre és que tots els punts que te deixes ara en les primeres jornades de Lliga, l'altre després te costa molt recuperar-los. Jo s'assona a les d'ara i excepte que la competició de repente digui al contrari, és un rival pues, pràcticament directe.
4: Claro, però ja no sols això, sinó que és a principi de Lliga, que és on tens que sorprendre. És a dir, tu tens que guanyar algun partidet així perquè te doni ales, te doni tranquil·litat, te doni llevar-te els nervis i no passar-lo que l'any passat. Lo de l'any passat ocorreix una vegada a la vida, no ocorreix sempre.
3: Sí, sí, sí.
4: I és aixina. Sí. Si eres un jugador que te va fer 12 gols, que s'ha traspassat, i bueno, i te van anar molts punts en jugadors que s'acoplaren al final de Lliga i te donaren, bueno, passarem molt bé, perquè jo disfruti moltíssim, però clar, la primera volta va ser desastrosa, va ser penosa. Penosa i és que no jugàvem a res. I això tens que solucionar-ho. I tens un entrenador que ja te coneix i que té que fer-ho des del primer moment. Per això dic que avui és important del partit. Avui traure un punt te dona la tranquil·litat i si traus el partit, pues millor encara, no? I tens que aprofitar-te de que l'Osasuna comença la Lliga.
3: Està igual que tu, efectivament.
4: Efectivament.
3: Sí, Osasuna, recordem que va veure perjudicat en la primera jornada de Lliga. De fet, va cabrejar-se moltíssim perquè a la fi se va ajornar el seu partit que ara va enfrontar-lo contra el Celta de Vigo pràcticament quan ja estava damunt de disputar-se els dos clubs, el Celta, per un problema en l'herba de l'estadi, i Osasuna van arribar a un acord respecte a la data en la que disputar el partit. I de repente la Lliga va dir, mira, la data que heu pactat a mi no m'agrada, i va posar el partit en altra data, lo que va cabrejar a Osasuna i va cabrejar també al Celta de Vigo. De què val que els dos clubs arriben a un acord si de repente arriba la Lliga i diu, no, quan heu arribat vosaltres a un acord, no, jo vos poso el partit quan a mi m'eix, bueno, pues, d'allò. Està preparat Pablo Sánchez, el president del Levant Unió Esportiva, per a parlar, a veure què ens conta respecte a l'Isida Betundé, respecte als futbolistes que s'han inscrit i a les que falten.
1: Lo primero que te quería preguntar es por el carrusel de inscripciones. Nos habéis tenido a todos en vela hasta el final.
5: Sí, sí, porque ha sido al final a última hora. Pues nada, con nervios. Evidentemente queríamos inscribir a todos los jugadores.

0: Estos son els 11 dels dos equips que se van enfrontar en el Sadar en la jornada 2 que vos oferís el Punta a Punta Punt Ràdio. Per part del Llevant Unió Esportiva, en la porteria estarà Matt Ryan. Defensa de 4 per a Nacho Pérez en la dreta, Manu Sánchez en l'esquerra. La parella de centrals seran Dela i Aissa Mandí. El tribot en el mig del camp amb Oriol Rey, flanquejat per Olaza i per Bardelli. En la punta de l'atac estaran Brugui a la dreta, Thiago Fernández en l'esquerra, Ivan Romero estarà com a davanter centre. Per part d'Osasuna, voten els dos equips al terreny de joc. Sergio Herrera en porteria, Argivide, Catena, Errando i Bretones en defensa. Doble pivot per a Moncayola, Iker Muñoz. Dreta al socarrat, l'ex de Llevant, Rubén García, el Joker. En l'esquerra, Imar Oroz. En la punta de l'atac, Moi Gómez i Ante Budimir. Xiula, en este cas, el català Víctor García Verdura. Llevant i Osasuna, Folgado, ja estan sobre el terreny de joc del camp del Sadar.
1: Les alineacions de la mà de Caixa Popular. Caixa Popular, cuidem les persones. Són les 7 i 28. Hem parlat de les inscripcions que ha pogut fer el Llevant, Lato. Abans volies comentar alguna cosa?
2: Sí, volia comentar, perquè has parlat de l'austriac, del que ha firmat el Liverpool.
1: Ifi, sí, sí.
2: Ifi, però és que...
1: Anem a dir-li Ifi perquè el cognom és fotut, eh? No sé si és en Duque,
0: con què...
1: Com?
2: En Dubbe, és difícil.
1: Elato, Ifi.
2: I no, que t'estava comentant que ha estat pegat

0: Un repàs de la gent que té el llevant i la veritat és que, salvo Mendy, la gent que ha firmat és molt jove. Jo crec que si és jove i venen en fam, tenen un club així per poder triomfar, no? Com li ha passat a Carlos Espí i a Tundé, per exemple, i a algun altre jugador més, no? Jo crec que poden reivindicar-se i això és bo per al llevant.
1: El llevant que s'ha trobat este futbolista, torni a dir-vos, se parla molt bé d'este IFI, així que, bueno, pues, anem a veure si té oportunitat. Està en la banqueta de suplents, ha sigut inscrit, per tant ha arribat a temps, gràcies a que el llevant a última hora, Lato, pues, ha traspassat Karim Tunde, bueno, gràcies o no, al final el llevant és un club que està obligat a vendre per tots els seus problemes econòmics. Va jugar en el West Bromwich Albion, info que han donat avui els companys Salva Gomis i Nacho Sánchez en esta sintonia, igual que abans ja havien advertit els companys de Superdeporte, concretament Rafa Esteve, que anava a anar-se'n este futbolista cap a la Premier. A la fi, bueno, pues 5 milions, 3 fixes, 2 en variables, i se guarda un 20% d'un futur traspàs el llevant de Tunde Lato.
0: Sí que és cert, i que part, bueno, tenia una clàusula de rescisió de 20 milions, però bueno, el llevant tenia molta necessitat, no, perquè sí. el problema del llevant és que cada vegada que alcen o obren un caixó apareix algo.
1: Sí.
0: I és un problema greu, sí. No? I hasta que no se solucione, pues, bueno, anem a patir. Però bueno, al final s'han inscrit, anem a veure el partit, anem a veure què compten ja en els jugadors que han tret. És a dir, jo soc partidari que quan ve un jugador ha de millorar el que n'hi ha, i en principi m'imagino que no estaran bé encara acoplats a l'equip, per això els nous que han firmat no juguen. Mm. Però jo espero voler-los a tots i voler-los que... Donant molta guerra, no? I competim molt en la gent que ja està des de l'any passat.
1: Llevant està perdent elements, Lato, per tant, no queda una altra que apostar per jugadors de la cantera, no? Al final, en la cantera està la salvació, probablement esportiva, però també econòmica del Llevant.
0: Efectivament. A més, n'hi ha un jugador, tu has dit, que l'austríac IFI és un jugador que té molta progressió.
1: Bueno, moltíssima projecció, segons tota la gent que el coneixi.
0: Però n'hi ha un altre jugador que m'han parlat molt d'ell, que debutà la setmana passada. Uh-huh. A mi me digueren, debutarà al llarg de l'any, uh-huh, però és que la setmana passada ja debutà, que té 15 anys. Sí, senyor. I m'han parlat molt, molt bé d'ell. Ja veurem, a veure si bueno, les coses externes no canvien l'actitud del jugador, mm, i se fa un jugador en molta projecció. No?
1: Futbolista, no? Futbolista que pot actuar com a lateral esquerre i com a extrem esquerre, i que a més està perfectament assessorat, representat pel nostre company amic Alberto Santamaría. El partit del Sadar, que està a punt de començar, com estem de gent,
2: pues,
1: en principi sembla que hi ha un bon ambient.
2: Per a ser un dilluns a l'aixer de la vesprada, jo crec que hi ha un bon ambient. Dona la delito a García Verdura, ja tretant i Budemir, la primera pilota, el balró darrere per a Errando, que la va penjar sobre la canxa del Llevant. Posava ahí el cap, en este cas Olaza, el balón que torna a penjar Osasuna sobre canxa del Llevant. Botava Budimir, a mell Olaza, li dificulta el bot, posa el peu, després és Manu Sánchez, un Llevant que a la fi ni la primera, ni la segona, ni la tercera equipació. D'una blanquinegra amb dorsals en roig, molt xula, a mi m'agrada molt.
0: A mi també.
2: Sinceramente.
0: Lo que no mare es el pantalón tiene que ser o blau o negre. Pero
2: o
0: bueno.
2: Blau o negre, bueno.
0: Pero bueno.
1: Sí, pero es ahí, Lato, como es fosc también el de Osasuna, pues ya sabes que la tele, la lliga, los árbitres...
0: Es que son daltonics.
2: Son daltonics.
1: En fin.
2: Bueno, pues ahí está la primera treta de Cantó, pero Osasuna, después de una centrada desde la banda derecha de Rubén García, que ha acabado en la treta de Cantó. Ahí está el propio Rubén García... Al seu costat està Aymar Oroz, alça les dues Rubén García. Quatre homes per al remat en l'àrea de Matt Ryan. La pilota que vola, el primer remat de Ryan Corner. Al minut ha arribat el primer despiste defensiu en la rematada de cap de catena que ha pogut traure Matt Ryan, que acaba de salvar el primer gol de Llevant d'una esportiva.
1: Bo, Lato, això és...
0: Té un col·locador espectacular, que és Rubén García.
1: Això és fonamental,
0: i després tenen dos rematadors molt bons.
2: Pues ahí está el córner en curt, però això és una... A Emar Oroz darrere per a Errando, Errando que la va penjar, el balón el trau Manu Sánchez, i... El Llevant per a aixicar els espais d'Osasuna.
1: Jo aquestes coses, Lato, no les entenc. Has tret un córner i has generat perill. I de repente traus el segon, que no té res a veure amb el primer.
0: Ja,
1: per què
0: ja
1: no has tret... Has, no sé, repetit córner.
0: Però jo crec que és qüestió d'estratègia
1: de
0: desentrenador.
2: Estratègia de... A veure si sorprenem.
0: Claro, desentrenador, però lo normal és que diu, bueno, la tira del segon palo, ara busca el primer palo, busca una traducció.
2: Ha sigut una sorpresa.
0: Però,

0: Però ho va fer mal.
1: Claro, la sorpresa per ells ha sigut molt bona.
0: Quin tipus de sorpresa? Així és un altre debat, però sorpresa ha sigut. La rebentadela, el balón que cau sobre el cercle central, posava ahí, en este cap, a Íñigo Rabí del cap, intentava arribar. Rubén García ha recuperat el llevant una esportiva, no arriba Olaza, el balón sobre el centre del camp, arriba bé ara Olaza en l'ajuda després de que recuperara, en este cas el conjunt granota, intenta eixir per banda, perfecte Thiago Fernández, sobre mano, ha caigut a terra, en este cas Manu Sánchez, en la primera conexió, ixa banda esquerra entre Manu Sánchez i Thiago Fernández, l'ex del Villarreal, que havia contactat bé amb Manu, pilota parada primera per al llevant. En el perfil esquerre, segons ataca l'equip de Luis Castro. Per la dreta, segons defensa Osasuna, tres quarts de canxa. La pilota pràcticament plantada davant de la banqueta de Luis Castro, una miqueta més avant. A veure, és bona per a pinxar a l'àrea. A veure qui la pensa en el llevant, una esportiva. El baló ja cap a l'àrea, però molt curt. La recupera la defensa, ja hi va Olaza a recuperar aquesta pilota, fa una senya, posa la pilota llarga, recuperava Catena de cap, intentava arribar ara ante Budimir, per dos voltes Olaza fent un bon treball en les ajudes defensives sobre Budimir, perquè si no ajudes a aquest jugador, Plató,
1: té molt de perill.
0: Té molt de perill, eh? I de moment ahí Olaza molt bé llegint.
1: Que aguanta molt bé el baló i de cap espectacular. I a més, és un jugador d'àrea, és un jugador que fa molts gols.
0: Pilota per al llevant, intenta dur-se-la, ve ara Olaza, perfecte, per Ivan Romero, tres quarts de canxa, frontal de l'àrea, arriba, atenció, aquí està Nacho Fernández, la, li pot pegar, intentava arribar Brugui, el baló que ha tocat en el cos, se'n va cap a fora, primer en el cos, perdó, d'ella, de Moi Gómez, se n'ha anat cap a fora, diu el col·legiat que n'hi ha, banda?
1: Jo crec que ha pitat fora xoc, el
2: banderí? Sí, sí, sí, havia salat.
1: Però per què no tira el jugador, el Nacho? Li cau ahí.
2: No ho va pensar massa, l'altre.
1: Ho va pensar massa.
0: Vull retallar-te que
1: ha de pegar-li a gol.
2: No, pues ha hecho la falta, eh?
0: Falta.
2: Sí, de Bardelli. Obstrucció, crec que ha hecho la de Bardelli. Este futbolista l'he vist poc encara. És una de les novetats, Lato. Encara no el coneguem lo suficient, no?
1: Anem a veure.
2: L'altre dia va aparèixer tram final del partit contra l'Espanyol, Manolo, si no recordo mal, últims 18 minuts, potser.
0: Sí.
2: I avui debuta com a titular en el llevant, Bardelli, una de les incorporacions que ha fet el llevant. El coneixia Luis Castro, del Dunkerque francès, així que, bueno, pues a veure si dona bon rendiment este Bardelli, l'home del bigotet en el llevant d'una esportiva. Ja saben que hi ha un home amb bigot, Manolo.
0: L'agarra qui pot, Catena, que ha tirat la pilota fora, per a no complicar-se la vida. Davant l'arribada, llevant una esportiva. Pilota per a Manu Sánchez. Va el jugador novament cedit per el Celta.
2: Jo estic molt d'acord que hagi tornat Manu Sánchez en el dato.
1: Sí.
0: Sí.
1: Sí, és un jugador que bueno, comença molt bé, després estigui un poquet...
2: Tengo un maixonet, però sí, jo crec que acaba
0: bé. Sí, Lato, però la pregunta és què vas a trobar per ixe preu millor que Manu Sánchez?
1: Es que el problema és de diner, claro.
0: Pragmatisme.
2: A mi per al llevant me sembla un molt bon lateral esquerre.
0: Un bon lateral.
2: Sí, sí, sí.
0: Un bon lateral, ja més és el que diguem. És que tinc uno millor per menos preu. Vale, fíjalo, però... Tens alguno millor
2: més, per... Te dona bon rendiment, Lato, ah. Pues has d'intentar una altra sessió, a veure si, bueno, el club d'Orixe, que al final, bueno, pues ha acceptat el Celta de Vigo, te'l torna a deixar.
0: Bueno, pues la peta que se n'anà fora...
1: Però és que el llevant té que anar així.
2: No, està clar.
1: En fitxatge que puga fer de Chen Sobe, sí. I alguna sessió, i trauré de la cantera.
2: Tal qual.
0: A veure el baló. Baló per a Iker Muñoz, que la va posar sobre la dreta, intenta eixir des d'ahí Íñigo Arguivide, el xaval del... B, del Promesas, que s'ha dit tota la vida. Baló per Rubén García, per banda. La para amb el pit, se'n va cap al lateral. Intenta fer-se un espai per assentar-se, la canvia de cama. Intenta jugar-la per Arguivide. Arguivide, que intentava centrar el baló que ha tocat en Manu Sánchez. Serà treta de cantó, la tercera per Osasuna.
2: Comença fort, Osasuna, Lato. Tres tretes des del cantó ja, eh? Sí. Dos seguides, només començar el partit. I ara està, que és la tercera. Dorsal 27 per Arguivide, que és altra de les novetats de Osasuna en guany.
1: El llevant té que serenar un poquet el xoc i baixar el baló a terra, està jugant massa per l'aire i això li interessa a l'Osasuna.
0: A veure, a treta de cantó, imagina que tornarà des de sempre. Ahí sí. Estan els dos, Aymar Oroz i Rubén García. Li pega Rubén el balón al segon pal, està soles novament un home d'Osasuna que rematava de cap per a Catena, el baló queda mort perquè no ha arribat en el segon pal. Budimir la recupera Osasuna. Y un árbitro que en falta, pero el segon córner, el segon pal, en el mateix destinatari, que era Catena, Alejandro Catena, ha estat a punt d'ocasionar-li problemes grossos al Llevant.
1: És que buscava una segon xuga, és a dir, que la deixarà a l'altre palo, però se queda soles, és a dir, és incomprensible.
0: Jo crec que s'ha vist massa lluny, o que la pilota no duia massa força, o que ell no estava ben perfilat.
1: No, ell busca veu, busca una segon xuga.
2: Sí, correcte.
1: Però no pot estar tan soles.
2: No, estava absolutament tan soles. Per ser la Lliga, l'Ato comunica que hi ha 28 graus de temperatura i un 28% d'humitat. La humitat, l'Ato, és molt important, perquè l'altre dia al Mestalla, en el partit del València contra el Celta, 70% d'humitat, l'Ato, la humitat està matant els jugadors, i està matant també, no sé com aprecieu el terreny de joc, el de Mestalla l'altre dia no estava bé, el de Castella estava fatal, el del Celta Vigo ja sabem que és el que va passar en la primera jornada de Lliga. Està fent-li molt de mal també el calor i la humitat a les diferents superfícies del terreny de joc en el futbol professional en guany.
0: El que està fent-li mal al futbol és Tebas. La pilota... per a... Ahí se Mandí, ahí está Mandí, per a Manu Sánchez, encara canxa pròpia. Manu Sánchez intentarà arribar a la banda, no ha pogut contactar a Molassa, que està mostrant-se molt actiu...
2: La Sagasti, que va acabar molt bé la temporada passada. Va ser dels millors.
1: Sí, va ser
2: dels millors.
1: Una sorpresa per tots. Sí.
0: Home, la primera... de confiança de Luis Castro.
1: Sí, molt bé, molt bé. Sí. Va fer gols, sí. I molt bé. Manant. Sí.
0: Arguivide, que la penjava, intenta arribar a Olasa, se li han avançat. Rubén García, però també Manu Sánchez, baló que li havia caigut allà d'ella, intentava jugar de primeres. Atenció, ahí se baló endarrerit, que si Sergio Herrera, el porter de Sassuolo, li pega llarg, el baló va d'àrea a àrea, arriba tranquil·lament per a que siga Matt Ryan qui agafi la pilota. I allà està, ahí se Mandí, per Adela, el capi del Llevant, Brugué, el capi del Llevant. Ahí està Adela, amb la pilota, retenint l'esfèric, esperant l'arribada d'algun company, la envia en llarg sobre precisament Roger Brugué, intentava arribar, però deixava córrer Alejandro Bretones, el lateral 2-1, serà treta de porta per al conjunt navarrès.
2: L'altre que ha tornat és Matt Ryan, l'Ato. Jo crec que això també és una bona maniobra del Llevant, perquè al Llevant Ryan l'any passat també li van donar moltes coses.
1: L'any passat li guanyem molts punts, sobretot en els últims partits, sí. Va fer parades espectaculars. Sí. Sí que és cert que també es comença com l'equip. No?
2: Exacte.
1: No estava,
2: però a la fi, Manolo, jo crec que va ser un bon porter per al Llevant. Jo crec que és una bona notícia de la seva tornada.
0: A mi este que és un porter que mai m'havia dit ni per a bé ni per a mal. He de reconèixer que l'any passat va ser un porter que li va donar, com deia l'Ato, molts punts al Llevant.
1: És veterano, s'ha col·locat, s'ha manar.
0: I que, per tant, tornem a lo mateix de Manu Sánchez. Què vas a trobar millor per ixe preu? Res, Matt Ryan. És una qüestió de pragmatisme. També és una qüestió que algun dia la Lliga comença a votar altres normes econòmiques i se t'entén de l'import a Tebas. Però, bueno, mentre la cosa sigui així, els equips, sobretot més pobres, tindran que veure-se les canutes per a inscriure jugadors, per a trobar-ne. A lo llarg cara que buscava Ivan Romero ha acabat en les mans de Sergio Herrera.
1: Però si Ivan Romero és un jugador que a mi m'agrada molt, però no en la posició de davanter centronat.
0: Jo crec que això és una de les coses que li falta llevant. Un nou d'àrea.
1: Claro, m'agrada més de mitja punta. El Joan per l'esquerra, l'any passat donar, treballar moltíssim, donar passes, va fer gols, però delanter centro nato...
2: No, està Eta i Jong, l'Ato, però que continua estant en la banqueta. Sí. És un misteri,
1: és un misteri. Jo no
2: sé. Que finalment ocorre i saps connexió entre Eta i Jong i Luis Castro. Evidentment alguna cosa ha passat, o simplement és que no el veu l'entrenador, però vamos, tu necessites ahí un davanter més centro, no? No està Carlos Espí, té menys competència, en teoria, claro, però no acaba d'entrar en l'11 Eta i Jong.
1: No sé el que ha passat. El jugador, des que se n'ha anat en la seva selecció, no ha tornat a ser
2: el
1: que era.
2: La Copa d'Àfrica, sí.
1: La Copa d'Àfrica, no ha tornat a ser el que era. I era un jugador que, quan el varen voler,
0: però no és que no ha tornat a ser el que era, l'Ato. És que ni se sembla.
1: Ni se sembla.
2: No, sí.
1: No sé el que li ha passat al jugador. No sé si és anímicament, físicament, no ho sé.
0: Pilota per Adela.
1: Però bueno, jo sempre dic el mateix. Si uno ha fet una cosa, és que sap fer-la i pot tornar a fer-la. El que n'hi ha que posar-li és condicionants perquè la faci.
0: Valor per a Manu Sánchez, que busca novament Dela. Obert una miqueta més per la dreta. S'endarrerix per a rebre Mandí. Dela no es complica la vida, l'envia a la frontal de l'àrea on està l'australià Matt Ryan. Amb la pilota Matt Ryan jugant a la frontal de l'àrea. Va jugar per a Issa Mandí. Mandí que rebre en la frontal. Mandí que ara obri a la dreta on rep Dela. Dela novament per al porter. Passant-se-la entre el central i el porter, de moment,

0: de Llevant, passant el temps, la pressió alta d'Osasuna, de l'equip que entrena Luis Birramis. Ara intentava jugar Olaza.
1: Que la passada de Manu Sánchez no ha sigut bona.
0: Sí, no ha sigut bona.
2: Una pedra.
0: Sí. La pilota de Catena darrere, sobre el seu porter, sobre Sergio Herrera. Sergio Herrera amb la porteria, buscant a la dreta novament Catena. Alejandro Catena ve a rebre Moncayola. Catena jugarà en llarg a canxa del Levante Unió Esportiva per ante Budimir. El rebuig de Manu Sánchez sobre Budimir. Ah, sí, Riu.
2: Estava. Jo crec que fora xoc.
1: Sí,
0: l'assistent que Budimir partia en fora de joc i que per tant serà pilota per a Levante Unió Esportiva.
1: Té un to de roig més clar en guany, la camiseta també de, sí, de Osasuna.
0: I el blau del pantaló també.
1: Exacte, sí. La mateixa marca que equipa la Llevant d'una esportiva, Macron, que està fent equipacions del Llevant molt xules des que va signar un acord com a marca principal en el conjunt granota.
0: En general, Macron és una marca que també... Mira, vaig a dir el mateix que de Barrallan. Al primer principi no m'hi deia res, però cada volta li veig millors equipacions.
1: Sí, estic d'acord.
0: Val per a esa Mandia amb la pilota. Juga amb Dela en paral·lel. Dela, que va a buscar... A Brugué, a veure què fa Brugué, la para bé, la demanava en este cas Diego per aquesta banda, no l'ha vist Brugué, la pilota es començar de nou una miqueta, complicada la passada, se l'ha llevat de damunt com ha pogut Mandí, no arriba Diego Fernández, serà pilota al lateral per Osasuna.
2: Estan jugant els dos a lo mateix, tocar darrere i després baló en vertical.
0: A veure que ara intenta baixar la Rubén García després d'haver-li guanyat l'esquena Manu Sánchez. Arriba Oriol Rey, rebutja la pilota, toca Catena de cap sobre canxa del Levante Unió Esportiva. Intentava baixar-la Moi Gómez, cau a terra, no, era Ivan Oroz. Diu ara que no hi ha hagut res. Ara intentava connectar amb Ivan Romero, no ha pogut punxar aquesta pilota. Si la punxa i la controla es queda mà a mà amb Sergio Herrera. Però no ha pogut ser. Errando, ahí va el jugador de Osasuna, Jorge Errando amb la pilota, jugant per Osasuna, la demana a l'espai, ante Budimir, controla amb el pit, perilla la frontal, Budimir que li pega, el balón que se'n va fora, crec que hi havia posició antirreglamentària altra volta,
2: està del punta
0: d'Osasuna.
2: Està jugant en el llibit, està jugant.
0: Sí, està li, però està ell sempre juga molt al llibit.
2: Sí, no.
0: I ahí veiem Luis Birramis, que debuta com a tècnic en la primera divisió.
1: Tenia fama de ser un tècnic molt defensiu. De fet, va rebre moltes crítiques i Braulio, quan va incorporar-lo, veurem quin és el seu perfil esta temporada, o si s'adapta als jugadors, si és un tècnic que és flexible, si ho llega a una altra cosa. El que està clar és que crec que la seva proposta a casa serà una i probablement aquest perfil defensiu
2: fora de casa.
1: Serà fora de casa.
2: De forma és l'entrenador intel·ligent és el que s'adapta.
1: El flexible, l'Ato.
2: El que és flexible. A jugadors que té. Tu no pots arribar a un equip que són tècnics tots i que la toquen a dir, no, anem a fer la barraca. Anem a fer la barraca darrere.
1: Efectivament.
0: A veure, el balón que intentava controlar Roger Brugué. Ha tocat el balón Jorge Rando. Serà lateral per al Levante en atac. Per la dreta segons ataca el conjunt que avui vestís de blanc i negre. Amb la samarreta a franges verticals.
2: I és la samarreta dels ascensos.
0: Sí, ara el remat, se queda morta la pelota, balón per a Ivan dins de l'àrea, Ivan Romero que s'està quedant sense espai, deixa darrere, pilota per a Diego Fernández, Thiago que busca un espai, està perseguit per dos homes, tindrà que tocar darrere, se fa amb la pilota, diu l'àrbitre que no hi sit, ara sí, en l'intent de centrada de Manu Sánchez, la pilota arriba morta molt fàcil per a Sergio Herrera.
2: No és important que arribem a porteria i fem un poquet de perill, eh?
0: La pilota...
1: De moment Osasuna la torna més a generar perilla, pilota parada.
2: Pilota parada.
1: Si evites que arriben i que forcen un córner...
2: O una falta...
1: Alguna cosa, sí, estaràs fent bé ara, eh? De moment allunyar-los de la teua àrea.
0: El balón intenta jugar, Osasuna el recupera bé, Manu Sánchez, intentarà jugar... En este cas,
1: Thiago.
0: Era Olaza.
1: No, Olaza. Perdó.
0: El balón que serà en alta terra, demana falta. Rubén García diu que no. Però la pilota que està clara és que espera el Llevant Unió Esportiva.
1: Bon jugador i que bon tipus a més és este Rubén García.
2: Sí, molt bon tio.
1: Sí.
0: A veure, La rebutja Argivide, però l'àrbitre diu que...
2: És una llàstima que se n'ha de llevar perquè haurà sigut un suor de club. És un suor de club.

0: Era segut com Vicent Iborra, l'Ato. Ho tinc claríssim, eh?
1: De fet, en Osasuna és el capità i és el que...
0: Sí.
2: Pues ahí está nuevamente Osasuna, pero atrae desde la seva pròpia era, pràcticament. És Alejandro Caté, el central, qui l'envia llarga, rebutja ahí, ahí se mandí el balón, li cau a Olaza, la controla, la deixa en l'esquerra per a Manu Sánchez, la prolonga Manu, intentava arribar Iván Romero, no arriba Iván Romero, el mal control d'Arguivida, la filla Xitbé, amb algo de fortuna, fa que la pilota arriba a Osasuna, i a perilla, i no hi ha fora de joc, se clava Imar Oroza, soles! I
1: porter, a pita fora xoc, després de mitja hora.
2: Després de mitja hora, jo, esta norma, de veritat...
1: Que no, tu imagina't ara que se lesiona algú o que fa gol...
2: En la carrera, perseguint-lo, l'any passat li va passar un equip,
1: sí.
2: Que un defensa perseguint un davanter se va lesionar...
1: Però és que és claríssim.
0: Sí. Però com que ara està el VAR, diu, bueno, pues... Per si de cas...
2: Correcte. Bueno, pues, arribant al 18 i amb 0-0 en el marcador, jornada 2... Y conta el punta a punta punt radio. Osasuna 0, Levante 0. Pelota para Oriol Rey. Rep, gira, toca a la dreta. Para Brugué. Que juga nuevamente para Nacho Fernández. Este para Adela. Y Adela para Manu. Manu Sánchez a la izquierda para Diego Fernández. Thiago que la juga nuevamente para Manu. Manu en pilota al centro para Oriol. Descarrega de primeres. Para Aissa Mandí. Aissa Mandí que va a hacer el desplazamiento en Yark. Buscant ahí Nacho Pérez, que intentava jugar, ho fa per a Brugué, a veure si se pot anar Brugué, se'n va a línia de fons, intentava la centrada, havia tocat el central, serà córner, el segon per al Levante Unió Esportiva. Després...
0: De la... No,
1: pita córner.
2: Això és córner.
0: El VAR, que ara entra en aquestes coses, entenc que ja dic que no.
1: El VAR se n'ha anat al VAR.
2: Pues per a mi el córner era molt clar. A veure, Catena, darrere per a Sergio Herrera. Herrera que li pega. La prolonga Budimir en el cercle central. Bota ara meio Oriol Rey, però no ha votat. Ha sigut tu, Budimir. Ahí Nacho Pérez, dos, complica la vida. Li la juga a Max Ryan. Ryan per a Mandí. Mandí a Manu Sánchez. Apreta Osasuna. La intenta treure des de darrere. Llevant jugada. El valor per a la Sagasti. La Sagasti per dalt. Intenta anar-se molt bé. I se'n va perfectament Thiago Fernández. La juga per a Brugué. La demana, en este cas, Bardelli. Bardelli amb la pelota en lateral. La pot passar Bardelli. Bardelli que li pega. El valor que rebota en lateral d'Osasuna. Serà pilota per al Llevant.
1: No sé per què no tirem a gol, eh? N'hi ha que tirar a gol.
0: Estan dubtant massa, eh?
1: Sí, clar, tens que tirar a gol. No pots entrar en el balo hasta la porteria. Tira a gol i a veure el que passa.
2: Ahí estava Bardelli.
0: Que li sembla un actor, eh? A veure si era...
1: Sí.
0: Fas memòria.
2: A veure. Serà teta de banda per a Levante Unió Esportiva. El valor que ja vola. Intenta arribar Brugué. Ha rebutjat Osasuna. El valor que li queda. Adela, no es complica la vida. Puntelló i voleó. El valor per dalt. El guanya Osasuna. Era Imar Oroz. Oriol Ric, que no toca. Novament Adela, que pega voleó a la pilota. Intentarà baixar-la Rubén García, que està lluitant, en este cas, Santiago Fernández. La pressió és bona, la recupera el Levant. Ara Manu Sánchez tocava per a Diego Fernández. Massa llarga, finalment, Arguivide no ha pogut tocar la pilota com ell volia. Serà lateral, valor per al Levant en atac.
0: I a més, que a poc està jugant més temps en camp contrari. L'Ato, bona notícia.
1: Sí, perquè no està pressionant Osasuna. Deixa jugar, el Levant està tocant, està trobant-se còmode tocant. Ara falta crear un poc més de pell i tirar a gol alguna vegada.
2: A veure, Manu Sánchez, que intentava eixir. Li la furta... Moncayola que per banda ja està en canxa de Levante Unió Esportiva. Va a frenar, espera que arriben els seus perquè estava molt a soles. Toca darrere la pilota per a Rubén García, que jugava per aquí, per ahí, de Íñigo Arguivide, que ja juga sobre Catena, Alejandro Catena, l'ex del Rayo, que jugarà al centre per a Íñigo, per a Iker Muñoz, perdó, Iker Muñoz per a Bretones darrere per a Errando, Alejandro Errando sobre el porter, sobre Sergio Herrera. És bona notícia que li passen balons a Herrera, perquè este de tant en tant té un cable pelat.
0: És un bon porter, l'Ato.
2: Sí,
0: jo crec que no està lo suficientment valorat. El que ocorre és que de tant en tant fa alguna cacahuà que dius...
2: La garba que valia l'any passat en la ciutat.
1: Bueno, però això és quasi tots els porters.
2: Hi ha alguns...
1: N'hi ha alguns que...
2: En Pamplona se conta la conya de que Braulio, però quan va fitxar un central per a que puga jugar al costat de Sergio Herrera, li demana mínim haver cursat 2 anys de psicologia. Imagina com estarà l'assumpte. La pilota...
0: Aquella derrota li va fer molt bé. Aquella victòria, el Levant contra Osasuna, li va fer molt bé, però va matxacar totes les opcions europees d'Osasuna.
2: Que a la fi,

0: quasi se clava en un jaleo.
1: Efectivament, i va patir per salvar al final la categoria, sí, sí.
0: La pilota per a Ivan Romero, la centrada d'Ardeli, la trau Catena, el baló que intentava jugar-lo ara, en este cas era ante Budimir, es queixa de la marca de Dela, que jo crec la toca de Xile i Xina, eh? Pegat com una lapa.
2: Aquí estarà al costat
0: d'ell. Pegat com una lapa, no deixar-lo ni respirar. I si va en perdó a pisar, tu darrere.
2: I marcar un poquet i dir, cuidado, que així n'hi ha ferro.
0: Baló per a Osasuna, per a Jorge Rando, que juga sobre Bretones. Intenta jugar Osasuna, a Aymar Oroz jugant des de darrere. I intentava ara fer-se mitja pilota Bretones, cau a terra Moi Gómez. Ara sí, s'assenyala la falta d'Oriol Rey. Falta del dorsal número 20, serà falta per a Osasuna.
1: Arribem al minut 23 del partit. No va haver pausa per a la hidratació, tenint en compte així quina és la temperatura. I sí que Montalt amb Indústria Bijusa, higiene industrial. Anem a conèixer el minut i resultat del nostre partit de la jornada.
0: 23 de la primera, el Sadar, segona jornada. Li ho conta el punt a punt d'Apon Ràdio. Osasuna 0, llevant 0.
3: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
1: Qué mal acaba de interpretar esta contra el Llevant Montalt.
0: Sí, sobre todo por la pasada final a Olasa, que se le ha quedado darrere la pilota. Yo creo que también ha incidido mucho el estado del terreno de juego, ¿eh? La juga Manu Sánchez, pero Olasa intenta jugarla, la posa dins de l'àrea. Atenció a la passada! Intentava, demana penal, demana Bardelli penal per la caiguda de, crec que ha sigut de Roger Bruguer, demana Bardelli penal. A veure, la veritat diu que res, de moment està en terra Bruguer i ahí va Sergio Herrera.
2: Està llegint la cartilla. Però a veure.
0: La passada de Bardelli. Pues yo diría que el toca, ¿eh?
1: El 5, es el que si el toca, el toca el 5.
2: Sí que el toca. Sí que el toca en el tobillo, ¿eh?
0: Cada jugada me sembla més complicada. Cada presa veig una cosa diferent.
1: Sí, jo també. Bé, pues 25 ha tingut esta acció el
0: Llevant. No seguides el Llevant, ¿eh?
1: Sí, perquè la contra no han tingut repe, però la contra ha estat molt mal, molt mal, molt mal.
2: I esa contra no pots perdonar.
1: Interpretada, el ato, molt mal.
2: I esa contra tens que acabar-la, que siga gol o no, però tens que acabar-la, és impossible. No, tens dos jugadors, el de banda d'esquerra i el de banda dreta. I jo crec que busca la pitjor opció.
0: Que tenen el valor, la jugada Osasuna, pilota per a Moncayola, Moncayola que fa un regat i toca per a Iker Muñoz, zona ampla del terreny de joc, la pilota per a Argivide, que la penja, la intenta baixar. En este cas era ante Budimir, no ha arribat. En este cas a la segona jugada Rubén García, ha rebutjat el Llevant Unió Esportiva, serà lateral, però Osasuna, 25 de la primera, comença a animar-se el partit, baló per a Catena, la mata amb el pilar, tira a terra, des de la banda, la va penjar sobre l'àrea de Matt Ryan, el baló rematat per ante Budimir, des de més enllà del punt de penal, arriba fàcil a les mans de Matt Ryan, que se fa amb la pilota.
1: Estem acostumats ja a Nacho Pérez, dorsal 29 en el lateral, Lato, però també és una bona notícia que el nano estigui jugant i estigui responent, eh?
2: Sí, està fent bé. L'any passat ja tingui la seva opció.
1: De 7 anys va debutar, recordem, sí. La temporada passada Nacho Pérez, sí.
2: Està fent bé.
0: No, de moment dos partits de Lliga, dos partits com a titular.
1: Passa, si no m'equivoco, debutar en el Ciutat de València contra el València i després va repetir contra el Mallorca també en el Ciutat de
2: València. No me'n recordo, tu tens millor memòria.
1: No, jo no tinc memòria, però recordo aquests partits, no sé per què. El que té memòria és Manolo, el bandido.
0: Baló per a Osasuna, que toca des de darrere. Joan Catena, buscant el seu company Jorge Rando, va a la pressió. Bardelli, Rando que la posa llarga, buscava Aymar Oroz, la rebuta Nacho Pérez, lateral, pilota per a Osasuna. Per a l'equip, en este cas, de Luis Birramis, que toca darrere Moncayola amb el baló, Iker Muñoz, Rubén García per a Catena, rebre el cercle central en canxa de Llevant, Obrirà per a Rubén García, que ara està en la dreta. Toca per el

0: Entra novament la pilota per a Moncayola. Moncayola per a Arguivide. Arguivide que intenta guanyar la línia de fons. La posa Arguivide, segon pal, perill. No ha pogut rematar. En este cas, Boi Gómez, de Torres Centrales, Osasuna. El baló venia per a lluitar-la. En este cas, ante Budimir, no es complica la vida. Manu Sánchez envia al lateral.
1: I si estan còmodes, siga l'entrenador que siga, en aquest tipus de joc, Lato. Pilota a la banda, centrada, pilota sí, a la banda.
2: Centrada. I bon centro, a més, els dos centros espectaculars.
1: No, molt bons. A més, entren com avions tots.
2: Claro, i els delanters van com avions. Sí, claro. Sí. I és la forma de jugar.
1: Exacte, sí, sí, tal qual, tal qual. Estiga Ramis, estiga Llagoba, estiga qui siga, sí.
0: Catena Gran Via. Per Arguivide, que venia en posició antirreglamentària. Serà pilota...
2: Per això comentàvem antes que
1: ha d'adaptar-se també al perfil de jugadors, clar.
2: I a la forma de jugar.
1: Està clar que és un club que té, diríem, un model. I aquest club busca futbolistes per a jugar a aquest model.
2: Per això de anar bé, perquè està molts anys en primera divisió, però fenomenal.
0: El baló per Eixamendi, l'algerià, que fa la senya. Senyala molt, este Eixamendi. Braceja molt. Pilota per a Manu Sánchez. Manu amb pilota, canxa pròpia, per dins per a Oriol Rey. Descarrega la banda en l'esquerra, on està Olaza. Olaza que va penjar a l'àrea. A veure si arribava ahir Bruguer. No ha pogut ser. Posa el peu Nacho Pérez. Recupera la pilota. Baló per a Adela. Adela per a Oriol Rey. Totes són canxa 2-1. Oriol a la dreta. Per a Nacho Pérez, novament Dela. Dela amb baló, jugant la pilota. El Levante en canxa 2-1. Baló per a Bardelli. Bardelli amb pilota i des de la banda busca el centre. A Manu Sánchez. Manu Sánchez amb la pilota. La busca Thiago. Thiago en la banda. Intentaré eixir des d'ahir. Thiago, no es complica la vida. Toca el centre. Pilota per a Eixamendi. Cerca central. Tot el Levante en canxa 2-1. Mandi amb la pilota. Espera que vinga algú. Te clara la passada. Mandi que obre per a Dela. Dela està en la banda. La va penjar Dela. Dela que la penja. La trau 2-1. El baló queda a Moro. El tindrà que guanyar ahí Manu Sánchez. El guanya Manu amb el pit B. Però Olaza. Banda esquerra. La posa en el piqué de l'àrea. Olaza que la centra. Se li queda a Moro. Porta la tequeta, no és una. El baló que va a la frontada, la pilota per a Manu Sánchez, la pot penjar, la penja Manu, segon pal, l'altre novament la defensa, està patint ahí, ara Osasuna, Bretones que trau el baló, Moi Gómez que se fa l'autopassada, cau a terra, moments en els quals el Levante estava còmode tocant en canxa d'Osasuna, Lato.
1: Sí, és un punt a Grandot i se te la remata.
2: Sí, la remata. El centre, o sigui, el centre és espectacular, perquè a més era difícil pegar-li de primera colla a pegar a tota la sala.
1: Brugué ahí no ha arribat.
2: Però bueno, és important que el Levante estiga i que estiga arribat de porteria i que el Osasuna se trobi incòmodo, eh? No està còmodo.
0: Bretones intentava anar-se'n. Ha posat el peu Nacho Pérez i ara té novament Osasuna, traguent de banda. Pilota de Errando per a Bretones. La posa en canxa del Levant. La trau de Camp Mandí, intenta baixar l'Ivan Romero, la baixa l'Ivan Romero, lluitant amb Iker Muñoz, Ivan Romero amb la pilota, intentava baixar entre dos, era molt complicat, recupera Rubén García per al conjunt de Osasuna, baló de Iker Muñoz, la trau errando, llarga, a ningú, ara sembla una miqueta més còmode Levant, eh?
2: Ha pitat algú.
1: Home, la pressió funciona en el Levant.
2: Sí,
1: sí.
2: Sí, la pita, la pita falta.
0: La falta d'Ivan Romero.
2: Mira que se engorró el Iván Romero, que le pelea tot. Que falta pitar.
0: Jo no la veig. La pilota per a Osasuna. Baló per a Jorge Rando. Des de darrere. Posa la pilota. I l'envia. On està Bretones, que se fa autopassada. Pugnant amb Aymar Oroz.
2: Vale, no falta que pita. Sí.
0: Ja toca novament Moi Gómez per Aymar amb la pilota. Intenta jugar Osasuna. La pilota darrere per a Errando. Errando per a Iker Muñoz, que ha vingut des dels dos centrals per ajudar a través de la pilota. Intentava ara combinar per banda, però és Manu Sánchez i l'ha enviada fora. Intenta buscar ràpid Osasuna en la teta de banda. En este cas era Moncayola. No ha trobat el baló, que se'n va fora i serà porta. Per a Matt Ryan.
1: Minut ja 31 de partit, arribem a la primera mitja hora. Estem oferint-vos este duel, segona jornada de Lliga al Sàdar, entre el Club Atlètic Osasuna i el Levante Unió Esportiva, en la sintonia esportiva del Punta a Punta en Apunt Ràdio, muntant la narració i els comentaris de Vicent Latorre.
0: Pues ahí está Matt Ryan posant la pilota en moviment.

0: La juga el Llevant, la pilota, ui, la errada en este cas, i la pilota per al remat final de Rubén García, atrapat bé Matt Ryan.
1: Equivocat era Nacho Pérez, demana disculpes, uf, però...
0: Però la errada era molt greu. Molassa a la banda per a Bardelli, que ha vingut a ajudar, la toca de nou des de darrere. La juga el Llevant, a veure si la pot taure Nacho Pérez. Amb la pilota li pega llarga per a que intente baixar-la. O Brugueu, Ivan Romero. Ha lluitat Ivan Romero, la recupera Brugueu, la deixa per a Olaza. Li doblava per l'altre costat Manu Sánchez, però la pilota se'n va a la dreta. Ahí està Bardelli, que la posa al rebot al pal. Atenció, que queda la pilota per a Olaza. Ivan Romero, que no encerta. El primer remat del Levante Unió Esportiva ha acabat en el pal. La primera gran oportunitat per a l'equip de Luis Castro després de que sentara, crec que era Bardelli, i el remat final del Levante Unió Esportiva en la persona de Brugué, que ha anat al travesser un dítet més baix. Haguera encantat el primer gol del Levant, Lato.
2: Oh, le ha pegat en la espinilla.
1: Le pega en
2: pero la pega bé. Sí, i fija, sí. la chua està pressionant Osasuna molt dalt, i d'una balona l'agarres i te'n vas, clar, i té superioritat numèrica. I,
0: Bueno, pues ahí está Manu Sánchez, que acaba de rebre una falta del capitán de Osasuna, de Rubén García. Es que estaba ahí el mateix Luis Castro, demanava cartulina groga.
2: Yo creo que sí que era cartulina.
0: Que García Verdura ha decidit no assenyalar. Pilota per a Tiago Fernández. Intentava eixir, ha perdut la pilota. Ara vindrà en l'ajuda, en este cas Manu Sánchez. Intentava fer-li creure a l'àrbitre que la pilota havia topat el nom d'Osasuna. No ha sigut i serà lateral. Pilota per a Osasuna. Entrant en quasi els últims 10 minuts de joc. Estem en el 34, pilota que trau Catena.
2: Que llàstima de jugar, perquè després el rechaç, i si la toca... Sí. Crec que era Ivan Romero també, el que estava ahí. Si la toca, va dins, eh?
0: Atenció, perill. Baló per a Moi Gómez. Moi que deixa per a Aymar Oroz. Aymar Oroz, que se fa l'autopassada de taló, cau a terra, diu gràvite, que hi haurà falta perillosa. Per la caiguda de Moi Gómez.
1: De Aymar Oroz.
0: En la frontal de l'àrea. Vale. Part central, carril central. Sí, falta. Després que posarà el peu Roger Brugué.
2: Falta perillosa, eh?
1: També hi ha la rep de l'ocasió més clara del partit per al Levante Unió Esportiva. La rematava el travesser de Brugui.
0: Serà pilota, però això és una. De moment, dos homes en la tanca i tres per a treure la falta. Veiem Catena, veiem Aymar Oroz. De moment, Thiago, Olaza i Bardelli. Estan Rubén García, està Catena... Y este Maroloz, ahora que le va a pegar a la pilota. Va a ser Rubén García el que execute. La pilota que ha sigut molt a prop de l'escaire de la porta de Matt Ryan serà a fora. Serà treta de porta per a Levant. Perill en aquest llançament del Sativí Rubén García.
1: Molt ben llançada, el Lado.
2: Sí, pega molt bé. A més, està en la distància idònia per ell.
0: Idònia.
1: Sí, correcte.
2: Perquè la caiguda, si cau un poquet antes, és gol, eh?
0: Sí.
1: Sí, toca en l'esquena, arriba a tocar quan es gira de Bardelli, però vaja, a punt també de... que entrara esa pilota, afortunadament no ho ha fet en la porteria.
0: Que intenta eixir... Se complica la vida, el valor que ha topetat en el jugador d'Osasuna, en Moi Gómez, serà lateral... per a l'equip de Levante Unió Esportiva, que ha vist com en un minut ha pogut marcar i al minut següent pràcticament ha pogut fer també gol Osasuna, elixa la treta de falta. El baló per dalt, intentarà lluitar-la Brugué per a Ivan Romero, novament Brugué des de darrere per a lluitar-la Bardelli, el baló queda mort, el recupera Ivan Romero, Ivan Romero en la línia que dividís dos terres de joc, cau a terra, diu l'àrbitre que no hi ha falta, recupera, en este cas era Moi, va a terra... Ivan Romero, que ha ficat la trava i que veu la primera groga del partit.
1: La primera, no sé si...

0: I està dient-li que ja n'ha fet diverses, però acaba d'amonestar l'àrbitre del partit, Ivan Romero, primer futbolista en ser amonestat en el Levante Unió Esportiva, minut 37 de la primera part. Recordem, empat a 0 al marcador entre Osasuna i el Levante Unió Esportiva.
1: Sí, jo crec que la té per reincident.
2: Sí.
0: A més, havia protestat ja diverses accions, sí. I entenc que, bueno, pues a la fi, tot ha sumat per a que l'àrbitre amonestar Ivan Romero.
2: La pilota per banda esquerra de l'atac d'Osasuna, recuperat el Levante Unió Esportiva. El valor, però, cau novament per a Jorge Rando, que juga per a Bretones. Bretones juga per a Aymar Oroz, que toca darrere per a Rando, últim home. Escatena, que juga novament per a Rando. Rando per a Bretones. Rubén García intenta arribar la pilota i arriba Aymar Oroz. Oroz que entra per banda esquerra, a veure què fa Aymar Oroz, la servisa, el centre valor per a Rubén García, acomoda el cos, li pega Rubén García, atrapa baix. En este cas, Matrayan. Perillós deixar que Rubén García arme la cama des del carril central.
1: Puja la pressió i està xua millor ara, Osasuna.
2: Sí.
1: Du 5 minuts que està intentant fer gol antes de que acabi la primera part.
2: Pilota llarga, intentarà guanyar la guanya bé. En este cas, Ivan Romero, que jugava per a Bardelli. Bardelli no ha pogut contactar bé en la banda dreta amb Brugui. Amb Brugué. Que aplaudia el seu company. Errando per a Iker Muñoz. Este per a Catena. Catena no ara... per a Iker Muñoz. Ahí va la pressió. Llevant. Li pega Sergio Herrera. Buscant Moi Gómez, votarà Mei Dela, posa el cap Dela, no ha pogut recuperar Bruguer, valor per Osasuna, valor per a Bretones, va al lateral, toca al centre, pilota per a Moi Gómez, Moi per a Aymar Oroz, Oroz per a Moncayola, Moncayola que toca per a Catena, Catena amb la pilota, travessa canxa del Llevant, la servisa a la dreta per a Arguivida, posa el peu perfectament Manu Sánchez, lateral per a Osasuna, Rubén García, que ara no ha pogut contactar novament amb Arguivide, perquè ha vingut en l'ajuda Diego Fernández, lateral per a l'equip 2-1. Arribant al 39, tram final de la primera part, empat a 0 en el marcador entre Osasuna i Levante Unió Esportiva. El baló centrat al segon pal, ahí no ha pogut arribar Errando, se'n va cap a la banda, intentarà buscar línia de fons, li posava el peu ara Prugui. I serà pilota novament al cantó per Osasuna.
0: Feia molts minuts que Osasuna no traia un córner. És el quart córner a favor d'Osasuna, que n'ha té 3 molt pronte. Només començar el partit. Va al quart.
2: Va al quart, a veure. Rubén García i Aymar Oroz. No, Rubén no està al final. La pilota per Osasuna, el baló per dalt, el remà de cap, la pilota morta dins de la xicoteta i el remà final l'atrapa Matt Ryan.
1: Que perill tenen.
0: Quan fas tan de mal en aquest tipus de córner, l'altre no entenc el segon córner que ha tret Osasuna.
1: Ja.
0: Perquè tens molta superioritat aèria.
1: És que les toquen,
0: física, inclús, en els duels aèris.
1: Les toquen totes. S'ha sí. quedat mort ahí i no ha pogut rematar en força, però són jugadors de molt de perill.
0: Per cert, en la banqueta d'Osasuna, el porter suplent és Aitor Fernández, ex del Levante Unió Esportiva. Segons apunta el periodista especialitzat en mercat, Mateo Moreto, està molt a prop de firmar pel Rayo Vallecano, que sabeu, desafortunadament va perdre Augusto Batalla, se va trencar la tíbia, no? Si no m'equivoque, sí. En la primera jornada de Lliga. Per tant, Aitor Fernández sembla que va ser el substitut de Batalla, lesionat.
2: Atenció, Osasuna, que ara carrega per la dreta. És Arguivide, intenta arribar a línia de fons. Arguivide que fa la bicicleta, intentava centrar, va a terra Manu Sánchez, córner, el cinquè per Osasuna.
0: Pues sí, 5 córners en la primera part, a tret de Osasuna, cap que li lleva el Unió Esportiva.
1: Ha tocat Budimir.
2: Budimir. Que tenen Budimir, Errando i Catena.
0: Exacte, sí.
1: Tenen 3 torres ahí. I ara veus
2: entre... Pilota per a Rubén García, la centra, valor al segon pal, molt passat en passat, que se n'anirà per la línia de fons, se la porta, pilota...
1: És estratègia, salva.
0: És que en aquest tipus de córner, Lato, necessites que 3 o 4 futbolistes estiguin encertats. En el passe o en la centrada. De l'altra manera, solament ha d'estar encertat el llançador. Evidentment, després el que remata, però has de posar-la dins, tenint aquesta superioritat com tens.
1: I tenint aquests llançadors que tens, és dir, que...
2: Bueno, pues ahí está.

a Matt Ryan. 42, li pega Matt Ryan. Pilota que vola cap a canxa d'Osasuna. L'havia tocat a Bruguer, intenta jugar-la. Ivan Romero, valor per a Olaza.

0: molt probable que l'hagi agarrat.
1: Jo crec que l'agarra per darrere, eh?
2: Jo crec que sí, eh?
1: Hombre, penalti, penalti va ser.
0: El suís de Sergio Herrera, sí, sí, sí. Jo crec que diuen... Sí. Que...
1: Mira, vole. No.
0: No.
1: No, no, no, se tira, no, se tira ahí para carrere.
2: Sí, jo pensava que el que li pegava era el defensa.
1: A veure...
2: No, no, no,
1: no, no, se cau para carrere.
2: A Xiva falta en ataque, jo crec.
0: Sé que després hi xoca contra...
1: Contra, sí.
0: Contra Sergio, però vamos, no, no, no, no. Semblava no. Que sí, però no. És córner, en tot cas, és córner.
2: Pilota... A veure, per a Llevant. És Bardelli. Des de l'esquerra de l'atac de Llevant, des de la dreta de la defensa de Osasuna. Bardelli calça la mà, li va pegar, li pega Bardelli, valor segon pal i Herrera en dos temps. I atrapa en el punt de penal. La posa amb la mà, buscant la contra ràpida del seu equip. En este cas per a Iker Muñoz, que entra per banda dreta. Per el centre, esperava Budimir i esperava també... Atenció, la pilota queda al segon pal, el remat Rayan en dos temps. Al remat final, crec que és de Moi Gómez. I en dos temps, no, de Moncayola. I en dos temps, Mas Rayan.
0: Te la menja Nacho, eh?
1: Sí.
2: Sí. Ha pogut palmejar ixa pilota que ha tingut la sort que en la caiguda li ha caigut pràcticament en les seues mans. Però ha fet una gran parada la Mas Rayan.
0: No sé si és Nacho o ja veia algú ajudant-lo en defensa, eh? Tot gas, entrada lateral, se la menja el que tanca el costat oposat i a partir d'ahí, bueno, pues, no és una
1: estem atacant en el córner i la torna ha sigut molt lenta.
2: Sí.
1: Ha sigut lentíssima. I això no se pot
0: la transició defensiva ha sigut molt lenta.
1: Molt lenta.
2: A l'Opera Mandí. Mandí a la banda per a Olaza. Olaza per a Manu Sánchez. Manu Sánchez per a Olaza. La centrava llarga, la pilota va a les mans de Sergio Herrera, no s'assuna. Pilota per a Catena. Catena amb el baló. Juga Catena sobre el seu porter, sobre Sergio Herrera. A veure. Herrera que li pega el baló per dalt. Intenta baixar-la. En este cas era Rubén García, però diu l'àrbitre que no hi ha temps per a més perquè no afegís ni un sol segon. Acaba la primera part tal i com va començar, és a dir, en quant al resultat, jornada 2 de Lliga en el Sadar, li ho conta el punt a punt de Punt Ràdio, de moment és 1-0, llevant Unió Esportiva 0.
0: És la teua valoració, Lato, del que acabes de veure, un partit que ha tingut dins, bueno, una primera part que ha tingut, com diuen ara, diferents micropartits, un tram domina per Osasuna, l'inicial, després ha refet el Llevant, després ha tornat el partit a estar domina per Osasuna, que acaba millor ara que el Llevant, però bueno, una primera part molt equilibrada, això sí, Lato, entra bé laterals o accions d'estratègia, ahí genera molt de perill.
1: Sí, és el xo de Osasuna. Jo crec que bueno, al final el resultat és just. Jo crec que el Llevant és diferent a la setmana passada, està posant millor.
0: Resabona, afortunadament.
1: Està xuant, està peleant, està, bueno, ha arribat a porteria. Jo crec que li falta el tirar a porta. Té que tirar a porta. Quan veig a línia d'àrea, té que tirar a porta. Però bueno, jo crec que el partit està... No n'hi ha la qualitat que podia haver en un partit de futbol de primera divisió, però sí que és cert que n'hi ha la incertidumbre d'un Osasuna que busca les xugades a valor parat, i sobretot corners, perquè té grans xugadors rematadors i molt bons passadors, i un Llevant que està donant la talla i que està buscant també l'arribar a porteria en centros, el que passa que no té ixe delanter centro que te puga fer el gol, no? que sigui un rematador de cap, encara que la millor ocasió i més clara
0: sí.
1: La tingut Brugui.
0: Travesser de Brugui després d'una molt bona centrada d'Enzo Bardelli. Les 8 i 18 minuts, el partit que està en el descans és el nostre partit de la jornada amb Indústries Bijus e Higiene Industrial amb el marcador d'empat a 0. Llevant Unió Esportiva 0 o Club Atlético Osasuna, millor dit 0. Llevant Unió Esportiva 0. Anem a fer un alto en el camí en este punt a punt. Se n'anem a visitar els companys dels serveis informatius d'esta casa, però abans insistim al descans i gràcies a Indústria Bijusa Higiene Industrial, empat a 0 al marcador.
3: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa

0: cuidamos de su salud. Llámenos al 96 251 1414.
1: Hola, Salva, companys del Punt a Punt. Comencem amb una última hora. Un treballador del port ha mort després de patir un accident laboral en les obres de la nova terminal del port de València, on realitzava tasques de manteniment. Mentre els investigadors tracten d'esclarir les causes exactes en les quals s'ha produït el tràgic succés, les primeres informacions apunten al fet que l'empleat portuari hauria patit una caiguda mentre treballava colpejant-se contra un dels vaixells. I nova víctima mortal a les platges de Puçol. Si el passat 9 d'agost moria un home ofegat, esta ocasió ha sigut el cadàver d'una dona, el que ha aparegut surant a la platja de Puçol a primera hora del matí d'este dilluns. I la Generalitat ha acordat alçar el confinament dels veïns de Gàtova que continuaven en els seus domicilis per l'incendi declarat este passat dijous a Segorbe, i també reobri la Generalitat la principal carretera d'accés a la localitat, la CB25. Estem a l'espera, això sí, que l'incendi es doni per controlat definitivament durant aquestes pròximes hores, un incendi que ha cremat 639 hectàrees. A l'incendi, les tasques se centren a hores d'ara a refredar els punts calents per a poder donar, com diem, per controlar definitivament l'incendi en aquestes pròximes hores. Jesús Salmerón és l'alcalde de Gàtova.
2: I per la tarda-noche, si continuen estas previsiones, podríamos dar el incendio por controlado.
1: El que encara no tenen els habitants de Gàtova és aigua potable.
2: Y con las restricciones de agua se han realizado esta mañana las analíticas y esperamos que con la máxima rapidez que se pueda se nos den los resultados para poder volver a tener agua. El agua está en agua y en las casas, lo que no se puede es beber.
1: Pel que fa a la xarxa viària, insistim, s'ha reobert la principal carretera d'accés a Gàtova, la CB25. Això sí, continuen tancats tots els camins i pistes forestals per a no dificultar el treball dels bombers, perquè l'incendi, com hem dit, encara no s'ha donat per controlat. I continuem a la Serra Calderona, on la Generalitat ha invertit vora 1 milió d'euros en tallafocs per a mitigar la propagació del foc. Es tracta d'un projecte més ambiciós que es veu retardat en el temps, ja que molts dels terrenys forestals són de propietat privada. Així ho explica el conseller de Medi Ambient, Vicent Martínez Bus.
3: És una comarca on s'ha invertit bastant, alrededor d'un milió d'euros en el manteniment de cortafuegos de la zona. És verdad que hay un proyecto antiguo ahí que seguimos trabajando en él, pero que tiene una dificultad, y es que necesita la disponibilidad de terrenos particulares. Eso siempre lleva un trámite más farragoso.
4: Contrapunt, amb Gustavo Clemente.
1: I el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han acordat enviar a Ceuta, com a mesura preventiva, unes 45.000 dosis de les vacunes destinades a combatre, entre d'altres, la difteria, tetan, la varicela i la polio. L'objectiu és immunitzar tant la població de Ceuta que no estiga vacunada com les persones migrants. Des del Ministeri de Sanitat destaquen que la situació a la ciutat autònoma no constitueix una emergència de salut pública, però que cal treballar en la prevenció per evitar la potencial propagació de malalties. I la delegació del govern en la Comunitat Valenciana ha informat que ha obert una investigació interna en la Policia Nacional per a investigar l'actuació dels agents en la prèvia del partit entre l'Elx i el Barça disputat ahir, i ha desmentit que es requisara cap bandera estelada per part dels policies que van intervindre.
4: Contrapunt en Apunt Ràdio.
1: I la setmana passada van morir 96 persones a la Comunitat Valenciana per culpa de la calor. 96. Així ho diuen les dades de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid, fetes públiques avui respecte al nombre de morts atribuïbles a les altes temperatures en la Comunitat Valenciana. L'estiu, de moment, ha registrat a casa nostra un total de 458 morts atribuïbles a la calor. I precisament, a esta hora volem conèixer la previsió de l'horatge. Javi Miró, bona vesprada.
5: Bona vesprada, situació meteorològica que tendeix cap a l'estabilitat. Avui esperàvem precipitacions, s'han donat durant el matí, han sigut més dèbils del que esperàvem, les tempestes de la vesprada no han aparegut, s'han donat una miqueta més al nord i han afectat sobretot Catalunya i el sud-est de França. Allí s'han donat, per exemple, tornados a Carcassona, un tornado EF2, molt probablement s'han registrat més de 250 km per hora al seu vòrtex, amb molts desperfectes, i també a Catalunya, precipitacions tempestes molt importants que han descarregat més de 50 litres per metre quadrat en una hora i granissades de més de 9 centímetres de diàmetre, per exemple, a Móra d'Ebre, a la capital de la Ribera d'Ebre. Així que ens hem lliurat d'una bona, d'una situació de molta inestabilitat. En este cas, nosaltres tan sols hem tingut este pas de núvols que ha descarregat este matí ruixats, que han acumulat entre 1 i 2 litres per metre quadrat, sobretot a la meitat sud del territori i acompanyats de fang. Avui també podrem destacar que ha bufat el vent de ponent a les comarques del centre del territori i s'ha disparat el termòmetre amb màximes que s'han aproximat als 38 graus en comarques com el Camp de Túria, la Ribera Alta o inclús la Foia de Bunyol. Demà tindrem una situació molt pareguda a la d'avui, ambient assolellat, presència de calitja sobretot a la meitat sud del territori i vent de ponent que demà sí que podria arribar fins al litoral. Així que demà esperem una pujada, un ascens de les temperatures a l'entorn de l'Hort, al litoral central, inclús al litoral sud de Castelló, amb màximes que podrien superar els 36-37 graus, inclús algun observatori aproximar-se als 38 o als 39. De fet, tenim els avisos actius per calor a tot el litoral central, amb màximes que podrien passar dels 36 graus. Les mínimes, per contra, podrien baixar una miqueta, sobretot en punts de litoral, venint de dos nits molt angoixants, mínimes de més de 26, 27, 28 graus, i per tant, este vent de ponent podria fer baixar el termòmetre unes poques dècimes o algun grau, així que tocarà agrair-ho. De cara a dimecres, per contra, l'oratge es tornarà una miqueta més insegur, perquè tindrem pas de núvols mitjans i alts des de l'interior, acompanyats d'alguna precipitació dèbil, màximes més baixes, per a tornar a pujar el termòmetre de cara a dijous, màximes de nou de més de 37-38 graus en punts de litoral per litoral central degut a que torna el vent de ponent.
1: Així doncs, màximes més altes demà respecte al dia d'avui. Gràcies, Javi Miró, per la informació. Continuem amb els companys del Punt a Punt per a viure la segona part de l'Osasuna Llevant.
4: Contrapunt en A Punt Ràdio.
6: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
7: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
8: Este dimarts, des de les 8 de la vesprada, Punt a Punt. Segona jornada de Lliga, en directe des de Mestalla, València-Betis. Amb tot l'equip encapçalat per Luis Urrutia, amb Nacho Sánchez, Salva Folgado i els comentaris de Fernando Juanjo Rodri i Carlos Egea. I des de les 11, l'anàlisi del partit i els protagonistes al 90 minuts. Este dimarts, des de les 8, el partit del València al Punt a Punt.

0: Són les 8 i 27 de la sintonia esportiva del Punt a Punt en A Punt Ràdio. Oferim-vos, des de les 7 de la vesprada, este programa amb el Llevant Unió Esportiva, segona jornada de Lliga. A l'estadi del Sadar, empat a 0 al marcador entre l'equip de Luis Miguel Ramis, nou entrenador, ve del Burgos. Enguany per a Osasuna, Luis Castro, que continua en la banqueta del conjunt ganota després de Lobe, que ho va fer el tècnic portuguès en les acaballes de la passada temporada. Empat a 0 en una primera part, la Torre, on no ens ha desagradat el Llevant.
1: No, comparat a la setmana passada, ja ha canviat molt l'equip. Sí que és cert que bueno, que no ha hagut el que estàvem comentant, no ha hagut la qualitat que s'espera d'un equip, de dos equips de primera edició. També és cert que és molt prompte, que n'hi ha molta humitat, que els caps no estan bé, que acaben de vindre la pretemporada i que els equips estos se veuen més o menys quan ja han passat 5 o 6 partits, no? Perquè, a més, no estan definits.
0: No, en absolut.
1: Gràcies a la Lliga, que es comença molt prompte, que n'hi ha jugadors, a lo millor ara, en aquest equip, que després juguen en contra
0: d'un altre equip.
1: És a dir, que és un desbarajuste. Va jugar el València, el divendres, el dissabte torna a jugar el Llevant. És a dir, que això no és normal. I no és normal tampoc en agost se facin els partits. Jo crec que fa molta calor i cada vegada més perquè els equips juguen a les hores que estan jugant. Ja no sols per el calor, sinó per la humitat. Antes parlaves tu que l'altre dia el València juguen un 70%
0: d'humitat. Sí, sí.
1: La humitat fa... Jo me'n recordo partits que ha jugat en estiu i no feia el calor que feia ara. I jo perdo 5 quilos en un partit. Ah. 5 quilos, I després m'ha dutxat i seguia jugant. I m'ha tornat a dutxar 3 vegades. I després ha tingut que
0: veure
1: un montó.
0: Per a recuperar líquids.
1: Claro,
0: sí.
1: És dir, que no és normal lo que està passant. Però bueno, és lo que volen. N'hi ha que traure diners d'on siga i n'hi ha que jugar a hores perquè ho vegin tot el món. I això afecta sobretot als jugadors, no? I inclús a l'aficionat, perquè l'aficionat ja no sap a quina hora va jugar, que és incomprensible. Però bueno, és lo que n'hi ha.
0: Però és normal, Manolo, és que se dispute la primera jornada de Lliga, que Espanya comença la Lliga abans que la resta de competicions en Europa, i de 9 partits se disputen 4 i s'ajornen 5, que és increïble.
2: Esta es la Lliga que tenim, esta es la Lliga que voten els clubs.
0: 4 de 9 i s'ajornen 5.
2: Tebas fa lo que es dona la gana amb els clubs. Els clubs ja saben que no poden enfrontar-se a don Javier del Gran Poder i fa lo que vol.
1: Jo l'altre dia li ho comentava a la Morgana, el poder l'han perdut els jugadors. Però el jugador, en el Mundial passa, el Mundial ve Trump i diu, este té que jugar i tal, diu, hasta si ja hem arribat, se plantem i no juga i s'acaba la història.
2: No,
1: això ha passat en Espanya.
2: I les mateixes federacions.
1: Jo
2: soc la federació belga que tu indultes a aquest jugador, molt bé. No se presenta
1: no
2: mal
1: se presenta,
2: en
1: claro.
2: Un Mundial, la que seria. Bueno,
1: la que seria, diu, no, hasta si ja vam arribar, se sentem i s'acaba la història.
2: I això en Espanya...
1: Lo mateix, i així passa en AFE fa molts anys, i que en AFE varen fer 2 huelgues, 3 huelgues...
2: Però, a mi, però Lato, si el problema és que si en Espanya ja fa molts anys que això ve cuinant-se des que Tebas va entrar en la Lliga per la porta de darrere, Tebas, no ho oblidem, advocat d'un tipus sinistre com Dimitri Peterman, que va comprar i afonar el Alavés i el Racing de Santander, especialista en lleis concursals, que entra per darrere en la Lliga, i com cantava Radio Futura, ja sé que la cosa és molt vella i que demostra la que tinc, però és un assumpte molt viejo con este socio traidor, canviar la piel de conejo por una piel de tambor. Això fa molts anys que ve cuinant-se i li ha eixit fenomenal bé a Tebas, que ell fa en la Lliga el que li dona la gana i ningú li... No, l'únic que li planta cara és Florentino. Però li planta cara, no pot tenir tampoc. Ja. Imagineu-se què no tindrà Tebas que un tipus amb el poder de Florentino no pot amb Tebas. No pot.
0: Però bé com se'n sent, Manolo, quan parlem
1: sí,
0: de...
1: Jo, home, jo no sabia el currículum, ja el sé. Però
2: I te l'he fet abreviat,
0: Te l'ha fet curt,
1: Ostres.
0: Te l'ha fet versió lite, xicotet, menudet. Bé, pues, va començar la segona part a l'estadi de Osasuna.
2: Al Sadar.
0: I no aprecia canvis en Osasuna, tampoc en el Llevant, ara confirmen, però pareix que són els mateixos d'inici en l'11 de Ramis en Osasuna i en l'11 del Llevant Unió Esportiva en l'11 de Luis Castro en el començament d'esta segona part que estem oferint-vos en la sintonia esportiva del Punt a Punt en A Punt Ràdio, igual que farem demà també amb la primera jornada de Lliga que juga el València, que repetirà a casa davant el Real Betis.
1: El Betis se quedará así, ¿no? Porque si el dissabte té que jugar contra el Llevant...
0: No sé que sí, però...
2: Lo normal es que se quede.
1: Que se quede así.
0: Però, el cachondeo es que s'ajorna la primera jornada de Lliga, el partit del València, perquè el Betis té la potestat d'ajornar-lo, perquè té un mundialista con lo Celso, que no va a jugar ni un minut en el Mundial, i no està convocat per al partit de demà. És increïble, de veres. És la Liga. Ai, mare.
2: No és futbol, és la Liga.
1: La Liga.
0: Pues tota la prèvia, esta nit a partir de les 11, com sempre... En el 90 minuts va començar, servirà des del cercle central del terreny de xoc el Llevant Unió Esportiva quan determine l'àrbitre del partit, 8:33, i encara no ha començat el Sadar.
2: Perfecte.
0: La segona part entre Osasuna i el Llevant també empata 0 al Mercat.
2: Està Víctor García Verdura, l'àrbitre, esperant.
1: Què està esperant?
0: Bueno.
2: Ahí veiem, ahí se m'han dit...
1: A que l'avisen des de dalt o algo?
2: A que l'avisen de la sala Bor, de la sala Bar, de la sala Bir.
0: Birli, birlo, què?
2: Bueno, pues, ara diu l'àrbitre que comença el partit, ahí està. Ivan Romero, darrere per Adela, que ja la prolonga a canxa d'Osasuna, la intentava jugar Brugué. La pilota que va a la banda, la rebenta Bretones.
1: I la toca este, sempre. Les toca totes.
2: Oh, sí, no. Les toca totes, de moment sense canvis, ni en Osasuna, ni en el Llevant Unió Esportiva. La pilota per a Nacho Fernández des de la dreta, en canxa d'Osasuna, per a posar la pilota en moviment, i intentarà arribar Ivan Romero.

0: Se'n va cap al cantó, li acompanya Nacho Fernández, però no ha pogut fer-se amb ella. La primera ha topetat en un jugador del Llevant, la segona l'ha rebentat errando, però diu l'àrbitre que ja havia eixit. A veure.
1: Que pita banda. No, no, fora.
0: No, no, ha aixut fora. Ha dit que la pilota que rebenta errando toca en el jugador.
1: Igual,
0: de...
1: igual, sí, igual ha tocat.
0: Baló per a Bretones. Li pega Bretones, llarga, buscant Budimir. Atenció, que es clavava en l'esquena ahí de Dela. Però suficientment llarga ha sigut i sa pilota com que per arribar fàcil a les mans de Matt Ryan, que ja juga per a Mandí. Mandí per a Manu Sánchez. Manu Sánchez, que envia la pilota llarga. No arriba ningú de Llevant. Si arriba Osasuna per a jugar a Rubén García. Tocant.
1: No se, complica molt la vida a Mandí, eh? Jo crec que necessitem també un central que trenqui, diguéssim, isca un poquet el valor.
2: Que s'atrevisca, no?, a trencar línies sí, de conducció. Sí. No ho fa Dela, tampoc ho fa Mandí, és cert.
0: Valor per a... Osasuna, Perí, pilota per a Moy, que la posava buscant. En este cas era Aymar Oroz. Buscava ante Budimir. Ha tallat el Llevant, serà primer córner després de que talla la Dela.
2: Partit comença igual que en la primera part, en córner. Mira,
0: Rubén García, el baló per a Aymar Oroz en el pique de l'àrea. Aymar Oroz que intenta anar-se'n, intenta posar-la. Novament el cap de Dela, baló a la banda. Ajuda Brugué, el baló que va a la banda. Aymar Oroz per a Moy Gómez. Moy Gómez que la penja a l'àrea de Llevant. Apareix per al Matt Ryan i atrapa.
2: Jo entenc que hi ha ara experts d'estratègia. Per cert, Osasuna ha canviat el seu tècnic en l'estratègia, que ha firmat pel València, curiosament, ara forma part del cos tècnic de Carlos Corberán. Però torna a dir, Lato, quan eres tan superior, o sigui, per què no insistissis en el que t'hi ve?
1: No ho entenc.
2: Estàs guanyant duels aeris permanentment.
1: Jo no ho entenc. I més ara, que ja t'he dit, que ara en el quadro...
2: A veure, que per al Llevant és millor, eh?
1: En el quadro tècnic n'hi ha més jugadors quasi que... més components quasi que en l'equip de futbol. Sí. I ho tenim tot controlat, tot medit, bueno, però bueno... És així, la millor per Llevant, eh?
0: A veure, pilota per Nacho Pérez, és bona, la pot centrar Nacho, llàstima, molt molleta, a les mans de Sergio Herrera.
1: Este té que fer una cantada, segur, eh? Li toca fer una cantadeta.
0: La pilota per Osasuna, intenta Isir Bretones, toca al centre, pilota per Aymar Oroz, gira, juga sobre Budimir, Perí, Amelle, va, en este cas Manu Sánchez, ve Manu, que posa el cos i l'envia... a cancha de ningú, perquè diu que la pilota havia eixit per banda. Si era banda per dreta, segons ataca Osasuna. Després que rebutjara la pilota Manu Sánchez. 3 de la segona, 0-0 en el marcador, jornada 2. I ho compta el punt a punt a punt ràdio. El baló que juga Osasuna. La pilota per a Catena. Catena amb el baló per a Iker Muñoz. Rubén García. Intentava eixir Moncayola. Ara era Argivide. No ha pogut contactar amb Rubén García. O sí que ha contactat, però... estava la pilota ja fora. Ja havia travessat la línia lateral. I serà baló per al Llevant.
1: El Llevant va pressionar perquè no n'hi hagués centros fàcils. M'imagino que l'entrenador ho haurà dit.
0: Manu Sánchez.
2: És que tot el perit ha arribat... Pere i Xavier, Lato.
0: Pilota per a Dela, toma bé, Manu. Intentava eixir, ha posat el peu ahí Rubén García. Lateral. Guanya uns metrets, el Llevant i la teta de banda.
1: Però fixa si hi ha jugadors de l'Osasuna ahir, que si tu traus llarg el baló i te cau a peure amb un jugador del Llevant, tens una oportunitat perquè té superioritat numèrica. I a vegades una balona ben pegada, una balona ben pegada és important.
2: Lato, Lato perquè, no, no, perquè li dic jo que s'acosti més al micro.
1: Sí.
2: Lato és tan gran.
1: No, que
2: el micro se li queda baix.
1: El tenia la brovilla, sí que veritat. Sí.
0: El baló intentava jugar a hores d'ara. El Llevant Unió Esportiva no ha pogut contractar l'Oriol Rey. Serà Bretones des de la banda, justament davant de la banqueta ocupa Ramis, qui traga la pilota i qui juga per a Errando, que ja ha contactat a Míquer Muñoz.
2: No hem vist, de moment, Manolo, ningú episodi d'estos habituals de Luis Castro amb el quart àrbitre.
0: Sí, un al principi, sí. Molt de passada, perquè han tallat la imatge, però bueno, a veure La pilota de Errando sobre Sergio Herrera.

0: que la envía a la banda.
1: Molt bé, la pressió ara.
0: Intenta salvar-la, Bretones.
2: Té que pressionar.
0: Intenta jugar ara, llevant valor a la banda. Atenció, que se la menjava. I, pues mira, així ve. Errando, que li ha pegat a l'aire. No pensava, tampoc. En este cas, Ivan Romero, que anava a fer-hi serra del central, el valor que va deixint. Però n'hi ha de fons, porta. Se cal fer ja diversos jugadors en el llevant. La pilota per a Bretones, li pega Bretones per baix. Intenta fer la bona, Moy. La recupera per al llevant d'Ela. D'Ela que juga per a Mandí. Mandí, cerca central. Senyala, lo de senyalar vostè, vamos. Molt a pena. Molt a pena. Ell senyala, senyala. Ara, progressar amb la pilota a Mandí li costa. Senyala més que un guàrdia urbà. Pilota per al llevant, que talla perfectament d'Ela, que juga sempre per a Oriol Rey. Oriol Rey amb el baló. En canxa Osasuna. Perdís bona per a Bardelli. Bardelli que buscava Ivan. La pilota queda morta a la dreta per a Brugué. Brugué amb la pilota. La juga per a Nacho. Nacho que la jugava. El baló que topeta en Moll serà córner per al llevant.
2: Bé, bé, la jugada. Intentant buscar un centro per carrera bo. Però, bueno, i córner. A veure, el que passa és que el problema aquest del llevant és que córner...
1: No sí, té rematadors, no té rematadors, com té Osasuna.
2: Té Dela.
1: Dela. Sí. Mendy, no sé Mandí.
2: Mandí també, però, sí. Però no. Vale, Osasuna,
1: Mandí, té... Manolo, o Mandí?
0: Mandí. Mandí. Ahí se Mandí. A veure...
2: Dela va bé de cap i Brugué, per sí. Ser xicotet, sí, sap sí. Col·locar-se
0: molt bé. Sap col·locar-se. Ahí està la pilota al segon pal, la treu Osasuna. Cau a l'afrontar el...
2: Bé.
0: Va a final de Manu, que se'n va fora.
2: Té que tirar
0: la porta.
2: Acabar Chua, important.
1: Minut 50, sí. 2, Camilla del 53, amb empat a 0 al marcador, trau de porteria Osasuna.
0: Intentava guanyar ahí, que el Muñoz, la disa per a Rubén García, que la juga bé per a Bretones. Bretones que li pega buscant l'esquena, en este cas de Nacho Pérez, va pugnant amb Nacho Pérez, Aymar Oroz, se fa amb la pilota Aymar, a veure que fa Aymar, a servir al centre en l'arribada. En este cas de Moncayola, Moncayola Gauri, a l'arribada d'Arguivide, i este sobre Catena, cerca central, últim moment, ara tot dos a una, en canxa del llevant, era errando per a Bretones, Bretones per a Moy, intentava jugar, però a la ve Oriol, amb Rubén García, llevant la pilota, vore la contra, Bardelli, intentava el canvi d'orientació, llàstima que no hagi arribat, perquè hi havia un home a soles en la banda esquerra, crec que era Tiago Fernández.
2: Però és que això no se pot fallar. Vas 3 contra 2. Tens que apurar ahí, sí. I el passe té que anar al teu companyer.
0: Pilota per a Bretones, que la penja, valor per a Budimir de cap! Ryan! En la rematada de cap estava moltes soles ante Budimir. La resposta extraordinària, una volta més de Matt Ryan. Vais traguent una mà miraculosa.
1: Després l'Ato, les votacions diran el que diran, però Matt Ryan ja és candidat, sens dubte, a ser el millor jugador del partit.
2: Sí, sí, sí. Fer 3 parades impressionants.
1: Sí, està és brutal.
2: És el que parlàvem de l'any passat, va fer parades que te donen en punts. A veure si avui també.
1: Avui t'està donant punts.
0: De moment, t'estan donant punts.
2: Claro, no, segur, segur.
0: Ahí está Moy Gómez, amb la pilota, la va penjar, va buscar el canvi d'orientació per a que aparega Rubén García. Rubén García, amagan posar-la, li va doblar Arguivide. Rubén García finalment la posa. Aprofitant que Arguivide havia arrossegat al central, perdó, al defensor, baló que li cau errant en el cercle central, en canxa del llevant, la pilota per a Moy Gómez, Moy amb la pilota, obrirà per aquí, per a Arguivide, Arguivide va esperar que vinga Moncayola, Arguivide amb la pilota, jugarà amb Catena, Catena que rep, primer cama dreta, segon cama esquerra, continua obligant ara la pilota per a Rubén García. Rubén García amb la pilota, a partir de deixa banda, juga a Míquel Muñoz, a l'esquena, pilota per Arguivide, que la posa, bé, ara, arribant per escurar per terra, a Eixa Mandí, i enviant al cantó.
2: Fija lo que passa, Eixa Chua del remat, hi ha un Atales a l'Osasuna, i ara està més posat en el partit.
1: Sí. És el 8è córner en tot el partit d'Osasuna, 2 s'ha tret el llevant.
0: A veure... La pilota per a Rubén García des del cantó. Per la dreta, segons ataca Osasuna. Per l'esquerra, segons defensa, el llevant. 55-10 de la segona, 0-0. La posa Rubén García, el baló obert. Catena, que li pega de gap. Pero le pega malamente, la rebulla Nacho Fernández. Va per ella Bretones, que toca sobre Sergio Herrera. Herrera, voleo y capamunt. Buscante en este caso que la baixe Iker Muñoz. La baixada ve para combinar a Budimir. Menys mal que se ha tirado per baix Nacho Fernández y ha enviado la pelota. Nacho Pérez, perdón. Y ha enviado la pelota al lateral. Moy Gómez. Amb el baló.
2: Estem passant-ho mal ara.
0: Sí, ara estan atacant Eche. Bretones, baló per a Moncayola. Moncayola amb la pilota. La juga novament per a Bretones. Bretones per a Moncayola. Moncayola al centre. Per a Iker Muñoz. Este per a Catena. Tot el Osasuna en canxa del Llevant. Pilota per a Arguivide. Va Arguivide, intentava anar-se'n. Posa el peu. Olasa, el córner per a Osasuna.
1: Pues és el nové córner per a Osasuna. Uf.
2: Estamos jugando el córner al segon, botarlos al segon palo. Sí. Perquè està sempre Catena Soles.
0: Catena Soles, sempre, tot és,
2: sempre.
0: Ahí está Rubén García. El valencià, el de Xàtiva. Le va a pegar Rubén García. El baló que vola. La pilota que buscava novament la variar Catena, que intenta salvar-la. I ho ha fet perquè ha pegat una talonada. El baló ha impactat en els peus, en les cames de Nacho Pérez. I la pilota serà per aquí. Bretones la posa en moviment. A veure, Bretones, a posar la pilota en moviment. La posa dins.
1: Pues si
0: la treta, sí, sí, il·legal, perquè tenia un peu dins, dins de la canxa.
2: Però la posa...
1: És un córner, de veres, sí, sí, sí. Catapulta, Bretones.
0: L'arma dos és una. Pilota per a... Iker Muñoz, que l'ha baixat, i a tres homes de la banda, li cau a Moy Gómez. Moy Gómez amb pilota, li dobla Bretones, Is Budimir. Baló per a Bretones, des de la banda, la penja Bretones, el baló es llança amb tot d'ela, el baló fa un siri, cau a la frontal, el remat final per a Budimir, que pot marcar, se'n va Budimir, llança, acaba de traure-la, de manera miraculosa, llevant de baix de pals. Crec que ha sigut d'ela, i després Manu Sánchez, després que Budimir haguera regatejat.
1: Quina doble ocasió tan clara per a Osasuna.
0: Matt Ryan.
2: Algo té que fer Castrova, sí. Canvia ràpid.
0: Ha
2: perquè...
0: de canviar algo, eh?
2: Però
0: se
2: ràpid,
0: està menjant Osasuna.
2: Té que parar el xoc.
0: Catena.
2: Té que parar el xoc on siga.
0: Intentarà ahí Arguivide arribar a la línia de fons. Arriba Arguivide, la posa Ryan, que atrapa i que ha vist com entre, crec que primer ha sigut Dela i després Manu Sánchez han evitat un gol que semblava canta... No, bueno, sí, com han dit. O el pal, ja no ho sé. Se'n va i Budimir.
1: Pal i Mandí.
0: Pal i Mandí. Mandí, sí. I el rebuig...
2: Manu Riu.
0: I el rebuig se'n va cap a Manu Sánchez, que l'ha enviat fora de l'àrea. La pilota per a Brugué, banda dreta, li va doblar Nacho Pérez. Brugué frena, juga, toca... El baló per a Dela.
1: Ha de durar el baló, en els peus dels jugadors del Llevant.
2: Sí, sí, perquè... Tenen que tocar, perquè si no...
1: També, si no, s'eixida en
0: si no, Osasuna els va ofegar, eh?
2: I algun canvi.
0: El baló per a Manu Sánchez, banda esquerra. Demana Tiago Fernández. Bardelli. Baló per a Oriol Rey. Alça la mà, Dela. En canxa d'Osasuna. Sauri, Nacho Pérez per a rebre. Baló per a Nacho, la demana Brugué. Baló per a Brugué, al cantó Brugué. Brugué que va a intentar la centrada... El baló que ha tocat en Bretones, crec que és córner.
2: I ara pita falta.
1: Bretones que ha granat allà Brugui. En esa càrrega, no sé si és falta, la tu, crec que...
2: Jo ver,
1: o banda o córner.
2: Sí, fou l'àrbitre gran.
1: Nota per ell, eh?
2: Sí, sí, per això te dic.
1: És córner, és córner. No?
0: Pues a vole. És córner. I ahí va Olasa a posar-la en moviment. En el... 15 de la segona en el 60 de partit. 0-0 en el marcador. Ha salvat l'oportunitat més clara llevant de que marcarà Osasuna. I ahí va Olasa a posar la pilota primer per el remat se va fora! El remat crec que ha sigut de Brugué, que s'ha passejat. No, de Nacho. Ahí sí, fregant el pal. Brugué. Ahí sí, fregant el pal de la porta que defensa Sergio Herrera.
1: He comentat abans, Lato, que tot i la seva alçada, que no és massa gran, rematava bé.
0: Se col·loca bé per a rematar.
2: Se col·loca molt bé.

0: sap on va el baló i li pega bé de cap, eh? L'ha tingut també, eh?
1: Bueno, pues...
2: El llevan patint, però...
1: De tant en tant,
2: efectivament, li dona algun esglai a Osasuna, com ara en esa cabotada de Brugui.
1: La pilota per a Errando per a Iker Muñoz, que juga per a Bretones. Bretones recula, la toca darrere, la pressió de Bardelli sobre Errando sobre el porter. Pilota per a Sergio Herrera, que erra, atenció, que erra Herrera, la pilota per a Iván Romero, que no ha pogut aprofitar. Quina llàstima, perquè Sergio Herrera havia fet la cacau habitual.
0: Què pites?
2: És que diu que no és córner i l'àrbitre està dient que és córner, a veure, no sé com està encara l'acció.
0: El baló no sé.
1: No.
0: Què pites?
1: Sembla com si hagués xiu la penal.
0: Penalti, eh?
1: Jo crec que xiu la penal, eh?
0: És penalti, ha pitat penalti, a veure.
1: A veure.
0: Se li va...
1: Pues en la, això de la jugada residual...
2: El que jo no entenc és Iván Romero perquè no es tira a terra.
1: Clar,
0: però si tira a terra, si tira a terra penalti com una casa.
1: Jo crec que ha xiu la penal, eh?
0: Sí.
2: No, ha xiu la penal, però...
1: Altra cosa és que rectifique.
2: Però no sé, ho creu ni el mateix Iván Romero, eh?
0: Si el toca, l'ha tocat, el que passa és que no se tira a terra.
1: Moment, està... El joc parat pot ser penal a favor de Llevant Unió Esportiva. Estem en el 62. En el 10 de la segona. Errada de... Sergio Herrera...
2: El porter s'equivoca, eh?
1: Mira.
0: El porter és el que estàvem parlant, li faltava una.
2: De vegades fa alguna cacauà. Oh,
0: claro.
1: Però és que, a més, quan fa una, és de les sonaes.
2: Està parlant d'ahir, Rubén García.
1: Sí, amb Aïssa Mandí.
2: Mandí, que jo crec que Mandí...
1: Mandí està parat.
2: Mandí ni ho ha vist, però bueno, vas a dir, pues mira, si la xiu la pena, pues és penal.
0: Claro.
1: A veure...
2: O és falta dins de l'àrea, què ha pitat?
1: O ha pitat falta dins de l'àrea. Per sessió, sessió. Com ha tocat el porter darrere i després ha... Dic jo.
0: No sé. Que me ho
1: jo no sé. Jo, per favor, si ha hagut un congrés extraordinari de FIFA esta nit i han canviat les regles, que algú mos ho diga.
0: Ha pitat falta...
1: Lliure i directe dins de l'àrea per a Llevant.
0: Per què?
1: No ho sé. No entenc res.
0: Bueno, a veure si fem gol i per la
1: mena... Vinga, exacte.
2: No entenc qui s'ha jugat.
1: Va la falta, el baló pegat, a la tanca. Ahí sis jugades han de ser... A la primera. La pilota que es queda en la frontal. Intenta atabre-la. Diu l'àrbitre que n'hi ha falta de Bardelli. Jo no sé què ha xulat l'àrbitre. Si algú m'ho pot dir, per favor. No entenc què ha xulat.
0: I ara pita. Li pita falta.
1: I ara el que
0: fet és al revés.
1: És compensar.
0: És al revés, per l'amor de Déu.
2: Ha generat certa confusió. Eixa acció. Primer semblava penal, després no.
0: I ara són manos.
1: Sí. Bretones que fa mans i l'estiu a l'àrbitre. Mans en la línia que dividix els dos terrenys de joc. Pegadeta a la banda dreta. La taula de Nacho Pérez darrere per a Dela.
2: Per cert, ja ho sabien, però el València acaba de fer ara sí oficial l'arribada del porter neerlandès des de l'Eastwich Town. S'ha dit Kane Van Oevelen, nou porter del València, que segons el comunicat oficial ve per a reforçar la competència en la porteria.
1: En fi, pilota per a el Llevant. La juga Manu Sánchez, ja en canxa, 2-1. Continua progressant, la juga per a Thiago. Cau a terra i diu l'àrbitre que no hi ha res. Es queixa Manu Sánchez i diu l'àrbitre, a mi no me protestes, que te saco la varilla. La pilota per dalt, la rebenta Mandí, a canxa 2-1, la toca Rubén García. Intentarà guanyar a Llevant. La pilota per Oriol Rey, que intenta jugar-la. Massa precipitat.
0: Ara tens que aguantar-la un poquet.
1: Precisament. El baló que intentava jugar-lo Thiago Fernández. Diu l'àrbitre que venia en posició antirreglamentària.
0: Parece que s'ha posat un poquet el domini.
2: El domini, sí, és acció que ha parat el partit. Sí. Al final també ha gelat a Osasuna.
1: Sí.
0: Que necessitàvem algo que parara un poquet el partit perquè
1: estava
0: el gol estava ja...
1: Carregant amb tot.
0: Sí.
2: Sembla que el que se xula és sessió del porter, Manolo. I és lliure indirecte per al Llevant, sí.
0: Sessió del porter. Bueno, el defensa la toca i el porter, claro.
1: I el porter ix i teòricament amb la mà toca el baló.
2: Sí, correcte. Amb la mà, sí.

0: Pues 65 de partit, empat a 0 al marcador, tram inicial d'esta segona part, on estava sent millor Osasuna, però després d'aquesta acció, d'aquest lliure indirecte a favor del Llevant, s'ha gelat el joc de l'equip navarrès i sembla que reviscola la formació de Luis Castro, Manolo.
1: Sí, ahí está Catena, que juga, novament pilota complicada, li pega Sergio Herrera sobre la pressió de Bardelli, recuperarà Manu Sánchez.
2: Capita falta?
1: No. Manu, però Lassa, rebolassa en la zona ampla, deixa per a Bardelli, Bardelli de primeres, jugant per a Thiago, Thiago amb pilota, intenta progressar, a veure què fa Thiago, la pilota queda morta, apareix Oriol, la juga per dalt, la pilota queda morta, la torna a jugar Oriol, pilota novament per a... En este cas, diu l'àrbitre que Bardelli venia en posició antirreglamentària. Serà pilota, però Osasuna.
2: Està embolicat el partit ara.
1: Que estarà des de la seva línia de defensa.
2: Te torna a dir que el Llevant necessita el canvi ja.
1: Sí. Pues...
2: No sé què dir-te.
1: Jo no sé què dir-te, eh? Baló dalt, la pentina Budimir, cau a la frontal, va Dela de cap, Dela, tranquil·lament, cap al seu porter, cap a Matt Ryan. Pilota que baixa Bardelli, Bardelli amb la pilota, no té pressa, la juga darrere, per a Issa Mandí, Mandí per a Bardelli novament, en canxa de Llevant, Bardelli des de darrere, ajudant a intentar construir, Bardelli amb baló. Necessita mobilitat en la gent de dalt del Llevant. Pilota per a Mandí, que obri per a Dela. Rep Dela en canxa d'Osasuna. Té més a la dreta a Brugui, però va donar al centre Oriol Rey. Oriol per a Manu. Manu en canxa d'Osasuna. Demana Thiago per fora. Per a Thiago va la pilota. Thiago amb el baló, dorsal 24 a l'esquena. Thiago la deixa darrere per a Issa Mandí. Mandí amb el baló per a Dela. Dela a prop de l'àrea. La penxa Dela. El intent de remar la pilota queda rebutjada, la recupera Oriol, la toca per a Manu Sánchez, part esquerra, la demana Nacho en el segon par, intentava, però la pilota queda molt curta, a veure si la pot recuperar el Llevant, la recupera Iván Romero, després de l'ajuda de Manu Sánchez i d'Oriol.
0: Ara està millor el Llevant, eh?
2: Sí, està jugant bé, està tocant bé. Osasuna no, molt replegat.
1: Per a Mandí, Mandí per a Oriol, Oriol Rey... En el cercle central, demana en la part dreta de la, continua Oriol, obrirà a l'esquerra per a Manu Sánchez, Manu té a Thiago per davant, pilota per a Thiago en el carril, a veure què fa Thiago, la posa Thiago, el valor rebotat, li queda Manu, Manu que la intentava posar dins, però ha agafat la idea, bé, Moy Gómez ha ajudat defensivament, el valor que cau a una banda, intenta baixar la Budimir, Budimir amb Rubén García, Aina Perill, des de darrere i Osasuna, en canxa pròpia, però apareix molt bé, en este cas... Aprofita. Era Manu per a furtar aquesta pilota, deixa per a Brugué, Brugué per a Nacho Pérez, Nacho Pérez per a Dela, Dela amb pilota, baló per a Manu, Manu en esquerra per dins, per a Olasa, novament per a Manu, línia que divideix els dos terrenys de joc, baló darrere, per a Issa Mandí, a Issa Mandí per a Dela, canxa pròpia, inicia la desmarcada Nacho, però la pilota va per a Brugué, Brugué que intenta eixir per dins, a Oriol Rey, Oriol que no la perra, deixa per a Dela. I de moment el Llevant el que fa és mantindre la pilota, perquè la màxima del futbol, l'altre diu que mentre la tens tu, no la tenen ells i no te poden fer gols. Baló de Nacho per a Dela, Dela en la banda, intenta eixir, la demana Oriol Rey, Oriol en pilota, intenta progressar, se fa una autopassada de taló, cau la pilota de Olasa, Olasa per a Nacho Pérez, intenta anar-se en Nacho Pérez, posant el cos, Moy, Moy que la furta, i la deixa per a Bretones. Bretones, que l'envia llarga. Arribava Budimir, però la pilota queda morta, posant el cap a Olasa. Ja recupera per al Llevant, 70, i ni Llevant ni Osasuna han fet ni una sola substitució, eh?
0: No. S'estrany perquè habitualment els canvis solen ser 63, 64, 65, l'ato, eh?
2: Sí. No, jo pensava que anava a canviar antes, però bueno, ara el Llevant ha reviscolat.
0: Bueno, Osasuna i... està funcionant. Jo entenc que Ramis no canvia, si les coses van bé. I si no té en compte que Osasuna competirà també el cap de setmana, que és el que molts tècnics tenen en compte.

0: Pues diríem en este futbol modern, quan disputen dos o tres partits en una setmana. I a més, en el començament d'esta temporada.
1: Però fica que Osasuna està molt tancat.
0: Sí, sí, sí. Pareix
1: que físicament està un poquet...
2: Balo per Enzo. Serenat. Llarguíssima. I era el vitre que ara sí parlàvem de canvis. Crec que anem a bons primers.
0: Pues mira, ahí ho tens. Minut 70, Ramis canvia 2.
2: Va entrar Raúl García de Aro.
0: Sí.
2: I el dorsal 18, que és Raúl Moro. Se'n van Aymar Oroz
0: I Rubén
2: García.
1: Canvia els dos.
2: Sí.
1: Els dos interiors.
2: Anem a veure.
1: Jo crec que va buscar el xoc més directe encara.
0: Va posar dos puntes,
1: Sí.
0: García de Aro i Budimir.
1: I va passar dos i entren.
2: Sí, García de Aro i Budimir dalt. Jo crec que Moi Gómez passarà una banda.
0: Sí, segur. Ha llevat Aymar, que anava per dins.
2: Exacte.
0: El que vol, efectivament, l'altre és atacar amb doble punta, sí. Ramis.
2: Pues ese ha sigut la primera variació, ja segur, la primera variació.
0: No canvia Luis Castro, que sol fer els canvis també tard, l'altre, i moltes vegades tampoc he sigut els canvis.
1: Jo a vegades, l'any passat, li passava alguna vegada que esperava que m'oferen el gol per fer el canvi.
0: Sí.
1: I se necessitava el canvi tant més.
2: A veure, la pilota per el centre. Ui, a punt de furtar-la. El baló que és rebotat. A veure si la pot controlar Brugué. En canxa 2-1. Brugué gira, toca per Oriol Rey. Oriol Rey per a Brugué. El control una miqueta llarg, el fa bo. El deixa per a Dela. Dela en pilota, cerca central. Deixarà per a Manu. Endarrer en la seva posició. Manu Sánchez, novament per a Olaza. Olaza per a Manu. Manu que rep la pilota, l'envia darrere. A Matt Ryan. Rep Matt Ryan. I va, anava a la pressió Budimir. La deixa per dalt. La jugarà i la guanyarà, en este cas, Mandí per a Manu Sánchez. Manu per banda esquerra, intenta trobar i troba molt bé a Ivan Romero, que toca de taló per a Bardelli, Bardelli de taló per a Olaza, Olaza a la dreta, per a Brugué, que entra a Brugué al pico de l'àrea. A veure què fa Brugué des de l'àrea, des de la central, pega per a Olaza, que llança! I la parada de Sergio Herrera.
1: És que té que tirar a gol des d'ahí.
2: Sí. Ara Raúl García de Aro sobre Budimir. Ha vingut amb tot, Mandí, se l'enduia Raúl Moro, però el baló se n'anà molt llarg, la pilota ha arribat fàcil a Matt Ryan. I fa gestos com si estiguera marejat.
1: Sí, jo crec que l'ha topetat.
2: Sí, l'ha topetat.
0: Sí, per lateral del cap, sí. En la sien.
2: A veure, baló per a Manu Sánchez. Arranca des de darrere, demana per dins... Però no la tenia clara Bardelli. I Manu Sánchez ha tocat darrere. Per a Mandí. Mandí per a Manu Sánchez. Manu Sánchez d'esquerra, de dreta, perdó, esquerra a dreta. Per a Nacho Pérez, que la mata amb el pit i la tira a terra. La deixa per a Dela. Dela per a... Uf. Dela per a Ryan, que s'havia complicat la vida combinant amb Mandí en la frontal de l'àrea. L'envia llarga. I serà banda per Osasuna. Ahí estem veient la topetada anterior.
0: Sí, és de veres.
1: Sí.
2: Entre
0: cap contra cap, Budimir i Mandí.
2: És que topetar amb Budimir...
0: En carrera més. Ell està igual, ara Mandí.
2: No.
1: Anem a 8 punts.
2: O bueno, ahí està Raúl García de Aro, que rep la pilota en canxa del llevant, se va cap a l'àrea. Fica bé el peu, en este cas era Olaza. Intentava arribar a rebutjar malament. Bretones, Errando, perdó.
0: Si té algo ja diferent, l'ato, al tant.
1: Sí.
2: És que...
0: Algo més físic, també, més ràpid, no sé, alguna cosa.
2: Sí.
0: Ha de canviar algo, Luis Castro.
2: Pilota per a Raúl Moro, en Tales de Valladolid i Ajax. Moro en pilota, va per dins, guanya metres, continua conduint.
0: Este és bon jugador.
2: Fa senya per Arguivide. Va Arguivide amb el baló, Íñigo Arguivide, que toca darrere, per a Catena. Alejandro Catena amb el baló per Arquivide novament en tres quarts de canxa, este per a Catena ja en canxa pròpia. Catena per a Errando i Errando encara buscarà Iker Muñoz per a Bretones que ha tocat darrere per a Errando i Errando per a Catena. 75, el baló llarg. Tenia que haver-la deixat passar, sí, claro. Perquè haguera arribat a Ryan.
1: Al porter i...
2: 75, i Luis Castro continua sense fer un sols canvi, La pilota... La centrava s'assuna, la treu Oriol.

0: Rey la recupera y se rebote, el recupera Catena. Lauvil a la dreta, donde está Bretones. Bretones a una seña. Intentará ayudar. Veará la ayuda de Brugué y cree que va un camión de Llevant.
1: Del Llevant, ¿no? Sí. Fora, a favor del Llevant.
0: Cree que va un camión de Llevant. He visto a un futbolista que estaba posándose la equipación. Ahora, Pergue. Me dona que es Víctor García.
1: Lateral, igual lleva Nacho.
0: Probablemente. Ahí está. Y también Bellem. En este caso, Tolian.
1: Tolian.
0: Toda la banda derecha.
1: Sí.
0: Ya va a hacer también el día del español, va a hacer, va a cambiar toda la banda. Exactamente. La mateixa jugada,
2: de fet, jo recorde a Caballes de la passada temporada una bandadeta molt de vegades l'ato amb Tolja i Víctor García.
1: Sí, sí, sí.
2: Pel mateix carril.
0: Baló per a Ivan. Ivan que li pot pegar. Fora! Li ha pegat bé Ivan Romero, que buscava porta. Llàstima, perquè no se ho ha pesat dos voltes. Ha armat bé la cama i havia que llançar la porta a l'ato. Se li ha anat a Obriguen la pilota. No anava mal del tot.
1: No, anava molt bé. Buscar l'escaire.
0: La pilota de la pera lleva Raúl García de Aro, el llançament que se'n va fora, se la porta per al Llevant, 77. Vist els primers canvis en els Osasuna, crec que anem a veure els primers en el Llevant. Pues Thiago Fernández va fora.
2: Sí.
1: Thiago.
2: I Nacho.
0: Sí. Bueno, jo crec que Tolian va...
2: Tolian és el lateral i Víctor va per davant, pel que va fer l'any passat,
1: Sí, jo crec que xuarà per davant.
0: Canvia Brugui de banda?
1: Brugui canviarà de banda.
2: Sí. Sí.
0: I Víctor García, en efecte, qui esperava?
2: Sí, ha estat Tolian com a lateral dret, així que Víctor García estarà per davant. Entenc que és el que passava moltes vegades en la temporada passada.
0: A veure la pilota.
1: Buscarà un centre, home, Víctor García, de més.
2: Està Brugui ahí. Es manté Brugui en la dreta.
0: Sí.
2: I ara, bueno, està Víctor García, que suposa que està a l'esquerra.
0: No, és que Tolian encara no ha entrat.
2: Ah, és de veres. No. Sí, Tolian va treure de banda.
0: Pues a veure, canvis.
2: És Tolian el que està, va treure de banda.
0: Vale. Való. Per a Bardelli, que intentava girar, el baló li queda... Ui, la defensa d'Osasuna la veig molt insegura, eh?
2: Ara sí.
0: Baló per a Mandí, que toca per a Oriol Rey. Oriol Rey ja en canxa d'Osasuna.
2: És Víctor García, això, sí.
0: A la dreta, per a Víctor García. Víctor que la penja, sí, jo crec que Víctor...
2: No, està allí, Víctor, que ha sentat a la dreta.
1: Sí. A canvi,
2: sí.
0: Intentava ara lluitar Oriol Rey amb Ante Budimir. La veta assenyala la falta.
2: La primera vegada que jo veig a Víctor García a l'esquerra. La primera vegada.
0: Sí. Veiem abans Lucas Torró preparat per aixir en Osasuna. No sé si ixe canvi finalment se farà o no, però sí, estava preparat per a ingressar en el terreny de joc. 79, 10 per a la FIBES de l'afegit, 0-0, li ho conta el punt a punt de Bonradio. Entre Osasuna i Llevant, la pilota queda morta. El baló que juga i que recupera el Llevant una esportiva, Tolian per a Ivan Romero. Ivan que va a terra, diu l'àrbitre que ja falta clara d'Iker Muñoz.
1: Mira que les pelea totes,
0: Sí, no. Capacitat de pelea la té tota.
1: I físicament és un portent.
2: Es falta. Manotada ahí a l'altura del coll. És falta. Ha plogut ja el que tenia que ploure, l'ato? O encara no se podem refiar? Vull dir... Ha reaccionat ja definitivament el Llevant, allunyant de l'àrea a Osasuna.
1: De fet, ha canviat molt.
2: Canvia molt el partit,
1: Mira,
2: Budimir fora d'ara.
1: Del primer quart d'hora.
0: Budimir fora, entra Dubasín, l'ex de l'Sporting, i se'n va fora Argivide, i entra Lucas Torró.
1: Té molt més complicat l'Osasuna per arribar a porteria, com estava arribant a principi. El Llevant està tocant més, té més la possessió. Sí que és cert que no està fent molt de mal, però de vegades, a vegades arriba, igual com la d'Ivan Romero, que se n'ha per poc de fora, i això li fa mal també a l'Osasuna a l'hora de buscar l'eixida, no?
0: Víctor per a Manu i Manu darrere, per a Issa Mandí, Mandí en pilota, a veure què fa Mandí, a la pressió d'Ubacín, Mandí que obri per a Vela, Vela que la baixa...
2: Claro, i Vela li diu, passa-li al porter, no a mi?
0: Clar.
2: Que era més fàcil, clar.
0: Ryan, novament per a Vela, Vela en la banda, amaga per tirar-la, novament darrere, però la tira al mig. Baló oh, per a Ivan Romero,
2: que falta.
0: S'intentava anar amb una autopassada amb el pit, diu la vida que n'hi ha falta.
2: Sí, bon detall, bon gest tècnic d'Ivan
0: sí,
2: Romero.
0: Bo.
1: I és targeta perquè se queda soles.
2: Sí, entrada, se quedava soles i
1: muntava a centrals.
2: Muntava la contra, sí. Claro.
0: A veure, pilota per a Manu. Banda esquerra, enganxa 2-1. Juga darrere, per a Issa Mandí, enganxa pròpia, prou del cercle central. Frena Mandí, espera que vinga alguna passada clara. No la té clara i l'envia a la dreta per a Vela. Dela ja enganxa 2-1, l'envia llarga per a Tolian, a veure què fa Tolian, l'intenta baixar Tolian, intenta anar-se'n, Tolian amb la pilota, posa el peu Bretones, serà lateral per a l'equip de Luis Castro, ja la juga Dela, la demanen dins de l'àrea, la centrada la trau Iker Muñoz, cau a la banda, Manu Sánchez amb pilota, no la té clara, la juga darrere. Per a Issa Mandí, Mandí, cerca central, l'últim home, obrirà la dreta per a Vela, la demana Tolian, Vela amb la pilota, la juga per a Mandí, encara que la demanava Oriol Rey, que ve a oferir-se al cerca central per a rebre. Davant la pressió de Dubasil, no acaba de refiar-se Mandí, l'havia enviat per a Manu Sánchez, que està a punt de perdre, la dice Xir Víctor García, lateral per a el Llevant.
1: No entenc jo el canvi de Víctor García per l'esquerra, no ho entenc. Eh?
2: Jo no ho havia vist.
1: No sé si és que busca una diagonal i un tir a porteria, perquè li pega bé a porteria.
0: A veure, Manu intenta dur-se-la, es queixava llevant unes possibles mans, diu l'àrbitre que no. Baló per a Moi Gómez, que la toca per a Raúl Moro. Raúl Moro que la tira darrere.
1: És que falta claríssima.
2: Sí, sí.
1: I targeta.
2: Sí, l'acció anterior a falta sobre Ivan Romero, claro. Sí, claríssima.
0: El baló per a Lucas Torró, Lucas Torró per a Catena, Catena per a Torró, este per a Errando, Errando que l'envia llarga, buscant Raúl Moro, atenció a la pilota llarga, i a la frontal, Matt Ryan ja atrapa, la posa a la dreta per a Tolian.
2: Eta Young, tampoc apareix Carlos Álvarez, de qui no hem parlat l'altre.
1: No, no, no.
0: A veure, i la pilota de Brugué per a Tolian, té que vindre Errando per enviar-la fora.
2: Està Paco Cortés també, per actuar en banda, però... Bueno, pues ha decidit per Víctor García. Quique Barja va entrar en
0: Osasuna. Quique Barja.
1: Jo crec que va estar buscant que Víctor García faci una diagonal i li pega porteria. És lo que busca. Però bueno.
0: A veure, Tolian. Per a Olasa, novament Tolian. Per a Vela, molt curta. Ha vingut ahí a posar el peu Dubasín. Lateral per al Llevant.
2: Últims compassos de partit, 83 per a 84, 0-0 el marcador.
1: I té també a Tiali, que és un extrem. En l'últim partit de Lliga, jo me'n recordo que va fer coses que no havíem vist, i jo dic, bueno, per almenys de jugador...
2: A Tai, vols dir?
1: Sí, a Tai.
2: No, no està inscrit, la tua. No està inscrit.
1: No sé, pues m'ha paregut veure-lo en el...
2: En la llista. En la tercera que ha passat el Llevant, perquè anà canviant conforme s'inscrivia jugadors, no està Tai
0: a veure. A veure, baló per a Brugui, que té de deixar-la... Llàstima ahí per a Víctor García, que no l'ha donat bona, però tot i així, ahí continua llevant pilota per a Manu. Manu que va buscar, la va pinxar i va... Molt fàcil per al porter, per a Sergio Herrera. Való per a Bretones.
2: El Llevant Lato avui ha donat 3 fulles de partit, perquè com hi ha novetats respecte als que escrivia i als que no, pues ha actualitzat 3 vegades la fulla d'alineacions. Oficial, vaja.
0: Serà per fulles de partit.
1: Baló per Oriol Rey. S'hauran dut a 20 jugadors, no? 20 o 22 jugadors, segur.
0: Pilota per Brugué. Brugué que juga.
1: El Llevant no se li pot escapar com a mínim l'empat, eh?
2: Home, després de tot el que ha patit, tot el que ha parat Ryan...
1: És que no se li pot escapar, eh?
2: I este és un bon punt, l'ató? Este és un
1: bon punt. Home, que serà un bon punt, ja ho crec.
0: El Pamplona, tu veuràs. Manu Sánchez, amb pilota, frena, toca darrere per a Issa Mandí, va a l'Algèria, mundialista, juga per a Dela, Dela per a Tolian, i Tolian es complica la vida, i la juga sobre Matt Ryan. Mas Ryan, que la juga amb el peu a l'esquerra per a Manu Sánchez, la para a Manu amb l'interior, la deixa a terra, la demana Oriol Rey, però ahí va la pilota.

Oriol, que rep entre tres homes. Gira Oriol, intenta construir, però no veu ningú que isquera l'espai. Bona ara l'aixida de Llevant, balop de Víctor. Se la deixa darrere Víctor García.

0: i a l'inrevés també.
1: Jo això ja no ho tinc tan clar. Bueno, no tinc clar encara que senyora Alvari no...
0: Mira, ahí está el canvi, Manolo.
1: Ahí está el canvi, en efecte, se'n va Moi Gómez.
0: Entra Quique Barja.
1: Entra Quique Barja.
0: 86 de partit. El Sadar, 0-0 al marcador. La sintonia esportiva del punt a punt.
1: Preparats per entrar Hugo Sotelo i Eta de Jong.
0: Pues no entra Carlos Álvarez.
2: No, no el trau. No.
1: La pilota per a Ivan Romero, que la juga, o que l'aguanta, per millor dir, entre 3, no, entre 4 no ha pogut. No, ahí está Lucas Torró, que l'envia darrere.
0: En tot cas, Ivan Romero és un dels destacats, eh, no?
2: Sí. A vegades se passa, fa la juga bé i en vez de donar-la, aguanta massa el valor.
1: Li sobra un regat.
2: Li sobra, claro.
1: Való. Però Osasuna intenta ir per ahí. En este cas és Raúl Moro, que ha canviat de banda amb l'arribada de Quique Barja.
0: Una xula falta,
1: una xula falta, no?
0: Si no tenen la vena a penjar.
1: 87. Való per Adela. A la pressió. Anava Raúl García de Aro. Pilota per banda. Víctor García.
2: Una contra, ara.
1: La demana Iván. La demana... La rep, gira, toca bé sobre la riada de Brugué. Li va doblar tot, li anabore. Banda, pilota lateral, baló de Brugué. Xafa àrea, la dix a dix. Pilota per a Ivan Romero. Ivan per a Cauaterra, es falta. Brugui, acaba de treure una falta, que és mega llevant.
0: Brugui
1: acaba de... Groga per aquí, que Barja.
0: Però, primera amonestat en Osasuna.
1: Però acaba de provocar... El Levante una falta, Lato, que es Mel, ¿eh?
0: Se va en el 88, ¿eh?
2: En bon minut.
1: Pero un dretà es Mel, ¿eh? En la mateixa corona del área, ¿eh? Vull dir, és que és la falta...
0: No, no es falta.
2: No es falta,
1: no es falta, pero...
0: Y pega a terra,
1: pero que no mos escolten. Ya la xulat falta.
0: Es falta.
2: I tarxeta.
0: Per cert, me diu Javi Domènech que té raó, Manolo, que sols canvia si pita córrer i no ho és, al revés, no.
1: Gràcies, Javi. Una abraçada. A veure. No sé jo si per a... És que està en el centre, pràcticament. És que...
2: Segresti...
1: És que...
0: I Dela, que li pega molt fort, eh?
2: Dela, igual li pega Dela, eh?
1: A veure. I ara ixen... El 20. Oriol Rey fora, Hugo Sotelo dins.
2: Sí.
0: El campista que arriba des del Celta de Vigo, crec que és una bona incorporació.
2: Sí.
1: Sí.
2: Xor per xor i...
1: Jo crec que va fora Ivan Romero. Ivan Romero?
0: Ivan Romero, Rubi,
2: no. Eta Ion.
0: Eta Ion està en el camp, igual que Hugo Sotelo, que és este. S'ha retirat Ivan Romero.
1: Ivan Romero.
2: Ivan Romero.
1: Pues ara vole que li pega.
0: Dela li pega molt fort, eh?
1: Sí?
0: Lo que no sé qui llançarà.
1: És que jo no sé si està més per a una esquerra per fora.
2: Teòricament millor per una esquerra.
1: Sí, no?
0: No, pues
1: sí.
0: Da.
2: Però...
1: A vole que li pega. Ai, quina llàstima, Hugo Sotelo.
0: Acaba d'entrar i ja és una falta.
1: Olassa, Olassa des del lateral, no, el balón no, que rebota en Raúl Moro.
2: No ho entenc.
1: Jo tampoc.
2: No ho entenc.
1: El que ix en fred a pegar-li.
0: S'acaba d'entrar i ja és una falta.
2: Sí. Però jo és que jo sóc el capità, està Brugué ahí i Dela i digué.
0: Ja, però jo crec que fer el canvi tan pront és perquè era indicació de Luis Castell.
1: Jo que també, jo crec que era per a tirar aquesta pues falta.
2: Si és així, no és
1: el a veure el córner per a Levante Unió Esportiva. Nuevamente Olassa, que senyala... Li pega Olassa, el baló que vola, segon pas, Sergio Herrera en dos temps. Li acaba de aventar a Eta de Jong. Clar, és que entre l'un i l'altre estan per escriure un esquet de Benigil. És que lo de Sergio
0: Herrera... Sergio, està... I groga.
2: Targeta, vale.
0: Per protestar, suposo, perquè si és per l'acció...
1: Si és per l'acció, espera.
0: Clar. Groga per a Sergio Herrera, segona amonestat en Osasuna. Després de que Vera fa 11 minuts la primera groga, aquí que Barja. Ara Lato ja no se te pot escapar el partit, eh?
2: Claro.
1: Ara ja lo que...
2: Saps lo que passa? Que acostumbrats a l'any passat, que en els últims minuts m'ho fem un gol...
1: Dos de temps extra.
0: Soles?
1: Sí.
0: Bueno, pues, aguantar... Millor que millor.
1: No, no, millor.
2: Ni ha que aguantar...
1: Ahora, con... Raúl García Diablo, való algo. Al cor de l'àrea.
0: Centra en Lato. Uf, se te para el cor, eh?
2: Claro, sí, sí.
1: Ha rebutjat el Levante, intenta lluitar-la. El conjunt, granota, pilota per a...
2: Ara tens que fer la contra.
1: Per a Brugui.
0: No pergués, falta.
1: Brugui, que cau a terra, diu, ràpid que es falta.
0: Ara,

0: Falta, és que és falta.
1: Falta.
0: Està portant bé el partit, l'àrbitre.
2: Ara, ara lo que no pots és perdre en un minut el que ha guanyat en 80.
1: A veure què ha passat ahir. És agressió.
2: Pues és una agressió
1: un penal. És que és tonto.
2: Pues és una agressió un penal.
1: És penalti com una casa.
0: Se'l lleva de damunt.
2: Fes això de Bernabéu.
1: Claro,
2: no, fes això de Bernabéu i veuràs.
1: Estan dos setmanes parlant d'Ixachua. Però en totes les emissores.
2: La pilota per dalt intentarà baixar la Eta Jong. La deixa per Olaza. Olaza que toca dins. El baló per a Bardelli, que no ha pogut arribar. Serà porta, baló per a Osasuna. Se van a complir ja els dos minuts. 91-47. Esta pot ser l'última jugada. El baló per dalt. No el toca García de Aro. La rebutja per dalt Mandí. Intenta arribar ahí. Olaza diu gravemente que n'hi ha falta. Serà l'última.
0: A favor de Osasuna.
2: Favorable a Osasuna en el cercle central. La penjarà Osasuna des del cercle central. Crec que entrarà a rematar hasta Ramis.
0: Falta de Bardelli, sí. Sí. El bulto. Brugui apreta els dents, sabedor que...
2: Esta és l'última.
0: És l'última i que és pilota parada per Osasuna.
2: I que significaria un punt per al Llevant. A vore, 92. La va penjar Moncayola, cercle central. Moncayola, que l'obri. La rebutja Vela, la pilota que li cau a Brugui. Diu l'àrbitre que no hi ha temps per a més, que s'acaba el partit. Trau un punt el Llevant Unió Esportiva en la seva visita a Pamplona. El partit que acaba amb el mateix marcador amb el qual va començar, és a dir, Osasuna 0, Llevant Unió Esportiva 0.
0: La imatge molt gràfica de Luis Castro diguent-li al quart àrbitre que hi havia hagut una manotada,
1: claro, una agressió
0: del porter a Eta Jong. I aquestes coses, l'ato, com se piten, pues entenc que ha de protestar el tècnic del Llevant Unió Esportiva, no, claro. Que suposa que se queixarà, no servirà per a res, però va queixar-se en... va queixar-se en sala de premsa. Se'l lleva de damunt d'una manotada en la cara. Toca el coll, toca la cara, aquestes coses se xiulen actualment.
1: Però a més, sense sentit...
0: No t'estrella, no, però...
1: Tenia el valor i...
0: Sergio Herrera sol fer aquestes coses, ara està protestant-li a l'àrbitre, però és una de les accions polèmiques amb les que ha acabat el partit d'avui a l'estadi del Sadar. Així que final al partit del Sadar, és el nostre partit de la jornada, partit que amb Indústries Bijusa, Higiene Industrial... Conclou el nostre partit de la jornada amb empat a 0 al marcador.
3: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96 251 1414.

0: Són les 9:23, estem veient com Brugui parlava amb Sergio Herrera, Eta Young també, Luis Castro parlava amb Sergio Herrera, i ara insistia l'Ato Luis Castro amb l'equip arbitral i amb l'àrbitre principal del partit per aquesta acció final polèmica de Sergio Herrera al porter, la manotada, coi, cap, s'ha llevat de damunt de Eta Young.
1: Claro, és que és una cosa sin sentit, perquè el tenia no Sergio Herrera, tenia el VAR.
0: S'ha complicat, Sergio.
1: S'ha complicat la vida, i el VAR no ha entrat ahí, però hauria d'haver entrat, perquè se veu molt clar que li pega manota al cap. És dir, que és una agressió, no és que és la part, no, que li pega manota. Però bueno, són les coses del futbol i d'esto.
0: Anem a escoltar a Matt Ryan, el porter del
2: Eta Young. El programa és per ganar tots els partits. Crec que això és la mentalitat un equipo tiene que tener, y bueno, teníamos nuestras oportunidades de meter un gol. A nivel defensivo hemos como sufrido, luchado mucho mejor que la semana pasada, y creo que hemos concretado los estándares como identidad defensivamente esta semana en comparación de la semana pasada, y muchas cosas positivas para seguir mejorando.
3: La segunda parte del equipo es muy buena.

0: ¿Qué os dijo el técnico en el descanso? ¿Qué os pidió?
1: Bueno, hemos analizado un poco con balón y sin balón y tal para intentar hacer más daño y intentar ganar la pelota más arriba, ¿no? Y bueno, estuvimos ahí llegando a la área y nos faltábamos un poco más de tranquilidad para, bueno, tranquilidad no lo sé, pero obviamente para jugar en la liga tan alta como aquí en España es difícil ganar cualquier partido y estuvimos allí como llamando en la puerta, pero no podíamos haber como aprovechado de una ocasión, pero como he dicho, es un buen punto para sacar fuera de la casa y bueno, seguimos.
0: La última, tuviste mucho trabajo, lo hiciste muy bien. En la única que te superaron, no sé si tienes que invitar a un café, a Issa Mandy, en esa ocasión de Budimir, que la saca debajo de los palos.
1: Sí, no solamente a él. Obviamente defendemos como el primero, como delantero, y atacamos como el primero, como portero, ¿no? Somos un equipo colectivo. Obviamente en este momento, gracias a Issa estaba ahí para sacar esta acción, pero habían muchas más acciones de todos los compañeros. Las disputas, entradas, todo esto para evitar que encajamos un gol y bueno, estoy intentando ayudar al equipo cuando me hace falta y nada.
0: Matthew, muchas gracias.
2: Mate, Ryan, té raó, perquè és cert que venim d'una inèrcia positiva tram final del partit del Llevant, però a l'inici el Llevant ha patit i estava recordant Ryan esa acció claríssima que ha tret la mateixa línia de gol Mandy, que després rebutjava Manu Sánchez en una ocasió doble que ha tingut també Osasuna, quan era molt dominador Lato en el tram inicial de la segona part. Sí, és que ha patit el Llevant també.
3: En els 10 minuts primers de la segona part, sí. El Llevant ho va passar molt mal, que estaven demanant el canvi, que tenia que parar el xoc el Llevant per a poder llevar-se ixe atossigament de l'Osasuna. Sí que és cert que a partir d'aquest moment, no sé si en quina xua ha hagut o que s'ha parat un poquet el joc i el Llevant ha tornat a agarrar un poc el ritme del partit, ha començat
2: després
3: a tocar.
2: Després del lliure indirecte que s'ha xulat des de l'àrea, no entenem per què, a partir d'ahir s'ha xelat. Osasuna ja està millor el Llevant.
3: Els canvis
2: tampoc li han sentat massa bé.
3: No, jo crec que no.
2: A Ramis, posar dos puntes, manejar tant l'equip, i ha estat millor el Llevant.
3: No, el Llevant ha tocat, ha xulat més en camp de l'Osasuna, ha tingut les seues opcions, però bueno, si n'hi hauria que destacar algú avui, jo crec que el porter ha hagut tres parades que han sigut sensacionals, no? També és cert que el Llevant ha pogut marcar, jo crec que el resultat és just perquè ha hagut fases del partit que el Llevant ha estat millor que l'Osasuna, però també és cert que l'Osasuna ha tingut les seues opcions i fases del partit que ha dominat i ha posat contra les cordes al Llevant, sobretot en els principis minuts de la segona part.
2: Són les 9:27, anem a acompanyar-vos fins les 10 de la nit, però vos recordem que a partir de les 11 tornarem amb el 90 minuts, amb el ressò de la jornada i amb la prèvia del partit que li espera demà al València a l'estadi de Mestallà davant el Real Betis, i que també vos oferirem, clar que sí, en esta sintonia, la del punt a punt, en A Punt Ràdio. I ara és d'ara, pues estarem pendents de la roda de premsa de Luis Castro en la sala de premsa de l'estadi del Sàdar després d'aquest empat a 0 en la segona jornada de Lliga del seu equip davant el Club Atlético Osasuna. Montalt, la teva valoració del partit, del joc del Llevant en relació al partit que vares també narrar en la primera jornada contra l'Espanyol. Jo crec que
4: l'Espanyol va passar per damunt de Osasuna. Resabore, avui hem vist un Llevant que l'altre dia va dir Luis Castro en la roda de premsa postpartit: no he aconseguit que el meu equip isquera, lluitara, donara la cara, peleara per cada valor, i he d'aconseguir-ho. Bueno, pues avui ho ha aconseguit. Evidentment que aquí li falten coses, però me pareix una bona posada en escena, tenint en compte, bueno, jo crec que aquí sobretot li fa faltar un nou d'àrea. No sabem si el que passa entre Taillon i Luis Castro és irreconduïble o és reconduïble, però l'únic nou que té ara mateix el Llevant d'àrea és Taillon. I és evident que Taillon és un jugador que d'entrada no compta per a Luis Castro. Per tant, en esta setmana que queda de mercat, queda una setmana, el dia 1 acaba el mercat, el Llevant Unió Esportiva ha d'optar, jo crec, per dur un nou, perquè és que a més jo crec que en la sort d'encertar ixe nou i que quadre bé, van a estar moltes opcions de salvar-te, perquè de moment el Llevant és cert que avui ha fet un bon partit a nivell global, però una altra volta al igual que en el camp de l'Espanyol, el marcador de gols a favor està en 0. Són 180 minuts sense fer un gol. Ui, molt millor, proposant més, prenent-li el pols al partit, encara que hi ha alguns moments que, com dèieu, no se'n apreta molt, però ahí falta, i falta un jugador d'ara, un jugador d'atac.
2: Bé, pues el Llevant, que encara es maneja en el mercat, ja sabem que està obert, resten dies, cada vegada menys, però encara resten dies, com per a que els clubs tanquen les seues respectives plantilles. Tu què penses que li fa falta encara al Llevant? És a dir, tu com tancaries la plantilla? M'interessa també molt la teua opinió respecte a Carlos Álvarez. Tu el vendries? El deixaries eixir? No. Penses que el Llevant la temporada passada, quan va renunciar als 15 milions d'euros que donava Benfica per ell, va equivocar-se? Perquè ara aquest futbolista s'ha depreciat en el mercat?
3: Bueno, jo sempre pense que és un jugador de molta qualitat i és un jugador que jo crec que és necessari.
2: Jo també. Jo sóc fan de...
3: Claro, és necessari. L'últim passe que té, la visió de xoc, és fonamental a l'hora d'aconseguir els punts que el Llevant necessita per la salvació. Jo no sé la situació, no sé si és que hi vol anar-se'n, no entenc aquesta situació, però jo crec que no el deixaria eixir perquè és un jugador que pot ser fonamental. El que hi ha que posar-lo és motivar-lo perquè estigui com estigui l'any passat, a l'altura que estigui. Després, en quant a el que m'has comentat, jo estic totalment d'acord amb Manolo. És a dir, si Etallón no està o no forma part de lo que pensa Luis Castro per al Llevant, tens que buscar un nou que te garantisse gols, perquè no tens jugador de segon línia que te puguin fer molts gols, i el Llevant necessita gols. Si no fas gols és impossible, en pas no pots salvar-te. Entonces tens que buscar un punta, bé mediante una sessió o bé gastant els poques duros que tens i acertant. És el que li falta.
2: Punta soles, Lato?
3: Anem a voler. No he vist els jugadors encara que
2: n'hi ha. Si Carlos Álvarez demanaries alguna altra cosa?
3: Com a mitja punta, no sé, Bardelli és un jugador que pot fer ixa funció, lo millor, també per ahí, o la Sagasti.
2: Tiago Fernández és el més mitja punteta, claro, sí. També mitja punteta. Però a mi Olaza, que per exemple avui estava, suposa, claro, que per exigències del guió, perquè encara no està tancada la plantilla, estava molt tirat a banda i a mi m'agrada més per dins, com el Barenbor en el transfer.
3: Claro, la Sagasti té que jugar en el centre del camp, té que tenir un stopper que té on el baló i ell ser el enllaç, no? I jo crec que ho demostraven al final de la temporada passada. Crec que la plantilla en què està molt verda, en què tenen que aportar molt més, tenen que posicionar-se, tenen que agarrar també el que vol Luis Castro, però jo, com a mínim, jo necessitaria un delanter centro. El centro del camp, jo crec que Hugo Sotelo pot fer la funció també de Oriol Rey, però n'hi ha dos o tres jugadors que poden fer aquesta funció.
2: És la valoració del nostre comentarista Vicente Latorre quan estem veient les repes, i l'ocasió també claríssima per a Brugui en la primera part, que estavellava a mi s'ha rematada conforme ha pogut, pràcticament també el Xenoi, en el travesser de la porteria de Sergio Herrera. Com que Montal té que preparar el 90, Manolo, alguna cosa més que apuntar de les sensacions que t'ha deixat este Llevant Unió Esportiva?
4: No, bueno, perquè per a mi són les dues grans oportunitats del partit, la de Brugué, que va que li pega amb la canella i va al travesser, i la de Budimir, que regateja a Ryan, i entre el pal, Mandí i després Manu Sánchez han impedit que entrara la pilota en la porteria de Ryan, d'un Ryan que a més ha fet, com a mínim jo diria, un parell de parades de molt de mèrit, i que hi ha hagut dos coses en l'àrea del Osasuna. La jugada final, que per a mi és penal, de Sergio Herrera a en este cas al jugador Etallón, i també ixa jugada que jo no sé què és el que ha corregut.
2: Lliure indirecte, no?
4: Lliure indirecte.
2: Sí, molt estrany.
4: Jo crec que al final el que ha assenyalat és sessió, però la veritat és que s'han quedat tots prou sorpresos.
2: Montalta, prepararé el 90?
4: Ahí estarem.
2: Quan jo arribi, que estic a tu preparat.
4: Hola, a més apuesta.
2: Efectivament, clar que sí, que tornes de vacances, bandido.
3: Com té que ser.
2: Que tornes de vacances, bandido. Anem a fer a este tram final del partit al company Isma Algarra. Hola, Isma, què tal? Bona nit.
5: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
2: Pues estem raonant sobre les sensacions que ens ha deixat el Llevant, sí. Que són superiors, millors, sí, a les que va deixar-nos el Llevant en la primera jornada de Lliga. Què t'ha paregut a tu la resposta, sí, avui de l'equip de Luis Castro en el Sadar?
5: A ver, después del partido de Cornellà, lo que...

0: Ràdio amb el partit que li espera el València Club de Futbol a l'estadi de Mestalla davant el Betis, corresponent en la primera jornada de Lliga. Ja sabeu, s'ha tancat la segona jornada, demà comença a tancar-se la primera i el cap de setmana se disputarà la tercera. Un absolut cachondeo. És la Lliga. Gràcies, senyor Tebas. Se n'anem nosaltres, és dels esports. Tornarem a les 11 en el 90 minuts.
1: Punt a punt.
2: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.
1: Amb tots vosaltres, Amàlia Garrigós i les 5 llunes. Cultura radial.
3: Benvingudes al sistema lunar que xafem en la ràdio d'Apunt Mèdia. La vostra, la nostra. Si estàs enamorat o enamorada de la lluna i de les arts, este és el teu lloc sonor. Al Diccionari dels Sentiments de les 5 Llunes ens hem topat amb la paraula convivència. I ens agrada, i és necessària. Perquè si existira una guia turística de les relacions humanes, este sentiment es faria mereixedor del nombre màxim d'estrelles. Contràriament a la Torre de Bori, la convivència té una predilecció pels retrobaments, per compartir. Confinada en una illa deserta, trobaria la manera de fer amistat amb una colònia de formigues o de convidar una piranya a prendre una copa. Si vols conviure amb les arts, vos acollim en les 5 llunes.
1: Sintonitza amb les 5 llunes. Sentiràs emocions sonores.
4: El teatre és moltes coses. És art, és creativitat, és il·lusió, és sentiment i emoció.
5: Avui gira el vent cap a les exploracions de l'autora brasilera Renata Román.
6: Hay siempre la invitación para una experiencia de escucha, eso que busco.
7: Lo resumiría en una palabra, pioneros. Había muy poca escena jazzística.
8: Recupera tots els podcasts i el contingut multimèdia de les 5 llunes al web apuntmedia.es.
9: La ràdio és cultura en les 5 llunes.
1: La butaca. Vols seure a la butaca de les 5 llunes?
3: La butaca de Pilar Almeria, l'actriu que ens serveix de guia pel Teatre Valencià, perquè és una disciplina, sense dubte, és un treball que s'ha de fer en equip.
10: Fins al moment de mostrar al públic l'obra, un full de gent molt variada fan la seva feina.
3: Feina d'interpretació, d'il·luminació, escenografia, vestuari, maquillatge, fotografia, producció, comunicació, disseny...
10: Sota la batuta de la direcció es treballa de manera molt artesanal per aconseguir l'objectiu, contar una història, emocionar.
3: Per a poder treballar és imprescindible establir un llenguatge comú entre els equips.
10: Per això els equips estables tenen molts avantatges.
3: Encara que també és molt enriquidor treballar amb gent diferent.
10: Intentar entendre's ens obri la ment, amplia els nostres punts de mira i ens fa més empàtics i tolerants. Però els encarregats de comunicar cada dia amb el públic, de donar la cara, com es diu habitualment, són els intèrprets, actrius i actors que treballen diàriament per oferir-se en cos i ànima.

0: Socialment existeix un gran desconeixement de tot el que implica aquest treball. L'ofici del teatre és tan vell com desconegut. La societat en general no acaba de comprendre en què consisteix, si s'estudia o no, si es pot viure d'això, si realment és un treball.
1: Potser esta frase, que segur que en alguna ocasió hem escoltat, ho explica tot. Mira que treballen per no treballar.
0: Potser esta frase tan popular està fonamentada en si treballes i gaudixes no està gens clar. Crea sospites. De segur que este sentiment prové de la nostra tradició judeocristiana.
1: Esta faena està molt lluny del patró de patiment que mana la tradició. Gaudir del treball pot tindre connotacions pecaminoses.
0: Però, encara que no es patisca, treballant com mana la religió, és un treball. I un treball implica normalment una remuneració.
1: Encara que facis una faena que adores, que gaudixes fent-la, és un treball, s'ha de remunerar.
0: Intentarem definir el que es pot anomenar la professió teatral valenciana des del punt de vista dels intèrprets.
1: La professió teatral valenciana, les persones que fan teatre, que treballen ací al País Valencià, és relativament recent. Està relacionada amb l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia i la creació del govern autonòmic l'any 82.
0: Va ser el moment en el qual es va dedicar per primera vegada una partida del pressupost de la Generalitat al teatre.
1: Això va implicar que els actors i actrius i molts altres professionals, per descomptat, que abans havien d'anar-se'n a Madrid o a Barcelona, ara tenien una altra opció, que era quedar-se a casa i, a més, treballar en la seua llengua materna.
0: I l'aparició de la ràdio i la televisió autonòmica en l'any 1989 va propiciar moltes faenes, molts llocs de treball, que abans no existien ací. Fer doblatge en valencià, dramàtics també en valencià.
1: Per a viure d'esta professió és absolutament necessari diversificar o, com se sol dir, tindre un pla B. I si és compatible amb la professió, aleshores és perfecte. Now.

0: El glamour, la fama, els diners, realment són cosa només d'un 1% de la professió.
1: La resta som treballadors i treballadores de la cultura. Gent que hem triat una professió tan bonica com insegura, tan agraïda com desagraïda. En fi, la gent que ens dediquem a esta professió hem de tindre un punt de passió i de bogeria. Much more than this, I did it my way.
0: Estudiar teatre? Fa uns 40 anys, quan era una adolescent, ni tan sols sabia que es podia estudiar. Pilar, tu vas estudiar, jo també, vas fer art dramàtic en aquell moment, però vaja, que això era una idea prou marciana, no? No estava massa entesa, des del punt de vista familiar i social.
1: No, fa aproximadament uns 40 anys, quan jo era adolescent, ni tan sols se sabia que es podia estudiar. Pensava que feia teatre i la gent que no tenia vergonya, la gent que era extrovertida, la graciosa.
0: Sí, allò del concepte titiritero que ve de molt antic, no? De l'època de Franco durant la dictadura, en els titiriteros anaven pel carrer i amb un entrepà ja estaven pagats, no? Doncs aquesta mentalitat l'hem de trencar ja d'una vegada perquè estem en el segle XXI. I fa 38 anys, només, en 1982, desapareix el Departament d'Art Dramàtic del Conservatori de Música. Els estudis d'art dramàtic evolucionen. La declamació passa a ser interpretació. Apareix l'expressió corporal i es crea l'Escola d'Art Dramàtic i Dansa de València.
1: I amb l'entrada en vigor de la LOCSE, els estudis d'art dramàtic adquireixen rang d'estudis superiors i la seva titulació és equivalent a la de llicenciat universitari.
0: Una escola que, per

0: Cert, fa temps que necessita un canvi estructural en les instal·lacions en les quals es contempla un escenari, per descomptat.
1: I que hauria de tindre una classe de dicció valenciana. Parlar bé la llengua en la qual t'expressaràs teatralment és fonamental.
0: I una seu com cal i amb un escenari per a l'Escola d'Art Dramàtic és un deute històric que els polítics valencians, els nostres gestors públics, tenen amb la professió valenciana.
1: També apareixen moltes escoles privades i municipals, que és una manera fantàstica d'apropar el teatre a la gent.
0: Bé, en prop de 40 anys s'ha conformat la professió teatral valenciana.
1: La primera generació que es va quedar al País Valencià per a dedicar-se professionalment al teatre.
0: Que ha fet teatre, que ha exercit la seva professió, el seu treball, ací, a sa casa.
1: En estos anys s'ha aconseguit una majoria d'edat professional, però realment encara ens queda molt per fer.
0: Malauradament, en estos 40 anys no ha existit una continuïtat, una política teatral que apostara pel creixement exponencial de la professió teatral. Han existit èpoques on semblava que alguna cosa estava a punt de canviar, alguna cosa creixia, i de sobte venia la paràlisi, la involució, la destrucció d'infraestructures, tornar a començar.
1: Les polítiques teatrals van lligades als canvis polítics, clar. I aquests canvis afecten moltíssim aquesta professió. És un signe d'una societat avançada, la que inverteix en cultura, la que considera el teatre com una necessitat social.
0: I com a tal, s'hauria d'entendre i protegir com es protegeixen les coses que formen part del patrimoni cultural d'un poble.
1: Pensar en una inversió per al futur i no en una despesa. Una inversió en identitat, en autoestima. Una cosa imprescindible per a la vida d'una societat avançada.
0: El teatre i la manera de fer-lo és inherent a la idiosincràsia d'un poble. Apostar pel teatre propi seria l'única manera de créixer i no estar abocats contínuament al constant començar.
1: I per acabar la butaca d'avui, ens preguntem si és necessari el teatre per a la societat. Hem volgut recollir opinions d'espectadors i espectadores de diferents edats.
2: Jo crec que el teatre sí és necessari per a l'espectador, perquè és una mena d'escapar del que està passant i de totes les coses horribles que estem vivint ara. I és una mena de forma d'expressar-se, d'una forma de ser lliure dins d'una sala fosca que pot ser. I és una... és una mena de llibertat per a moltíssimes persones que no es deuria acabar mai.
3: Avui en dia, el teatre és més necessari que mai. Com a espectador, rebem entreteniment i diversió a un preu raonable i en un espai molt segur. L'espectacle ens transmet emocions i ens allibera de les tensions que ens genera la pandèmia. Hem d'oblidar-nos, ni que siga per uns moments, de les pressions de la sobreinformació i de les noves restriccions que patim. Necessitem eixe distanciament que retorna el somriure o desperta la passió, la reflexió o la pena de nou, en un estat natural.
4: El teatre és moltes coses. És art, és creativitat, és il·lusió, és sentiment i emoció. Segurament, si ens preguntem quina és la funció del teatre, pensarem en l'entreteniment o pensarem també en la crítica, no? En la crítica social, en la crítica a la realitat en la que vivim. Ens fa qüestionar-nos aquesta realitat i, sobretot, es fa posar-nos en altres peus, viure altres històries diferents a la nostra i potenciar un sentiment molt humà, que és l'empatia. Perquè el teatre et permet posar-te en la pell d'una persona refugiada que ha creuat el Mediterrani en una pastera, o et permet posar-te en la pell d'una mestra republicana que va ser rapada, per exemple, o de tantes altres vides, i d'això sempre es pot aprendre i traure alguna cosa molt positiu. Així que és molt important anar al teatre i sobretot traslladar-ho a totes les branques de la societat. Jo com a profe també penso que

0: El teatre ens ho pot dir tot.
1: Com habiten els déus al cel i com llanguixen els presoners en coves subterrànies i com ens pot enaltir la passió i com pot ser destructiu l'amor i com les bones persones no caben en este món i com regna l'engany i com viu la gent en pisos confortables mentre els xiquets s'apaguen als camps de refugiats i com, dia rere dia, ens veiem obligats a separar-nos de les persones que estimem. El teatre ens ho pot dir tot.
2: La butaca. Vols seure a la butaca de les 5 llunes?
3: Escolta el que ens conten les 5 llunes.

0: Soc el David Bid i sóc un apassionat de la poesia, de la rapsòdia, de l'oralitat, en definitiva. I també sóc un apassionat i un enamorat de l'Ovidi Montllor, de la seva vida, de la seva obra i de tot el que va suposar. I, de fet, va estar un abans i un després el fet de conèixer la seva obra i el seu potencial artístic.
1: Aquest poema es titula Em preguntes, mare, i pertany a la producció poètica de l'Ovidi Montllor. Em preguntes, mare, com és Barcelona, el món dels artistes. Em preguntes si parlant com a casa m'entenen a Catalunya, si tot va bé, si ja menja una miqueta més. Em preguntes el que sent viatjant en avió. Em preguntes si estic aprenent, perquè dius que mai no se sap tot allò que és necessari saber. Em preguntes si me'n recordo de vostè, del pare, dels germans, de la família, dels del coi, companys, amics, novietes, si m'agrada encara el coi. Em preguntes, ets dels nostres? No ens oblidaràs als pobres? Per a ella el món és clar, pobres i rics. I em preguntes, ets feliç?
2: La ràdio és cultura en les 5 llunes.
3: L'estetoscopi. Un espai per a l'auscultació del món radiofònic experimental.
4: L'estetoscopi. Huracà Irma. Unes 10 hores abans de la seva major aproximació a l'Havana. Registre sonor del 9 de setembre de 2017. Renata Román es trobava gravant a l'interior d'un balcó envidriat a l'Havana. Avui gira el vent cap a les exploracions de l'autora brasilera Renata Román. Resident entre São Paulo i l'Havana, Renata realitza peces radiofòniques, instal·lacions, poesia sonora i enregistraments de camp. A més, encara que passa molt de temps a Cuba, s'ocupa de fer créixer i mantindre l'arxiu del mapa sonor col·laboratiu de São Paulo. Ella mateixa ens conta com és viure entre dos països.
5: Bueno, estar con la vida entre dos países de Latinoamérica en una situación compleja, sobre todo en el contexto de la pandemia, y el proyecto de destrucción de Brasil que ya viene desde 2016 y ahora alcanza su máxima fuerza y horror. A veces esa complejidad me paraliza. Otras veces me impulsiona porque siento que mi trabajo es mi única manera de existir y estar en el mundo.
4: De nuevo, la reserva.

0: cerca de nous llenguatges està molt present en el treball de diverses dones al voltant del so. A les peces de Renata trobem una constant deconstrucció de les paraules. A partir dels intents de comunicació amb un llenguatge completament desconegut, crea un llenguatge gairebé no idiomàtic. Per exemple, a la peça Siren, l'experimentació vocal busca el diàleg amb la musicalitat de l'aigua i els seus moviments. Com sonaria el teu propi dial de ràdio? La peça Her-TZ planteja una escolta personal de ràdio en diferents contextos culturals. Renata va imaginar un nou dial radiofònic fet de talls d'ones sonores, sorolls, paraules i discursos deslocalitzats i col·locats en capes. Renata convida a escoltar novament un altre llenguatge desconegut com a recurs per a la valoració del so. Una ràdio entre tantes altres ràdios.
1: Hay siempre la invitación para una experiencia de escucha, eso que busco, principalmente, una experiencia. No tengo guiones, tengo la idea. Empieza con un tiempo de reflexión a la deriva. Para la idea madurarse como un fruto hasta que puedo cogerla y morderla con apetito. Entonces, hay siempre, después de ese tiempo de reflexión y silencio, la fase de investigación más objetiva, escritura, organización de un banco de sonidos, grabaciones de campo y mucha experimentación. En este jardín todas las estaciones están siempre. Un día de otoño, no verano. Muitas primaveras no inverno. Há flores e espinhos em todas as horas. No norte, no sul. O sul no norte.
0: En este jardí, totes les estacions estan sempre. Un dia de tardor a l'estiu. Moltes primaveres a l'hivern. Les flors i les espines en totes les hores. El nord al sud i el sud al nord. Sopra.
1: Quatro direções em cada direção, infinitamente.
0: Sona Ornitorrinco, una obra que partix del pensament de l'autora al voltant de les persones que viuen en països del sud. Fa referències a autors que varen qüestionar els sistemes de classificació com George Perec, Jorge Luis Borges o Humberto Eco. Ornitorrinco proposa escoltar sons que engloben esta complexitat d'identitats i els reflexos d'esta dicotomia en un país com el Brasil. Quant hi ha de nord al sud? I quant del sud es troba al nord? Estem a tot arreu? Escoltem ara Female Voices. A Àustria va ser en novembre de 1918 quan es va proclamar la Primera República i es va definir una llei electoral basada en la representació proporcional i el vot universal i igualitari. Per a celebrar el centenari d'este moment històric, Renata Román va ser convidada per tal de produir este collage de veus de dones de la història, que inclouen material d'arxiu de les seues pròpies veus.
2: Je pense que ce soit très satisfaisant de se sortir individuellement, parce qu'individuellement, si on voit que tous les êtres à côté de vous ne sont pas libérés, on ne peut pas dire qu'on est libéré soi-même. Je ne pense pas au salut individuel.
0: La peça es compon de samplers de veus femenines que van fer història, anònimes o conegudes. Són els referents personals de l'autora. Algunes de les veus que apareixen són les de Valentina Tereshkova, la primera dona a viatjar a l'espai, Simone de Beauvoir, Marielle Franco, l'activista brasilera que va ser executada en eixe mateix any de producció de la peça, Angela Davis, l'activista Rose Mapendo, Louise Bourgeois, Clara Zetkin, Guerrilla Girls, Isabel Allende o la jove de Palestina, Hannah Jihad.

0: totes elles, ens acomiadem fins a la pròxima auscultació.
1: See, that's, I mean, that's another thing. When you talk about a revolution, most people think violence. Without realizing that the real content of any kind of revolutionary thrust lies in the principles and the goals that you're striving for, not in the way you reach them. On the other hand, because of the way this society is organized, because of the violence that exists on the surface everywhere, you have to expect that there are going to be such explosions. You have to expect things like that as reactions.
0: L'estetoscopi, una secció de Laura Romero Vairecabres per a les 5 llunes.
2: Les 5 llunes. L'escolta atenta de la cultura.
3: El poema que ve tot seguit es titula Els cucs es moren, també de l'Ovidi i també pertanyent de la seva producció poètica. Jo et dic a tu que no hi ha cuc que pel seu suc no es mori mai. I em diu el cor que sense por, si el cuc no es mor, hem de matar-lo. Per matar el cuc no sigui ruc, inventa un truc d'una vegada. Jo sol no puc, hem de ser molts, s'ha de fer pols. Faig un crit ple de neguit a tot aquell rima en vermell que amb el desig a flor de pell vulgui lliurar-se ans de ser vell d'aquest farcell.
4: La llum de les cinc llunes és el nostre far.
5: L'escena de jazz valenciana és una de les més riques d'Europa. Comptem amb un circuit que destaca per una nodrida comunitat de músics d'alt nivell i per les nombroses oportunitats de gaudir dels millors projectes, tant locals com internacionals. Podem dir que sumem 40 anys de jazz a València. La nostra història jazzística començà a finals dels anys 70, quan uns músics joves, amb set d'apertura i noves experiències estètiques, van començar a endinsar-se en esta música lliure. Jorge García, cap de documentació i direcció adjunta de música de l'Institut Valencià de Cultura, explica els factors contextuals que van propiciar el desenvolupament de l'escena jazzística valenciana.
6: Bueno, yo creo que el crecimiento y consolidación de la escena del jazz en Valencia coincidió con la transición política, que sin duda alguna influencia tuvo por lo que supuso de menos trabas administrativas para la organización de conciertos, etc. Luego también la aparición de una primera generación de músicos valencianos y desde luego las giras de músicos internacionales. Primero actuaciones en sitios como el Valencia Cinema o el Club Tres Tristes Tigres y luego las actuaciones en el Teatro Principal y en el Club Perdido. El primer festival de jazz que hubo en Valencia estuvo organizado por el Club Tres Tristes Tigres en 1977, pero digamos que no tuvo una gran repercusión porque tampoco los músicos que vinieron fueron grandes estrellas. Los festivales realmente importantes son los que empiezan en 1980, ahí sí ya con figuras grandísimas y primeras estrellas del jazz internacional, como Chick Corea, como Dizzy Gillespie, como Hank Jones, entre otros. Esos son los festivales que casi desde entonces se consolidan y de manera ininterrumpida, salvo algunos años, se siguen realizando hasta hoy en día.
5: ¿Y quién podemos considerar como el gran concert catalizador? Tots els protagonistes d'aquell temps coincideixen que va ser el del saxofonista nord-americà Stan Getz l'any 1979 al Teatre Principal, el qual

jazz de la ciutat i que hi ha alguna jam que altra. I a veure, respecte a l'escena d'aquella època, encara que gent, per exemple, recorde a Perico haver vingut allí a la plaça del poble a tocar, que per cert una nit li vaig demanar el saxo, una d'aixes nits que li vaig demanar el saxo i em preguntava si tenia alguna cosa a la boca, jo no. I així i tot em van deixar el saxo per a tocar, ja veus el que són les coses, eh? Ell no ho recordo, això, ell no recorda haver-me deixat el saxo, però bueno, per a mi va ser una flipa. I després, ja veus, jo tenia al voltant de 12 o 13 anys, en aquella època. I després també recordo anar al Sida a un bar que es deia el Bar Ben Invisible, i a veure, recordo allí veure a tocar a Ramon Cardo, al Cebo. I jo anava perquè li ho demanava a mon pare. I papa, dus-me ahí, que esta nit toquen i tal, ja, jo vull que anar a veure ja.

0: El saxofonista Ramon Cardo també comparteix la seva experiència fent la mirada enrere i coincideix a destacar com a referent a Carlos González. Com recorda ell els començaments?
1: N'hi hauria que situar-nos en els finals dels 70, 77, 76, 77, 78, que és quan començaren els concerts de jazz. N'hi hauria que parlar de Carlos González, que va ser el primer músic de jazz autòcton, en lletres majúscules, i la gent que l'acompanyava, Paco Aranda, Lluís Llario, Miqui Benet o Donato Marot. N'hi hauria que parlar del club Tres Tristes Tigres, que va ser el primer club de València, un club que era increïblement bonic i preciós. N'hi hauria que parlar de les quedades, evidentment, per transcriure en la plaça Espanya en el pis de Nacho Ros, on transcrivien directament dels vinils. I, en fi, un barri del Carme que en aquells moments estava molt, molt deteriorat, però que ens va permetre doncs, tocar en un munt de garitos, com per exemple el Café Metropol, després la Jungla, després Caballo, Barro, en fi, hi havia una sèrie de garitos impressionants on nosaltres vam poder, d'alguna manera, posar en pràctica tot el que estàvem rebent dels discos. Els meus referents més propers van ser, com no, Carlos González, que per mi és el primer músic de jazz valencià. El meu professor de saxo, el tio Bruno, que em va ensenyar coses molt, molt bàsiques, però molt increïbles. I després un personatge també molt curiós que li diuen Salvador Caballer, alias Tarín, trompetista de la banda de Godella, que, bueno, recorde com ja en aquell entonces, sense tindre ni idea de lo que era improvisar, doncs nosaltres ho fèiem d'una manera totalment intuïtiva en lo que són els trios dels passodobles, quan fèiem un passacarrer, doncs es dedicàvem a com improvisar a sobre de la melodia, no? Evidentment, quan ja vaig començar a escoltar jazz al voltant del 76, vaig començar a flipar, com no, amb tots els grans artistes de jazz de l'escena americana, com podia ser Coltrane, Johnny Griffin, Sonny Rollins, en fi, tot el seguit de gent increïble que tothom coneix.
0: La primera escola que van tindre els nostres músics va ser la transcripció dels discos de grans figures nord-americanes, unes transcripcions que tenien caràcter socialitzador, ja que eren col·lectives a casa de qui tenia la sort de gaudir d'una bona col·lecció de discos. Encontres per escoltar música, transcriure i tocar totes les nits. Un sistema d'autoaprenentatge que va donar ales als nostres saxofonistes. Ramon Cardo, Perico Sanbeat i Eladio Reynon eren coneguts com els buitres.
1: Bé, l'anècdota dels buitres, que és com s'anomenaven a Eladio Reynon, Perico Sanbeat i un servidor, doncs és molt senzilla. Nosaltres, fet que aquests dos anys abans d'anar a Barcelona a estudiar, que això va ser en el 81, vam estar tocant pel barri del Carmen pràcticament totes les setmanes, doncs va permetre que, bueno, arribarem amb unes condicions molt òptimes, diguem, a Barcelona, i, bueno, pues el que va passar simplement és que vam arrasar. Què li farem? Arribarem allà i bueno, pues anàvem de sessió en sessió i la veritat és que la gent pues va flipar moltíssim perquè el nivell que portàvem era realment increïble, tenint en compte que la informació de la que havíem partit era pràcticament zero.

0: ¿no? Todo eran facilidades, tocábamos los temas que yo quería, los tonos que yo quería, siempre me ayudaba, contrariamente a lo que dicen que era habitual en él, ¿no? Que es, decían que era más bien cabroncete y le gustaba putear a los músicos. Conmigo siempre se portó extraordinariamente bien.
1: Carlos González va tocar amb Tete Montoliu i Pedro Iturralde, però també amb jazzmen nord-americans com Lou Bennett, Buddy Tate, Harry Sweets Edison, Joe Newman, Billy Mitchell, Paul Stoker, Dave Snitter, Terence Blanchard, Donald Harrison... Carlos González, qui va ser l'inici, posem final a esta primera retrospectiva de la història jazzística valenciana. Un recorregut per les memòries vives dels seus protagonistes ara que passat, present i futur conviuen per donar-li vida a un meravellós retrat sonor. Continuem amb esta retrospectiva jazzística en les pròximes 5 llunes. Guió de Marta Ramon.

0: Les 5 llunes.
1: En la redacció, Sarai Puchades, Guillem Nicolás i Cristina Quílez. En la producció, Estela Martínez. En l'edició i sonorització, Francesc Bosch. En la realització, Arnau Múria. Dirigix Amàlia Garrigós.
2: Més continguts i tots els podcasts del programa al web de Punt Mèdia.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Este dimarts, des de les 8 de la vesprada, Punt a Punt. Segona jornada de Lliga, en directe des de Mestalla, València-Betis. Amb tot l'equip encapçalat per Luis Urrutia, amb Nacho Sánchez, Salva Folgado i els comentaris de Fernando Juanjo Rodri i Carlos Egea. I des de les 11, l'anàlisi del partit i els protagonistes al 90 minuts. Este dimarts, des de les 8, el partit del València al... Punt a punt.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Les llengüetes de punts de llengua.
0: A Punt Ràdio.
2: Va de bo! Avui aprendrem el vocabulari típic del nostre esport més propi. Pilotari de llegenda. Tot carisma i flexetge. Va de bo, cavallers!
3: Tira-li, enxufa-li!
2: Si volem ser pilotaris, hem de començar per vestir-nos com cal.
4: Un tratge que doni alegria per on passe.
2: La camiseta ha de ser dels rojos o dels blaus, els pantalons han de ser blancs i, això sí, una faixa com jo porto ara. També és important que ens protegim les mans amb esparadrap o guants i cinta.
5: Clar que sí!
2: Les pilotes que es gasten es diuen pilotes de baqueta.
6: Hòstia,
2: i als peus, el més tradicional són les espardenyes de careta, amb sola d'espart i vetes lligades a la cama.
6: M'encanten!
2: Ara que ja ho tenim tot, podem anar al trinquet, que és l'edifici on es practica el joc de pilota.
7: Quin comboi!
2: I triar-ne la modalitat que més ens agrade. Oh! El primer vot. Va de bo, cavallers! Fins a la pròxima llengüeta!
0: A Punt Ràdio.
8: Este dimarts, des de les 8 de la vesprada, Punt a Punt. Segona jornada de Lliga, en directe des de Mestalla, València-Betis. Amb tot l'equip encapçalat per Luis Urrutia, amb Nacho Sánchez, Salva Folgado i els comentaris de Fernando Juanjo Rodri i Carlos Egea. I des de les 11, l'anàlisi del partit i els protagonistes al 90 minuts. Este dimarts, des de les 8, el partit del València al... Punt a Punt.
9: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé, amunt i avall, poble a poble, persona a persona, A Punt Ràdio, de tu a tu.
10: Esports a Punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
0: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a Punt, amb Dani Hermosilla.
1: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

Les 11 de la nit i 4 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts. Temps de ràdio per a l'esport en A Punt Ràdio amb José Navas, al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda, com cada nit, Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'A Punt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT, de la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tingui cabuda al 90 minuts com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. Ja sabeu, X o Twitter, @90minuts, el 90 en xifra, el número, TikTok, 90 minuts ràdio, i xe 90 també en xifra, també en número, i Instagram, 90 minuts ràdio. També, en este cas, sense xifra, sense número, tot en paraula, tot en lletra. Si el que voleu és enviar un WhatsApp, un àudio, en la vostra opinió, teniu el canal de WhatsApp, ja sabeu.

6-9-42-18-01. 6-9-42-18-01. Per a opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem i que és: què canviaríeu, jugador, sistema, plantejament, per al partit front del Betis? I és la pregunta que vos fem. Què canviaríeu, jugador, sistema, plantejament, per al partit front el Betis? Deia Corberán divendres en la prèvia de l'empat a Res front el Celta que les paraules sense fets irriten. Veritat palmària la pronunciada pel renovat entrenador del València, que va quedar reflectida en el càntic protesta amb sorna del públic de Mestalla entonant el un tir a porta, volem un tir a porta. Ara tornaré a la frase de les paraules i els fets i la irritació. I començaré pel que va córrer contra el Celta. La primera part, probablement condicionada o condicionat un servidor per lo poc que espere de l'equip, me paregué estable. Ho sé, però és l'adjectiu més positiu que a dia d'avui puc emetre de l'actual València. Això sí, al minut 40 s'acaba tot i l'equip acaba demanant a crits el descans. La segona part ja me va semblar més reconeixible. És la manera més suau que tinc per a descriure la mediocritat de l'actual equip. Ja hi entren molts factors. Jugar un lateral a cama canviada perquè fins dijous no vinguem a fer-ho, sols fa 5 mesos que saps que feia falta un lateral. Alinear una defensa de 5, no sé jo fins a quin punt treballada com toca, a la que afegeixis un pivo defensiu, el qual fa un total de 6 de 10 jugadors de camp de vessant defensiva. Els moviments de l'entrenador rival per a neutralitzar-te, no tindre extrems i a més jugar amb la davantera amb un senyor que, com ha demanat la titularitat, perseguia el seu golet. No sumar per a l'equip, que seria normal. Danjuma perseguia el seu gol, per a ell. Danjuma, dissabte, va jugar en el Danjuma Futbol Club. Però, tornant a la frase de Corberán divendres passat, un servidor interpreta una andanada directa a la línia de flotació de Mr. Ronnie G. Això sí, avui ha fet equilibris en l'aire per a matisar les seues paraules. Senyal inequívoca que el missatge de divendres no ha tingut una bona acollida en el CEO i el seu cercle més pròxim. Però qui va parlar d'Europa, Carli, és el mateix que sap i coneix la realitat del club en el mercat. La third transfer window deixa de moment una plantilla més limitada, per no dir-ne pitjor, que la resultant de la first i la second transfer window. I això és una responsabilitat directament atribuïble a Ronnie G, tenint en compte que ell és la representació del club davant la única aparició del president en any i mig en la llotja únicament en un partit amistós. A esta plantilla li falten moltes coses i li sobren jugadors. A falta d'una setmana per a tancar el mercat. Desconec si això forma part de la millora que ha demanat Kia Dream. Entre altres coses, perquè ningú s'ha parat en explicar-nos en què consisteix la millora que The Chosen One ha demanat a la plantilla, segons explicar en Corberán divendres i avui m'ha fet. Millorar és salvar-se en la jornada 36 en lloc de la 37? Millorar és quedar-te en el 8è lloc en lloc de el 9è? Millorar és fer 50 punts en lloc dels 49 de la temporada passada? Millorar és marcar 47 gols en lloc dels 46 de la campanya anterior? Millorar és encaixar-ne 54 gols en lloc dels 55 de la lliga anterior? És rebre 70 targetes de grogues i dos roges per les 71 i 3 de la temporada passada? Quants paràmetres d'això s'han de complir per a millorar al respecte de lo fet? Millorant un paràmetre ja val per a considerar que has millorat al respecte de la temporada passada? Mentretant, el que va parlar d'Europa en reunions privades amb periodistes està amagat i calla. Sap que ja no té credibilitat i que ja no suportaria una roda de premsa amb preguntes no preparades i, a més, segons les seues pròpies paraules, li queda un any per a jubilar-se. O siga, allò de a lo que me queda en el convento, ja saben vostès com acaba la vida. Postdata. Els
videohomenatges que està fent del club a Mestalla, els eslògans, la cartelleria, són una oda al cinisme i a la hipocresia. Després d'haver maltractat l'estadi durant 10 anys i deixar-lo que es deteriorara i es plenara de desperfectes causats per la falta de manteniment i en perdó de merda, ara eixen amb vídeos emotius i cartells per a tractar de construir una imatge empàtica amb l'aficionat que sí plorarà de veres la destrucció d'un estadi que Meriton està boig per tirar a terra per a plenar la butxaca de l'amo. Eixe cim del cinisme i l'hipocresia que se'l crega qui vulga, igual que lo darà a Europa, amb que no compten. Amb mi, perdó, que no compten. Fa molt de temps que no me crec una trola que vinga de Singapur. Fa anys que un servidor els té calats. Mestalla és etern, diuen. Etern, sense estar fent... És com a nosaltres, sense estar fent el pas de l'IM i la seua colla d'un palumpas per València. Les 11 de la nit i 11 minuts. Grans i benvinguts, benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: Saluda ja a Sala Folgado. Hola, Folgado, què tal?
1: Què tal, com estem?
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Bueno, pues ja hem tingut tota esta vesprada.
1: Podria estar millor?
0: Sí, no?
1: Sí.
0: Jo també. Vull dir, jo fins ahir, a aquestes hores...
1: Estem. Estem.
0: Estem.
1: Sí.
0: Bueno, hem debutat avui amb el partit entre el Llevant i l'Osasuna.
1: Sí, sí. Hem debutat?
0: Jo he reaparegut.
1: Bueno, tu ja vas desaparèixer.
0: Sí, bueno, és que apareix, desapareix com el Guadiana. Ja saps.
1: Sí, sí, sí.
0: La eterna desaparició. Escolta, ja hem presentat a Mafeo, ja ha vingut el porter este que venia, però no venia, i a la fi ve, però com si no vinguera. I encara resten 8 dies de mercat i com a mínim fan falta com a mínim dos jugadors més.
1: Bueno, Manolo, no sé com tancarà el València la plantilla, queden moltes coses encara per tancar, per fer. Futbolistes de banda, per a mi, dos futbolistes de banda. Falta un central, falta un altre lateral dret, Manolo, encara falten, i si m'apures, inclús un punta. Per tant, Manolo, falten moltes coses, el València no va incorporar tants futbolistes, la planificació esportiva continua sent negligent, i al mateix temps, pues, encara falten per eixir jugadors de la plantilla. Volem que és el que corre amb Danjuma i volem que corre també amb André Almeida. És a dir, que 8 dies de mercat i pràcticament la casa encara està per a granar.
0: I lo que queda. I lo que queda. Les 11 i 12. No perdem massa temps. Te pregunte. Fa temps que no ho feia. Entre les teves vacances i les meues, te pregunte. Com venen les fotos?
1: No ho sé. Buscant la primera victòria, el València redemà el Betis a Mestalla en partit de jornada de la primera jornada. Corberán recupera Luis Rioja, però perde Justin de Haas per un partit en el que s'espera que l'equip mostri una millor versió després de la pobra imatge oferida davant del Celta. L'entrenador, qui va dir divendres passat que les paraules sense fets irriten, avui ja ha oferit un discurs més conciliador i assegura que el club està treballant per a dur-li els futbolistes que queden per arribar.
2: No, para mí el club es consciente y está trabajando para que las necesidades ofensivas y defensivas del equipo se cubran.
1: A més, mercat contra rellotge, una volta més el València apura les seues opcions en el mercat en els últims 7 dies de traspassos. Mentre es fa palesa la necessitat d'un central, després del problema amb de Haas, el club també necessita futbolistes d'atac. L'opció Arnau Martínez continua congelada a l'eixida d'André Almeida, encara està a l'espera del Celta. S'ha fet oficial l'arribada de Kane Van Oevelen i ha sigut presentat Pablo Mafeo, qui ha assegurat que va rebre una telefonada de Corberán per a convèncer-lo.
3: Y con el míster tuve una llamada y con eso ya me bastó. Sí que es verdad que bueno, pues ha sido todo muy rápido, pero muy contento y creo que adaptado.
1: Bon punt a Pamplona, el Llevant treu un empat a 0 del Sadar. En la segona jornada de Lliga millora molt la imatge del passat cap de setmana a Cornellà. Els de Luis Castro, que han pogut inscriure tots els seus fitxatges abans del partit, han disposat d'un tir al travesser per a guanyar-lo, mentre que Osasuna, que ha tingut bones oportunitats, s'ha trobat amb un esplèndid Matt Ryan. L'entrenador granota diu que cal seguir pel camí de millora que avui ha mostrat el seu equip.
4: Has peleado por los resultados, has intentado ganar, has tenido oportunidades. Penso que las más claras han sido nuestras y hoy sí, tenemos la identidad que tenemos.

0: satisfet de l'evolució del seu equip, però va admetre que falta encert en la part de davant.
1: Hemos realizado todas las fases del juego, diría yo, que con nota, pero en el acierto es donde todavía no estamos obteniendo lo que pienso yo, en mi opinión, que merecemos. Bueno, pedir acierto es como pedir, hay que ganar sí o sí, entonces hay que ir al proceso, analizar por qué, intentar ayudarles porque este equipo, estos mismos jugadores, el año pasado se hartaron a tener acierto, entonces, bueno, en ese sentido estoy tranquilo.
0: L'Elche vol oblidar el passó, l'equip de la Franja Verda, que va perdre 0-5 davant el Barça. Ahir el Martínez Valero va rebre la segona major derrota de la seva història com a local en primera divisió. La més contundent patida per l'equip il·licità, el Martínez Valero va ser també davant el Barça, temporada 2014-2015, quan va caure per 0-6 en la primera jornada de la segona volta de la competició. Anselmi vol passar fulla ràpidament.
2: Todo lo que yo pueda decir hoy acá, al final el peso del resultado termina haciendo que las palabras sobren. Al final, a este tipo de equipos no le podés regalar ni una situación y las que tenés las tenés que concretar. Veo dolor por perder, mucho dolor por perder con este resultado, pero de ahí a secuelas, esas cosas, al final a nosotros nos toca levantarnos mañana y trabajar.
0: Ja roda el València Bàsquet de Javi Torralba. El primer equip femení taronja ha realitzat el primer entrenament en pista amb només 3 jugadores del primer equip per la coincidència amb la NBA femenina i la preparació per al Mundial d'aquest estiu. Només 3 del primer equip, Leti Romero, Kendra Sherry i Camila Borskova. Han treballat avui amb el nou tècnic, Alisa Jenkins. Està pendent encara de passar les proves mèdiques. 5 jugadores estan amb la seva selecció i 4 en la NBA femenina. Ha parlat Leti Romero.
3: Nosotras vamos a seguir teniendo nuestra identidad. Nuestra identidad siempre es competir por todo, intentar luchar por todo más allá de los resultados y creo que se va a intentar construir un equipo muy competitivo que lo va a dar todo en la pista y que va a intentar que bueno, se conecte, ¿no?, con la afición y que seguro que le gustará vernos.
4: Les 11 de la nit i 17 minuts. Vos recorde, arroba 90 minuts, 90 en xifra, en número, per a X o Twitter, per a TikTok, 90 minuts ràdio. També se 90 en xifra, en número. I per a Instagram, 90 minuts ràdio, sense xifres i números, en paraula, en lletra. Si el que voleu és enviar un àudio, podeu fer-ho al 6-9-42-18-01, el nostre WhatsApp. 6-9-42-18-01. Per a la pregunta que vos estem fent en el dia d'avui, què canviaríeu, jugador, sistema, plantejament, per al partit davant el Betis, 11 i 18. I a més tenim càtedra, si voleu enviar-li alguna pregunta a Migui, també la farem. Pausa per a la publicitat i en tornar de la mateixa parlem d'això i de moltes coses més així, en A Punt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
5: ¿Y dices que siempre sucede?
6: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
7: Solo se me ocurre. ¡Wow!
5: Increíble. Pasa siempre.
6: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
7: ¡Wow!
6: Descúbrelo en tu concesionario.
8: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
9: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
10: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
4: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
10: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
9: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
4: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
11: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
4: Juga amb nosaltres esta temporada.
12: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.

0: el Deportivo de la Coruña. Està el partit en el descompte. Empata un al marcador. Per cert, als seus 37 tacos ha tornat a marcar Aubameyang, portat dos gols en dos jornades de Lliga, la figura del Depor, i bueno, pues apunta a ser una de les grans sensacions també del campionat de Lliga. Torna a dir als seus 37 tacos. Avui se tanca amb este partit la jornada número 2. Demà se tancarà, o a partir de demà se tancarà la primera, més partits que estan pendents d'aquella estranya i sorprenent primera jornada de Lliga, i de seguida, divendres, ja començarà la tercera jornada de Lliga. Bueno, un autèntic cachondeo la Lliga espanyola, però sí, demà el València a les 9 en l'estadi de Mestalla rep la visita del Betis, que per cert jugarà altra vegada dissabte a València.
1: Sí.
0: Ja veurem si tornen a Sevilla o si es queden, suposo que tornaran, però jugarà el Betis al Ciutat de València dissabte contra el Levante Unió Esportiva.
1: Bueno, pues amb tot això, ara escoltarem les paraules de l'entrenador, de Carlos Corberán. ¿Mateix sistema de joc, Salva?
0: Jo, a mi el que me contes és que va utilitzar el mateix sistema de joc. A mi me sorprèn. Per tant, Manolo, l'11 serà l'integral per Dimitries, qui en porteria. Maffeo entrarà a la dreta. Com a carriler, Tàrrega, Pepelu, Diacabí es mantindran com a tripleta de centrals. Gallau, uh-huh. Jesús Vázquez estaran en banda esquerra, que ja veurem. Guido, Guerra estaran de mig centres. Va fer Corberán esa famosa caixa que monta en el mig del camp, que ja la va posar en pràctica la primera temporada en la que va arribar i la passava temporada. És a dir, que Guido i Guerra estaran com a mig centres, per davant d'ells, en ixa rectangle, uh-huh. o en ixa caixa, estaran Danjuma i Sato, és a dir, per dins, i dalt en punta estarà Hugo Duro. Este és el 11 i el sistema que va utilitzar demà Corberán en l'estadi de Mestalla. Has parlat tu de Rioja, o hem parlat de Rioja, que estarà, però no està encara per estar en la formació inicial, en l'11. Uh-huh. A mi me sorprèn, ahir ja ho vam parlar també en tertúlia en companyia de Pepe Pla, que aparega amb tres centrals, perquè si se lesiona un, què ocorre? Pues tirarà de Iker Córdoba, força ese Diacabí, que ja va jugar prou minuts en la primera jornada de Lliga, i demà li dones 90 minuts a Diacabí. Per tant, es poses a tornar a lesionar un futbolista que tots sabem, bueno, quin és el seu estat físic, però vamos, en tot cas, Manolo, estos són els preparatius de Corberán per al duel que li espera demà a Mestalla davant el conjunt del Betis. No estarà de Haas, que ahir ja parlarem, ja veurem per a quant de temps és la lesió. Bueno, pues a la fi, Manolo, la lesió de Haas, diuen que és un esquins important. No estarà, evidentment, esta setmana. Ja veurem quan torna Justin de Haas, el que provoca que el València ja vagi amb més presses i amb més urgències al mercat a buscar un central.
1: O sigui, que estaran esperant l'escopeta. Ara parlarem del mercat del València. Si et sembla, escoltem ràpidament Corberán, el que ha dit, i després entrem en els temes de mercat que queden per abordar.
0: Bueno, pues Corberán ha parlat sobre la plantilla, que encara està per definir. Li ha preguntat si està enfadat per esta situació.
2: És una bona pregunta. Requiere pensar la respuesta. Te diría que lo ideal siempre es tener la plantilla y todas las necesidades cubiertas. Eso es lo ideal. Y lo ideal tiene que volverse también una exigencia que nos tenemos que hacer. Y es así. Aunque lo ideal no siempre sea lo posible, tenemos que trabajar como si lo ideal fuera lo posible para estar más cerca de conseguirlo que de no conseguirlo. A partir de ahí, como entrenador, tienes que adaptarte a todo aquello que no depende de ti para poder rendir. Y al final aquí ganar partidos no va de estar irritados o no. La exigencia tiene que ser alta para todos, todos la asumimos, la aceptamos y tenemos que dar respuesta. Por lo tanto, adaptarnos a la realidad para dar la respuesta es lo necesario.
3: Un poquet irritat, yo creo que sí, pero bueno.
2: No, yo tengo una respuesta de adaptación a la realidad.
1: Es que la pregunta que la fe del company de la tele, Josevi Sánchez, vostè va dir l'altre dia que paraules sense fets irriten. Vostè està irritat per com està el club afrontant el mercat, i per allà ha vingut la resposta.
0: Sobre el Sergi carències davant del Celta, es va defensar molt bé, però això no ha d'implicar que s'ataque pitjor, és el que de Corberán.
2: Bueno, a nivel de juego, el partido en la última jornada nos dejó sensaciones. Algunas sensaciones fueron positivas y otras sensaciones apuntan a mejora que tenemos que hacer a nivel de juego. Nuestro objetivo es que el equipo defienda mejor, pero que no conlleve el coste de no atacar. Queremos que atacar mejor no conlleve defender mejor no conlleve atacar peor. Eso es lo que queremos. Veo que el equipo tuvo un nivel de compromiso colectivamente muy grande.

0: Estàs escoltant 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Folcato.
1: Les 11 de la nit i 20 minuts, Salva, demà a les 9, València-Betis, que és el segon partit, però és la primera jornada.
2: Sí, acaba de tancar-se avui. Bueno, està tancant-se perquè estan jugant ara el Màlaga.

Tornem a pujar al tren de la música valenciana. Un tren que avui ens porta fins unes dècades que ja hem tractat. Els anys 80 i els 90. Però contemplant ara un altre paisatge. Per a que ens entenem, les cançons de la nostra vida té avui dos parades essencials. La primera, a Benetússer. I la segona, a El Campello.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: Dos parades inicials, clar. Perquè des d'estos pobles, les carreres musicals dels dos grups van viatjar per tots els continents. Dos autèntics casos d'èxit a la valenciana. Diferents, però amb algunes característiques comunes. Parlem de Revólver i Carlos Goñi i Seguridad Social i José Manuel Casany.

0: Les nostres comarques van ser testimoni d'èxits comercials aclaparadors amb Bruno Lomas, Nino Bravo i Camilo Sesto. Tots tres a les dècades dels 60, 70 i 80. Supervendes que ja hem analitzat en esta sèrie.
1: I els 90 estaven reservats per a Seguridad Social, Revolver i també per a Presuntos Implicados. Però ens aneu a permetre que d'estos últims en parlem en un altre capítol i ens endinsem en la trajectòria de Sole Jiménez i de Nacho Mañó. Ara tornem a Goñi i Casal. Els dos comencen a la dècada dels 80 quan només eren uns adolescents i cadascun en un estil del que van acabar renegant per entregar-se amb els braços oberts a la música comercial i al gran públic.

Parlem primer de Carlos Goñi, un artista que, a pesar d'haver nascut a Madrid, és un veí més de les comarques valencianes. En este cas, les del sud, perquè ell comença la seva carrera a El Campello, amb la banda Garage. Pronte fa el bot a la ciutat de València, on va entrar de ple en l'escena New Romantic i Comité Cisne.

charlaban de l'any 1988 i va formar Revolver. Però per què la va deixar inicialment? Resulta que Goñi apostava per les sonoritats nord-americanes, en contra de la resta de membres de Comitè Cisne, que volien continuar fent tecnopop d'ascendència britànica.

0: I amb Revolver comencem amb esta cançó que sentim de fons, País del Sur, que estava inclosa en el primer treball homònim de la banda de 1990 i que va editar Warner Music. La companyia ja havia fitxat l'artista uns mesos abans i, segons va comentar el mateix Goñi, este disc mostrava per primera vegada les seues verdaderes intencions musicals.
1: Les cançons de la nostra vida en A.Punt Ràdio.
2: Un disc on s'aprecien clarament les seves influències, amb sonoritats de Bryan Adams, Bob Seger o Tom Petty. Un començament bo, però que no es va traduir en vendes. Dirien que va arrencar discretament. Dos anys després va arribar el seu segon treball, Si no hubiera que correr, amb pepinassos com este.

0: I és que si és tan sol amor és un dels grans temes de la seva discografia. Este segon treball també el va editar en Warner Music i el va gravar a Londres, Zúrich i Madrid. Tot de la mà de Nacho Mañó com a productor.
1: Un disc que va vendre més de 20.000 còpies i on l'artista es va quedar a gust després de l'escàs interès que va produir l'anterior disc. En este segon treball hi havia temes d'autèntica connexió valenciana, com el que va cantar a dúo amb Sole Jiménez, dedicat a la ciutat de València.

0: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
1: I per a presentar este treball va començar una gira de concerts acústics. La cadena Los 40 Principales va aprofitar per fer-li l'oferta d'imitar els discos que aleshores editaven els artistes americans auspiciats per MTV, els coneguts com Unplugged o Desenxufats. D'eix acord amb Los 40 va eixir Básico.

0: El disc en directe Básico de 1993 és el seu tercer treball i suposa l'arrencament definitiu d'una carrera d'èxit. Va aconseguir el primer lloc al llistat de los 40 principales i va suposar l'eixida del que havia sigut la seva banda en els dos primers discos. Carlos Goñi i Revolver són la mateixa persona. Si no ho havien sigut des de sempre, clar.
1: Amb este projecte personal consolidat, Goñi se situa en el més alt de les llistes de vendes, amb més de 250.000 còpies i un disc de platí. El Dorado va ser el seu tercer treball d'estudi, un nou gir estilístic i musical que el va emparentar amb un dels seus ídols de sempre. La premsa va arribar a dir que Goñi era el Bruce Springsteen espanyol. Ell sempre va dir que era un grandíssim admirador de l'obra del Boss i que fer un disc inspirat en el seu estil era vital. El Dorado, este tema autobiogràfic, va ser el gran hit.

0: Es va gravar a Londres sota la producció de Mick Glossop i amb la participació d'una secció de bands de Champions. Quatre músics que havien col·laborat amb els propis Rolling Stones. Res podia eixir malament, no? Tenia tots els ingredients per a aconseguir el que en gastronomia es coneix com les estrelles Michelin. Com a dada curiosa, esta volta no va arribar al número 1 de vendes. Sabeu qui es va emportar a aquest guardó? Efectivament, Bruce Springsteen.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
2: És en esta època quan comencen les gires infinites.

Una cosa que l'artista sempre ha valorat positivament, ja que en l'escenari és on es troba més còmode. I per a gravar el següent treball, creua l'oceà i se'n va a Los Angeles, des d'on va néixer l'àlbum Calle Mayor.

0: Esta cançó que escoltem de fons, Mi rendición, va ser un dels temes d'este quart treball que va arribar a aconseguir un disc de platí l'any 1996. La carrera de Goñi era ja imparable i, com ha fet curiós, va ser ahí on les lletres començaren a destilar la seva verdadera personalitat amb un caràcter més activista i de denúncia social.
1: I després d'una gira extenuant, l'artista decideix parar i s'enfoca en dos objectius. Crear un segell discogràfic propi i un estudi de gravació, Mojave, que s'instal·la a l'Eliana, inspirat en el que tenia Jackson Browne, on va gravar Calle Mayor. Ja amb el nou segle i quatre anys després, apareix el primer disc gravat a casa, Sur.

0: ha gravat 14 discos. L'últim, Playlist, de l'any 2024.
1: Però ara és el torn d'un altre cas d'èxit. Per a parlar de Seguretat Social i José Manuel Casany, comencem amb este tema que fa de nexe d'unió dels dos artistes.

fuera de lugar es un tema de básico. Aquell primer disc desenxufat de 1993 on van cantar els dos artistes junts. Però fem un gir de 360 graus i viatgem fins als anys del punk valencià, on una banda de Benetusser venia pegant fort amb temes com Come Ranas.

0: Recordem breument la història. José Manuel Casany i Seguridad Social editen el 1982 la seva primera maqueta, Conspiración, un clar exponent del punk valencià en la seva branca del proto-ska. Però quan poden, s'anyunyen i busquen la seva pròpia sonoritat. I sí, i tant que la van trobar.
1: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.

0: Però fugir totalment del punk i trobar el seu camí encara els va costar una miqueta. Este tema que escoltem, Condenado, va formar part del seu primer disc d'estudi, Solo para Locos. Un mini LP de 1985 editat per la discogràfica independent valenciana Titra.
1: Eren els temps de la movida i a València triomfaven més els sintetitzadors que les guitarres. Comencen els primers concerts fora de les comarques valencianes. De fet, la primera volta que van actuar al Rockola de Madrid, el públic pensava que era una banda basca per la indumentària i per l'estil de música. Dos anys després, el 1987, van publicar el disc Vino, Tabaco i Caramelos.

0: Esta cançó, que te voy a dar, és el primer rap amb bases de metal que es va fer a Espanya, a l'estil dels Beastie Boys. Este disc és el punt d'inflexió entre el punk primigeni escatalític i el rock dur, on comencen a militar de forma conscient.
1: Com a dada curiosa, este disc inclou la primera col·laboració amb el mític Bruno Lomas, una col·laboració que Seguretat Social va recuperar per a les noves generacions quan la seva popularitat ja havia decaigut. El següent disc, Introglicerina, arriba dos anys després, el 1990, i es va gravar al Boralla, als estudis Tabaleto.

siento. Introglicerina són ja paraules majors, ja que el disc el produeix Andy Wallace, un dels responsables del Nevermind de Nirvana i d'altres discos de bandes com Bad Religion, Sonic Youth o Rage Against the Machine, i guanyador d'alguns Grammy. Un disc on predominen principalment les guitarres.

Però José Manuel Casany tenia molt clar que no volia repetir fórmules i havia de buscar la seva pròpia sonoritat. Volia pegar-li una volteta més al so, sempre amb la vista posada en The Clash i en com ells havien jugat amb el reggae i altres estils. I esta necessitat va produir la primera gran escissió de la banda. Ell es va quedar sol per defensar el seu discurs i va haver de refer la banda sencera per gravar mesos després Que no s'extinga la llama.

0: Esta cançó, Solo tu eres mi pasión, és un dels temes que formen part d'esta nova aventura, amb un objectiu molt clar: mesclar el rock amb la rumba i tot el que fora possible. Portar eixes influències anglosaxones a la tradició musical pròpia. I la mescla no va decebre a ningú. Cada any va saber apretar el botó adequat en el moment precís.
1: Que no s'extinga la llama és també el disc on apareix, per primera volta, el gran himne d'esta banda. Chiquit!

0: Amb este disc actuen a Nova York junt amb Héroes del Silencio i el videoclip de Chiquilla és un dels més vistos a l'MTV. I així comença una gira interminable que va durar un any i mig. La fita ineludible d'eixa gira va ser un concert durant les festes de les Falles on aconseguiren reunir més de 250.000 persones.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
2: La carrera cap a l'èxit havia començat de manera fulgurant. Ja així, en acabar la gira, entren a l'estudi de nou per gravar un altre disc mític, Fúria Latina. Esta volta, sense restriccions estilístiques. Van arribar a provar amb el jazz, el blues, la bossa nova o fins i tot el rock.

El disc Fúria Latina es va gravar l'any 1993 als estudis Ocean Way de Califòrnia i ho van fer de la mà de Kissy Porter, productor de Sting, Bon Jovi, Scorpions o fins i tot de Santana. En este disc és on millor s'observa ja la fusió d'estils i la incorporació definitiva de la banda en el rock d'arrel llatina.

0: la nostra història i les nostres cançons.
1: I a partir d'ací, la banda s'instal·la en una lliga on només juguen els millors i on cada cançó està predestinada a ser supervendes. 10 discos d'estudi, un directe i més de 5 recopilatoris després, la banda encara continua en actiu, celebrant cada dia que passa. I acabem amb esta versió de Toquinho. Aquarela és una de les moltes versions que la banda ha fet durant tota la seva trajectòria, sempre adaptades al seu estil. Un estil exitós i propi que enriqueix i li dona valor a la música valenciana. José Manuel Casany i Seguridad Social i Carlos Goñi i Revolver. Dos casos d'èxit a la valenciana i per a tot el món. Cançons de la nostra vida que han

0: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio. De tu a tu.
1: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
2: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
1: No pintem les coses de color de rosa.
2: Les derrotes avultades ja són part del paisatge.
1: I parlem l'idioma de l'esport.
3: Los 11 que salgan a morder como perros.
4: Tornarem al 4-4-2 i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, per un apretó en taco.
5: Palmando.
4: Tu li has donat les claus.
5: Por algun lado saldrà la rata.
1: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado. De dilluns a divendres

0: És d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.

0: tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Este dimarts, des de les 8 de la vesprada, Punt a Punt. Segona jornada de Lliga, en directe des de Mestalla, València-Betis. Amb tot l'equip encapçalat per Luis Urrutia, amb Nacho Sánchez, Salva Folgado i els comentaris de Fernando Juanjo Rodri i Carlos Egea. I des de les 11, l'anàlisi del partit i els protagonistes al 90 minuts. Este dimarts, des de les 8, el partit del València al Punt a Punt.
2: L'estiu arriba, el sol ha eixit, la ràdio sona, estem vius.
3: Preparat per a la selecció musical més random? Queda't en A Punt Ràdio.

0: la informació local i el compromís amb la nostra cultura. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
2: I ens tenim ara un espai de ràdio per recordar aquests moments viscuts durant la temporada de la vesprada d'A Punt als nostres col·laboradors. I també entrevistats. Tindrem temps per al teatre, per a la música, per a compartir històries especials com esta en la que arrenquem este temps. El protagonista és Toni Beneito, un enamorat de la Serra Mariola, que va observar que molts camps amb vinya estaven abandonats. Alguns des dels temps de la filoxera. Això li va fer reflexionar i pensar per a recuperar tots aquests terrenys abandonats. Un home eminentment pràctic va començar realitzant un curs de viticultura i posteriorment un d'enologia. I així comença a forjar en el seu interior el desig de tindre el seu celler i elaborar els seus propis vins. De l'home de Vicent Gil, el nostre expert gastronòmic, el mateix Toni Beneito ens conta la seva història.
1: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.
3: I diríeu, i Ximorro, mira, pues Ximorro irà a cenar a berenar la mona de la llonganissa de Pasqua i el cafè de falta, segurament estarà en Gandia, que no deuria dir-ho igual per la seua intimitat.
4: No, pues sí,
3: però
4: pues
3: està
4: sí.
3: De Pasqua, Vicent Gil.
4: Està de Pasqua.
3: Està de Pasqua, fa bé la persona de profitar.
4: S'han portat pan quemado d'Alberic o no?
3: Jo crec que
4: és... algun forn local.
3: Se compra el forn local. Bé. Sí, sí, però el tindrà bon berenar. Té una cosa, quina alegria. Quina alegria sempre, quan vens. Però quina alegria més quan dus gent tan interessant com la d'avui.